0: Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb bons espais laterals on es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada, i s'hi faran també podcasts en viu, entre els quals el de 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els Premis Trajectòria i Difusió, i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit. Esports, el Barça d'handbol ha superat el Montpellier a domicili per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la màdula provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte del porter Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. Aquest divendres, a més, comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al Camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll. La Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas. I en waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els ballesans jugaran el primer partit contra el Vecchia.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb un horari nou.
3: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: A Catalunya Ràdio comença la TDT, la transmissió del tatuatge. A Catalunya Ràdio comença la TDT, la transmissió del tatuatge.
5: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: Això és una promo ni a veure, Roger.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
8: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlle!

0: Scienza. La làpida existeix des de temps immemorials. Primer eren unes simples pedres que, bueno, que eren per marcar on estava enterrat el difunt, simplement.
1: Sí, sí, clar. Ah, clar, no havia pensat jo en això.
0: Què?
1: No, clar, cony, que si agafes l'avi i l'enterres allà mig del camp i no hi fots una senyal...
2: Clar, avui l'endemà ja no saps pas on te l'has
1: quedat. No sabia el que dit.
2: No, jo que plou una mica, queda tot així... Sí.
0: Ah, no, no, no.
2: On t'has l'avi? Que el vam fotre allà sot, sí, no ho sabem.
0: La invenció de la làpida va una mica per aquí. Era per, bueno, per saber on estaven enterrades les persones. Llavors, qui ho professionalitza, diguéssim, qui l'estandaritza i comença a gravar-hi inscripcions, són els grecs.
1: Collons de grecs.
0: Sí, a l'antiga Grècia s'incorporen els epitafis amb la fórmula aquella de aquí jau tal persona, saps? Aquí jau en Josep. Ja sabeu que us hi fareu escriure, vosaltres, o no?
2: Collons, ui, per què ens mires aquí?
1: Per què ens mires aquí? Per què no ho dius als músics?
0: No, perquè per edat...
3: A mi no m'ha mirat, eh?
0: No, per edat sou una mica els que hauríeu d'anar-ho pensant.
1: Sí, saps qui m'escriuré jo a la làpida? Que Peyu, vés a prendre pel cul. Això m'escriuré jo.
0: Escolta, s'ha de ser previsor, eh? Sabeu que hi ha gent que ja es fa gravar la làpida en vida?
1: Això es fa, això? Calla, boig.
0: Jo conec un paleta que treballa d'aquests posant làpides al cementiri, que allò també, aquella escena, tota la família allà davant de la làpida i aquells dos senyors fent pasta allà davant.
3: I ràpid no van, eh?
0: No. S'agafen i n'he vist algun ensenyant la regatera del cul.
4: Això sí.
0: Per favor.
4: Això sí.
2: La gent els hi fot propina.
0: Allà, a la regatera. A la regatera.
4: Home, és que és molta pressió, eh? Home, és un moment molt delicat.
0: No la pots cagar de cap... No, és molt... És fer una mica de pasta i enganxar una làpida a la paret.
3: Bueno, pots equivocar de làpida, eh?
0: Ah, sí.
3: I passar el mal tràngol després la vídua dient el marit no es diu Joaquim, eh? Això pot passar, eh?
2: En l'enterrament de la meva sogra, la caixa no cabia dintre el nínxol.
0: Què dius ara?
4: Ai, sí, no, clar, perquè hi ha tots els morts anteriors i després... Sí.
2: En aquest cas, el cementiri de Sant Llorenç tenia uns nínxols petits, saps?
0: I la sogra era grossa.
2: I llavors el paleta, tothom reia, eh?
0: Sí o no?
4: No, clar.
2: Hasta la meva sogra devia riure dintre la caixa.
0: Sí. Bueno, conec un paleta que feia això i m'ho explicava, que hi ha matrimonis, sobretot, que quan es mor un dels dos, ja hi graven el nom de l'altre.
3: Això ja... Si m'estàs dient que la làpida, jo que sé, per exemple, de la Marta Ferrusola,
0: sí,
3: ja hi ha escrit Jordi Pujol.
2: Què dius?
3: I no per què ha cridat algú quan ha dit Marta Ferrusola?
0: Perquè hi ha gent... Home, ja fan.
1: Hi ha molt convergent.
3: Anem a mirar-ho,
1: què?
2: És la primera...
0: No.
2: On està enterrada, la Marta?
0: A Caralps,
3: suposo. A Caralps?
2: Ah,
0: suposo. A Caralps? No sé.
3: O Andorra, no ho sé.
0: Però que sí que és veritat.
4: I la data del mort, vull dir, del viu, que
0: se li posen el nom i llavors la data la deixem pel final. Va. Bueno, en realitat, hi ha molts picapedrers que els dos primers dígits ja els deixen gravats.
4: Ai.
0: T'ho prometo. Va.
2: Què dius ara?
0: Sí, ara, si ara et mors tu, Xuriguera, per exemple.
2: Collons, per què jo?
0: Bueno, no és un exemple, perquè s'entengui. Tu et mors avui, no?
2: Collons, mora tu?
0: No, però hem de posar un exemple. Suposem que tu et mors avui, no? I a la làpida... A la làpida hi ha el nom, Carles Xuriguera,
2: sí,
0: el dia que vas néixer, no? Llavors, el 17 de setembre de 2026. Llavors graves el nom de la teva dona...
2: La meva dona és morta?
0: No! Però és un exemple.
4: T'ha sobreviscut, la teva
0: posaries
4: dona.
0: El nom de la teva dona, que encara és viva, i llavors hi escriuries un 2 i un 0, perquè s'entén que segur que es morirà el 2000. No arribarà el 2100, la teva dona.
3: Home, aviam.
2: No ho saps pas, això?
0: No, realment no.
2: La meva dona és molt valenta.
0: Hòstia.
2: La meva dona.
1: La seva dona. Del bé que has mal parit, ens enterrarà tots, eh?
2: Bueno, però no tens pas dret a insultar-la.
1: No, l'insulto pas, mal parit, la teva dona, conxo. No, vull dir, és...
2: Home, mala llet sí que en gasta. No tant com la Mercè.
0: El que us volia explicar és que això es feia. I, de fet, amb el canvi de mil·lenni, es van haver de regravar moltes làpides, perquè moltes inscripcions havien posat el número del marit o de la dona que quedaven vius, un 1 i un 9 de 1900, i hi ha gent que va morir llavors, va anar allargant, i es va morir més enllà del 2000.
4: Hola.
0: Van haver d'esborrar l'1 i el 9 i posar-hi el 2 i el 0.
3: Però com ho esborra, si allò... És igual.
0: Bueno, s'ha d'omplir una pasta, tornar a picar... Bueno, el desembre del 99, hi devia haver moltes famílies allà resant perquè l'avi no passés del 31.
3: Va, encara ens sortirà més car, això.
0: Haurem de tornar a pagar el picapedrer...
3: Això l'ocaso no ho pagarà. No.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Una sàvia per conèixer. És investigadora i doctora en enginyeria de telecomunicacions. Va créixer a Hostalets de Balanyà, però la seva carrera professional l'ha portat fins a Silicon Valley. No pas a treballar a Google o Facebook, sinó a desenvolupar neurotecnologia per ajudar les persones amb vela a comunicar-se millor. Després d'anys als Estats Units, ha decidit tornar a Catalunya, sobretot perquè l'enyor insuportable que li produïa estar lluny d'un bon pa amb tomàquet.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Bruna Girvent.
2: Bravo!
0: Bruna, què has menjat avui per esmorzar?
3: Doncs mira, he anat aquí a la plaça de Vic.
0: Sí.
3: I he fet un cafè amb llet i un entrepà de fuet.
0: Cafè amb llet i entrepà de fuet.
4: És molt biguetà.
0: És molt clàssic.
3: És que soc d'aquí, jo.
0: Està bé, està bé. Escolta, com una persona d'Hostalets de Balanyà acaba treballant a Silicon Valley?
3: Casualitat.
0: Casualitat, eh?
3: Casualitat.
0: Home, algú hi has d'haver posat de la teva part.
3: Bueno,
0: vull dir, la casualitat aquesta jo no l'he tingut.
4: No.
3: Però et diré com moltes casualitats. Jo vaig anar a fer l'Erasmus, diguem, a Boston.
0: Tu estudies alguna carrera de biologia aquí, entenc?
3: Jo vaig fer telecos. Telecomunicacions.
0: D'acord.
3: I vaig anar a fer allà un any d'Erasmus. I em va agradar molt, a Boston. I allà vaig començar un doctorat, perquè m'hi volia quedar, i el primer any de doctorat ens van venir d'Intel a picar la porta i a dir: ostres, això que feu d'ones cerebrals ho volem utilitzar per l'Stephen Hawking.
0: Collons.
3: Ho podeu fer?
5: Uala.
3: Sí, sí.
4: Uala. Així tal qual, eh?
3: Tal qual,
6: en català,
0: sí.
6: Eh?
0: Sí.
3: Bueno.
0: Algú d'anglès has de... Per estar a Silicon Valley, un mínim d'anglès l'has de tocar.
3: I ja està, i cap a Silicon Valley, amb pràctiques, estudiant de pràctiques, i ja m'hi vaig quedar.
0: I llavors comences a treballar per la Stephen Hawking.
3: Sí.
0: I què feies? Quina era la teva feina?
3: Clar, ells, el grup aquest d'Intel que jo estava, ells van fer el sistema que ell utilitzava per controlar l'ordinador, per les seves ponències.
0: Sí.
3: Tenien aquest sistema. Llavors, en previsió del futur que ell poder... Ell utilitzava la galta. Movia la galta i amb la galta ho controlava tot a l'ordinador.
0: Mm-hmm.
3: O sigui, feia com un gesto així.
0: Sí.
3: I amb això ho controlava tot. Però, clar, la previsió és: això ho perdrà, hem d'anar uns anys per davant nosaltres i desenvolupar una cosa amb el mateix sistema amb ones cerebrals.
0: Ones cerebrals, perquè s'entén que hi haurà un moment que no podrà moure cap múscul.
3: Exacte. I com que això és una recerca que tardes uns anys a fer-ho, vam dir: hem de començar abans no arribi aquest punt, perquè a Stephen Hawking no li pots dir: ara t'has d'esperar 5 anys.
0: Sí.
3: Has de començar-ho a fer-ho abans. I cap allà, cap a Silicon Valley.
0: I llavors això ho heu anat provant, entenc, amb diferents... ho aneu provant amb diferents persones fins que li implanteu amb ell, o no hi arribem a temps?
3: No hi arribem a temps.
4: Oh.
3: De fet, a mi em va quedar el coquet, perquè jo havia d'anar a provar el primer prototip.
0: Sí.
3: I clar, dius: ostres, les ones cerebrals de l'Stephen Hawking.
0: Home, són unes quantes.
4: Sí. Hi ha d'haver moltes,
3: I úniques. I aquell viatge es va posposar, i després es va cancel·lar. Quan es va cancel·lar vam dir: algo passa, perquè mai ens han cancel·lat. I llavors jo no hi vaig arribar.
0: O sigui, no el vas arribar a conèixer mai en persona.
3: El vaig veure en conferències,
0: sí.
3: El vaig veure a la Universitat de Harvard en una conferència, però jo personalment no.
0: M'acaso, nena.
3: Sí.
4: Sap greu, eh?
3: Per boquet.
4: Sí, noi.
0: Tinc entès que ens has portat el gorro d'ones cerebrals perquè el puguem veure, que és un gorro, perquè la gent es faci una idea, els que ho escolten per la ràdio, com de natació, un gorro que s'adapta al cap i porta uns electrodes, no?
3: Sí, exacte.
0: Uns electrodes.
4: Vols que me'l posi, Peyu?
0: Posa-t'ho, Joel, això, que et quedarà maco. Sí.
4: Però aquest és el gorro que hauria de portar l'Stephen Hawking.
3: Sí.
0: Aquest,
4: I acabarà.
6: I mira on t'acabarà.
0: Aquí hi ha menys ones.
4: Tinc dues carreres, jo, eh?
0: D'entrada...
4: Molt fàcils, però dues carreres.
0: D'entrada et recomanaria que et treguis els auriculars.
4: Sí, home, espera't.
0: Ara, mira, s'està posant el gorro en Joel.
4: En Joel Hopkins.
0: En Joel Hopkins. Guaital, és
4: un...
0: Com funciona això, exactament, Bruna?
6: Jo he posat amb en Joel...
0: Mira, la Bruna també se l'ha posat, eh?
6: Carnaval.
0: Oita.
4: Arròs. No, escolta'm, tu, per què?
3: Jo me l'he posat tants cops que ja...
0: Clar, pim-pam, un moment se l'ha posat ella, no hi ha estat gota, eh? I llavors, això va connectat a un ordinador, a un software, entenc?
3: Sí.
0: I com funciona?
3: Pues això, les neurones dins el cervell generen impulsos elèctrics.
0: A mi això ja em rebenta el cap.
4: Bueno, hem de mirar que no.
0: No, però vull dir que tens electricitat a dins el cap.
4: Sí.
0: No?
4: Bueno, no sé, que t'ho expliqui ella.
0: És així, no?
3: Sí, en principi sí.
4: Tenim electricitat a dins el cap.
3: Sí, exacte. I llavors, aquests electrodes aquí, que veieu, detecten aquestes zones, detecten aquesta electricitat.
4: Sí. Val.
3: Llavors, això va connectat a un aparell que s'envia per Bluetooth a l'ordinador.
0: Uh-huh.
3: I a l'ordinador, amb algoritmes d'intel·ligència artificial,
0: sí,
3: processem tots aquests senyals fins que podem interpretar.
0: Però interpretar fins a quin punt?
3: Clar, el sistema que vam desenvolupar nosaltres bàsicament busca patrons. Llavors, el sistema tot s'utilitza amb un sí o un... amb un sí, bàsicament.
0: Uh-huh.
3: Llavors, imagina't amb una pantalla de l'ordinador que tu tens. Tens un teclat, per exemple,
0: sí,
3: i llavors posa que tu vols dir hola. Llavors es van il·luminant les diferents lletres,
0: sí,
3: i quan la lletra H, que és la que tu vols dir, la vols seleccionar, tu penses sí, o penses aquesta.
0: Ah.
3: Llavors, quan penses això, el teu cervell genera una resposta, un patró.
0: Uh-huh.
3: I llavors el que fem és buscar entre totes aquestes zones cerebrals on està aquest patró.
4: Però el patró sempre és el mateix. Vull dir,
3: sempre és el mateix.
4: Sempre
3: sí,
4: ho és, eh?
6: Ah, per això es diu patró.
3: Bueno, el que fem...
4: Però jo puc dir sí de moltes maneres.
3: Però el que fem és, abans de que tu l'utilitzis, et farem un entrenament que s'entrena els algoritmes al teu patró.
4: Vale.
3: Llavors és com està personalitzat a tu.
0: Clar,
3: abans de començar a utilitzar, fas 5 minutets que entrenes els algoritmes. Mm.
0: I tu creus que això, mica en mica, es podrà anar desenvolupant com per afinar-ho, per poder-se comunicar amb més fluïdesa, que només el fet de repetir un patró?
3: Bueno, nosaltres el que vam fer és que... Clar, vam començar amb això per la Stephen Hawking,
0: sí,
3: però llavors ell va tenir molt clar que això ha de ser per tothom.
0: Mm-hmm.
3: Llavors, el sistema aquest és de codi obert, significa que tot el codi està obert per la gent per
0: veure. El software que es fa servir és gratuït.
3: És gratuït i codi obert.
0: Mm-hmm.
3: Llavors, això està disponible. La gent pot anar, descarregar-se i utilitzar-se.
0: Fa falta comprar el gorro, per això.
3: Fa falta comprar el gorro.
4: Quan val? Quan val que me'l compro?
3: Aquest, uns 800. Tot el sistema, uns 800 euros.
4: Encara, eh? Bueno, em pensava que diríeu mils.
3: Bueno, és que jo quan vaig començar, clar, passava és com... Tenim el software, que és gratuït, però els dispositius que han actualment valen 20-30.000 euros.
4: Jo pensava això.
3: I clar, vam dir, això no ho podem fer, perquè no pots dir a l'usuari vés i compra un sistema de 30.000 euros.
0: No.
3: Llavors vam buscar els més baratets,
0: sí,
3: i vam dir, els vam provar tots, quin és el que té més potencial. Llavors va ser aquest el que tenia més potencial, i nosaltres hem posat molt filtratge de les dades i hem fet molta investigació per reduir el cost d'aquest gorro i per aquest, que és molt senzill, com podem, amb els algoritmes, pues, augmentar les dades, diguem, perquè pugui funcionar amb un de 800 i no amb el de 20.000, que és quan vam
0: començar. Clar, està clar.
6: Està molt bé.
0: Entenc que la intel·ligència artificial aquí jugarà algun paper, també.
3: Sí, ja. Tots els algoritmes és tot... És molt bàsic, a vegades la gent es pensa no, però sí, sí, és intel·ligència artificial.
0: I arribarà un punt en què la comunicació serà molt més fluida que un sí o un no?
3: Sí, bueno, de fet, nosaltres el que vam fer és detectar aquest sí... Depèn de l'usuari, però tardes potser 3-4 segons. Amb l'usuari més ràpid,
0: sí,
3: amb el més lent pot ser uns 10 segons. Llavors, clar, tu no pots fer una lletra cada 10 segons.
0: No, no.
3: Llavors, el que hem fet és on podem posar intel·ligència artificial perquè sigui més ràpid. I si en lloc de lletra a lletra, potser comences lletra a lletra, però llavors et donem paraules, predicció de paraules.
0: Sí.
3: I també et podem donar predicció de frases.
0: Uh-huh.
3: Llavors, una selecció potser tardes 3 segons, però potser ja selecciones tota la frase.
6: Això és allò del teclat predictiu del WhatsApp, no? Vindria a ser el mateix, no? Que ja, ell ja veu per on vas i et suggereix paraules.
3: Exacte.
0: Llavors, o sigui, tu penses una frase, diguéssim, els electrodes que portes al cap intueixen quina frase pot ser i te'n proposa vàries i tu llavors selecciones.
3: Sí, o sigui, tu començaries escrivint,
0: sí,
3: potser amb la lletra, potser ja veus la paraula, i llavors les frases van canviant.
0: Uh-huh.
3: Quan tu veus la que vols seleccionar, doncs ja te'n vas a la secció, al sistema, diguem, té una secció de paraules, una secció de frases, una secció del teclat. Ja t'aniries a les frases, diries, mira, la tercera frase, selecciono la tercera frase.
0: Recordes...
3: Amb el fi aquest, selecciones la frase.
0: Sí, sí. Recordes algun cas especialment emotiu que ajudés a comunicar-se a una persona amb vela, que no es pogués comunicar de cap altra manera?
3: Bueno, jo personalment en tinc un, dos, però un et diré que hi havia un... Tothom coneix l'Stephen Hawking.
0: Sí,
3: però quan ell va morir, uns anys més tard, ens va arribar d'un altre usuari, també de britànic, que era un, es deia Peter Scott Morgan, que li van detectar ELA, i ell, bueno, va veure la malaltia com una forma d'anem a aprofitar la ciència i veure on podem arribar, on estan els límits.
0: Mm-hmm.
3: Llavors, la seva visió era convertir-se en un cíborg. Llavors, ell es quedava paralitzat, volia com un exoesquelet d'aquests que mouria, li van fer un avatar amb la seva cara,
0: sí,
3: li van generar la seva veu i amb el nostre sistema des d'Intel és el que ho controlava tot. I volia controlar, al principi ho controlava amb els ulls, ell podia moure els ulls, llavors actuava tot el sistema I va arribar un moment que el que va passar és, després d'anys amb els ulls, que va dir que no ho pot utilitzar. I clar, els cuidadors, la família, tothom pensant, ostres,
0: clar. Aquesta
3: persona
0: ja no pot moure ni els ulls,
3: està
0: no es podrà
3: comunicar. Llavors, no teníem el prototip llest, però la meva jefa va dir, cap a Londres, ha d'haver-hi alguna cosa perquè aquesta persona està, porta 3 setmanes que no pot dir res, mm-hmm. i està tothom desesperat. I, bueno, treballant dia, nit, treballant a l'avió, treballant a Londres, i jo pensava, és que no funcionarà. Però clar, les expectatives estan, només pot fer servir les ones cerebrals. I ja veníem, jo venia de fallar molts cops,
0: ai, ai.
3: De que havíem provat, i clar, quan fa recerca...
6: Això acabarà bé.
0: Sí, no, home, esperem.
6: Jo,
0: home,
2: el gos se salvarà, el gos se salvarà.
4: Jo vull una pel·lícula d'això, eh?
0: Sí.
3: Pues, és això, havíem fallat molts cops, i pensant, ai, ai, ai. Total, el primer prototip no era aquest, era un gorro amb molt cables, molts cables, un ordinador...
0: Molt
3: aparatós. Un ordinador supervell, ho provem, comencem malament, ja va costar aconseguir les senyals bones... I comença a escriure, i jo veig L, i dic, uix. Després veig una M, i dic, una B i una K, i dic, no anem pas bé, això. I el miro i li dic, és això? I em fa com el cap, perquè em diuen, sí, sí. I torno a mirar, i veig, hòstia, és una I majúscula,
0: sí.
3: Una M, una B i una K. I am back. He tornat.
4: Oh! Oh! Mira, pell de gallina, tu! Oh! I am back! És en Tarradellas, eh? És en Tarradellas, allà.
0: Exacte. Ja sóc aquí, sí. Ja sóc aquí.
4: Sí.
0: Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, l'ELA és una malaltia que et deixa... bueno, que no pots moure cap musculatura,
3: exacte.
0: Però el cervell el mantens intacte, les capacitats neuronals, diguéssim, no?
3: Exacte, sí, sí.
0: I llavors és això que dius, jo tinc la capacitat de poder-me comunicar i de, estic pensant exactament el que pensava quan estava bé, però no ho puc transmetre.
3: Exacte, exacte.
0: I aquí és on arribes tu, diguéssim, a la Silicon Valley. Ah. Muda molt, això. Un Silicon Valley i el currículum...
3: Queda molt bé, queda
0: home,
3: molt bé.
0: Home.
4: El casquet aquest, el Decathlon, no el puc trobar?
0: No.
3: Això a la secció de natació igual en tenen algun, més barat.
6: Jo he de dir que jo crec que tinc el cap una mica més gran que l'Stephen Hawking.
0: Vas apretat, eh?
6: Bé, vaig apretat.
0: Treu-te'l.
3: Jo me'l trauré.
0: No pots treure.
6: És que estic una mica calvo i ara no sé com sortiré.
0: No el pots treure. Fixa't que sempre tan valent que ets i quan hi ha un tema d'aquests no has preguntat res avui, eh? Avui no, t'he vist que no m'has preguntat.
6: Espera't.
0: No cal que preguntis, no. No et forci, eh? Ara, mira, va, una pregunta. Mira, però és que...
2: Al final no se l'ha tret.
0: Tens les tres preguntes
6: ui,
0: per fer,
6: ui,
0: encara.
6: Quina pregunta faré? Bruna, escolta'm. A veure, jo la imatge que tinc de Silicon Valley, sóc una mica, diguéssim, antisistema de Chichinabo, de Saló, una mica de pa sucat amb oli, és la dels millors cervells del món, les millors enginyeres com tu, amb el somni de fer del lloc un món millor, al servei d'una colla de fills de puta sense consciència social que estan, per exemple, encantadíssims amb el Donald Trump perquè els hi deixa màniga ampla per ser cada vegada més rics i més rics i més poderosos, que és l'únic que els interessa. Tu podries treure'm aquesta idea del cap de Silicon Valley, sisplau?
3: Mira, jo et diré... que va guanyar el Trump i al cap de 3 mesos jo vaig tornar a Barcelona.
5: Mira,
0: ja està contestat.
6: Sí, bueno, no me l'has acabat de... O sigui, va, això diu
0: espera,
6: bé de
0: espera,
6: tu.
0: Espera.
6: De Silicon Valley no tant.
3: Bueno, potser...
0: Vale. Ha fet el gest pels de la ràdio de silenciar la boca. Fet
6: sí.
0: El gest.
6: Sí.
3: No vas mal encaminat, et diré.
6: És que jo tonto no ho he sigut mai.
0: No.
4: Treu-te el casco que te'n ramparan, eh?
0: Treu-te el casco.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó, gentilesa de...
8: Bela!
0: Llangonissa que no tenies a Silicon Valley.
3: No.
0: No es menja bé a Silicon Valley, no?
3: No gaire, no.
0: Ja. Brosta és la paraula d'avui. Brosta. Ah, brosta, sinònim de crostó, extrem d'un pa de forma allargada.
4: Si aneu a un sopar de grup i n'hi ha un que demana que li guardeu la brosta del pa, desconfieu, és un psicòpata.
0: Bé, brosta, capa dura externa que es crea damunt de les ferides.
9: Em vaig fer una ferida a la tita i m'hi ha sortit una brosta amb la forma de la cara de Jesús. La voleu veure?
5: No, gràcies.
0: Sí, brosta, conjunt de brots d'un arbre o d'un arbust, la part tendra de les ramificacions que acaben de sortir.
5: Jo al matí, em llevo ben d'hora, tallo una mica de brosta pels conills i aquella olor d'herba molla és com si em fotés un cafè.
0: Mira, A, B o C?
3: La C?
0: La C? Correcte!
6: Bravo! Va, perquè és un que l'intenta...
0: Ona, escolta'm, felicitats per la investigació que feu i, bueno, segueixes en això? Sí, eh?
3: Bueno, ara estic un temps sabàtic.
0: Sabàtic.
3: I veurem. Perquè en principi, sí.
0: A Catalunya no hi ha molt de pressupost per treballar en això.
3: No, però bueno, et diré que aquest sistema potser parlarà català.
0: Amb això ens quedem. Bruna Girvent, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
4: Bravo!
7: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: És ben bonica, aquesta música, Arnau.
1: Home, i tant, això és un mite. L'estatunidenca Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Ens interpreta Jolene, una cançó de l'any 1973 que va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Ah, mira, Déu-n'hi-do.
1: Dolly Parton és una de les grans figures de la música country.
2: Això que té a veure això amb el programa que estàvem fotent?
3: La Làpida?
4: Bueno, xino-xano.
0: Un moment.
4: Estan impacients.
1: Aquí es proposa una conducció.
2: Vale, però...
1: Suggerim una peça musical que ens porta directament a l'objecte.
2: No feu tanta poesia. No feu tanta poesia.
4: És una secció a foc lent.
2: I aneu directes al gra.
0: L'objecte d'avui és la Làpida.
2: Ara.
0: Doncs ja està, ara.
1: Us recordo que vosaltres teniu una secció per la qual vaig compondre una sintonia.
4: Això és molt cert.
0: Feli, xuri, xuri, fel.
2: L'enveja de l'equip del programa ens va cancel·lar la secció.
0: Vam treure la secció perquè no valia res, fel. Vinga, va,
1: sí, seguim. Sisplau. Doncs això que us deia, va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Sí.
1: Hi ha artistes que busquen la inspiració entre els paisatges bucòlics de la muntanya, sí. Altres prefereixen la brisa marina.
0: Sí.
1: Fins i tot n'hi ha... Aquí els estimula el ritme frenètic de la metròpolis.
0: Uh-huh.
1: I després de tots aquests, hi ha la Dolly Parton.
0: Ai, madre.
4: Que troba la inspiració? Troba la inspiració al cementiri.
2: Ara veig.
1: És que la Dolly Parton, tota aquesta fascinació pel món dels cementiris, li va començar quan era una nena. Ja llavors buscava la tranquil·litat del cementiri del seu poble per escriure.
0: Bueno, no, silenci n'hi ha.
2: Oh, i tant.
0: Per concentrar-te, està bé.
4: Clar, i el que feia és que s'asseia entre els morts amb la guitarra per tocar i cantar i es passejava entre les tombes. Mm. Així llegia el nom de les làpides i llavors s'imaginava qui havien estat totes aquestes persones abans de morir.
3: És maco, és bon. I a la vegada no.
4: Bueno, però...
0: Sí. Té un punt de...
1: Hi ha una cosa, hi ha alguna cosa bruta darrere de tot això.
0: Sí.
1: Però justament el que deia Speyer, en una entrevista de fa pocs anys, va explicar que recentment havia anat a fer un pícnic amb la seva neboda a un cementiri.
0: Veus?
4: I la cançó que sentíem, Jolene, però no s'inspira en una d'aquestes làpides. De fet, la idea li va sorgir quan una nena amb aquest nom li va demanar un autògraf. Es veu que simplement li va cridar l'atenció el nom i va decidir compondre'n la peça.
0: Jolene, és bonic, Jolene.
4: Sí. És molt bonic.
0: Coneixeu cap de Jolene?
2: Home, Jolene.
1: Jolín.
2: En castellà?
0: Sí.
2: No?
0: Jolín.
2: Sí. O Jolín Rodríguez.
0: No el conec.
2: Jolín.
0: Tu Jolín.
2: Juga al Cádiz.
0: Vale.
2: Plotarà el dret del Cádiz.
0: No sé mai quan t'ho inventes o quan és veritat.
3: Ara s'ho inventa.
0: No. Ara s'ho inventa.
5: Sí. S'ho inventa sempre.
0: Ah, val.
1: La cançó que sí que sorgeix d'una seva visita a un cementiri és la que escoltarem a continuació. Jenny's Afraid of the Dark. La Jenny té por de la foscor.
0: Home.
1: En un cementiri, la Dolly va veure una tomba infantil amb una espelma encesa i allò
0: mal,
1: li va cridar la sensibilitat. No, espereu-vos, perquè...
2: Si ens estàs fotent, avui.
1: No, és que la peça també parla d'un tema tenebrós.
4: Sí, és que la nena protagonista, la Jenny... La Jenny.
0: Esteu parlant d'una nena morta,
4: sisplau. Sí. Serietat, sisplau. La protagonista, la Jenny...
1: No, aquesta
4: va...
1: encara no era morta. Bueno. Aquesta va anar a un cementiri i en va veure una altra de morta.
4: Clar.
0: Ah, sí.
4: Ella va anar amb els seus pares al cementiri a portar flors a unes làpides d'uns familiars.
0: Sí.
4: I els hi va dir als pares si sota terra era fosc.
0: Oh.
4: I els hi va dir que, porfa, quan morís no l'enterressin sota terra perquè tenia por a la foscor.
3: És
4: maco.
3: Sí.
1: Finalment, amics, la nena es mor.
3: Quina nena?
1: La Jenny.
4: La Jenny.
1: Això és la lletra de la cançó.
0: Sí, a veure, no està basada en fets reals, tampoc, no?
1: No, és poesia.
4: Però jo estic patint.
1: És una metàfora, doncs espera't, Mercè. La Jenny es mor...
4: Ai.
1: I els pares posen una flama eterna sobre la làpida perquè mai no estigui completament a les fosques.
4: Això sí que ara... fa mal la panxa,
2: Ara ploraria,
0: jo. Aquest programa de riure està bé,
1: Escoltem com ens ho cantava Dolly Parton l'any 1968. Això és Jenny's Afraid of the Dark. Música, mestre.

0: És alegre i al mateix temps devastador.
1: Sí, sí,
0: el country, a vegades té aquest ingredient.
2: Sembla que vagis a cavall,
0: Sí.
3: Ara, aquesta cançó tan trista, imaginar-te una colla d'avis ballant country a la plaça del poble.
2: Sí. Que ara ho fa més trist.
3: Que ara ho fa més trist.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Doncs vinga, que parlàvem de làpides,
2: sí.
1: No? La làpida així com més famosa seria la del Groucho Marx.
3: I tant, no? Hòstia, i tant. Sí,
1: aquella
3: hòstia,
1: que diu...
3: El meu cunyat... Digues.
1: Digues.
3: No, digueu tu.
1: Disculpeu que no m'aixequi.
3: Ara, és que el meu cunyat l'ha vist en directe, aquesta.
1: Ah, sí?
2: En directe,
3: El meu cunyat va anar a Los Angeles, és molt fan de Groucho Marx i tota la colla.
1: Tia.
3: I m'ha dit, només entres al cementiri, entra així a l'esquerra, ja la veus.
2: Jo tenia entès que no existia.
1: No,
3: jo també.
2: Tenia entès que era mentida.
1: No, no, perquè no existeix. I ni existit mai, eh?
2: No ha existit mai?
1: No.
2: El teu cunyat, què?
3: El meu cunyat l'ha vist i...
1: Que et dic que no.
3: Si té fotos i tot.
1: Que et dic que no.
3: Si
1: que, a veure, que jo sóc la dona del Groucho Marx.
2: Això li anava a preguntar qui és vostè.
1: Sí,
2: que
1: la dona del Groucho Marx.
2: Ah, sí?
1: Sóc la Ruth Johnson, eh?
2: Ah,
1: la dona del Groucho, sí.
2: Ah, sí?
1: Sí. Sí, sóc la dona i la mare dels seus dos fills.
2: Ruth Johnson es deia la dona d'en Groucho Marx?
1: Sí,
2: no
1: sí.
2: Mira, tot
1: sí, una de les tres. Una de les tres, perquè resulta que fill de puta es va casar tres vegades.
2: Bueno,
1: és que em vaig divorciar d'ell fa 20 anys, Vull dir que, home, allà tot el dia, amb el puro, jo és que
2: sí
1: no l'aguanto.
2: Demà el fet
1: no,
2: petons d'aquella
1: no,
2: boca.
1: No,
2: I
3: caminava malament.
1: Semblava que estigués amb un cendrer, Però, a veure, vam tenir una filla i ens vam divorciar.
2: Llavors,
1: i
2: la làpida no ho sap vostè.
1: Pregunta-li a la seva tercera dona,
2: O qui és la tercera dona?
3: Jo què sé.
1: Eden Hartford. Eden Hartford.
2: És vostè?
3: Sí.
2: Com es diu?
1: Eden
2: Hartford.
3: Hartford.
2: Molt bé.
1: Ens vam conèixer en un lloc fumant puros.
2: Ah.
3: Sí, ja es nota, Eden.
1: Sí. Bueno, us explico. Això de la làpida d'en Groucho...
3: No cal que cridis, Eden.
2: No,
1: és que si no em surt la veu.
2: Vale.
1: Queda així una mica de tant fumar puros, no?
2: La làpida que deia, disculpeu que no m'aixequi, que tot això encara no...
1: Disculpeu que no m'aixequi. Sí, ho he dit jo.
2: Disculpeu que no m'aixequi.
1: No, jo no ho he dit, ho ha dit la noia d'abans.
2: Sí. Això no existeix.
1: No existeix perquè no... Resulta que ell ho va dir en una entrevista, no? I es va quedar així com a l'imaginari. Al final no ho va fer.
2: O sigui,
1: no
2: va dir, si mai em moro, em posaré la làpida, disculpeu que no...
1: Exacte. I no ho va fer, vull dir que parla amb el teu cunyat, perquè no ho va fer, això.
3: Ho desmentim.
1: No, també va dir una altra cosa.
3: Has quedat fatal, ara,
2: Fel.
3: Que cada setmana dinem junts i em sentirà el desgraciat.
1: Sí,
3: perquè...
1: Desgraciat el Groucho, el meu marit, que a part de dir això de la làpida, també va dir que volien que l'enterressin a sobre de la tomba de la Marilyn Monroe.
2: Que guarro!
1: Que brunat. Un porc, el meu marit.
2: Anem a disseccionar la làpida, Joel.
3: Oh, no, i tant, Peyu. I a més ho farem molt làpidament.
1: Molt bé.
3: Te'l dedico,
2: prometes,
3: Joel.
2: Prometes.
3: Va per tu.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: A veure, en una illa deserta, que anem de fer d'una làpida?
3: A veure, algú pot pensar que endur-te una làpida, que al final és una pedra de 50 quilos, a una illa deserta, és absurd.
2: Sí.
3: No?
4: Sí.
3: Algú ho pensa?
4: Jo ho penso.
3: No, va, sortiu-ho.
4: Sí.
3: Digueu-ho.
4: Jo ho penso.
2: És absurd.
3: Doncs, efectivament, és absurd. Però, ojo, i si ens la trobem allà?
2: Ah.
3: I si tu arribes a una illa deserta i trobes una làpida, què passa? Bueno... Et dona pistes?
2: Sí.
4: Que hi havia algú.
3: No cal ser, efectivament,
4: Com a mínim, dues persones.
3: Aquella illa...
1: És que és...
3: intel·ligent.
4: La mare que em va parir.
1: És un lint.
3: Allà hi ha, com a mínim...
4: Despert.
3: Hi ha algú que ha viscut allà, com a mínim dues persones, i han mort.
2: Sí.
3: Bueno, l'altre no ho sabem.
4: No se sap.
3: L'altre no ho sabem. Segurament una mort lenta, Peyu. En cap cas, una mort làpida.
2: Prou de què t'he acudit, prou.
4: Sí, no
2: m'he dit prou.
4: No, ja no tinc més.
2: Val.
3: També hi ha l'opció en una illa deserta que no trobis la làpida, sinó que te la facis tu mateix allà.
2: Sí.
3: O sigui, portes un temps allà i veus que no et vindran a rescatar, perds tota esperança i et distreus doncs, buscant una pedra maca i anar-la cisellant. Passa que, clar, hi ha el problema de la data de la mort. O sigui, si tu t'estàs morint, difícilment tindràs esma de gravar la data el mateix dia que ja et mors.
2: Has de fer una previsió.
3: De dir, mira, moriré tal dia.
2: Sí.
3: Però t'has de comprometre.
2: Pots posar un genèric, un més o menys.
3: A maig de 2000.
4: I a sota el nom del poble, Sant Carlos de la Làpida.
2: Prou. No us ho rigueu. peleu entre vosaltres, a més, que és terrible. Prou, sisplau.
0: Utilitat com a joguina sexual.
3: Ai, aviam, la làpida té la utilitat com a joguina sexual més baixa del que portem de temporada, Peyu, i mira que hem fet el tall a gespa i la radiografia.
2: Doncs passem al següent punt, si vols.
3: Això és el que faria un covard, Peyu. Sí. Algú sense esperit aventurer ni ganes de ser cridat a l'ordre pels mandamases de la CCMA.
2: Doncs passem al següent punt.
3: Sisplau.
0: Vinga. Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Aviam, ara com ho explico, això. Hi ha dos tipus d'armes, no?
2: Sí.
3: Hi ha les que s'utilitzen llançant-les contra l'enemic.
2: Sí. Objectes llancívols.
3: I hi ha les que tu llences l'enemic contra la... Contra la... Sí. Exemple, si jo ara... No, mira, agafo aquesta senyora, vale?
4: I l'estampes.
3: I jo li tiro la barra del bar a ella...
2: Sí.
3: Malament, no...
1: Difícil.
3: No. Però, en canvi, si agafo la senyora i l'estampo... Contra la...
2: Falta.
3: Perdoni'm, i sisplau.
4: Home, la vena és perrucat.
3: Doni'm la mà, perquè si no
2: ho superteix. Li ha fet saltar els auriculars del cap, eh?
3: Bueno, s'ha entès.
2: Sí. És millor tirar la dona contra la barra que la barra contra la dona.
3: Efectivament, molt important, això.
4: No havia passat mai, això.
0: Utilitat metafòrica.
3: Gràcies per treure'm d'aquest atzucac. Metafòricament parlant, la làpida té bastanta potència per la seva connotació de permanència.
2: Sí.
3: De cosa inamovible.
2: Sí.
3: Què et diu la làpida?
4: Aquí estic.
3: Aquí estic i d'aquí
4: quedaré.
3: I aquí m'hi quedaré, no? Queda per sempre, la làpida és imperecedera, no? En aquest sentit, tenim el concepte frase lapidària.
2: Sí, senyor.
3: És una frase molt solemne que és tan contundent i plena de saviesa que queda gravada per sempre al cap de la gent. Per exemple, dic uns exemples, eh?
2: Sí.
3: Déu ha mort,
2: sí,
3: de Nietzsche.
4: Nietzsche.
3: Això és una frase lapidària.
4: Sí. Nietzsche ha mort.
3: L'infern són els altres.
4: Schuster.
3: Sartre.
4: Sartre.
3: Sartre.
2: Sí.
3: I have a dream.
2: Sí.
3: Martin Luther King.
2: Sí, senyor.
3: En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Gabriel Rufián.
2: Sí.
3: Són frases...
2: Que queden
3: per sempre,
2: sí, sí,
3: gravades,
2: sí, sí, sí,
3: ben bé, com una làpida, no? Sí. A la memòria col·lectiva.
2: Que no totes tenen per què ser veritat.
3: No totes tenen per què ser veritat.
2: Però queden.
4: Però són veritats.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. És que la làpida...
0: Propaganda del segle XIX.
1: Quina gran notícia! El restaurant Visca el Batlle torna a estar obert!
5: Després de 6 mesos tancats a causa d'uns problemes menors amb sanitat, per fi podem anunciar-vos la gran reobertura.
1: El restaurant Visca el Batlle torna amb una cuina restaurada, amb gairebé tots els certificats al dia i lliure de qualsevol plaga d'arrossegadors.
5: Caram, quina bona pinta!
6: Mmm, quines croquetes tan bones! De què són?
5: Del que tu vulguis, trempat!
1: Carn fresca i ecològica.
5: I de quilòmetre zero.
7: Deliciós!
8: No és barat, però no s'ha de ser rata amb el menjar.
9: El restaurant Visca el Batlle
0: patrocina Històries per passejar el gos.
1: Quina cara més preciosa!
3: Okay, ja, ja, ja. Ai, com...

0: així com d'ulleres de pasta, perquè li agrada la música clàssica.
1: Mare, el que faltava, encara pitjor.
2: Un gos que li agrada la música clàssica?
1: Pobre gos.
2: Amb ulleres de pasta?
0: No porta ulleres.
3: Era un símil.
4: En aquest passeig visitarem els teatres i les òperes més importants de l'aristocràcia parisenca de mitjans de segle XVIII. La música clàssica hi tindrà un paper destacat.
3: Avui passegem el gos per París, com a l'any 1773.
5: Sempre se la saben, eh?
3: París es troba en plena il·lustració. Un moviment que defensa la raó i l'humanisme. Per descomptat, la música hi té un paper fonamental. Ha deixat de sonar exclusivament dins les esglésies i ara és el vehicle per expressar les emocions humanes.
6: No, què és la música, si no? Un vehicle per expressar... El reggaeton?
3: Sí.
6: Que no expressa una emoció humana molt concreta?
0: Molt concreta.
6: Molt precisa. Doncs ja és això. Sí. Ja és això.
2: Està bé, això.
3: La Roma estarà contenta, perquè avui només sonarà música clàssica. Ara mateix ens envolta la crème de la crème de l'alta societat parisenca.
6: Olala.
3: Tots han vingut al teatre a veure l'home del moment. Es diu Joseph Boulogne, més conegut com Le Chevalier de Saint-Georges, un virtuós del violí.
6: Hola.
7: Bona nit, malparits!
3: Ei! Jo... Bueno, no sabem si Le Chevalier comença els concerts d'aquesta manera, però sí que sabem que és un home molt exitós, eh? És el músic més famós del moment.
2: Le Chevalier de Saint-Georges té extraordinari.
3: Sí, eh? Us agrada?
1: Oh, boníssim, boníssim. Oh, és dels millors que hi ha, eh? Vull dir, és un tio... Ostres! Ara, el que passa és que aquest teatre està tan mal il·luminat que, collons, des d'aquí aquest nano sembla que sigui negre, eh? Però és boníssim, eh? Sí, és boníssim, eh? Però, collons, li fotin llum, perquè dius que és un
2: sembla negre.
1: És pas negre.
2: Va, aquest negre.
1: Però, molt bo, jo és del millor que sentim mai, eh?
2: Sí.
1: Pell de gallina, pell de gallina.
3: Le Chevalier de
2: Saint-Georges.
3: Le Chevalier
2: de
3: Saint-Georges.
1: És molt trempat.
3: El millor violinista de França és ben molat, tu.
2: Què?
3: Que és molat, us deia.
2: Sí.
3: És molat, és...
2: Sí.
1: És molat?
3: Sí, té
2: la pell... Com el sucre moret, tu. Uita, uita, quin to de pell.
3: Molta gent es pensa que és blanc, però quan el veu per primera vegada s'adona que és mulat. I això és una cosa que impacta la noblesa.
1: A veure, una cosa, ben mirat, i tampoc n'ha res de l'altre món, cantant aquest nano. Que no està pa... Vull dir, que està desafinat, m'ha fet l'efecte.
3: Però si fa un moment dèieu que era boníssim, eh?
2: Aquest dormia.
6: Però si dèieu que gallina de piel i no sé què està dient vostè, que la pell de gallina...
1: Embustero, que ets un embustero.
3: Ho estàveu dient fa un moment.
1: No, que empatolla, si aquest dormia li he dit... No, dic que boníssim, aquest ronc boníssim, li he dit. Boníssim, aquest ronc.
2: No
1: li hem dit res. Nosaltres no el sentim mai.
3: I l'has sentit desafinat.
1: Xabacà. Una música xabacà.
3: És raro desafinar, perquè toca el violí.
2: No, però no pots desafiar.
3: No, ell cantant.
1: El violí desafinat.
2: Pots desafinar, el violí?
1: I quan toca el violí també canta.
2: Pots desafinar? Pots desafinar?
3: Le Chevalier de Saint-Georges és fill de pare blanc, ric i de mare negra i esclava, d'aquí el color de la pell.
4: Una altra cosa no, però els dinars de Nadal són ben distrets a casa.
1: De ser uns dinars entretinguts, uns xistes, de fotre uns xistes.
3: Tot i ser fill il·legítim, s'ha de dir que el pare li ha donat una bona educació. I el nano sembla que ho ha aprofitat. Més enllà de ser un virtuós del violí, també és campió francès d'esgrima i cavaller de l'Orde Reial.
4: Ah, potser faig una mica de ràbia i tot.
3: Sí, home, una mica.
6: Això t'anava a dir, Gevantons.
3: Sí, això sí, el cognom familiar de... Què li has dit?
2: Gevantons.
0: En
2: Gevantons.
3: Gevantons.
6: Chevalier, perdó.
3: Chevalier, això. Però si tu ets l'únic que sap francès del programa.
6: Sí, però ja estic una mica cansat avui.
2: Com que has mulat, tothom s'hi atreveix.
3: Sí. El cognom familiar de Saint-Georges és tot el que pot aspirar dins la noblesa. Les lleis de l'època li prohibeixen que hereti res. Si no ets blanc, no pots heretar.
2: Fixa't.
3: Una llei curiosa, no? És com...
2: Sí.
6: No està bé.
3: Bueno, no, crec que no està massa bé.
6: Jo que diria que no.
2: Però és una manera de... Bueno, no t'has de... Ja està clar. Sí. Tu ets negre, però no heredes. Ja està.
3: Sí. Som al segle XVIII i la societat europea és ben racista.
2: Sí,
3: i els francesos, per molt humanistes que siguin, també ho són.
6: No com ara, que els francesos ara...
3: Ara.
6: Mare de Déu, la Le Pen aquella. Ni gent racista, ni... És ben humanista, aquella dona. Tu la veus i dius humanista.
3: Humanista.
6: Sí.
3: De fet, és un miracle veure Le Chevalier dalt d'un escenari dirigint l'orquestra, però té tant de talent que fins i tot l'aristocràcia francesa passa per alt el seu color de pell. Heu de saber que una de les seves principals admiradores és ni més ni menys que la jove reina Maria Antonieta.
0: Meu, ui. Ui, és que és un músic tan talentós.
3: Sí.
0: La seva música, mira què et diré ara, és que, de veritat, és que em fa perdre el cap.
1: Bona frase, Maria Antonieta.
0: Per què? Sí. Ja, per què ho diu això?
2: Ja ho veuràs.

0: rient, ja ho anirà rient, ja.
1: La monarca francesa n'està molt de Le Chevalier. El convida cada dos per tres a tocar a concerts privats de Versalles. L'anomena afectuosament el meu mulat preferit d'Amèrica. També l'ha contractat com a professor particular de música.
0: Això és un argument de pel·li porno, eh, Peyu?
1: Una mica, eh. Els rumors corren pels passadissos de Palau. Le Chevalier i Maria Antonieta passen un bon grapat d'hores junts i s'estan a soles i amb les portes de la cambra tancades.
2: No, és que penseu que a mi m'agrada molt, molt la música.
1: Sí, eh?
2: Sí, i ell és un gran professor.
3: Majestat, una coseta, un detall, no res. Cal anar despullats per fer la classe? O ens podem vestir?
0: És ben boja.
1: Sí.
0: Està com una cabra, eh?
2: Segueix.
1: El cert és que Le Chevalier és un autèntic seductor, però una altra vegada el racisme de l'època fa que li sigui impossible casar-se amb una dona de la noblesa. Però deixem el safareig a banda i tornem-nos a centrar en la música.
3: No sé de quin safareig parles, si això només toco el violí.
4: Nano, Chevalier, corda't la bragueta, que des de la classe amb la reina la portes ben oberta, eh?
1: Tots els testimonis de l'època coincideixen que veure dirigir Le Chevalier de Sant George és un espectacle fascinant. Penseu que la figura del director d'orquestra, tal com el coneixem avui en dia, és relativament moderna. Al segle XVIII, us l'heu d'imaginar dirigint l'orquestra mentre ho fa amb l'orquet del violí, mentre va tocant el violí.
5: Home, ha de ser, collons, dirigir, tocar el violí. Ara. Què és aquests directors moderns d'ara? Això no és res. Comèdia.
1: No fan res.
5: Comèdia.
0: És que fan espavientos.
5: Ara.
0: És el que fan.
5: Per fer-se veure.
1: Jo m'hi fixo. Jo miro...
3: No, res.
1: Miro els que toquen el violí. Miro els que toquen el violí i n'hi ha que no el miren mai, el director.
5: No. Si el director està tot el dia...
3: A veure, ignorant.
2: S'està liant, eh?
3: En primer lloc, el director ha assajat durant diversos dies amb l'orquestra, per tenir allà un contacte.
1: Ah, i allà ja el miren.
3: Hi ha una entesa.
1: Allà el miren.
0: Allà el miren.
3: Allà el director va domant l'orquestra perquè entenguin cada gest minúscul que pots fer, que ella els perceba. No cal que l'estiguin mirant, han de mirar la partitura.
1: Ja.
3: Però perceben aquestes...
0: O mires la partitura o mires el director.
1: No, pots mirar tot.
3: No, perdona.
0: No, perdona.
5: Perquè són amics teus i sou com una secta, eh? Però...
3: No, jo no sóc músic d'orquestra, però...
5: Els vols defensar, però...
3: Sempre m'hi he fixat.
2: Jo ho he estat
3: perquè...
2: i ho puc corroborar, que és així.
5: No.
2: El mires i quan estàs allà a l'orquestra tens el faristolet aquí i vas fent així. Llavors, quan el mires i ell et veu que et mira, dius, vamos, punt positiu, Laia.
5: Ja no estàs parlant de música, eh?
2: No
5: estàs parlant de música.
2: No ens desviem,
5: eh?
2: Tornem a la història.
1: Bé, es veu que el nostre amic ha traslladat la postura i l'elegància dels moviments de l'esgrima a la direcció musical. És un revolucionari. Qui s'ha quedat adormida ara és la Roma. La gosseta, pobreta, que ja sabeu que... Bueno, la música clàssica la relaxa, ho he dit al principi.
0: Tant?
1: Sí, noi, mira, no havia escoltat mai res semblant. Mentrestant, la flor i nata de París fa cua per veure Le Chevalier. El nostre amic s'ha consolidat com un dels grans músics del país, però encara han d'arribar més bones notícies.
0: Hòstia, no, tu escoltes aquesta música i dius... ara han de venir bones notícies. Que no?
1: A veure... Encara que sembli mentida, arriben bones notícies perquè s'acaba de morir el director de la Reial Acadèmia de la Música, coneguda també com l'Òpera de París.
0: Però crec que hi veu, que...
5: Bueno, família...
1: no tenim res en contra del pobre home.
0: Per què dius que són bones notícies?
1: Bueno, perquè ha deixat una vacant de direcció a l'entitat musical més prestigiosa de França. I sabeu qui serà l'encarregada de decidir qui ocuparà el lloc d'aquest senyor?
2: A veure!
1: La reina Maria Antonieta.
2: Jo!
1: Sí? Aviam, què serà?
2: A veure, serà un procés totalment transparent,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, això espero.
2: A més, és que com que tinc diversos candidats, no? A veure,
0: primer candidat
2: serà Le Chevalier.
1: Ja ens ho esperàvem.
2: Sí. Segon candidat serà... el meu professor de música.
0: Maria Antonieta!
2: I tercer candidat serà... meu amant.
1: Un dels tres.
2: Podem escollir entre aquests tres.
1: Molt bé. De fet, Le Chevalier de Sant George serà el nou director de l'Òpera de París. Era la persona ideal, eh? Més
2: sí,
1: del...
2: sí, no, a més a més és que fot uns morrejos que de veritat, així... Bla, bla. Ho he dit amb veu alta, oi?
1: Sí
0: que ho has dit, sí.
3: Com són els morrejos?
2: Molt francès.
1: El que hauria de ser el cim de la carrera musical de Le Chevalier s'està a punt de convertir, però, en el seu gran disgust. Ja us podeu imaginar que la notícia que un mulat dirigirà l'òpera no agrada a tothom.
4: No, i els francesos, a vegades, tan oberts que són de ment i...
1: Sí, noi.
0: Sí, però... I en canvi,
4: que...
0: sí.
1: Són, en principi són els humanistes d'Europa, però...
4: Ja, però tenen aquest punt, a vegades se'ls gira la truita...
0: I patapam.
1: Atenció, perquè les tres màximes estrelles de l'òpera fan arribar una carta a la reina. Suposen el nomenament de Le Chevalier amb les següents paraules.
6: La nostra honorabilitat...
4: Com?
6: Hola?
1: Hola.
4: És una carta...
6: I la nostra delicada consciència...
4: Això és una carta?
6: Ens impedeixen pujar-nos a les ordres d'un mulat. No em foteu efectes a mi, que sóc molt tou. Seria una degradació parlar francès.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Així és dura, la carta.
1: Home, és una carta...
4: Això és de veritat, aquesta carta?
1: Sí.
4: S'existeix, eh?
1: Bona reunió. Home.
0: Bueno, era en francès, la carta, l'hem traduït.
1: La reunió aquesta, que dius... Nois, ens hem de trobar un moment per veure què escrivim a la reina Mariona. I llavors estàs allà. Què posem?
4: Posa-li...
1: Aquest negre no el volem.
4: Suavitzem-ho.
1: No, està més ben redactat, sí. Però...
4: Déu però això, aquest negre no el volem.
7: Ja tot un moment que quasi... artificial, això, eh? Els hi va fer.
0: Anaves a dir reina marioneta.
1: Perdó.
0: Ja ho he vist.
4: Reina camioneta.
2: Jo,
1: la carta que hem llegit, com hem dit, és real. La reina aquí, bueno, doncs hi té un paper ben galdós, eh? Si continua apostant per Le Chevalier, les estrelles de l'òpera se li declararan en vaga. Davant d'això, Le Chevalier decideix posar-li fàcil a la reina i evitar-li qualsevol escàndol. Ell mateix renuncia a ser director de l'òpera. Abandona el càrrec per afavorir el regnat de la seva estimada. De la seva alumna, volia dir.
8: Mi senyora, no pateixi més. Sé que la meva presència a l'òpera de París li pot causar masses mal de caps.
2: No.
0: És molt.
8: Jo, l'únic que vull és la seva felicitat. Per això renuncio al càrrec.
1: Sí, senyor.
4: Ole!
1: Aquest va ser el dilema de Le Chevalier de Sant George i aquesta la seva decisió final.
2: Ai... està fatal. Maleïts prejudicis. Mireu què heu aconseguit.
4: Hòstia, l'hem fet plorar la reina. Sí.
0: Mira, mica, que aquesta dona que em cau fatal, és que la mataria. De sí. I ara la defenso.
2: Gràcies, la defenso. És que no hi ha dret.
0: Sí. Ara ja no la defensaria tant.
2: Se valia tan talentós, no?, que era. I un home amb aquell nom, talent, no?, i amb aquella gran...
0: Talent, també.
2: Talentositat, eh?
1: Le Chevalier s'acabarà refugiant a casa d'un dels seus grans mecenes, el duc d'Orleans. Allà compartirà sostre amb un jove músic de Salzburg, que tot just està començant, un tal Wolfgang Amadeus Mozart, a qui Le Chevalier de Sant George li servirà d'inspiració. Aquesta ha sigut només una petita part de la vida de Joseph Boulogne, Le Chevalier de Sant George, el primer compositor clàssic d'ascendència africana, conegut amb el sobrenom del Mozart Negre.
0: Home,
1: bueno, nom justet.
0: Nom lleig.
1: Encara que segurament seria més adequat parlar del Mozart com Le Chevalier Blanc.
0: Ara.
1: Perquè va ser
0: ara.
1: Posterior.
5: Oi, molt ben trobat, Peyu. Molt ben trobat,
0: Peyu. Bravo, Peyu.
5: Felicito, Peyu.
1: Gràcies. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa, que ens ho dirà algú, i sabrem si salvem la nostra gosseta, la Roma, aviam si ha sobreviscut o no. Mercè, que tens el cap només a Le Chevalier.
9: Doncs mira, estic aquí amb la Lluïsa i la Francesca, és que avui hi ha molta gent i estan molt apretats.
1: Molt
9: i dic,
1: bé.
9: Pues agafa't dues!
1: Vinga,
9: eh, Maria?
1: La Lluïsa i la Francesca.
9: Que d'on sou?
10: Barcelona.
1: Lluïsa, Francesca, la pregunta per vosaltres. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa? A. Va obrir el primer bar musical de París. B. Es va convertir en coronel d'un regiment exclusiu de soldats negres. O C. Li van acabar tallant el cap perquè era amic de la Maria Antonieta.
10: La C.
1: Ha estat maco perquè... una de les dues li ha dit a l'altra la B i l'altra ha dit sí, la C. Doncs era...
10: No, la B.
1: Era la B? La B, sí?
10: La B.
1: Va, la B, correcte! La Roma ha superat la seva estada al París del segle XVIII sense cap mena d'entrebanc. De fet, torna tan relaxada d'escoltar música clàssica que en comptes de passejar per França, sembla que vingui de Caldea, tu. I fins aquí la... Ui, perdoneu, telèfon. Segon, que l'agafo. Un moment. Sí? Ui, que fa... Ara pla. Hola? Sí? Hola?
9: No sembla... No... És així, que de vegades queda enganxat en aquest...
1: Ah, ei, apreta la mama.
11: cosa, que no me'n surto.
1: Sí, però ha de ser ara, mama, ho pots esperar.
11: Ara, perquè és que tinc l'ordinador obert.
1: Bueno, mama, és que ara jo tinc... Bueno, va, què és,
11: ràpid? He de canviar el número de compte de quan te cobro la jubilació.
1: Hòstia, ho has de fer tu, això, no ho pot fer algú.
11: Ai, és que vaig anar a la Seguretat Social i aquella dona me va dir si no tiene cita prèvia, no se puede. Hágalo por internet.
1: Bueno, ja ho farem un dia que vingui a casa vostra, mama.
11: Mama, fem-ho ara, que ara ja tinc l'ordinador obert. Em poso l'altaveu.
1: Sí, bueno, mama...
11: Moment, que no trobo. Moment.
1: Mama.
11: Em sent?
1: Sí, perfectament.
11: Se sent ara?
1: Se sent, sí, mama. Va, de veritat, és que no podem fer una altra estona. Jo, si no veig l'ordinador, no et sabré guiar.
11: És que hem de passar la pensió amb un altre compte que hem obert a la caixa, perquè ens regalen una tele.
1: És que no, encara ho fan, això, els bancs.
11: Una tele guapa, tu, aviam. Mira, que m'he encallat aquí en un puesto, ja veràs.
1: On t'has encallat, mama, aviam?
11: Aquí, que me diu, identifíquese, certificado digital.
1: No ho tens, tu, això no ho tens.
11: Doncs què he de fer?
1: No et deixa posar el DNI, però...
11: No, diu clave.
1: No, el de la clave tampoc ho tens, Tomà. Deixa-ho estar.
11: Ai, ara se m'ha obert la meva salut.
1: No, la meva salut.
11: Ja. Descarregar anàlisis, és això?
1: No té res a veure amb descarregar anàlisis.
11: Ho fan complicat, hòstia.
1: Va, ara el govern diu que ho agilitzaran, tot això burocràtic. Diu que ho faran...
11: Espera, Seguridad Social.
1: Ha de ser aquí, aquí.
11: Modificación de datos bancarios del pensionista.
1: Clica aquí, clica aquí.
11: Ai, mare.
1: Mama?
11: No sé pas que se m'ha obert, ara.
1: Mama, què és això? Se sent un... Mama, mama.
11: Jo què sé, el teu pare, que aquest ordinador el té ple de cerca.
1: Mama, escolta.
11: Ai, no és pas la Seguretat Social,
1: no,
11: això.
1: No, té cap pinta que sigui la Seguretat Social.
11: Ai, mare, oi, què li fa? Oh, que és bèstia.
1: Mama, penjo.
11: No ho he vist mai, això.
1: Adéu, mama. Adéu, perdoneu, adéu. Disculpeu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
12: Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
13: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol es compromet a aprovar un nou paquet de mesures anticrisi per ajudar els ciutadans a fer front a la pujada de la inflació. Abans de l'estiu, i pressionat per Brussel·les, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina. Era un context favorable perquè els preus començaven a contenir-se gràcies a la treva en el conflicte de l'Orient Mitjà. Ara, però, el conflicte torna a estar latent i els preus dels carburants s'han tornat a enfilar. L'executiu reconeix que ha de canviar de plans i que caldrà prorrogar les ajudes, tot i que no concreta quines. De moment s'ha reunit amb la patronal i també amb els sindicats que li reclamen intervenir els preus del gas i de la benzina per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo de Comissions Obreres.
14: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
13: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions al Congrés dels Diputats del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa l'hora en què es van enviar els avisos S-Alert durant l'episodi de pluges intenses de dimecres. El primer avís es va enviar a les 9 i 12 al vespre a Barcelona i al Maresme, quan el Meteocat va elevar el risc de pluja al màxim nivell i va advertir de possibles inundacions sobtades. Parlon assegura que les alertes no van arribar tard, sinó quan la població havia de protegir-se.
15: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable. No enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou.
13: L'única víctima mortal de l'episodi és un home de 48 anys que conduïa un cotxe que va ser arrossegat per una riera. L'Ajuntament d'Olivella diu que no havien vist mai caure tanta aigua i que adaptaran els plans de prevenció als nous fenòmens meteorològics. Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre el gel olímpic, Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que la seva evolució és favorable. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3:15. Obar és baixa per sanció de cara a aquest partit i també aquest divendres juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista però sense la portera Cata Coll.
12: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Què tal, 50%? Com està vostè?
1: Doncs mira, ara estava llegint un missatge de l'Òscar. Ahir llegíem el missatge de l'Alba, que deia us he descobert fa poc, etcètera, etcètera. I l'Òscar em fa molta gràcia perquè fa servir un terme que fem servir moltes vegades, o que fèiem servir quan anàvem a l'escola, a l'institut, o a la universitat. Hola, soc nou a la solució. M'agrada molt aquest concepte de soc nou a la solució. I que ens ho diguin.
0: Digueu-nos si sou nous a la solució.
1: Sou nou a la solució. Felicitats pel programa i feliç dijous a tothom.
0: Feliç dijous a tothom. Mira, també farem una salutació pel futur. Perquè ara m'acabo d'assabentar que la nostra companya d'esports de TV3, del TN, la Marta Bosch, ens escolta cada dia, quan va cap a la tele, ens escolta la carta. Marta, ara estàs flipant, nena.
2: Bravo, Marta.
0: Vigila el radar de la Diagonal. No sigui que t'enganxi.
1: Ara ens està seguint la Marta, en el seu espai-temps.
0: En la seva realitat
1: està passant això. Sí, ara ens està seguint. Clar, molt bé, Marta. Gràcies.
0: Ai, senyor, a part de la Marta, el Fran Domènech i l'Òscar, que és nou a la solució, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: si avui és dijous, bon dijous a tothom. La solució es diu... Núria Casas, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda!
0: Com estàs?
1: Molt bé!
0: Com sempre bé. És que, de veritat, Núria, hauries de venir una hora abans, perquè tu i jo ens posem a xerrar.
1: Sí, sí. A mi m'ha faltat temps, eh?
0: Ens falta
1: la
0: temps.
1: La prèvia falta temps.
2: La prèvia. L'aperitiu.
0: Ai, la prèvia. Núria,
1: sí.
0: Portes tatuatges?
1: Sí.
0: Epa, no ho sabia, això.
1: Sí, tant.
0: Amagats?
1: No, em porto dos, una a la panxa, que és el típic que et fas així, època Brindis Fears, una cau de sol, per dir, fas música, sí, després ho veiem quan toco
0: el piano,
1: el La La Land. I una altra, que precisament em vaig fer en directe, en una altra ràdio, que me n'arrepenteixo profundament, que està en procés de desaparició.
0: No.
1: Te l'ensenyo,
0: per favor.
1: Mira, posa-ho.
0: A veure, a quina ràdio era, nena? Digues
1: RAC 105.
0: A RAC 105, al Fricandó?
1: Sí.
0: Ja ens coneixíem, tu i jo. I això t'ho vas fer en directe, eh?
1: Me'l vaig fer en directe. És la flor d'una ginesta.
0: És normal que te'n penedeixis. Hem de fer una foto.
2: Jo crec que...
0: Podem fer una foto, Núria?
1: Sí, perquè a més no vaig peludeta. La podeu fer.
2: La gent del club es mereix poder veure...
0: Voleu veure el tatuatge del qual se'n penedeix Núria Casas? Doncs ara mateix...
1: És pitjor que l'Eke Homo.
0: Sí, no?
1: Només et dic això.
2: Exetato.
1: I es veu a la cama.
0: Si no hi sou al Club de la Solució, teniu temps perquè en uns minuts enviarem la foto de la Núria. Us voleu donar l'alta d'aquest Club de la Solució al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució. Allà entrareu en una llista, en un club, on enviem informació exclusiva, fotos que només es veuen al club, per tant, no es veuen a xarxes socials. Estem fent la contraprestació a Meta.
2: Clar.
0: Vull dir, anem contradint el Mark Zuckerberg.
2: És exclusiu, contingut exclusiu.
0: Contingut exclusiu. A tot això, Núria, t'ho preguntava, perquè avui volem saber-ho tot sobre els tatuatges. Per què portem tatuatges? Portar tatuatges és una moda o ja no? Des de quan ens tatuem la pell? Per què ho fem? Ho fem per motius estètics? Ho fem per motius culturals? Què passa si ens fem un tatuatge i no ens agrada, com el cas de la Núria Casas? Mm. Ens el podem treure? És un sí, oi?
1: És un sí, però, clar, cada sessió són 50 euros i jo, per exemple, aquí mínim me n'haig de fer 12. Em vaig quedar amb 3, perquè, a més, treure's un tatuatge fa 10 vegades més mal que
0: fer-lo, eh? Doncs mira, parlarem, també t'he de dir, amb el Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, que ens explicarà com eliminar tatuatges. Més preguntes. Quins són els límits del tatuatge? Un tatuador pot negar-se a fer un tatuatge? Ens ho explicarà una persona especialitzada que precisament parla d'aquests límits del tatuatge. Què són els tatuatges paramèdics? S'han incrementat en els últims anys? I la solució a aquestes i altres preguntes la té la Joana Catot. Molt bon dia, Joana.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, Joana?
3: Molt bon rotllo, i aquí.
2: La Joana...
0: Home, què et penses que hi hagués ja això amb el rotllo?
2: La Joana ve 5 minuts del programa i diu, the place to be.
0: Joana, jo t'he vist passar per aquí i dic, ui, segur que és la Joana Catot. Perquè la Joana Catot és dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i portes molts tatuatges, Joana.
3: Jo porto dos, només.
0: Però poc grossos.
3: Soc de les que ens agrada un tatuatge gran i no 50 de petits.
2: Fixa't.
3: Sí, quan a mi un em diu, porto 20 tatus i... Què? Fa un mil·límetre que dur...
0: És trampa, no?
3: És trampa. I si l'altre em pot portar un de sol i pot portar... Com jo em porto, que em comença el dit, diguéssim, se m'acaba el dit del peu.
0: Però és aquest tatuatge de tot el cos.
3: I l'altre porto polinès a l'altra banda.
0: Ah, amiga. Mira, li preguntarem sobre la història del tatuatge. Què signifiquen els llocs on ens tatuem? Tot ho sap la Joana. Si teniu preguntes, ja ho sabeu. Et deia, Núria, que parlarem amb l'Albert Grau de la Federació Espanyola del Tatuatge pels límits del tatuatge. Per exemple, un tatuador es pot negar a tatuar unes bastes? Ho ha de reportar la policia?
1: I també...
0: Sí o no?
1: Depèn d'on, perquè, per exemple, jo tenia una amiga que el tatuatge se'l va fer als dos llavis vaginals. Es va fer un sol, aleshores...
0: Un moment.
2: Núria, a
0: veure... M'ha sobtat molt aquesta informació.
1: L'hi havies vist? L'hi havies,
3: sí. El devia tenir com destrossadet, perquè a dintre els llavis o aquests llocs...
0: La tinta corre, no?
3: Exacte, no queden unes línies polides, queda un petardo.
1: A veure, quan tancava l'entrecuixa li veia molt bé el sol. Clar, perquè el sol estava fet per una banda i per l'altra.
0: Ah, els llavis exteriors.
3: Els llavis, exacte, per això et dic, els llavis, que és aquest tel d'aquí sota.
0: M'imaginava com el llavi interior.
3: Jo també, com diu els llavis.
0: Li va quedar una esborronada allà.
1: Home,
0: i quedava bonic, eh?
1: quedava bonic, però penso que, home, és una part molt delicada, és una part molt íntima, és una confluència, i això ho sé perquè amb el postpart ho he estudiat molt, una confluència
0: nervis,
1: de nervis brutal. Aleshores, no sé fins a quin punt un tatuador diu, escolta, en ser de tatuatges, potser no d'aquesta part més mèdica que depèn del lloc involucra.
0: Mèdica i que t'ha de quedar un sol que s'omplegui,
1: saps? A veure, sí, era el sol de l'Arale, allò.
0: Ai, per favor. Vull dir,
1: era brutal, però clar.
0: Avui parlem de tatuatges, tot sobre tatuatges, de portar-ne o no portar-ne, com sempre, i podeu dir la vostra, Fran.
2: Ai, sí, m'agrada pensar que, a més, hi ha oients que tenen tatuat el número del directe de Catalunya Ràdio.
0: Oh, que lligadet.
2: Sí, el que passa que jo crec que no els hi cal, perquè se'l saben de memòria, el 93-201-7474. No cal que se'l tatuïn. També tenen tatuat, o si no, ho faran aviat al WhatsApp del programa, perquè hi ha gent que pot trucar, però hi ha gent que no, que només pot escriure. I el WhatsApp del programa és el 677-38-77-19, on avui, efectivament, volem que ens expliqueu, si porteu tatuatges, quins i per què. No és una competició, com deia ara la Joana. No, és que jo em porto 38, jo 53, o jo 4. No, expliqueu-nos quin tatuatge porteu, si n'hi ha algun que tingui alguna significació especial, o si us penediu d'alguna cosa que us
0: com
2: heu tatuat.
0: Com la Núria Casas, insisteixo. Clar, voleu veure la foto del tatuatge de la Núria? 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució.
2: Jo, a l'inrevés, que us fan fàstic els tatuatges, que potser no els suporteu, no us agrada veure la pell
1: això
2: plena de tinta. Escolta'm, Núria, pot ser
0: que... Mentre no sigui la teva pell,
2: pot ser que veu algú amb tatuatges i no
1: és veritat,
2: agradi,
1: que
2: no?
1: És un món de prejudici. A veure, jo, per mi, el tatuatge, depèn de com l'entenc, sí que el relaciono a una moda, perdoneu, quilla, és a dir, de futbolista, no sé com dir-ho.
0: Ja ho has dit.
1: No, però hi ha marques...
2: Al jardí de la casa.
1: Et dic marques, per exemple. Fa uns anys es va posar molt de moda, però ara per mi és una marca quilla que la relaciono, per exemple, amb el tatuatge. És aquest món de prejudicis mentals que ens fem tots, però Gistar.
0: Gistar. Val.
1: No?
0: Com un tribal, així.
1: Fotre's un BMW. Val. Vinga, tu, vaig amb un BMW, no? Doncs el tatuatge, depèn de com l'entens, el poso també en aquest sac.
0: D'acord, perquè jo crec que hi ha un tatuatge de moda i un tatuatge realment amb significat. Pot ser?
1: Ara
0: aquest un bon resum.
3: El tatuatge, jo sempre dic gràcies que s'ha posat de moda. Perquè quan jo vaig començar fa 30 anys, que ens fèiem les agulles nosaltres amb una màquina de soldar, ens l'anàvem a comprar a les merceries, era un problema, no trobàvem tintes, no sabíem què fer. I a sort que se va posar de moda, en mica, que ara tenim no sé quantes mides, potser 15 o 20 mides d'agulles.
0: Com...
3: Les comprem a tot arreu, ho podem fer tot, o sigui que...
0: Però com sempre, que les coses es posen de moda, doncs hi ha una part, diguem-ne, que s'embruta una mica la seva essència, però també són lliures de fer el que vulguin, no?
3: L'essència la té per la gent que la vol tenir. I la gent que no, que ho fa banalment, doncs ja s'ho trobarà.
0: Exacte.
3: Ja s'ho trobarà. Però sí que ha obert moltes parts del tatuatge que estaven tancades, com quan vaig començar la gent es posava tirites perquè no se'ls hi veigués el piercing de la cella o el tatuatge que s'havia fet, o s'havia d'embolicar el braç per anar a vendre en una botiga. O sigui, tot això, gràcies als futboleros, que han sigut els primers que han anat por ahí, doncs...
0: S'ha normalitzat, no?
3: I almenys ara el que vol anar tatuat hi pot anar-hi,
0: i tant.
3: El que va perquè li agrada que és una moda, pues fes el que et doni la gana, ja t'ho trobaràs.
0: També, si us heu trobat amb problemes per portar tatuatges, us heu vist obligats a cobrir-vos el tatuatge per alguna cosa, feu-nos-ho saber també al 677-38-77-19.
2: És que fixa't que ens explica l'Eva, que té 53 anys, i diu, soc l'única de la família que no té tatuatges. Els fills, els nebots, els germans, el marit, els cunyats i fins i tot la sogra porta tatuatges.
1: Pensa que em digui el gos.
2: I ella encara no en porta.
0: Epa, mira, és la resistència a casa seva.
2: Mira, la Laia diu que té 17 tatuatges.
0: Mira, però deuen ser petits, no, Laia? Envia'ns alguna foto.
2: Però
0: no s'hi val allò de no, jo tinc una mini onada. Va.
2: Però mira, afegeix un concepte que... Diu, m'he fet un cover. Diu, m'he fet un tatuatge nou a sobre d'un que duia perquè aquest ja no significava el que jo volia.
0: Mira, interessant això del significat dels tatuatges. Quan deixa de significar alguna cosa per nosaltres, és interessant això dels covers.
3: Jo trobo interessantíssim, tot i que a vegades amb les convencions si es fan xerrades em matxaquen, que hi hagi el làser, per favor.
0: Per treure,
3: si tu vols treure, jo me n'he tret amb 3 o 4. Per què? Perquè durant la meva vida he volgut portar altres coses. Els meus no tenen significat, tenen un significat molt gran, que és perquè a mi m'agrada modificar el meu cos.
1: Gràcies. A mi és que tampoc tenen significat.
3: Bé, és que no m'interessa. No, per tu
1: no
3: sí.
1: És que es va morir la Laia i m'ho vaig imprimir.
3: Jo penso, perfecte, però els que no tots tenen que tenir tenir significat els que volem sí, els que volem no, el que sí, i tots els que no tenen, com que a mi m'agrada l'estètica, m'agrada la cosa ben posada, doncs quan se m'han fet vells o potser no m'han agradat perquè feia 25 anys que el portava, me l'he tret amb làser i me n'he tret potser 4 o 5 amb làser, o sigui que també el de làser ja el domino jo, eh?
0: La Joana Catot, ella és
3: en una sobre, eh?
0: Dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge. Joana, et demanaré ràpid un sí o no. La gent cada vegada es tatua més? Veritat o mentida?
3: No ho sé pas. Perquè què ha passat? Que érem quatre tatuadors tot Barcelona quan ens veiem fa 30 anys, i ara quants n'hi ha? 300.000? Llavors, jo em visc a Gràcia, és que en tinc un al davant, un al costat, un a l'altre, i els que no estan posats, que treballen al pàrquing del seu pare o treballen a casa la iaia. O sigui que s'ha obert tant que jo diria que hi ha menys feina per als tatuadors.
0: Per tanta gent que hi ha,
3: perquè jo parlo amb tatuadors i em diuen, està una mica fotut. Jo dic, com pot ser? Però, o sigui, per què? Perquè abans érem tan pocs...
0: S'ha atomitzat més, no, allò que diuen?
3: No, és que a veure, és que n'hi ha a tot arreu. Ara, tanquen i obren, perquè estic segur que els hi va just.
0: Què podem tatuar-nos a la pell i què no? Hi ha límits ètics o legals? El tatuador té coses prohibides? L'hem preguntat a l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge.
4: Existeix un codi no escrit dels tatuatges. És com si fos un codi odontològic i nosaltres ho respectem molt. No només de parts del cos, però tipus de tatuatge o edats. Els tatuadors que són realment tatuadors, que no són marcadors de pell, no tatuem noi de 16 anys, que és legal, a la mà. Ho intentem per totes les bandes, treure això del cap, perquè ell està en plena adolescència, no sap de lo que va treballar a la seva vida, i això pot complicar el seu futur. Això no n'hi ha cap llei que estigui escrita. Ara bé, hi ha els límits legals. Per exemple, la part blanca de l'ull, n'hi ha molta gent que pigmenta, que deixa tot l'ull negre. Doncs això sí, la legislació és molt taxada amb aquest tipus de cosa.
0: Per favor. Joana, tu t'has trobat amb casos així?
3: No, és que el de l'ull jo no ho considero tatuatge.
0: Parlem de l'escleròtica, eh?
3: Quan me'n parlo, jo dic, però què és això? No és un dibuix, no és res, és una agulla que es posa i es posa un líquid.
1: És que em fa mal.
3: No, és que hauríem de treure del món del tatuatge, que em diguin una altra cosa. Per mi no és un tatuatge. Sí que tenim molt en compte, almenys jo i tots els meus amics tatuadors, és, si tu ve un nano jove i et diu, és que em vull fer-me aquí al front una estrella, no li faràs. Si va molt tatuat ja per tot arreu i ja està perdut a la vida, li diràs, posa un bola vols, perquè ja ho veus, la persona que ve plena. I no passa res. Vull dir que tu pots dir que no i la gent ho entén. Jo he dit que no amb uns quants penis, diguem-ne així.
0: Sí?
3: Però tot allò de més...
0: Perquè volien tatuar-se el penis?
3: Sí. Jo no
0: I
3: sé
0: què t'hi
3: si...
0: poses, el penis?
3: Una serp, l'altre un ratolí, l'altre que volia...
0: El tronc del penis?
3: Sí, el tronc.
0: A la bossa no?
3: No, abans no m'ho entenen, els ovets no m'ho entenen mai, però el de dalt sí. I, bueno, és que no en tinc ganes, ja t'ho pots imaginar.
0: Perquè vol una serp que s'escurça i se... Ja entenc. La gracieta, eh?
3: Bueno, vale, que no.
5: Doncs mira, precisament, la gracieta...
0: Ai.
5: Això és el que va fer un dels nostres oients.
0: No,
5: el Cristian.
0: Cristian
5: té 50 tatuatges.
0: Cristian, truquem a Cristian.
5: 50 tatuatges i un d'ells... el tinc aquí posat perquè el vegi la Joana.
0: T'ha posat
5: foto? Sí, m'ha enviat aquest... és un gos...
0: és un gos, pensava que parlaves del penis.
5: No, però és que és un gos amb el cap de penis. És un cop...
0: Però això és diferent, això és tatuar-se un gos amb cap de penis.
5: És un gos amb cap de penis que es va fer un dia que anava borratxo.
0: Ai, Cristian, per favor.
1: Sacón en Las Vegas.
5: Ah, no, Christopher, perdona, no, Cristian. Perquè veia l'abreviatura i ara m'està dient, no, és Cristian, és Christopher.
0: Christopher, Déu-n'hi-do. I t'has plantejat treure't el mai, Christopher, aquest gos amb cap de penis?
3: S'ho faci, sisplau.
0: Home, això triarà ell.
5: No, és que, clar, aquesta nit, perdona, és que això és...
0: Avui farem curt, jo estic
5: Ressacón en Las Vegas, perquè diu, me'l va fer un noi que no havia fet mai cap tatu.
0: No ho diries mai, veient la foto.
5: Diu, és el cantant del grup Cream.
0: Ai, mare de Déu.
5: De veritat, Christopher.
0: Christopher, de veritat.
5: Això és història de Catalunya.
0: Va, que estàvem parlant amb l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge. Imaginem que un client vol posar-se una esvàstica. Això es fa... S'hi pot negar el tatuador?
4: Jo crec que l'esvàstica tenim que tatuar-la, però molt més grossa del que vol la persona i en un lloc molt visible, per tenir aquesta gent marcada i saber per on venen els tiros. Hi ha molts companys meus que es neguen a tatuar l'esvàstica i em sembla perfecte. I es poden negar, però jo sóc del parer de que aquesta gent té que estar marcada i si pot ser en un lloc molt visible i una mida que es vegi de lluny, millor.
0: Epa, alerta l'Albert, la lletra escarlata. Tu què en penses?
3: M'ha vingut molt bé amb l'Albert en aquest punt, perquè jo he fet esvàstiques i les cobro molt més, i quan ells no saben que les faria gratis. perquè m'encantaria veure'ls a tots amb la marqueta posada. I si la volguessin al front, molt millor, perquè és que els detectaries
0: sí, veus,
3: de seguida.
0: No? Et donen una justificació? És a dir, em vull fer una esvàstica,
3: no
0: per què?
3: Jo no, no. Perquè ja veig que són gilipolles.
0: Ja, però és un perfil molt...
3: Pip. No t'ho creguis.
0: Amb el tret normal,
3: eh?
0: No?
3: I quan t'ho diuen, et quedes com japa.
0: Ostres, d'acord.
3: Japa, perquè tot el que significa és una càrrega tan gran...
0: Home, és molt bèstia.
3: Tan gran... Que ja vaig dir, pues jo la faig, tu, que el veguin aquest arreu, que a la platja, o si va amb una dona que el vegi, quin percal té, i vaig veure que li faria gratis. El que passa que cobres molt més, perquè dius, és que no és bòtica, i pom.
0: Li hem demanat a l'Albert a quines parts del cos s'acostumen a posar aquests tatuatges.
4: La gran majoria al pit, però això deu ser per coses d'ells. El que intento és que quan volen el pit, jo dic, no, fem el coll, l'antebràs, però no tens collons.
3: Molt bé, Albert!
0: Quin tio. Ara la moda, més enllà d'aquest dibuix horrorós, no sé si és veritat, això, l'experta. A la planta del peu.
3: No, a la planta del peu no dura.
0: Perquè s'esborra,
3: doncs, no? Ni a la planta del peu ni a la planta de la mà. Tu t'ho pots tatuar.
0: Els alternatius.
3: Vine'm d'aquí un mes, vine'm d'aquí dos mesos i ho tindràs tot trossejat. Jo ho sé perquè n'he fet amb caparruts, que jo ja els dic que això és de tenen ja.
0: Però no ho contemples, que és una moda? Perquè
3: no.
0: No estic en un entorn de plantes de peu.
3: Jo si en veu un i li explico, ho entendrà perfectament. Tret que no me n'hagi enterat jo i que aquests últims dos mesos no hagi sortit una tinta superespecial o una agulles especials, però jo no n'he vist mai cap, ni la de la mà ni la del peu, que em pugui dir, mira, fa dos anys que el porto, mira-te'l.
0: Són les pitjors zones, eh?
3: Bueno, no, n'hi ha d'altres. Ja no només la planta, tota aquesta part d'aquí.
0: Al costat de la planta, diguem-ne.
3: I tots els que s'han fet els dits que es posen
0: home,
3: els noms aquí.
0: Home, això ho va posar molt de moda, la Rihanna, que sí, porta els...
3: Pues allò es va borrant. Totes han de fer-se dos o tres retoques sempre.
0: Ella està parlant de l'entredits, eh? Els sí. costats dels dits,
3: sí,
0: perquè no
3: sí.
0: ens esteu veient ara a casa, perquè us imagineu, al costat dels dits.
3: Si tu mires, ja ho veus que és la mateixa pell que la planta. I a baix del peu igual, si mires el detrás del peu veuràs que la planta puja 2 centímetres o 3.
0: Deixeu-me acabar amb l'Albert perquè li hem demanat aquest tipus de tatuatges, aquestes esvàstiques, han pujat la demanda en els últims anys o va de baixada aquests últims anys, aquesta demanda?
4: No, cada vegada menys, per sort. Als 90... Al principi del 2000 hi havia moltíssim, i ara cada vegada menys. Perquè també aquesta gent no busca tatuadors, busca marcadors de pell. Mal? I entre ells mateixos ja s'estan pintant.
3: Completament d'acord.
0: Deixeu-me rebre la trucada a la Montse. Montse, Terrassa, bon dia. Montse, Montserrat... Ah, penjar la Montse. Montse, digues un puntet de paciència, que era molt interessant la teva pregunta. Ara de seguida et torna a trucar el Nil. 93 201 7474. Joana, quants anys fa? Has dit 30 anys que sí. dediques al món del tatuatge?
3: Però jo vaig començar gran, eh? Mm-hmm. Però jo no trobo mai ni una tatuadora de la meva edat. Encara és la primera vegada que m'encantaria trobar-la.
0: Quina edat tens, si es pot dir?
3: No.
0: No es pot dir?
3: No.
0: Aleshores no en trobes de cap de la teva edat? Diguem
3: no.
0: una franja?
3: Ostres,
0: dic, perquè si
3: més
0: alguna
3: de 60.
0: Que... Més de 60? Que ben conservada, nena. Però l'Elisenda, el món es divideix entre aquelles persones que et diuen l'edat i les que no.
3: Ho
0: és
3: dic
0: curiós.
3: Perquè si hi ha algun oient, oienta, major de 60 anys, que conegui una tatuadora major de 60, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19.
2: Per cert, la quantitat d'oients nous que,
0: ai, que
2: ens saluden i diuen soc nou, a la solució soc
0: ai.
2: Nova,
0: hola,
2: a la solució... Per cert, ja hem arribat a les 1.000 persones.
0: Ja tenim 1.000 persones al club,
2: bravo! Acabo de mirar. Això és allò del turista a un milió que dèiem, doncs ja hi ha...
0: La tonterieta aquesta que ens vam inventar és que és genial, aquesta trobada.
2: Sí, mira, la Carme diu que no li agraden els tatuatges, però aquest any se n'ha fet un. El turmell dret, sí, una flor de lotus arran d'un viatge que va fer l'any passat i sentia aquesta necessitat de connectar, d'estar connectada amb aquell país. I la Montse, als 55 anys, s'ha fet també el seu primer tatuatge. Una flor que sempre dibuixa la seva mare i la seva filla també el porta. I atenció al que explica la Paula, que diu, el meu besavi, que va néixer a finals del segle XIX...
0: Finals del segle XIX, mare meva!
2: Ja anava tatuat.
0: Què?
2: M'han explicat que portava una sirena al braç.
0: Què?
2: El seu besavi, el besavi de la Paula.
0: Que es dedicava a la mar, Paula. Fes-nos-ho a veure.
3: Sí, sí. Un lloc de mar.
2: A la mar. Sí, sí. I atenció a la sentència de l'Enric. Abans dèiem, no, hi ha gent que no li agraden els tatuatges. No m'agraden els tatuatges i no tindria una parella que em portés.
0: Epa! Ui, per vosaltres... És un problema tenir parelles amb tatuatges? A veure, ha aixecat la mà la Joana. Joana.
3: Bueno, això també penso que te pot agradar o no et pot agradar. A veure si la parella en té o no en té, ja s'espavilaran. Però el que sí hem de tenir en compte, que és el que jo he vist quan he anat viatjant, és som, formem part de la nostra cultura. Si la teva iaia, la teva mare i la teva tieta i totes portessin tatuatges a la barbilla com porten els maoris, per exemple, tu voldries la dona amb el tatuatge sota la barbilla.
0: Clar,
3: o sigui, que és així, a tot arreu on té anat, el que volen és el que en aquell moment tothom té allà perquè té, és prestigi o és bonic, és com nosaltres fem. Ara estem començant a portar els pantalons amples. Fa 5 anys els portàvem estrets.
0: Tots els
3: i no saps per què, al final els tornes a portar amples tu.
0: Ara doncs em diràs què signifiquen així aquests tatuatges a la barbeta dels maoris. Abans, però, Montse, ja et tinc aquí. Montse, com estàs?
6: Hola.
0: Quina és la teva pregunta, Montse?
6: Mira, jo volia saber, jo soc persona de risc per càncer de pell perquè tenim antecedents familiars. Llavors, jo cada any em revisen dues vegades per mirar tot el tema de les pigues, perquè a través d'aquí se sap, no? Clar, si em faig un tatuatge, lògicament no em podran veure, no es podrà detectar això. I les persones que s'han fet tatuatges, qui sap si corren el risc de poder patir un càncer de pell i que no se'ls hi pugui detectar.
0: Mira,
6: com es fa això?
0: Montse, em queda amb la teva pregunta, si es poden o no controlar les pigues que hi ha a sota dels tatuatges, perquè de seguida saludarem en Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, amb personal mèdic i infermers que fan aquest esborrat de tatuatges, i jo crec que a ell li podrem preguntar que tindrà la resposta. Montse, te la poso un guaret, la resposta, ara te la donaré.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Joana, no sé si volies afegir alguna cosa abans que li preguntem al Víctor.
3: Sí, bueno, a veure, el tatuatge de les pigues, clar, si ho faig tot negre, no veuràs aquella piga si creix o no creix. És que és tan senzill com això. Mm-hmm. Si hi ha gent que aporta pigues, el que fem és no passar per sobre i
0: clar,
3: fas els dibuixos cap allà.
0: Mm-hmm.
3: Hem d'evitar. Bé, fes el que vulguis, vull dir que jo alguna meva me l'he pintada perquè no m'agradava la
0: rodoneta. Clar, però si és una piga perillosa...
3: No, és que les perilloses ja ni se'ls hi acut a la gent demanant-s'ho que ho portin al costat, però no hi ha més problema que aquest. Vull dir que...
0: Joana, totes les pells accepten tatuatges?
3: Home, almenys a l'hora de tatuar algunes són molt més difícils que altres.
0: Per què?
3: Totes es poden tatuar. Perquè jo suposo que són més denses i ens costa molt més que entre.
0: Que penetri l'agulla,
3: Que penetri l'agulla, sí, clar. I llavors és les finetes, les velles pells de dones, que són, fins quan es fan més grans les dones i els homes també, però les dones molt, se'ns fa la pell molt prima.
0: Allò tot rotllo això com papalloneta,
3: molt... Yes, allò lògicament és molt, molt suau.
1: Jo, per exemple, la persona que m'estava traient el tatuatge, que ara fa temps que ho he aturat, em deia, ostres, la teva pell respon molt bé al làser. Perquè, clar, com es treu un tatuatge? Això també ho hem d'explicar. Aquest làser va punt per punt matant-te aquella tinta que està agafada, enganxada a la teva capa de la pell, i aquella tinta... tu l'expulses, no?
3: Sí.
1: A través... això m'ho hauries d'explicar millor, potser. A través de la sang. És a dir, la tinta aquesta...
3: No ho sé. La sang ja ho veig com més
0: complicat. Mira, li preguntarem al Víctor,
1: però
0: també.
1: Però és un residu. És a dir, en el moment que te l'extreuen d'aquella pell...
3: Sí, te la fan petita.
1: Te la fan petita.
3: El que fan, la destrueix...
1: Però no la destrueixen a l'exterior. Cap al cos.
3: Cap al cos.
1: Correcte.
3: I llavors, tan petitó, doncs aquell cos...
0: Feu una cosa, no especulem. Noies, no especulem, que tenim poc temps. Ara li preguntarem al Víctor, que són especialistes.
3: No has contestat
0: res, ja ho veig, i són dos quarts. Per tant, al Víctor li preguntarem de seguida això. El significat dels tatuatges maoris aquí a la barbeta, que abans els has esmentat. Què és?
3: Sí,
0: què
3: vol dir? No, jo no els he esmentat. Jo el que he dit, a la barbeta, hi ha moltes tribus del món que es fan a la barbeta, no només les dones dels maoris, que vols dir, els de Nova Zelanda, suposo que vols dir.
0: Ho has dit tu, no ho sé.
3: Ah, sí, són els de Nova Zelanda. Doncs n'hi ha aquests, però tot el Magret també es fan la barbeta, les Yurok de Nord-Amèrica també es fan la barbeta. O sigui, moltes vegades aquí la barbeta, almenys amb els jurocs, jo sí que vaig poder preguntar-los, era perquè és un estatus social alt, tenien. Perquè tenien un pes important dintre la tribu. I havien fet coses per ajudar a les tribus i perquè tenien el... Bueno, havien fet estar... Perteneixien, com si diguéssim...
0: Com una medalla,
3: Com
0: si fos
3: una medalla.
0: Llavors,
3: com més grosses eren, més gruixudes, tu ja sabies només veient aquella persona que més prestigi tenia dintre
0: com uns galons,
3: la tribu. Com uns galons, perquè havia fet moltes coses bé per la tribu.
0: Joana, què vol dir i d'on ve la paraula tatuatge etimològicament parlant?
3: Aquesta ja està... Bueno, almenys ho diem tots. L'altra cosa és que no hi havia ningú al davant a veure com va passar el primer moment. És com quan es pica la Polinèsia, que totes ho fan amb aquests pics, que quan piques fan tot... Doncs d'aquest soroll va sortir la paraula tatuatge.
0: Amiga, i què significava el tatuatge a la Polinèsia?
3: A la Polinèsia és dels llocs, per mi, i juntament amb Japó, són els tatuatges més interessants, perquè són més grans i tenen molts més significats. Aquí sí que cada ratlla, cada punt, cada segons on està posat, explica tota la vida de la persona en què el porta.
0: Ara és una cosa molt interessant, que al Japó sí que és veritat que hi ha molta tradició de tatuatge, però també hi ha molta connotació negativa del tatuatge, encara ara.
3: Sí,
0: perquè s'associa a la màfia japonesa, a la Yakuza, eh?
3: Sí, sí, diuen que sí. A veure, de totes maneres, això s'ha d'explicar una mica més bé. A Japó ja hi havia tatuatge, però a l'època Edo es van començar a fer aquests tatuatges tan grans i tan meravellosos a l'esquena, sobretot per la gent del món de l'art i que feien teatre, que ja es pintaven i així ja actuaven. Però llavors es va prohibir tot això perquè Japó es volia obrir a comerciar amb el resto del món. Ja va deixar de ser tancat. I va ser quan va prohibir els tatuatges. El moment en què es va prohibir els tatuatges, els jacuzzes, que són els de la màfia, o els delinqüents, digue'ls el que vulguis, aquests van dir, ara és el nostre moment. Això està prohibit, doncs ens ho fem nosaltres, però d'una manera que anant pel carrer o en traje no es vegi. Però que el puguem lluir amb les nostres saunes, amb els llocs de joc nostres...
0: Com formar part d'un club, no?
3: Com formar part d'un club. I això, jo estic molt contenta i faig sempre pim, pim, pim, pico de mans, perquè gràcies a això ens han arribat als nostres dies els mestres tatuadors i el tatuatge tradicional, perquè si s'hagués prohibit, perquè no deixaven tatuar, vol dir que els mestres s'haguessin perdut amb una generació o dues. En canvi, han arribat a nosaltres impecables...
1: Gràcies a la màfia.
3: Gràcies a la màfia!
0: Aquest és un gran titular. Va, que passen 4 minutets de 2:15 del migdia. La Montse de Terrassa ens deia, ostres, com es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, si s'hi fa un tatuatge a sobre. Nosaltres teníem pendent la trucada amb en Víctor Quadres. Víctor, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: En Víctor és el director de clíniques Rai Studios. Amb ell volíem parlar de com eliminar aquests tatuatges. Ara la Joana ens deia, ostres, jo soc partidària, no?, com a bona tatuadora, d'eliminar-la i després tornar a tatuar en el cas que vulguis. Víctor, a veure, si cada vegada es fan més tatuatges, això vol dir que cada vegada se'n treuen més.
7: Efectivament, cada cop més. De fet, algo que fa uns anys ens havien ensenyat que per tota la vida... Avui dia no tant. I tant és així que, clar, que cada cop és més segur, és més fàcil, i hi ha moltíssima gent que se'n treu. Només aquest any portem ja 130.000 tractaments fets.
0: Uau, 130.000. Mira, ara la Núria i la Joana intentaven especular per on marxa la tinta un cop la vols treure. És a dir, com funciona el làser tècnicament, però baixa-m'ho prou perquè ho puguem entendre, Víctor.
7: Mira, el làser no elimina la tinta. L'elimina el teu cos, és el teu sistema linfàtic. El conducte habitual, la suor, l'orina... El que fa el làser és... Quan et fiquen la tinta, et fan tatuatge, són partícules molt grosses. Tan grosses que el teu cos l'únic que pot fer és guardar-les allà perquè no les pot eliminar. Vale? El làser el que fa és... Les esmicola de manera que sí que les pugui eliminar, que sí que vinguin al sistema linfàtic, per dir-ho d'alguna manera ràpida, i... allò ho distribueixi i llavors ho vagi suant o eliminant per les vies més naturals.
0: Ara ho entenem, per això la Núria...
1: M'estan venint ganes de rematar la feina i treure'm el del tot.
0: Doncs mira, has de trucar al Víctor.
1: Doncs sí, Víctor, et trucaré.
0: Víctor, encara vindrem en pack, aquí unes quantes persones de la solució. Escolta, Víctor, sé que t'atraco, però com que sé que en la teva clínica el personal és especialitzat, són metges, són infermers i infermeres, la Montse de Terrassa ens ha fet una pregunta. Es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, que si tenen un tatuatge a sobre? Això es pot controlar d'alguna manera?
7: A veure, l'ideal és una piga que pot ser un problema no tatuar-hi sobre. Inclús com parlaven abans de tatuatges tradicionals, moltes vegades l'evitaven. Per què? Perquè al final no saps el que pot sortir després en un futur d'anar allà. Realment hi ha puestos on és millor no tatuar-se, aquest seria un, i com controlar-lo en un futur, jo l'únic que puc dir és que és veure amb el meu dermatòleg. La teva pell és l'òrgan més gran que tens i l'has de cuidar, i aquí toca veure amb un dermatòleg.
0: Víctor, em deies llocs que no recomanes tatuar, com a expert en salut, quins llocs?
7: Això és molt personal. Jo sí que recomanaria no tatuar-se pigues o zones que la inflamació pugui ser un problema. El que diem circunferències que tinguin tota la volta, perquè si hi va haver-hi una inflamació molt severa, si hi ha una al·lèrgia o alguna cosa així, pot arribar a escanyar i treure el rec i pues, aquestes genitals, per exemple, pues, jo no el recomanaria. Però, a part d'això, és una elecció molt personal. Al final, si només anéssim per la part científica, et diria que no te'n fessis mai, però jo també en tinc uns quants i me'ls vaig fer. Això és una elecció molt personal. T'estàs ficant algú dins del teu cos que moltes vegades no saps el que és, perquè ningú ens ha dit què porten les tintes que... Hi ha moltes tintes de tatuatge, o sobretot, per exemple, la micropigmentació, que tenen metalls. I no ens ho diuen. I no ho preguntem.
0: Ho hauríem de preguntar.
7: Al final... Bueno, potser tindria que haver-hi molta més informació en general. Potser segurament la gent que ho posa tampoc ho sap.
0: Víctor, què és el que més es treu la gent? Noms d'exparelles, tatuatges que simplement no els agraden? Què és el que demanden més a Rai Studios?
7: Pues mira, et diré que de tot, perquè hi ha de tot. Lo de la parella és molt normal, però sobretot és simplement és una decisió de, mira, jo me'l vaig fer fa un temps, quadrava amb mi i ara ja no. I com que vaig decidir posar-me'l, decideixo treure-me'l. No hi ha més. La majoria de gent no està empenedida, no té un trauma, no, simplement pues, se'l va posar i ara pues, me'l trec. I potser és per fer-me un altre o simplement perquè ja no quadra com sóc jo ara.
0: Víctor, la Núria deia que fa molt més mal treure que posar, és veritat?
7: Una mica veritat sí que és.
0: I no es posa anestèsia?
7: I a més és molt més llarg.
0: Clar.
7: A veure, el que passa és que és molt més ràpid. Una sessió de tatuatge poden ser hores. Un tatuatge petit, el tractament pot ser segons. És veritat que s'ha de repetir en diverses sessions, però clar, aguantar un dolor durant 10 segons, per molt intens que sigui, que tampoc que és suportable, és molt més fàcil. I després, si és amb un làser i un tractament adequat, a més, no es fa mal a la capa especial de la pell, amb la qual no és un dolor que continuï en el temps i que et faci mal durant uns dies
0: això
7: perquè
0: no.
7: Tens una ferida. O... No.
0: És puntual,
7: no té que haver-hi una cremada, no té que haver-hi una ferida. Al final, tens que anar a les capes més profundes de la pell on està la tinta i deixar la capa més superficial intacta.
0: Víctor i Joana...
7: Aquest mal és suportable.
0: Víctor i Joana, si tu et vols fer un tatuatge a un lloc on ja has eliminat prèviament un tatuatge, és una bona idea, mala idea, segons la Joana? Primer.
3: Bona idea, perfecte. Jo tots m'hi he fet tantes
0: tatuatges. Aguanta,
3: Clar, perquè t'ho has de deixar passar uns mesos. És una ferida. Te l'has de deixar passar i és perfecte perquè no has de fer un tapado, tu. Un tapado... Jo he vist tants tapados que són pitjors dels tatuatges que hi portaven.
1: Home, mira la cama del Messi.
0: Clar, es va fotre tot negre.
3: Clar,
0: no,
3: això ja és, això
1: va haver un moment que es va cansar i vinga tu, tot negre.
3: N'hi ha que s'encanta, perquè n'hi ha que no tapen res i s'ho han fet negre. Vull dir que això ja és una altra història, que jo també la trobo complicada, però bueno, cadascú
0: que
3: tingui.
0: Però algú com en Messi, que a veure, no li falten recursos, diguem-ne. Com és que tria?
3: Jo penso que li agrada, perquè n'hi ha que se'l fan que no es tapen res, o es tapen un, però es fan tot el braç.
0: Ah, amiga.
3: Llavors ja és una altra cosa que jo també penso, bueno, ja ho veurem amb què passa amb els anys,
0: jo,
3: que sí, ja t'hi trobaràs.
7: Nosaltres ho sabem perquè ens hi venen. Nosaltres eliminem tatuatges per fer-se un cover, eliminem covers que s'han fet i surt el de sota, i quan algú es fa com el que diu, un blackout, que se'l tatua tot de negre, i s'empenedeix també del de negre, jo treure'l pues, serà una miqueta més llarg i sortirà el de sota, segurament,
0: surten.
7: Durant un temps, i treurem el de sota.
1: La pell té memòria, sí, ja ho diem.
3: Surten.
1: Mare meva.
7: Surten.
0: Per la gent que ens estigui escoltant, Víctor, quin pressupost ha de guardar algú que es vulgui treure un tatuatge? Depèn de la mida del tatuatge, això m'ho imagino, però posem un tatuatge de pam, i la gent després que faci especulacions de quants pams té tatuats.
7: Mira, normalment, un tatuatge, una mida mitjana que li diem nosaltres, una talla M, que potser seria com un pam, vale? Nosaltres ho fem de dues maneres. O fem per sessions, o el que fem normalment és el preu del tot sencer, i normalment això es paga per mesos, vale? Llavors, calcula que serien aproximadament uns 80 euros durant un any i mig cada mes.
0: D'acord. Any i mig, 80 euros al mes, eh?
7: Sí.
0: Núria, apunta.
1: Val. No, a veure, això et surt per uns 700 o així. A veure, una altra cosa, i acabo molt ràpid, però la derivada també que s'ha de tenir en compte a l'hora de treure un tatuatge és si hi ha color.
0: Clar.
1: Això ho dic perquè jo, la meva flor de ginesta, a part del contorn negre, estava pigmentat també amb coloret rosa, groc...
0: És més difícil treure amb color?
1: Sí.
0: Víctor.
7: Bueno, té una cosa, que és que el blanc no es pot treure.
1: Clar.
7: El blanc és l'únic color que per
1: no
7: definició...
1: Llegeix.
7: Bueno, clar, la llum rebota.
1: Quan et vols treure els pèls de les cames amb làser,
0: Si tens el pèl claret, malament.
1: El pèl d'una cana ja no el treus, perquè el làser ja no el llegeix.
0: Ah, amiga.
1: Tu has de treure tinta. Blanc, un làser considera que no és tinta.
3: Mare de Déu. Quantes vegades heu vist tatuatges blancs? Mai.
1: No, però, per exemple, la meva rosa és groga i li costa.
3: Ja, però és groga.
0: Però mira, espera, el Víctor. A veure, el Víctor, que està especialitzat...
3: Mireu-ho pel carrer.
0: No, ja es va, que això no és un...
7: Saps per què n'hi ha molts? Perquè tatuatges només blancs n'hi ha molt pocs. Tatuatges amb un detall blanc o amb un color que té el blanc barrejat...
3: Però vull dir que és poca, és poca.
7: Encara i així...
3: És una cosa petita blanca que pot ser-hi, però no...
7: I que si es queda això, és un color molt semblant a la pell.
3: Exactament, per això et
0: dic. Si no aconseguim treure el blanc, no passa res, no és un drama, i el tatuatge en general marxa. Víctor de Quadres, director a Espanya de Rai Studio, centres especialitzats en l'eliminació de tatuatges, gràcies per ser part de la solució, i calla que no t'enviï la Núria, i potser vingui donada de la mà de mi. Una abraçada.
7: L'esperarem, una abraçada.
0: Fins ara, Víctor. Adéu, adéu. Va, les vostres preguntes al 93207474. L'Helena de Matadepera. Bon dia, Helena.
8: Hola, bon dia.
0: Quina pregunta tens?
8: Mira, jo volia preguntar que fa uns 15 o 16 anys et vaig tatuar els ulls, o sigui, la ratlleta dels ulls.
0: Mm-hmm.
8: Em vaig fer les celles, molt bé, però la dels ulls, amb les crostetes que es fan, va caure.
0: Ah.
8: I bueno, m'ho van fer dues vegades i no em quedava. I llavors, al cap de... Ara fa 7 anys, m'ho vaig tornar a fer i em va passar el mateix. O sigui, em surt la ratlleta ben bufona i quan es fan com unes crostetes...
0: I després
8: quan
0: marxa.
8: Quan van caient les crostetes, va desapareixent.
0: Mm.
8: Vull saber si és problema de la meva pell, però que les celles me les van fer i em va anar molt bé.
0: Això estem parlant, ja no estem parlant de tatuatges, sinó que estem parlant de micropigmentació. Una persona de 70 anys que s'ha fet aquest procediment dues vegades. Fem una cosa, com que ara no tenim la resposta amb la Joana Catot, Helena, em guardo la pregunta.

0: Estem parlant de micropigmentació, però li acaba marxant. És normal, a les celles li va funcionar. Doncs nosaltres, com sempre, estem a la vostra disposició en buscar la professional que li pot respondre a l'Helena. Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic. Molt bon dia, Isa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Isa, escolta'm, ja et dic d'entrada que un dia farem un especial tatuatge paramèdic, però d'entrada, crec que un dia aquesta oient a l'Helena de Matadepera que ens diu que li han fet la micropigmentació de la ratlla dels ulls i li ha acabat marxant després de que caigui la crosteta.
1: Doncs, bueno, s'hauria de veure realment la qualitat de la pell. Sí que és veritat que la ratlla dels ulls és una zona que la pell té una complexió lleugerament diferent a altres parts del cos, i si sobretot és un eyeliner que igual s'ha pogut fer arrel de pestanyes, la zona on creixen les pestanyes té més dificultat en incorporar el color. Però de totes maneres, en general, fent dues sessions el color s'acaba aconseguint.
0: Per tant, igual potser hauria de canviar de lloc, de fer micropigmentació, Isa.
1: Bueno, podria provar un altre lloc. Podria provar, perquè al final una cosa és la pell i l'altra cosa és la mà aplicadora.
0: I en tot cas, descartar la idea de faré la ratlleta més gruixuda perquè quedi, oi?
1: Bueno, la ratlleta més gruixuda és que això és molt personal i ha d'anar molt acorde al que tu estiguis buscant. Amb la qual, clar, ha de ser més gruixuda si tu vols que sigui més gruixuda, no perquè es vegi com a tal.
0: Entenc. Isa, escolta'm, tu fas tatuatge paramèdic, per qui ens estigui escoltant, què és això del tatuatge paramèdic? Fes-nos en 5 cèntims.
1: Doncs mira, el tatuatge paramèdic és un tatuatge que no té un objectiu artístic com a tal, sinó que té un objectiu reconstructiu, integratiu o sanador en casos on la pell hagi quedat marcada per algun tipus d'operació o accident. Per tant, és un tipus de tatuatge que no vol ser vist, que no vol cridar l'atenció.
0: Oh, m'encanta això de tatuatge que no vol ser vist. És just a la banda contrària del que parlàvem ara amb la Joana Catot. Doncs Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic, la podeu trobar a Instagram, Isa Cercós. Isa, et convido a venir un altre dia i parlem abastament de tota aquesta teràpia que es pot fer a través del tatuatge pretesament invisible, com per exemple reconstrucció de l'aureola mamària, cremades, aquestes celles desaparegudes i altres tipus de micropigmentació. Una abraçada, Isa.
1: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. 9 minutets i seran les dues del migdia. El 677-38-77-19, què ens diuen?
2: Doncs mira, d'entrada el Pau, que té 20 anys, reivindica els oients que estan des del primer dia, també. Abans hem fet el comentari dels oients nous que s'incorporen, doncs també vol que reivindiquem els que ens segueixen des de la primera temporada. Reivindicat, Pau. Diu, per cert, una amiga meva es va tatuar amb les seves amigues un quinto de la famosa marca de cervesa catalana. Diu, és molt xulo, però el té molt a prop del braç i es vol dedicar a l'educació infantil. Per tant,
0: què li diries?
3: Bueno, que té molt mal gust.
0: Oi,
3: el tatuatge també és una mica això. O sigui, que a veure, si tu t'equivoques i no sé què, doncs mira, atenta a les conseqüències, que si et cases amb un que no t'agrada també et passarà.
4: I si, com és una a veure, casa... i no sé si el tatuatge té edat, perquè jo tinc un amic que té, per exemple, un Mickey, un Goofy, un Doraemon... Clar, ara que ja estem a punt de tocar els 40, ui, segueix amb el Mickey i el Goofy i dius, nano...
0: Home, clar, perquè els té tatuats, filla meva.
4: Però vaja,
3: endavant.
0: Mira, quin consell li donaries a la gent abans de fer-se un tatuatge? Pensar-se molt bé el tema, la foto, la imatge,
3: la vida. Jo diria més, mireu la higiene, mireu qui us el fa, i després feu-t'ho. Si us equivoqueu, ja el traurem, o taparem, o farem alguna cosa o altra. Ja està.
0: El 677-38-77-19. Fran, t'he deixat amb la boca oberta perquè volies dir alguna cosa.
2: No, simplement que el Dani té 56 anys, no porta cap tatuatge, i aquest estiu li han entrat papallones de fer-se algun. I quan acabi el bon temps... pel novembre, com ens va dir Francesc Mauri, no? Se'n farà un. Diu, però el Paco afegeix una variable que és, no em porto cap perquè tinc pànic a les agulles.
0: Això és una altra. T'ha vingut molta gent a tatuar amb pànic a les agulles?
3: Sí, però no sé si ho dic, però ho dic. Ara hi ha anestèsies boníssimes. O sigui, s'ha acabat el que no el faig perquè em fa mal. No
0: hi ha excuses.
3: No hi ha excusa. L'altra cosa és que un gran tatu a tota una esquena, evidentment, les anestèsies és poca cosa. Perquè, clar, si fa 5 hores de tatuatge no t'adura.
0: No dura sempre.
3: Però una hora i mitja o dues, les ben aguanta, adormit, eh? Olé. O sigui, ara ja és... Bueno, si no vols patir, no pateixis.
0: Va, Joana, ara et veuré patir a tu, perquè val a dir que el món del tatuatge ha deixat els últims anys notícies impactants, Fran.
2: Sí, perquè s'ha creat un nou gènere, que és el de la gent que es tatua cares de personatges populars del món de l'esport o la política. Per exemple, ja ho sabeu, el futbolista del Real Madrid, Marc Cucurella, va dir que si Espanya guanyava el Mundial, què faria?

0: es tatuaria la cara del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
1: Això, t'hi has trobat alguna vegada algun tatuatge d'aquests per apostes? Et negues?
2: No, per apostes no, les cares. No m'agraden.
1: No t'agraden les cares?
2: És que ho trobo... I la majoria queden...
0: Sí, embotides, no, allà a la pell.
3: Abans una esvàstica que una cara.
2: Això mai.
0: Us he de dir que Marco Corella, efectivament, ho va fer.
4: Las promesas están para cumplirlas, bueno. Así que la cara de Luis de la Fuente ya forma parte del brazo de Marco Corella.
1: No,
4: ha tardado apenas una semana.
0: El braç, tu no et tatuaries, Núria, la cara de l'Hisenda Carota, al braç? No cal que pregunti. No, cal que
3: no però és veritat que cap cara en general.
1: Messi i els teus fills, eh?
0: Doncs mira, dono idees.
3: A mi no m'agrada.
0: Dono idees. El juny del 2020, un jove valencià es va tatuar, atenció, la cara... Ara sonarà el nom del que va ser director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, que no és un altre que Fernando Simón. Aquí teniu.
5: Quería tener plasmado la situación que hemos pasado, esta situación, quería tenerla tatuada y mira, mejor manera que tatuándome a Fernando Simón, que ha sido el símbolo de este confinamiento.
0: Fantàstic, eh?
1: A veure, tatuar-te un fill encara, però tatuar-te Fernando Simón...
2: Val més que no us digui el que penso.
1: Digue-ho.
2: No, a veure, denota, els tatuatges també és molt important, perquè denota com és la persona. Jo quan veig els tatuatges que porta, hi ha una mica, igual que quan va vestit, o si el veus net o tot, ja denota una mica el comportament que té a la vida. Però quan ja porten aquestes coses, bueno, jo és que ja no sé ni si és un tatuatge, ja m'ho miro, perquè ha servit de la neta i dic, però de veritat...
0: Doncs et dic una cosa, Joana, doncs el 2018... Va haver-hi un noi a Astúries, a veure què et sembla, que es va tatuar al braç la cara de l'expresident espanyol Mariano Rajoy.
6: Aquí el amigo René se ha tatuado a nuestro expresidente. ¿Qué te pasó por la cabeza?
7: Queríamos tatuar al rey, pero el rey era en 24 meses.
0: Sí, fixa't, els volia tatuar al rey, però eren 24 hores.
1: No tinc tanta passió.
0: Aquest Rajoy, però és que el mateix any un català es va tatuar la cara de Carles Puigdemont. Però on? Al cul.
8: No.
9: Me llamo... Y me ha dado al Puigdemont en el culo.
8: Porque tú eres independentista, ¿no?
9: No, soy independentista, no. Para nada.
8: Cuando me comentan que quieren hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo, mi primera reacción fue pensar que era una locura, que no se iba a hacer. Pero al final parece que sí. Mola el tatuaje.
9: Mola. Sí, tiene la cara para tatuar.
0: Tiene la cara para tatuar.
1: Para tatuar. Joana, ara en teia un oient que es tatuarà quan arribi el bon temps. Quina és la millor època de l'any per fer-se un tatuatge?
2: Mira, depèn. La millor és cap a l'hivern, que ja no vagis a la platja. O sigui, el que no pots anar és que et toqui el sol durant els primers 15 dies i després amb protector solar. Jo aquest estiu, no sé què ha passat, que he tatuat força a l'agost. Però clar, tatuo aquí els cambrers, a dones que fan les neteges d'hotels, o el que no ha pogut anar de vacances i diu que s'ho farà o anirà a l'octubre o no sé quan, i m'ha anat bé. Vull dir que també depèn de tu.
1: Clar, si no t'ha de tocar el sol, fes-ho quan vulguis.
2: Exacte. Clar, no es pot dir, no, fes-ho quan vulguis i ja està.
1: I quina és la part on la gent s'acostuma a tatuar més? Allò que dius, buah, és que aquí, últimament...
2: Els braços és on te demanen més, que suposo que és perquè es veu. Nosaltres potser ens va més bé a l'esquena, perquè ens apoyem amb els dos colzes i allà, allò és una gozada. Però en faig a tot arreu.
3: I quina moda, perquè és veritat que jo no sé si, per exemple, les lletres xineses, tinc la percepció que estan molt passadetes ja, a nivell de món tatuatge.
2: Sí, 10 anys o 15.
3: Val, vull dir, doncs ara què seria la lletra xinesa del 2026, per entendre'ns? La flor de lotus, per exemple?
2: No. Ja no, ha passat,
3: també ha passat. Veus? És que tot són modes, eh?
2: Sí. Ara no es fem masses, ara continuem fent noms petits, que això els hi agrada molt, cosetes petitones absurdes, que són boniques, acabades de fer.
1: Motius, no? Motius
2: sí,
1: petitonets.
2: Sí, un capto. O una planxa. No saps ni per què se la fan, però se la fan.
1: Una onada.
2: Sí, exactament. Que, bueno, que anem a nedar...
3: La onada està de moda, encara?
1: És una hater, la Joana?
2: Sí. Però jo els dic sempre, com venen i em diuen... Però que m'encanta això, però no té significat. Dic, vols? Vols que te'l digui? Vols que te'l digui en un moment? Doncs mira, això significa... Pam, o sigui, a tot pots trobar el significat. O sigui, el dibuix que t'agradi, vols que te'l dongui, i apa, va.
1: Està molt bé, perquè la Joana li treu el misticisme. Que tu et fa il·lusió fer-te un tatuatge, fes-te'l. I a més, avui en dia que tenim tècniques que faciliten, que ens el traiem. Per cert, el Nil m'ha fet els càlculs, tu has dit 700, segons els càlculs del Nil, que crec que són els correctes. 1.440 euros, eh?
3: Ava!
1: Endavant.
2: El dir-me any i mig, hores, eh?
3: Clar, però el dir-me any i mig li ha restat els...
1: Jo crec que val la pena, eh? Vull dir, per treure't un tatuatge amb les hores que inverteixen i tot el personal mèdic, a més de tota la tecnologia. Fran, va, marxem amb els últims missatges que ens diuen.
0: Doncs mira, la Sílvia diu que no li agraden els tatuatges perquè li recorden els famosos legionarios. I la Glòria diu, jo tinc la pell atòpica i a més al·lèrgia als metalls. Això pot ser tòxic en el meu cas? Doncs,
2: Podria ser perillós. Jo quan m'ha vingut algun que m'ho diu, dic, bueno, fem una cosa, fet tot un depetidor.
1: A veure què passa.
2: Em respondeu, Silvia, home, a veure, he fet a gent que té psoriasis, que ja sé que no es pot tatuar, però, pobra gent, em diuen, home, ja que porto les psoriasis, deixa'm fer-me un tatuatge d'una vegada, ja que té per tu aquesta merda.
1: Però veuen una pell, un trosset de pell, i
2: petit,
1: si funciona,
2: un lloc que no es vegi, gran. Si li cura bé, doncs ja està.
1: Joana Catot, dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i un personatge que l'hauríem de fer aquí a la tertúlia. Joana, gràcies, una abraçada. Adeu. Núria Casas, ens sentim la setmana que ve.
3: Molt bé, una abraçada bonica.
1: Fran Domènech, tornem demà.
0: A veure, demà què fem?
1: Fins que se'ns acabin les respostes, trobarem la solució a fer el millor cafè a casa. Oh. Mm.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les tempestes de dimecres han tornat a posar en evidència les mancances de la xarxa de Rodalies. Han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona. És molt a prop d'on el juliol passat es va obrir un esvoranc de grans dimensions que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Reparar els dos forats nous no va ser fàcil ni ràpid i els viatgers en van tornar a patir les conseqüències. Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda. L'episodi de tempestes també va afectar la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que va estar tallada fins a primera hora de la tarda entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions. En format breu, el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris dels agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat, el Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 3.000 i els, entre els 4.000, volíem dir, i els 5.000 euros. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Els Mossos d'Esquadra busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a l'establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Esports. El Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la seva segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres fa un any que aquest equip, el Barça d'handbol, no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elche en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanc i blau. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll. I la Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atleti de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Fins aquí les notícies.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
4: Mare, literalment.
2: Oh, poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Oh, quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
2: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
7: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
7: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
9: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
10: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
8: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
10: Això és una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
11: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
12: Ja hi tornem a ser.
11: Onzena temporada del Tot Costa.
13: Por qué? Por qué?
12: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
11: Nova temporada amb els vells clàssics.
13: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
14: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
15: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
14: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
16: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
14: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
17: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
14: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
18: Com que em veig... Ràdio.
19: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
7: Avui, a partir de 3 quarts de 9 del vespre, Espanyol-Elx.
20: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també perquè...
7: El Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
20: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
0: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
7: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
21: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
22: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
21: Sí.
7: 18a temporada.
23: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
7: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Avui tampoc ha estat bé de temperatura.
2: No estic mai bé de temperatura.
1: Sempre, sempre hi ha polèmica aquí,
2: sempre
1: amb la,
2: hi ha un fred.
1: Amb la calor.
3: Ja l'he parat.
1: Però tu, Roger, tens fred?
3: No, estic perfecte.
1: Sí, al final només són la Juliana i la... Bueno, només. De fet, aquí hi ha més gent que es queixa per la Marta i la Juliana.
2: Tu ets com en Cuní. Saps que amb en Josep Cuní...
1: Bona lògica, no?, en principi.
2: En Josep Cuní hi havia aquesta rumorologia, que crec que és una cosa contrastada ja, i confirmada,
1: sí, tenia els platós molt freds,
2: que semblava el Pol Sud, allò.
1: Però a la tele, sobretot, té molt sentit, perquè si sues es pot veure.
2: Mm. No, suava
4: hi ha
2: molt.
4: Els focus, hi ha en Joel,
2: en Joel Díaz
4: sua moltíssim.
1: Els focus fan, no t'ho imagines, i fan molta calor. Mm. Jo tenia darrere un video wall i deia, hosti, l'esquena és com si tingués el sol aquí darrere.
4: Clar, però aquí no hi ha cap focus.
1: No, a mi, qui m'il·lumines tu?
4: Ets un romàntic. I vull que segueixi sent així molts anys.
1: Ho intentaré, ho intentaré.
3: Això no es perd, eh? Això va més.
1: Tu creus que no?
3: Amb els anys.
1: No és veritat, no és veritat.
3: Sí, perquè jo era zero i ara ho soc una mica. Per tant, estic notant que...
1: I en què tu notes que ets més romàntic?
4: Home, estàs més carinyós tu últimament, els últims anys.
1: No, el somriure que tens quan arribes a la redacció, jo no te l'havia vist abans, eh? Això també és veritat. Arriba amb un somriure, cada dia.
4: Home, ara...
1: Com a mínim els últims quatre.
4: Ara és perquè està molt il·lusionat.
2: Oh, és veritat.
1: Però ja es pot...
4: Bueno, hi ha una il·lusió nova des d'avui al migdia. Ah, és...
3: No, què dius? No és al migdia. Des de les 5?
1: Des de les 5 de la tarda.
2: Sí. Qui és? Fa una horeta que ho estem cultivant.
3: Com una...
2: Però sembla que es podrien casar i que la cosa podria anar més.
3: S'ha obert una finestra que no sé si dona a l'amor o a la misèria, no se'm donarà.
4: Però hi ha molta llum.
1: El ventall és aquest, eh? Amor o misèria?
3: Sí. Va. I hi ha esperança, perquè com que no sé què hi ha a l'altre cantó...
4: Perquè ja és una noia amb nòvio, això ja.
1: Quan el ventall és amor o misèria...
4: No, un altre cop.
2: No, té una relació oberta.
3: Exacte.
4: I però tu t'hi vols ficar?
1: Però a les 5 de la tarda, però si fa una hora...
4: No, però la relació ja la tenien oberta d'abans, eh?
1: No, ja m'imagino.
2: L'han obert fa una hora.
3: És la finestra, el que hem obert fa una hora.
1: Que és algú de la ràdio.
4: Existeix internet, Francesc, benvingut al segle XXI, hi ha coses que passen online.
1: Ah, o sigui, ha estat un tema de...
4: Està passant en línia.
2: Però t'agradava de fa temps, aquesta persona? Sí, Marta.
3: La tenia vista, diguéssim, aquesta persona.
1: I què canvia?
2: Està embarassada?
4: No està embarassada, no, tot i que en Roger alguna vegada ha tingut fetitge amb aquest tema.
1: No, pensava, què pensaves, Marta?
2: Doncs amb una persona que està a punt de parir i que en Roger li agrada.
4: Ah, ja sé què dieu, l'Anna.
3: Sí, digues el cognom i el DNI, si vols, i que em truqui i em foti una denúncia, de pas.
1: No, però no és.
4: L'Anna li agradaries, eh? A més, l'Anna és molt oient. I això també és el teu patró, vull dir que t'encaixa.
1: Perfecte, així segur que no se n'assabenta. Mm. Perfecte. O sigui, sí.
3: Bueno, és que a mi m'agrada força gent. El tema és que llavors jo els agradi a elles.
4: Home, tu també agrades molt, Roger.
1: Sí.
4: I t'agrada agradar.
3: Sí, i a vegades ho noto, que agrado, però el tema és...
2: Ets qui agrada més d'aquesta taula, no, d'aquest estudi.
1: Ah, sí. Per tant, no és la persona de la que vam parlar ahir fora d'antena.
3: Aviam.
4: No.
3: No em facis això ara perquè...
1: No,
4: aquesta persona és... Tu tens ganes també, Roger, per altra banda, d'experimentar amb coses noves.
1: No, hem dit que no entrarem.
3: No, per exemple...
1: No entrarem.
3: No, gràcies. No entrarem,
1: no, perquè ja hem de respectar aquí.
4: Hem de començar el que no surti perquè tenim moltes coses avui a explicar i perquè veig que se'ns està descontrolant aquesta
1: caçada. Sí, no, hem estat a punt de vessar-la ara.
3: Sí.
1: Perquè si obrim aquesta aixeta...
4: No,
1: la pantanà de tous.
3: Sí. Aigua fins als turmells.
1: Vinga, doncs arriba el que no surti d'aquí, va.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Pot ser que avui estiguis especialment content?
3: Jo estic molt content i crec que tu també estàs molt contenta i la Marta també la veig molt contenta.
4: Sí que estem avui així...
2: Amb el content pujat.
4: Mm-hmm. En Roger té sentit especialment perquè té una nova il·lusió recent encetada. no? De fa...
3: Sí, de fa una horeta, més o menys.
2: I com esteu?
3: Doncs, de moment està...
4: Com us va?
2: Com us va?
3: Ens està anant molt bé, però, clar, està molt recent, i mai millor dit, perquè és que el primer missatge és de les 4:45.
4: Sí que és molt nou tot.
2: Qui ha obert aquí?
3: He obert jo... perquè...
4: Per un gest d'ella, previ.
3: Per un gest d'ella a la vida real, diguéssim. I jo he respost per la vida digital.
2: Molt bé. Mm. És com intel·ligent, troba, eh? Aquest moviment és intel·ligent.
4: És que la vida real i la vida d'internet es va creuant.
2: Sí.
3: Bueno,
4: Roger
3: sí.
4: És expert també en aquest tema.
3: Exacte, portar d'una cosa a l'altra.
2: Ella, al final, és el fundador d'adolescents.cat.
4: No ho hem d'oblidar mai.
2: Pioners.
4: La primera web juvenil en català íntegrament, i et diré, anant bé l'última. Perquè no n'hi ha hagut cap més encara.
3: Pas que anem.
4: No és tant culpa del català que s'estigui acabant, sinó més culpa de les webs.
3: Les webs, és que no, ja existeixen les webs.
4: Sí. També és una pena.
2: I la d'InManagement segueix sense funcionar, no? Deixa'm mirar, deixa'm revisar si han tingut alguns dies.
4: Segueix semblant amb l'entrada del Shane.
3: InManagement, l'agència...
4: És un nivell de cutrada
3: de la Dulceida, que
2: no, no.
3: Estan en obres a la web.
2: Amb el comptador encara 00 dies, 00 hores, 00 minuts, 00 segons, però aquí no passa res.
4: Ah, la Dulceida, que per cert, després d'aquest gran casament que va tenir a S'Agaró, està ara gravant La Gran Cita. Nosaltres ahir ho vam explicar aquí al programa, estan Arbúcies. Nosaltres vam comentar també que probablement avui al vespre hi aniríem, visitaríem el rodatge.
2: I què ha passat?
4: Doncs que això no serà possible, Marta.
3: Al final hi ha hagut un tema de...
4: Hem estat censurats pel propi senyor Trescà. No és la primera vegada que passa i molt em temo que no serà l'última. Resulta que el senyor Trescà ara està tan i tan enfadat perquè vam dir on es feia aquest rodatge.
2: Però si ho sabia tothom, no?
4: Tapa els teus concursants! No fotis cartells amb aquest grafisme fastigós i lletgíssim de La Gran Cita que has fotut!
3: És veritat que tot Arbúcies estava ple de cartells, com indicant...
4: Catalunya és un poble, germà!
2: Però aleshores... És una rabieta, no?
4: És una rabieta.
3: És a dir...
4: També hi ha aquí un tema que també passa paral·lelament, que és que jo no me n'en recordava i no tinc cotxe perquè el tinc al mecànic, a l'Àlex.
3: Hi ha un tema pressupostari, també, és a dir...
4: I hem demanat un taxi i no encaixa.
3: Si tu demà et plantes allà... Perdona, avui al vespre et plantes allà, no et tancaran les portes i et prendràs...
4: Ah, llavors... Però hi haurà males cares, Marta.
2: No, però no estan tan enfadats com per tancar-nos
4: les portes. Sí,
3: però no ens posen facilitats, o no li posen a la Juliana, facilitats per arribar-hi.
4: Dic, escolta'm una cosa, no tinc cotxe, podem trobar, jo crec, la manera de gestionar-ho, resulta que no s'ha trobat aquesta manera, doncs no passa res.
3: Última hora, també, jo ho entenc.
4: Et confites al programa, jo no hi penso anar mai. I no només això, sinó que li faré boicot actiu, no el miraré ni com a usuària, ni permetré que ningú de la meva família ni dels meus éssers estimats el consumeixi, i aquí al programa, ja us aviso, no el comentarem.
3: No, no el
4: comentaràs. I demano, sisplau, a l'Oyentat...
2: A mi no pots dir que ets a fer
4: i
2: que no.
4: I demano a l'Oyentat també, sisplau, que foti el favor i no es posi la segona temporada de La Gran Cita. Només em sap greu per Antonio.
2: Això sí que sembla una rabieta.
4: No, és molt més grossa la meva que la seva. I més grossa que pot ser. Vull dir que molt de compte, senyor Trescat.
3: Si això ho arregleu d'aquí dos dies, si sempre esteu igual.
4: Jo espero que el senyor Trescat m'escrigui un WhatsApp de disculpa. I espero que em permeti anar al tant rodatges de La Gran Cita com a mi em vingui de gust i que Antonio em faci una abraçada, que fa moltíssim que no el veig.
3: Que passarà exactament...
2: Crec que es diu rebequeria, per tant, corregeixo.
3: Exacte. Això no estava previst.
2: No.
3: Ho podeu comprovar. Vaig a mirar...
4: Bé, és que és una última hora, ho acabo de descobrir jo també.
3: Bueno, sí, se t'ha informat fa poc. Bé, us haig de comunicar que ara farem un petit viatge, perquè així ens ho reclama l'actualitat i també l'audiència.
2: És que és el teu dia, avui.
4: Per això estàs tan content, no pel nou amor, és això.
2: Era pel programa.
3: Sí, i perquè ens anem fins al Marroc. Va, sisplau, allà hi tenim una parella de perfectes d'aquest programa, que són en Miqui Núñez i la Sara Roy, un viatge que, la veritat, no ens agafa per sorpresa, perquè el mateix Miqui ens ho avançava la setmana passada a la presentació de la nova temporada de 3CAT.
4: Abans en Miqui m'ha dit
3: que,
4: a més, tenia una exclusiva per en Roger.
7: Roger, és on me'n vaig uns dies.
3: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
4: Comença per la lletra M.
7: Comença per la lletra M i acaben a rock. I vaig amb la Sara, d'acord?
3: És el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara.
4: Podem venir.
7: Veniu, si voleu. Però aquest cop anem a entrenar, o sigui, me'n vaig a fer jo, o sigui, anem a fer cotxe.
4: T'has aficionat molt, això dels cotxes, per allà.
7: Sí, sóc un
8: goril·la, la veritat.
2: Molt?
8: Sí, sí, molt goril·la, molt fife tot, sí.
3: La veritat. I a la Sara ja li funciona això del cotxe?
8: Sí, li fa il·lusió. Ja li dic que, jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
3: No, no, jo estaré molt pendent. Relataré a la ràdio com a liògraf oficial de la vostra família.
8: Ben fet, a veure si hi ha algú que t'escriu.
4: Crec que hem de demanar disculpes a l'audiència primer de tot per les nostres reaccions en aquests
3: els clips. Vostres crits en el moment que
4: som
3: veu saber
4: lloques.
3: Que la Sara anava també al Marroc amb ell
4: és una passateria això
3: tal qual. Bé, jo em vaig comprometre a relatar la seva escapada i així ho farem, per tant aquí comença un nou capítol de la nostra sèrie preferida.
5: Com estan en Miki i la Sara?
4: Disculpa.
3: Això ho tiràvem la temporada passada. Vull dir que recuperem, això és una nova temporada de Miki i la Sara al Marroc, en aquesta sèrie que es diu Com estan en Miki i la Sara.
4: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc? Sobre el, no, aquests rius, bueno, que fa ella tocant la guitarra, doncs, dient que està al Marroc.
3: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. El tema és que en Miki i la Sara estan bé, que això és el primordial i el més important. I com ja sabeu, és la segona vegada que viatgen junts al Marroc. El primer cop va ser l'octubre de l'any passat.
4: Els va canviar la vida.
3: Totalment, va ser un viatge de parella i jo sempre he defensat que va ser un viatge on ells es van retrobar després de molts anys. Que no és que estiguessin malament, però a vegades sortir de Mata de Pere i anar a un altre país...
2: I sí que havia hagut un moment de crisi en la parella.
4: Home, i tant,
2: almenys vist des de fora... I per tot el que s'especulava de la Laura Escanés i ell. Hi havia molt rum-rum i potser la Sara va portar molt bé, però segur que van tenir les seves converses incòmodes.
3: Segurament que no havia estat una època fàcil.
2: I ja ho van parlar amb l'Escap a l'Eclipsi.
4: I tampoc ha de ser fàcil tenir un nòvio que no sap gairebé si porteu 4 o 8 anys. I jo imagino que tot això també genera unes tensions, bueno, que l'única manera de treure-te-les de sobre és anar al Marroc entre dunes.
3: Menjant una duna i morrejant allà dalt. Bé, aquest any, però, us haig de dir que l'essència del viatge és completament diferent a la del primer viatge, perquè la Sara ha estat qui s'ha sumat al viatge grupal d'en Miki i els seus amics. Una colla d'amics fife, amb qui des de fa anys corren rally junts, amb 4x4s pels deserts del Marroc, amb cotxes que, això sí, valen una pasta, perquè els has d'adaptar i...
2: Per tant, la Sara Roy ha estat segrestada. No passa res, però se l'han endut cap allà.
4: Està genial.
2: Perquè no entenc que voluntàriament vulguis anar a fer aquest viatge.
3: O que vulguis experimentar això que en el teu nòvio el fa tan feliç i dius, doncs, m'hi sumo, a veure si és tan espectacular.
4: És l'única possibilitat de la Sara de passar més de 3 dies seguits amb en Miki.
3: Tot i així, us haig de dir que la Sara està fent molt contingut i a jutjar pel seu Instagram, ella ha viatjat sola. Perquè totes les fotos surt la Sara sola al desert. Jo estic content perquè la veig feliç, crec que s'ho està passant bé en aquest viatge i només em fa patir que no ens caigui per la finestra del cotxe perquè està fent com uns selfies amb tot el cos fora del cotxe mentre el 4x4 va a tota velocitat pel desert. Vull dir que és perillós i ho dic de veritat. Però atenció, perquè la Sara no és l'única que s'ha sumat en aquesta aventura. Contra tot pronòstic, en aquest viatge hi tenim una tercera perfecta, que és la Maria Vallespí, la influencer. Jo dic que contra pronòstic perquè m'ha sorprès la seva incorporació a la comitiva Núñez Roy. A mi no em constava almenys que hi hagués una relació d'amistat més enllà de coincidir sovint en alguns esdeveniments públics. Jo no sabia que eren amics, crec que no ho són en el fons. Però estic molt a favor de la gent que no té cap mena de problema a l'hora d'acoplar-se amb altra gent a fer coses noves. I ho dic des de l'admiració, perquè totalment. Jo no he estat mai capaç d'autoconvidar-me en lloc o de dir, em faria il·lusió venir.
2: I més en un viatge, perquè una cosa és un sopar organitzat pel Barbocata, doncs et toca seure al costat de... Va dir el de sempre, el músic.
3: Sí,
2: de
3: l'Opau. Et
4: toca seure al costat de l'Opau, doncs i què pots, t'aguantes.
2: Tu menges i ja està.
3: Ell és expert d'autoconvidar-se.
2: Sí, però si t'hi fixes...
4: Home, l'Opau de Pons va venir, això és un detall. Que a mi no em va deixar...
2: Ja prou, perquè vam dir que no parlaríem d'ell mai més.
3: Ahir em va trucar, sortint del programa, que ho sapigueu.
4: Que parlem més d'ell que de la Rosalia, però és que ell és molt important. Ell és representant el nostre sopar d'empresa de Nadal. On no només no havia estat convidat per motius evidents, que és que no forma part de la nostra empresa, sinó que, a més, no se l'havia ni avisat que estàvem passant aquell sopar.
2: Però el meu punt era, una cosa és un sopar d'empresa on t'hi pots deixar caure encara que no siguis empleat, i l'altre és marxar fins al Marroc i estar-hi uns quants dies, bueno, i més amb aquests cotxes de ràdio. Clar, hi ha molta convivència, no us coneixeu de res.
4: Perdoneu, però crec que es nota moltíssim, i no us ho dic amb dit acusador, sinó volent construir un relat en equip, que no sou seguidors de la Maria, perquè jo em vaig menjar tots els seus instastories explicant la prèvia del viatge, i ella parlava d'uns grans amics, per tant, entenc que cataloga en Miqui i la Sara com a grans amics. Nosaltres no sabem l'amistat, Nino, que hi ha darrere d'ells.
3: No ho sabem.
4: Més enllà del que hem vist a Instagram.
3: Jo he fet algunes preguntes i no són... No, la Vallespí no està a l'alçada dels amics del tatuatge de Begú.
4: De pals.
3: De pals.
4: Escolta, pals, eh? Doncs podeu fer ara amics en aquest viatge.
3: Que potser
4: no passa
3: sí, per però res. Per això dic que admiro la gent que no són molt amics, però s'atreveixen a fer coses amb altra gent i d'aquí potser ens surt una amistat.
4: En qualsevol cas, el que sí que explicava la Maria Vallespí és que el que més li havia creat l'atenció d'aquest viatge i motiu pel qual s'hi havia unit és que ella, prèviament a dedicar-se a les xarxes, ella va estudiar turisme, relacions públiques, i havia estat treballant molt de temps en una empresa de cotxes de luxe. Per tant, la qüestió del motor, encara que poder no ens encaixi amb la imatge que tenim de Maria Vallespí, li funciona.
3: Li funciona el món del cotxe. Per cert, una escapada al Marroc, la de la Maria, que coincideix amb els rumors d'una possible ruptura entre ella i en Camil. En tot cas, sort que ha viatjat la Maria Vallespí amb en Miqui i la Sara, perquè gràcies a ella estem tenint contingut actualitzat, minut a minut, de tot el que està passant a la Jaima de Núñez Roy.
9: Estem allotjant-nos aquí, al mig del desert. Hola, veïns. Mireu, la Jaima. Que maco. Fes-nos un house tour de la Jaima.
10: Doncs aquesta és l'habitació principal.
3: Aquesta és la Sara.
10: La Maria i la Clàudia.
11: La joia de la corona.
3: I apareix amb
4: mi. Ostres.
9: Uau. Oh, ula, però què és aquesta dutxa massiva? Uau.
3: Us pot imaginar una Jaima descomunal, enorme, amb dos llits, mira, una dutxa enorme, i la Sara que la va ensenyant.
4: Justament, citaré Miqui Núñez, no m'ho esperava, però t'ho prometo de veritat que m'està generant una mica d'enveja sana.
3: No m'agradaria ser-hi.
4: M'està fent una mica de fomo, penso que m'ho podria estar passant bé allà. No us ha fet una mica d'enveja aquest plan, ara, de sobte, amb aquest Instastory, aquesta energia de colònies, d'estar tots allà, s'ho estan passant bé...
2: No.
4: Allà hi ha, Marta, allà hi ha...
2: Jo m'ho absolut. Marta, no passa res, cadascú és com és.
4: Allà hi ha alguna cosa, eh? Aquí, potencial,
3: però jo entenc aquesta energia de...
4: En aquesta colleta hi ha...
3: Caimes veïnes, no? A veure els veïns que diuen...
4: Esmorzar...
3: A quina hora esmorzem, no?
4: Aquell xandall abans d'anar al desert...
3: Clar que cada dia foten 12 hores de cotxe, també. Llavors no queda temps per pràcticament res, tot i que...
2: Em pregunto jo, perdó, en aquests viatges que fas amb amics, però que també hi ha parelles en aquest grup, hi ha moments d'intimitat? Tu, Juliana, t'ho pregunto perquè tu moltes vegades has assistit, aquest estiu vas assistir a un viatge on hi havia parelles també. Com els hi funcionava el tema?
4: Hi vaig assistir i m'agrada que sàpigues que t'explicaré tots els detalls sobre els meus companys a nivell sexual en aquest viatge.
2: No,
4: era un tema molt comentat públicament.
2: És
4: les parelles
2: clar.
4: Ens ho compartien de dir, no hem pogut ni fotre un quiqui perquè anàvem amb una agenda molt marcada. Tot i així,
3: però hi ha habitacions.
4: Totes les parelles involucrades en el viatge, en el meu viatge, van follar.
2: De quants dies?
3: Trobar el seu moment.
4: Viatge de 15 dies, poder dos polvos o tres els van fer, jo em penso. Uh-huh. Sí, que em corregeixin si m'equivoco.
3: Cada parella la seva habitació.
4: Cada parella entre ells el quiqui, en principi, i cada parella la seva habitació privada. I els solters anàvem a part, diguéssim.
3: Bueno.
4: I jo no. Diguéssim que no vaig trobar el moment tampoc de follar-me la Clàudia.
2: No vas trobar cap cosí per allà.
4: No.
2: Vale.
3: Bé, en tot cas, n'estarem molt pendents. Jo he vist que han visitat un mercat, almenys la Sara i la Maria, ho han compartit a la xarxa, s'han ficat els turbants al cap, la foto, bueno, és curiosa, si més no. En tot cas, us mantindré informades, que sapigueu que he contactat amb la Sara perquè m'expliqui com els hi està anant i vull sentir, diguéssim, de primera mà com està funcionant aquest viatge. No m'ha contestat, jo entenc que al mig del desert no hi ha ni 5G, ni 3G, ni res, però us mantindrem absolutament informats. Dos minuts i dos quarts de set. Ahir vam estar parlant d'un actor català a qui adorem perquè s'ha anunciat que serà un dels nous protagonistes de la primera pel·lícula de Woody Allen. I estem parlant de Peter Vives. Un nom que ja es veu que hem d'incorporar immediatament a la vitrina de perfectes del programa perquè hem tingut molts missatges parlant d'ell al 677-27-1058. Bon dia, guapos. Escoltant el programa d'ahir, volia comentar-vos que en Peter Vives és el déu grec català. Treballo de cara al públic i el vaig atendre. És una cosa d'un cavalleresc, t'escolta, et pregunta. Se'n va cap a un flirteig molt heavy però natural amb aquests ulls que té que t'atrapen.
4: Podem contractar aquesta noia de guionista, sisplau.
3: La meva companya em va demanar que què ens passava. Pura màgia, aquest noi. Jo sempre el reconeixeré per la riera, però... Bueno, d'aquesta gent que sense voler flirtegen.
4: No, ell se'n va i
2: un flirtejador involuntari.
3: Els hi brota de dins.
4: És la meva gent preferida i per això i molts altres motius se'n va directe, però ja de pet, a la vitrina dels perfectes. L'haurem de seguir de prop. Ahir el nostre estimat Jaume Miranda ens va explicar aquest encreuament d'universos on un personatge de la Riera de TV3, perquè nosaltres sempre el recordarem així, ara sortirà una pel·lícula de Woody Allen, un dels directors contemporanis més reconeguts internacionalment.
11: Saps la botiga aquesta de Mataró on venen electrodomèstics amb tara? Doncs he vist una nevera superbarata. Escolta, i només té una rascada al costat que gairebé ni es veu. No l'he comprat, però sí, ja la tinc vista.
4: Un actor molt adorat a Catalunya i sabem que és actor, cantant, pianista. Però quan parlem sobre la seva vida privada...
2: Escolta'm una cosa, perdó, però va sortir a Oh Happy Day?
4: Penso que pot ben ser.
2: És que, un moment...
4: És el típic que tu el busques i surt com la seva carrera cinematogràfica i són pantalles, o sigui, tot de portades superdispars...
2: Ostres, i tant que sí,
3: No ho sabem i ens ha acompanyat tota la vida,
2: sí,
3: pràcticament.
2: Sí, com ha jurat. Jurat a la quarta temporada,
3: Hòstia, molt bona.
2: D'aquest programa de TV3 molt mític, sí. Era de Can Coral, bàsicament.
4: Sí.
2: O TV3 o TV3.
4: O TV3, que va dir la Xenó i tenia tota la raó. Escolta'm una cosa, veus per això que tu penses en Peter Vives i te'n vas directament a la seva carrera professional? Què en sabem de la seva vida personal, Marta?
2: No res.
4: Ah, aquest és el tema, que en sabem molt poques coses perquè ell és molt gelós de la seva intimitat i són pocs els detalls sobre ell que han transcendit a la premsa. Però, per sort, existeix aquest programa i, per tant, ara mateix us explicarem què en sabem de la vida personal i romàntica de Peter Vives. En Peter ens neix a Barcelona el 14 de juny del 1987, un any molt potent, una gran fornada, el mateix any en què neix Gerard Piqué, Lionel Messi, la Marta Rimbau, o el mateix any que ens neix un petit Roger Carandell a Gurb. El petit Peter va petar al si d'una família molt curiosa i d'aquí ve aquest nom que d'entrada podria també semblar-nos una mica estrany perquè ell amb aquest català perfecte, diguent-se Peter Vives, et deixa també una mica descol·locat. Ahir ens ho explicava en Jaume, el seu pare és català i la mare és neozelandesa, que no vol dir australiana. I per això parla un anglès nadiu pel qual ha estat contractat per Woody Allen. Va començar a estudiar física perquè, segons ell mateix explica, era una carrera difícil i això li interessava. Només amb aquesta premissa ell ja en tenia prou, però ho va deixar de seguida. Fins aquí el repte, ja ens vam cansar de la carrera difícil. Perquè als 18 anys el van fitxar ja per treballar com a actor. Ell també ho devia veure molt difícil i va dir, doncs diguem que sí. I en termes romàntics...
2: Ni una parella li conec.
4: Doncs,
2: ni
4: Marta,
2: una.
4: Prepara't. En termes romàntics, en sabem poca cosa. Jo sí que puc endevinar-li, per això, entre el testimoni de l'oient i aquesta cosa de millennial de primera fornada, guapo i d'ulls blaus, ja es veu que aquest noi de més jove devia fer un mal que espanta. I, de fet, per comprovar-ho també només cal veure com responia ell fa més de 10 anys a quina era la bogeria més grossa que havia fet per amor.
2: A veure...
12: Quina és la cosa més bèstia que he fet per amor? I jo la cosa més bèstia que he fet per amor és agafar un tren fins a Calella.
2: És a dir, un dia normal per qualsevol altra persona.
3: Un dia
2: no?
3: La Renfe.
2: Un dia Renfe. Ai, quin geni.
4: És més del que ha fet Roger Carandell per qualsevol de les seves
3: també
4: exnòvies.
3: També, tota la raó.
4: Però, efectivament, és menys del que qualsevol enamorat fa en el seu dia a dia. Quan sents això, tu ja assumeixes que en Peter, fins aquest moment, no havia acabat de descobrir què significava la paraula estimar.
2: Però ja et fa un... Com dient, la bogeria que vaig fer.
4: Jo,
3: com dient, prepara't.
2: Prepara't perquè...
3: Prepara't pel que ve.
4: Jo aquest gest l'interpreto com que ell se sap que el que està a punt de dir és molt pobre.
2: Ah, ell ja fent recollint cable.
4: Reconeix que com a bogeria justa.
2: Però està claríssim que per l'altra banda s'han fet bogeries per en Peter,
3: Home, per ell, home,
4: per i tant. Per en Peter es deu haver arribat a parar a la ciutat. Et diré, però, que ara, més d'una dècada després d'aquestes declaracions, estic convençuda que la resposta d'en Peter davant d'aquesta pregunta seria molt diferent.
3: És un altre, Passat 10 anys...
2: Com eres tu fa 10 anys?
3: En 29.
4: Igual, nen, perquè ja ens coneixia, mira't igual.
3: Pensava una mica diferent.
4: Bé, estaves enamorat de la Maria, et vas comprar aquell cotxe familiar pensant poder que tenies nens amb ella o alguna cosa així.
3: No, vam deixar, quan jo tenia 29, 30. Però
4: bé, En Peter Família ens va tenir un gran amor. I atenció, perquè el seu gran amor resulta que també és actriu. Una actriu anomenada Yaiza Navarro.
2: Oh!
4: No sé per què reacciones així, Marta, perquè a internet hi ha molt poca informació sobre ella. De fet, és allò que busques a Eza Navarro i surten diversos perfils, ja no te'n surt ni un.
13: No, no, ella no em sona de res, però els estic veient junts.
4: I es van conèixer gravant nit i dia la sèrie de TV3.
8: Quina meravella.
4: Home, és que això no ens pot funcionar més, no? Un amor produït dins de 3CAT. I del que en sabem, bastants secrets d'aquest amor. Perquè malgrat que en Peter sigui tan hermètic normalment, fa 6 anys va decidir concedir una entrevista a La Vanguardia, on ens en va donar alguns detalls. És una entrevista que li va fer a en Ramon Francàs, que va titular L'amor estable de Peter Vives. Que aquí en Peter havia mantingut una línia molt clara de discreció, fins que va dir, saps què? Ja si començo a explicar la meva vida i vull ventilar, ja fotem aquest titular i ja passem de tot, perquè però... L'amor estable de Peter Vives...
13: No acaba de ser clickbait, no? L'amor estable?
4: No, sempre
13: que acaba de ser gaire sex, ja. A veure, que és una cosa molt desitjable, però a l'hora de titular i buscar algun clic, l'amor estable no és el que més crida l'atenció.
4: Doncs, Marta, a mi em sap greu que diguis això i espero que no fos el cas i que aquest article no es perdés en el fons de l'internet, perquè no té pèrdua. Us aviso que el periodista s'agrada moltíssim i en Peter encara més. I si m'ho permeteu, llegiré el començament d'aquest article.
8: Sisplau.
4: A veure... Peter Vives Newell viu des de fa prop de 4 anys la seva primera relació sentimental estable.
8: Wow.
4: Viu amb Yaiza Navarro, a qui va conèixer darrere de les càmeres mentre rodaven la sèrie Nit i Dia, de TV3. Un dia, la Yaiza el va acompanyar amb cotxe cap a casa després d'un rodatge. I es va encendre la guspira de l'amor. Diu que ha estat una història molt bonica. A la primera cita, van anar a veure La La Land.
13: Oh!
4: Avui reconeix que encara és la nostra pel·lícula.
13: Llavors ja sé a què estan destinats.
4: Afirma que a mesura que es va esvaint la idealització, vas transformant l'admiració en amor. I subratlla que hi ha un punt de complementarietat. En aquest sentit, es mostra plenament convençut que les diferències s'han d'admirar i no criticar. I que la crítica, al capdavall, és el càncer de la parella. També creu que si pots admirar les diferències de la teva parella, tens molt de guanyat. El que l'atrau d'una dona és que tingui alguna capacitat, talent o habilitat que ell no té, que hagi viscut experiències que ell no ha viscut i també que sigui algú a qui admirar i de qui poder aprendre. Ho diu de broma, ens va fatal, ens barallem cada dia.
8: Vaja.
4: I sense fer broma reconeix que ens va molt bé i estic descobrint la complexitat de conviure amb algú i de conèixer-lo profundament. Estic descobrint tot un món. Peter Vives vol deixar clar que se l'ha relacionat amb moltes noies,
13: Déu meu,
4: que han presentadores nord-americanes,
13: disculpa,
4: però que en cap cas han estat parelles estables. Quan se li pregunta per la paternitat, torna a fer broma dient que pensa en ser pare cada dia.
13: La premissa de l'entrevista, quina va ser exactament?
4: Absolutament cap, Marta. Jo crec que ell estava cansat que ningú devia parlar d'ell i va dir, mira, saps què? Aviam si amb això fem que la gent...
13: Tot... A veure si em fitxava el Woody Allen, no?
4: I va funcionar.
13: Va funcionar.
4: O sigui, però no, jo no li critico l'estratègia.
8: Als 32 anys, primera com relació estable.
13: Doncs...
8: Bueno, com va el món...
4: Jo no sé què n'heu interpretat, d'aquest article. Jo he detectat que odiava la seva parella.
13: De quin any és?
4: És del 2020, Marta. És un article molt bo, el podeu recuperar a La Vanguardia perquè no té pèrdua.
13: Però clar.
4: Clar, és que aquest és el tema. De quin any és aquest article? Aquest és el gran amor amb la Yaiza que en Peter ens explicava fa ja 6 anys. En aquell moment en duien 4. I avui en durien ja 10. Però desconeixem totalment si encara van plegats. Segurament ja no, perquè l'amor acaba i perquè, com us dic, a mi l'únic que m'ha transmès aquesta entrevista és un profund odi d'en Peter cap a la que en aquell moment era la seva parella.
8: Bueno, ell estava relatant un final en el fons.
4: Tu saps quan vam estar explicant aquesta setmana als infestores que va penjar l'Elisabet Álvarez, propietària d'Inaut, al centre d'estètica, que explicava, li preguntaven com es porta amb l'Enrique Tomàs, el seu
13: ex i pare del seu fill, sí.
4: I ell diu, no el vull criticar, per sobretot és el pare del meu fill, i de vegades tindrem ganes de matar-nos, però estem condemnats a entendre'ns, tot va
13: bé. I a respectar-nos, sí, sí.
4: És aquesta cosa de fer veure que tot... Saps? Ai, no ho acabo... Jo no l'acabo de notar enamorat, en aquestes paraules seves. No sé com
8: ho veus. No ho està.
4: No passa res.
13: Juga a ser divertit. Jo crec que juga a agradar l'entrevistador i a ser divertit. Està flirtejant amb l'entrevistador, novament.
8: No
13: ho pot evitar.
4: Doncs sí, segurament en Yaiza... La Yaiza... En Yaiza i la Peter ja no van junts. Però també podem escollir somiar, família. Podem escollir imaginar-nos en Peter ballant amb la Yaiza a la cuina.
8: Cada nit.
4: Pujant al marbre. I mantenint viva la passió després de tants anys. Jo, mira, tal com estan les coses, que ja prou malament va tot. A dia d'avui, donades també les meves circumstàncies personals i totalment privades...
13: Quines són?
4: Escullo, Marta, la il·lusió.
13: Tu vols que segueixi
4: la fantasia.
13: Tu vols que segueixi infeliç.
4: Jo trio que ells estan ara mateix escoltant-nos al cotxe, rient, partint-se la caixa, pensant, pobres, que es pensen que estàvem tan i tan malament i estem així de bé.
7: Mai sabran el que és l'amor.
4: Sí. Exacte. Ella està asseguda ara mateix a les seves cuixes. Això és el que jo espero. No? Ja posats a triar?
7: Segurament és així.
4: Prefereixo pensar això, Marta, que no pas la realitat, que és que es tenen bloquejats a totes les plataformes.
7: En Peter Vives, que de fet el podem veure en el programa de DosCat, que està fent
4: és
7: aquest
4: veritat?
7: Concurs,
4: sí.
7: Que treballa amb ell l'Elisenda Pineda, no?
13: És una perfecta.
7: Exacte.
13: D'aquí.
4: No, és la perfecta.
13: És la perfecta major.
4: A mi m'agrada imaginar-me la vitrina de les perfectes en una mena de casa modernista, val? Llens tot ple de vitrinetes, com si fossin les ninetes aquestes que la gent col·lecciona, i l'Elisenda Pineda és la persona que regenta aquesta casa. Ella t'obre la casa
7: sí,
4: i és qui
7: claus.
4: Guarda les claus. Clar. És una persona molt important.
7: 5 minuts i arribem a 3:15. Fem una pausa... I de seguida Jaume Miranda per explicar-nos quan paga de lloguer Shakira al seu nou pis de Madrid.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
7: Quatre minuts i 3:15. Jaume Miranda, bona tarda.
14: Bona tarda, com estàu?
7: I Marc Andreu, bona tarda.
14: Bona tarda, Pandó.
7: Et saludo perquè se va sentint de fons.
14: No, perquè la Juliana comença a riure. Ja que viu avui a l'estudi, eh?
4: Marc, saps el que
7: mira, hi ha? Mira, engega l'aire, sisplau.
4: No, s'està molt malament de fred. Jo el que tinc avui, Marc Andreu, amb tu és una sensació de connexió extrema perquè estem vivint el mateix rebuig alhora, que és que se'ns està expulsant directament d'aquest rodatge de la Gran Cita, perquè el senyor Trescat ens ha decidit de nou boicotejar. Repeteixo, no és l'última vegada, Jaume, apunta.
7: Però
4: no
7: que és un mal entès, públic, que això se soluciona. És una rebequeria dels dos, et diré.
4: No, rebequeria la que vindrà ara.
14: Però què dius, Juliana?
4: Sí, Marc Andreu, que s'atreveixi el senyor Trescat, que sé que tots tenen el meu número, a escriure'm.
7: Si se soluciona aquest malentès...
4: Quan em truqui, que li diré, hola, Lubilú, com vas?
7: És veritat que llavors tu ets com la nena més agradable d'aquest país, quan et truca.
4: És simpàtiquíssima, si se'ns tracta bé.
7: Escolta'm, si...
14: Però se'ns ha tractat bé sempre,
4: si
14: eh?
4: Marc solucionen Andreu, si ets tu que me'ls has criticat i m'has demanat
14: no
4: que, sisplau, ho expliquem.
14: No he dit això, mentidera, és que...
7: No la cridis, tu tampoc, home, és un moment complicat.
14: No l'he sentida jo a ella, és que estaríem fake news, a més.
7: Prou, si se soluciona d'aquí a les 7...
4: Senyor Trescat, tens una mica més de 15 minuts per contactar-nos i que ens personem a Arbúcies a entrevistar alguns dels propers concursants d'aquesta temporada segona de la Gran Cita.
14: Jo no vull d'entrevistar-los, jo vull veure com és l'ambient. Sí,
13: a tot això crec que no és sa per tu.
14: Ja, és
13: que t'han vetat del format, que hi vagis allà a espiar el que hauria pogut ser i veure possibles persones que t'haurien agradat. Marc Andreu, no hi has d'anar.
4: És que també doble hi ha el del senyor Trescat.
13: Marc Andreu, t'ho prohibeixo i ara mateix et lligaré. Saps com a Ulisses a l'Odissea, aquí a les sirenes? Et penso lligar allà al pal perquè no marxis d'aquí.
4: Marc Andreu, no et deixen participar en aquest format, després no t'hi deixen anar ni de visitant i encara et defenses.
7: I no te n'adones.
4: Això és un claríssim síndrome d'Estocolm, Nino.
13: Sí.
7: 14 minuts ja són els que tenen, senyor Trescat.
4: Senyor Trescat, tens el meu telèfon. No el parlaré aquí a l'antena.
7: No, no cal que el diguis, no. Jaume, disculpa, perquè...
14: No, estic molt angoixat, perquè només arribem a passar cada dia. Hi ha una amenaça per part d'Anna Juliana a algú, sigui una institució o una persona.
7: Sí, normalment, institució.
14: Per sort, per ara no he rebut mai. Però arribarà.
4: Bueno, vigila, no compris números.
7: Posa Shakira, va. Shakira a Madrid, ella ja ha arribat a la capital espanyola i, bueno, s'ha hagut de buscar un pis, m'imagino.
14: Sí, perquè ja segur que na Shakira farà una residència madrilenya de 12 concerts, no són pocs, repartits entre el dia 18 de setembre i 11 d'octubre. I per poder dur a terme aquest show s'ha fet construir un estadio Shakira. M'agrada molt aquest narcisisme, o sigui, ella amb tot el seu perrús ha dit, faré un estadi que tinguis meu nom, no? A mi m'agradaria.
13: Faraona.
14: Sí, és un recinte fet a mida per ella, instal·lat a Villa Verde, que té una capacitat de 50.000 persones per jornada, multiplicat per 12 concerts, són igual a 600.000 persones en total que l'aniran a veure.
4: I a quan tenim l'entrada?
7: T'ho dic.
14: Idò, mira, no ho he mirat.
4: Bueno, en queden?
14: Un periodista. Ah.
4: Estem una mica desconnectats del Montse Quire.
7: I això que hem...
13: Però perquè també està molt desconnectada de nosaltres, ella.
4: I de tots.
13: Jo amb això sí que tinc una rebequeria, amb la Shakira.
4: I la Shakira per mi...
13: Ja què?
7: Déu meu.
4: Gràcies, gràcies, Enric.
13: Com es nota que té la cintotensió sempre a la mà?
4: La Shakira està ara nerviosa a Madrid, des del seu pis nou, escoltant que tenim la rebequeria.
7: Deu dir què passa.
13: Perdona'm una cosa, la Shakira i jo tenim una relació personal que m'agradaria tornar a explicar ara mateix.
4: Ara tornar-ho a sentir.
14: Ah, cert.
13: De fet, dues anècdotes que podria arribar a compartir.
4: I perdona, però mai han estat bones, Marta.
13: A quin any és boníssima i l'altra és més justa.
7: Quin any?
13: La primera és l'any 2010, d'acord? I es remunta a un concert que va fer el Palau Sant Jordi, on jo hi vaig assistir, vaig fer tota aquella cua que s'havia de fer quan estaves a pista, cosa que temo que també passa ara en el present. I un dels meus companys, que anàvem a segon de batxillerat,

0: Una noia amb una faldilla llarga i uns cabells arrissats. M'hi acosto una mica més i pam! Shakira. Shakira comprant el mango. I dic, és la meva.
1: No, és que...
0: És la meva! M'hi vaig atensar i li anava a demanar la foto quan de cop i volta hi romp del no-re, perquè no hi havia ningú més.
2: Un armari.
0: Un armari, que era el seu germà, el Tonino.
3: Sí, Antonio.
0: I em diu...
3: El seu romp,
0: em, va dir, em va fer un dispensi. Dispense.
1: Dispense, senyora Montaner.
0: Senyora Montaner, dispensi.
1: Per això aquí.
0: Shakira no fa fotos perquè està de shopping.
3: Uau.
0: I llavors jo li vaig dir... Doncs dispensa tu, em sap molt greu. Hi hauria alguna manera de després poder parlar amb ella? Perquè és que no l'estava molestant, no hi havia ningú més. No s'havia fet allò un efecte fan i un gran reclam. No ho sabia la gent. I em va dir, mira, fem una cosa, t'esperes fora de la botiga i quan acabi de comprar la Shakira t'atendrà i et podràs fer la foto amb ella. I jo tota innocent, tota il·lusió, me'n vaig cap a fora, espero, ja no sé ni què havia de comprar, però me'n vaig anar, vaig pensar en lo primer és el selfie amb la Shakira. I total, passar... 10 minuts, passen 15, passen 20, 25...
2: Estan provant.
0: Comença a generar-se una mica efecte xup-xup al carrer, perquè jo...
3: Ho deies, no?
0: Jo crec que hi havia...
1: Hi havia jo, ella ja feia el que no surti.
0: Jo em sentia profeta, jo vaig dir, hi ha la Shakira, és molt fort, vaig fer venir una amiga meva corrent, i total, al cap d'una estona, ens venen les dependentes del Mango i ens diuen, mira, que al final la Shakira ha sortit per la porta del darrere.
1: Ah, això és llet,
3: això,
0: això és un engany.
3: Sí.
0: És un xocolat de Hisenda, dius?
3: Sí, totalment.
0: Totalment.
3: Me molesta més a nivell
0: perquè
3: personal.
0: Perquè jo sóc una fan i a mi m'ha decebut. Lo de Hisenda no ha decebut els fans.
2: Total.
0: En bueno, canvi, això...
2: Com diu lo Pau,
0: bueno, hauria...
2: com diu lo Pau, els artistes ens devem a lo públic.
0: Doncs a lo públic la Shakira no se'n va debre, llavors jo des d'aleshores tinc una espècie de relació tòxica amb ella.
1: I és totalment normal i, de fet, aquesta relació tòxica s'extén a tot l'equip perquè tot l'equip entenem el teu dolor i ens hi sumem. Et diré, ara, seriosament, la Shakira últimament està fent algunes declaracions per mi una mica polèmiques com la que ella va fer quan era al Brasil comparant-se amb mares solteres del país, o després l'altre dia va fer una carta a les famílies llatines que resideixen aquí a Espanya, també com volència similar. Una cosa molt estranya.
0: Que és aquesta cosa de voler demostrar que ets una d'elles quan en realitat tens uns privilegis que és que no t'hi pots ni comparar. Jo entenc que vulgui abraçar tot aquest col·lectiu, però clar, no sou el mateix.
1: I que pots abraçar els teus orígens i la sensació de pertànyer d'una manera diferent, saps? Sense reivindicar una qüestió de classe que queda totalment fora de tu.
3: Ella ho abraça tot menys una Marta Montaner a aquella porta d'esmango. Això està clar. Jo és que encara estic afectat, després t'abraçaré jo perquè t'ho mereixes.
0: Gràcies.
4: A tot això estem gestionant, per anar a veure algun dels seus concerts.
0: Jo estic mirant... A mi si em regalen l'entrada i vaig directe.
2: Ho estem demanant. Les entrades, si no potser l'hem de comprar, però preparem una mica la cartera perquè la més econòmica està a 84 euros,
3: ui,
2: la més cara 600. Preu mitjà de l'entrada, uns 100 euros.
3: I el que és pitjor, hauràs de parlar castellà, Roger, que tu vas molt fluix. A Madrid se parla castellà.
1: Però que en Roger, que et penses que vindrà?
2: Però jo no parlo quan vaig a Madrid.
3: Ah, te quedes muda. Llega sorda muda.
2: No, ja,
1: buah, quina cançó, quin tamacle.
0: Que bona, eh?
1: És que només per cantar aquesta cançó jo aniria a un concert que fos aquesta cançó.
3: Només en bucle.
1: En bucle. No, només amb un cop en tinc prou.
0: És que trien una, trien només una de la Shakira. Impossible.
1: Impossible, però és que és la puta biblioteca d'Alexandria, tot té valor allà.
3: Sí,
1: no pots cremar res.
3: Absolutament.
2: Per tant, la tenim a Madrid, farà aquests...
3: 12 concerts.
2: 12 concerts, 600.000 persones a 100 euros.
3: Així, exacte. De fet, el seu primer concert serà demà divendres i, de fet, la Shakira ja ha arribat a Madrid, tota rodejada d'una multitud de reporters assedegats i d'una comparsa de ball de ben...
5: ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en España, Shakira? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
1: Abrazarnos,
5: ay, ¿te puedo abrazar? Ay, gracias.
1: Shakira.
5: Ay, dai. Y, oh, ale, ale, let's go. Ole, que te quiero. No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
0: Aquest és l'Abel, no? L'Abel Planellas, el gran amic de la Laura Escanes.
2: Exacte, sí.
1: Exactament, periodista i també reporter del Cor. Mira que dèiem continguts delicats aquí al programa i constantment aquest programa és una medicina genial per també tenir cada vegada menys vergonya aliena, no? Treballes molt els teus límits.
2: Sí, començant per nosaltres mateixos,
1: jo
2: a vegades.
1: Jo no podeu imaginar els nivells impressionants de vergonya aliena profundíssima als que he arribat veient aquesta peça audiovisual.
2: Però a mi no em sembla res de l'altre món, tampoc. No?
3: Jo ho he
2: ella
3: passat molt malament.
2: Nerviós,
3: és una paràlisi del son terrorífica.
0: Totalment. Què ho diu? Perquè és un excés de piloteig a un famós.
1: Tot. Ella està raríssima, ell també està estranyíssim.
2: Ningú
1: no se sent res. Després ella balla... No entenc res tampoc de l'Story Time. No, no porta res. És un contingut que a mi no m'aporta cap valor. No hi ha cap fil narratiu al voltant.
3: Bé, tornant a Shakira, només arribar a Barajas...

0: va tenir unes paraules per l'estat espanyol on ha viscut tant d'anys.
1: Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros de mi historia. Así que volver y de esta manera con ustedes rodeándome de cariño y de ese amor y ese apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles, de mi público, de la gente de España, es lo que me hace volver.
0: Ella és que és en Mariano Rajoy de Colòmbia, perquè diu molt i no diu res.
2: No, i ella sembla que tots aquests anys amb en Gerard Piqué, que és una de les persones més catalanes que coneixem, no han servit de res.
0: Ah, no, no, clar. També te diré una altra
2: ella
0: cosa.
2: Ella vivia a Barcelona, ella era catalana, ella va versionar El boig per tu i el va publicar al seu Spotify i encara hi és, i gràcies a això en Pep Sala pot viure encara
3: no,
2: sobre
3: no
2: la música.
3: Això.
2: Pues que quants oients mensuals té.
4: La Shakira li va demanar diners pel boig per tu, i va dir que no.
2: Que no és pas dolent, però busca, vull dir que no passa res, que també s'ho mereix aquest pobre home.
0: I ella, de forma original, té ascendència catalana, perquè un dels seus cognoms és Ripoll. Que això m'agrada moltíssim, aquest crossover català a la vida de na Shakira, no? Bé... Degut en aquesta residència madrilenya, na Shakira haurà de viure durant un mes, com a mínim, a Madrid, i ara ja fa dues dècades, volia sumar aquest recordatori, na Shakira ja va viure durant quatre mesos a Alcalá de Henares per compondre Fijación Oral, i de fet, allà, a Madrid, a Alcalá concretament, va viure els atemptats de Sons AM, que a mi això m'apareix molt fort, i m'apareix encara més fort que hagi compost La Tortura a Alcalá de Henares. Però bé, aquesta vegada s'ha decantat per el centre de Madrid i no Alcalá, gràcies a la revista Semana, sabem que s'ha instal·lat a l'hotel The Madrid Edition de 5 estrelles. Aquest exclusiu hotel se troba ben a prop de la Puerta del Sol i na Shakira ja s'ha fet seva una de les suites Penthouse, que és una habitació d'hotel dúplex de 162 metres quadrats. Avui he descobert que Penthouse vol dir àtic de luxe. Jo, com que són coses... Jo sé el que vol dir T10, m'entens? Cadascú juga en els seus mercats.
2: Ja no es diu ni T10, no?
0: No, de fet, se diu T-casual, T-usual... No sé, estic molt desorientada.
2: És una puta estafa, per cert.
0: Ah, totalment, sí.
2: Que val una pasta, que et quedes de veritat, o sigui... I després sempre va fatal tot, és una merda, va tot tardíssim, es viu en pànic, o sigui, de veritat. És que jo aquest any estic intentant venir cada dia en tren i de veritat que és una experiència... És que és traumatitzant. Fins aquí.
0: No, cada 5 minuts passa alguna cosa. És que és molt emocionant.
5: És molt emocionant que sobreviu a Renfe cada dia.
2: És culpa, no?
3: No.
2: Del senyor Trescat, no. Pensa també de qui és culpa el que passa a Can Trescat.
5: Bueno, va, escolta.
2: Que acabessin culpa del mateix, dels mateixos.
5: Un moment. Quant val aquest penthouse?
0: Bé, aquesta suite penthouse de 162 metres quadrats consta d'un accés exclusiu.
5: Sí, de què va aquest programa cada dia
2: més. No, avui és una muntanya russa bèstia.
5: Molt delicat. Sóc que queda un minut, me'n vaig cap a Vic, pararé l'internet.
2: No cal que llegi. Tu, Marc Andreu, has estat bé.
3: A riure, sí. Jo, mira, aquí fa una mica de públic que ja en tenim, doncs mira, avui.
0: Bé, aquesta suite consta d'un accés exclusiu, una gran terrassa amb vistes privilegiades en el casc històric de Madrid, una piscina Infinity privada, una habitació amb llit king size, vestidor, sala d'estar, menjador, cuina i un majordom privat, perquè evidentment Shakira no ha de fer res perquè és rica. A l'habitació hi poden dormir fins a 6 convidats, no sabem amb qui dorm, entenem que amb el germà, que és el road manager, i amb 4 persones més que no sé qui són.
2: Antonino.
0: Exacte, i el preu d'aquesta suite ronda és 20.000 euros la nit, segons Informalia.
5: Suposo que si t'hi quedes uns quants dies et fan preu, no?
0: Sí, estic segur. Que creus que això és esclat? O que...
5: Sí, et regalen unes paelles quan marxes.
0: Sí, i és Kellogg's d'en Lil Dami.
5: Ara fa Kellogg's?
2: No, Lil Dami, el que fa Lil Dami? A 3Cat, què fa Lil Dami?
4: El programa
5: Super 3.
2: Qui no coneix la història està destinada a repetir-la, de veritat, és al·lucinant.
4: Com festa la festa?
5: Sí, crec que es diu així.
2: És molt bo, aquest títol és molt bo. Serà un miracle. Serà un miracle si el Lil Dami d'aquí 3 mesos pot sortir de casa tranquil.
4: Hi ha coses xulíssimes que jo... Mira, el món del pot petit és boníssim.
2: És espectacular. Si és que hi ha coses molt bones, això.
4: Les tres bessones bebès, que jo no sabia que tenien un format. I són una monada.
2: És on jo vaig aprendre que bebè en català és bebè.
4: Bebè i nadó, també.
2: I nadó, però que saps que aquí el programa intentem dir bebè?
4: Bebè.
2: Que no ens acaba de sortir genuïn, però nosaltres ho provem.
4: Som tres bebès, sí que ho diu, sí.
3: No anem a la gran cita, no, al final, ara.
5: Li queda un minut. T'ha dit alguna
2: cosa? No, li queden 5 minuts al Sant de 3
5: Cat. Ah, perquè és fins a les 7. Sí, estarem pendents. Bé, ho deixem aquí, tornarem demà a partir de les 6 de la tarda. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances.
2: En creure un món.
1: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Podria voler repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'en Vol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'en Vol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 aquest vespre al Camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que m'ha arribat el divendres. Lara Garcia, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot a
6: lloc, sota control, això? Sí.
5: A quina hora et lleves tu habitualment?
6: A les 4, som punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé, és que t'he vist entrar i dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que estem tenint problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració...
2: Aquí.
0: ...del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Underrock, perquè acaba de treure nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Petonats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí, en Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res hem arribat al cap

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Uh-huh. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024 i aprecia que en general i també a Espanya en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba.
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
3: Terraplanistes.
2: I Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva.
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades,
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas en endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies, perquè tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina, amb 417 milions d'euros.

0: ja no et pate.
1: A veure, ja no plora i factura més que mai.
2: Hòstia, la tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miquel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
1: haurà de venir, haurà d'anar.
2: Hauria d'anar. Com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
1: Dinerets, dinerets, eh?
2: Uau.
1: Quina bestiesa. Ahir tornant a casa pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta t'ingresso 20 milions al teu compte.
2: Bona pregunta.
1: No sé com ho deuen fer.
2: No ho sé.
1: Saps allò, si paguen
2: sí,
1: per concert
2: sí.
1: O de cop i volta et diuen...
2: Ah,
1: mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
2: Clar, te n'avanço, no sé quan.
1: No sé, noi.
2: Bona, bona.
1: Però hem de parlar-ho això algun dia,
2: li
1: que m'interessa.
2: Li fan un bisum, saps? Molt bona pregunta.
1: Sí, el que ha dit la Lara del
2: bisum. Mira, m'he pensat en això. Què diu, que has dit?
3: No, dic que li fan un bisum
2: sí.
3: I s'ha acabat.
1: Va fer gràcia.
2: Està bé, Lara.
1: No te l'ha rigut Vinga. Massa, eh?
2: També no.
1: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
4: Embogeix la plaça de la vila. Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
5: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minutes, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: 60 minuts, aquí TV3 tenim els 30.
2: Quina gràcia, eh?
1: Hem de duplicar el pressupost dels 30 minuts.
2: No, hi havia hagut uns 60
1: minuts. Ah, hi havia
2: minuts.
1: 60?
2: Ostres, ara...
1: Ah, mira, veus, jo parlo massa vegades, també.
2: Sembla que
1: no dic
2: sí,
1: res,
2: eh?
1: Puntet a la boca. Un gag per començar el matí. Un jove de...
2: Com el del Vicent de la Lara.
1: El què?
2: Com en la brometa del Pisum de l'Ala.
1: A veure si fas tu també una miqueta.
2: Vinga,
1: la brometa.
2: Vinga, toca tu.
1: Doncs,
2: arribarà.
1: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
6: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb la avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure. La Marina Castella no està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
1: Molt bé. M'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
2: Confirmem, confirmem.
1: Ai, que bé, doncs ja tinc fet el divendres.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la histèria dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: He fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
7: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat, per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
8: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
9: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
10: Sí, por supuesto.
9: Lo vi el día 1.
10: Sí.
9: Y ya no lo volví a ver.
10: ¿Por qué?
9: Me dio una depresión, David.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y mariscos,
10: bueno,
9: Lori.
10: Porque todavía el primer día...
9: Uf, de la Santi, que lo amo, y a mi Lara.
10: Bueno,
9: pero esto era un truñazo.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
8: Home,
0: i de
8: cop
0: i volta et dius, quin programa de merda que esteu fent.
8: Trunyaco,
0: Trunyaco. Honesta és, també t'ho dic,
8: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
8: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
11: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento a intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí, me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañer, claro. Y estaba yo.
9: Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón, y tal cual, no sé qué, Beatriz,
0: bueno,
9: monería de mí, cri, cri, cri, cri, cri, y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? Perfecto,
0: perfecto.
9: Pa'lante, 20 años.
12: 20 años, sí señora.
9: 20 años.
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
8: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
13: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en las series, le gusta el tenis.
14: Y ¿tenis?
13: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
8: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana.
8: No,
0: és que no em sembla ni ofensiu.
8: Que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
8: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
15: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas haciendo como una loca. Pero qué explicación es. Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Es que, claro, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous...
8: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: Res a dir.
1: És un missatge tan tòxic
0: Mare
1: i perillós.
0: Meva.
1: Perillós, perillós.
0: Mare meva. I que clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
7: És important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o bàsicament quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
5: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
12: Que una pel·lícula basada en la història de Lorca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
5: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
14: Vam estar com tancades com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber, bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això, Pau.
14: Marejades, que no podíem més amb la nostra vida. I de cop
16: vam entrar, no? I jo tenia, com si fos el cas de la rialla, no?
1: Que quasi us moriu.
14: Que quasi us moriu. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas, què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
5: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
19: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent bona classe de com riure com Marc Giró.
1: Sí, et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
1: Una mica d'agut. Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró en fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
20: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Helena, que sí, per molts anys a tots tres, i gaudiu-ho de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
21: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
23: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre, Mark Carney, celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, por favor.
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El mercat de música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com d'en Peralbo i el Comboi, o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som Cundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som Cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia.
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de No es poden barrejar ja la política i l'esport, quan es tractava de l'independentisme.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
1: El Joaquín.
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Múrcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són... Mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana del llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Deixa'm...

0: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta.
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concert que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim. I un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que amb tot això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant. Aviam

0: Qui és?
1: És Shakira.
0: Bona, a veure.
1: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
0: Mare meva. Ah, espera, que tenim l'Àngel.
2: Ei! Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig guanyar
2: jo,
0: eh?
2: No, jo crec que ets tu,
0: eh? A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
0: Jo diria que 16.
1: 16, Canalies, molt bé.
0: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
0: Ah, espera, que Ricard Costrell també juga.
2: Jo diré 19.
0: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta?
2: 16, 18, 20... Ai, 19.
0: Espera, espera, un moment. A veure, 16. Lara?
2: 19.
0: 19. Marta?
2: 18.
0: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't. Ricard diu 15. Uau!
1: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
0: Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, nervis. Ara la buscaré.
3: Ai, quina curiositat!
2: Vull veure-hi la cara.
3: I de quin color portava els cabells?
2: Ah, bona, bona.
0: I avui qui guanya la dada, Maria, és...
1: Ricard Ostrell! Oh!
0: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu... Dic 15 perquè tu dius 16. És a dir... Molt bé, doncs...
2: Menor, menor.
1: En tenia un menys, 14.
2: Uau!
1: Era el 1991. I el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta. Tus gafes oscures.
4: Tus gafes oscures me hacen vibrar cada vez que te oculto.
1: Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, l'Avançura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
0: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que
2: joder.
0: Està picant perquè...
2: És que...
0: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit tot i guanyi.
2: És la sort del principiant, sí, però... Perquè no havia participat encara.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: I avui movem el dial uns quants anys

0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
1: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijóo i Pedro Sánchez de Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda, és que ara són tres dilemes, per tant...
0: I no ens poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
1: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
2: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
3: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
4: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
3: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
6: Home, d'enhorabona.
7: Moltes gràcies.
6: Avi Bassas, l'avi Antoni.
7: Bueno, no cal insistir.
5: I les iaies.
8: Tu ets la iaia costurera.
9: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
5: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
6: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
10: Serà un lío.
6: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
11: Sex.
6: Francesc.
11: Sexca.
12: ¿Cómo?
6: Franches.
13: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
14: O cada uno me llama como quiere.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Vostè està aquí.
5: Amb Francesc Garriga.
16: Adiós.
5: Els matiners.
0: Pep, molt bon dia.
17: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. M'heu d'alegrar amb el dia que te canto.
0: Vinga, va.
17: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
0: M'encanta.
10: Ets el millor, Pep.
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
5: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Es nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
10: És que
0: a mi, ara que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però, en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència, penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
18: Sí, hi soc,
0: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
18: Soc viu.
0: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país parlant d'això.
18: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
0: Oh?
18: Vol dir acabar la part alta.
0: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també...
18: Bueno, jo què sé, tu, jo ho vull defendre, això.
0: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, és que, a veure, coronada tota la vida.
18: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
0: On vas a buscar la pedra?
18: Que tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
0: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
18: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,

0: costat,
1: sí,
0: i llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
2: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
0: No, no, mama, no, no, és enmig del bosc, amb molt dependent.
1: Però a veure, si ets un home, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sexy, sense samarreta, allà buscant pedres.
0: Com t'estàs imaginant, això?
1: No, és una fotografia.
0: Fa un pendent impossible,
2: això. A veure si prendrà mal, ara.
0: No, no prendrem mal, no prendrem mal. Tot allò, tot allò,
1: que
0: encara.
1: En tot cas, aprofita ara que està plovent, a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
0: A veure si em baixa.
1: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
0: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Res, també hi ha quatre ruixets al nord de les comarques de Girona. La resta avui s'aniran obrint clarianes. També hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa. I el cap de setmana, sol.
1: Bé.
0: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però l'idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
1: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
0: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
1: Bueno, però...
2: Ja ho farem.
1: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
0: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
1: Perfecte, és la temperatura que el toca. Està bé.
0: És el que toca en un setembre, sí.
1: Molt bé. Escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
0: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
1: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
0: Que vagi bé,
1: adéu. Adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
2: Un sonàmbul. Estaria bé, tot pot ser.
1: T'imagines? 93207474, aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs, Manel?
4: Pues mira, treballant.
1: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
4: Perdó, és que t'has sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau.
1: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
4: Ui.
1: Manel?
4: Digues.
1: Em sents bé?
4: A mitges.
1: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
4: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
1: Manel, a quina hora et despertes tu?
4: Pues en funció del temps, per exemple,
1: sí,
4: perquè si hi ha un temporal, el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 a les 4 i mitja.
1: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
4: Això mateix.
1: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
4: Més o menys, sí, perquè a més vic al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre estic fiscalitzat.
1: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
4: El que dius?
1: Estàs al mercat del Poble Sec?
4: No, és botiga.
1: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
4: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix, però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
1: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
4: Mira, sempre dic coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
1: És a dir,
4: per
1: que...
4: desgràcia, no dormo gaire, no?
1: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
4: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
1: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. També una abraçada.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres
1: bé,
4: i gràcies per fer això per nosaltres.
1: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. Marta Diana, Lara Garcia, que tingueu bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Que bé que estan contentes. Mentrestant, la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit que, per cert, ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No tinc temps.
0: Sí, però si tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, anar a veure la Shakira, m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí. O la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb Ricard Ostrell i el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners, i tornem dilluns. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I atenció, perquè avui fins al migdia tenim avisos grocs per intensitat de pluja al litoral des del Tarragonès fins al Maresme. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim aquestes tempestes sobre el mar que en algun moment poden arribar a tocar terra a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens molt puntuals. També hi ha núvols i petits ruixats a les comarques del nord-est. La tendència és que s'obrin clarianes i que el cap de setmana faci més sol.
0: Tot això avui en ple desembarcament de líders espanyols aquests dies a Catalunya. En un ambient clarament preelectoral, el cap de setmana vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que no ho feia des d'abans de l'estiu, i ahir avui és el torn també del líder de Vox, Santiago Abascal. Àlex Giral, Robert, bon dia.
2: Bon dia, sí, Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
0: I el que vindrà aquest matí també és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que serà rebut a Palau pel president Salvador Illa. Un altre líder, en aquest cas exlíder, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs bé, en un article al diari Red, l'exlíder de Podem dubta que Urtasun sigui un actiu electoral per fer front a Sánchez, ja que diu perfectament que podria formar part d'una llista del PSC. I per últim, nova versió també del govern madrileny sobre l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. Primer es va dir que seria una oficina. Després es va assegurar que no seria residència oficial. I ara ja admet que sí que podia convertir-se en un allotjament ocasional. Diuen Miguel Ángel García Martín, conseller de la Presidència.
4: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
0: Avui analitzarem en temps d'agora fins a quin punt pot passar factura a Ayuso la polèmica d'aquest àtic de luxe, que, per cert, el govern madrileny encara no ha pogut vendre. I una de les fotografies del dia la tindrem també a Ceuta, perquè avui visita la ciutat autònoma Florentino Pérez.
5: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones...
0: Això després de les paraules d'Mbappé que sentíem, el president madrileny intentarà així aixecar la polèmica de les samarretes protagonitzada per Mbappé, també per Vinícius o Konaté, i que han indignat també a part del madridisme. I de la situació a Ceuta també en parlarem a quarts de 10, avui amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Amb ell analitzarem si la immigració i la solidaritat han de tenir límits, tal com han proposat en les últimes setmanes des de José Montilla fins a Oriol Junqueras. I tenim també novetats del cas Endic. Avui, atenció, perquè La Vanguardia explica que Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Endic havia pensat per un altre pacient, que diu que odiava la seva mare, i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum! Que llançaves un familiar per un barranc. Diu que el fill del fundador de Mango, quan ho va saber, es va mostrar interessat per aquesta teràpia. Bé, en temps d'agora en parlarem i també analitzarem el carrusel de concerts que va començar en aquest cas avui amb Shakira a Madrid.

La cantant colombiana s'ha fet construir un estadi, un recinte immens de 15 hectàrees, que inclou 8 pavellons. Shakira, que hi farà 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Montón, periodista musical, passejada precisament a

0: Shakira, Shakira. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I ara comencem aquest repàs a l'actualitat amb aquest cas Marc Jurado. Bon dia, Marc.
3: Molt bon dia.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: Comencem per la primera notícia que explicàvem. Els líders polítics comencen a escalfar ja motors de cara a les eleccions municipals i també generals de l'any vinent. I prova d'això és que aquesta setmana hi ha desplegament de líders polítics espanyols a Catalunya.
4: Sí, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític.
2: Àlex Gerald Robert.
5: El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
6: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
5: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona, després d'haver estat ahir a Lleida.
7: La polèmica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
5: Vox té entre cella i cella que Salvo tan socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Gerald Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara sobre el líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun, en aquest cas, com a candidat de Sumar. L'exlíder de Podem creu que no és la figura que pugui fer front, en aquest cas, a un vot útil al que apel·larà Pedro Sánchez.
8: Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura ahir al matí de Catalunya Ràdio, postulant-se.
9: Jo estaré, estic i estaré al meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: I atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Endic. Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
4: Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liderval, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Això va explicar la professora d'anglès de Jonathan Endic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia en portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després animaria a empènyer-lo per demostrar-li la incapacitat de fer-ho, de poder-la empènyer. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
2: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir en el judici a Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures, Marc.
8: La intèrpret sí que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
10: A l'interrogatori del primer testimoni...
11: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
12: Pot tornar a repetir la pregunta?
11: Sí, si ell va participar...
12: Podria volver a repetir, per favor.
10: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
13: La utilització de les boles de goma és necessària per disparar? Se utilitza per disparar? Com és?
14: No és això.
13: És que no sento bé.
10: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Audiència Nacional, en aquest cas, aixeca la suspensió a la instal·lació d'un campament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta.
4: El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que comanda la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
15: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
4: El sindicat unificat de la policia havia presentat un recurs contra la instal·lació d'aquest campament i n'havia aconseguit la paralització. Mentrestant, a Brussel·les, el govern espanyol ha reclamat introduir canvis legislatius que permetin accelerar el retorn dels immigrants.
2: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però també evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat, en aquest cas, Brussel·les.
8: El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant.
2: A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
14: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentrestant, els russos voten des d'avui fins diumenge per escollir un nou parlament. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida. Moscou, Cristina Solies.
16: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
17: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
16: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I una altra de les eleccions que hi ha aquest diumenge són, en aquest cas, Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz se la juga en unes noves eleccions regionals en dos estats federals, després de la desfeta de fa 15 dies, recordem, a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta.
4: Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
2: Berlín, Jordi Regàs.
18: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
19: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
18: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar el mes d'abril. La primera subhasta ha quedat deserta.
8: El govern madrileny ha pagat 6,3 milions d'euros per adquirir-lo i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7. També 400.000 euros, de fet, més car que no pas el va adquirir abans. El mercat, però, li ha girat l'esquena. Ara, el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. La Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu principal, de fet provisional, però el fet és que no disposava de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
2: I detingut un jove de 21 anys, en aquest cas a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona.
4: Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'Adif reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar el lladre.
2: I mentrestant, la nova direcció dels Mossos d'Esquadra vol potenciar, diu, la policia de proximitat. Augmentarà els recursos per investigar i preparar també un pla contra les bandes llatines.
8: Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el nou director general de la policia, Ferran López, i també la nova comissària en cap, Sílvia Catà.
20: Amb els nous nomenaments, Interior obre una nova etapa amb una línia continuista en els plans Campai o Daga, Noruega, per exemple, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
21: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
20: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Perquè que els Mossos també estan buscant ara un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
4: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se de la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apuntant que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, sí que complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007.
2: I desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna.
8: L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de droga. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles, per cert, justament a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya, amb vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
22: Han estat 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
8: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: La primera.
23: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa de prendre, dius en puc...
4: Avui comença la setmana del llibre en català, ho fa sota el lema molt per veure, molt per llegir, i un any més es farà el passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també s'hi faran podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serrer rebran els premis Trajectòria i Difusió.
2: La segona.
23: I tu

0: el Premi Billboard, ícono com a reconeixement als 50 anys de trajectòria, serà el 22 d'octubre en una gala que se celebrarà a Miami.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia, es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cué de la primera divisió, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els saudins, després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Tot això avui, que és divendres, 18 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arnau, amb 3 quilos 50 grams a l'Hospital del Mar, i també la Maia, amb 2 quilos 860 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, encara tenim algunes tempestes davant de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són tempestes que estan descarregant des de fa estona, es mantindran durant aquest matí i en algun moment poden tocar terra. Ha passat el Barcelonès, ha passat el Garraf, ara mateix està passant cap a la zona de Castelldefels, són extremadament locals. Llavors, de cara a la tarda creiem que aniran desapareixent, però sí que quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixadet a les comarques de l'interior, a la resta amb moltes més estones de sol i amb temperatures que avui quedaran frenades, màximes de 24, 26 graus, potser les més altes 28 graus al sud. I de cara a aquests pròxims dies, els núvols van marxant a poc, demà en quedaran alguns a prop de la costa i diumenge sí, posarà el sol a tot arreu amb una temperatura ja més alta.
1: Són les 6 i 20.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A partir de les 9 entrevistarem el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
6: A les 10 analitzarem els concerts en format residència de Shakira a Madrid. En parlarem amb Lorena Montón, periodista especialitzada en el fenomen fan.
5: A 11:15, taula de recomanacions per al cap de setmana, amb Mariola Cubells, Marc Viernés, Clara Molins, Roger Escapa, Marta Viana, Francesc Soler, Robert Prat i l'Armínia. Sortejarem fanpacks del Festival de Sitges.
6: I a les 11, els dilemes amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Hem d'evitar les persones amb qui no congeniem? Et faries una cirurgia plàstica per conservar la feina de la teva vida? Hem de cridar l'atenció a qui no respecta les normes a l'espai públic?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio.

0: cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
1: Good morning.
0: Apa, Quim, Francesc Canals, ni hao.
2: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
3: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
0: I a Madrid, bon dia. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Comencem al Regne Unit i ho fem centrats també en una de les preocupacions del moment arreu del món, que és la intel·ligència artificial. A Escòcia, el Parlament ha aprovat aturar durant un any els permisos per construir futurs centres per amagatzemar dades de la IA, Quim.
5: Sí, el Regne Unit és el tercer lloc del món, al darrere dels Estats Units i Alemanya, amb més centres de dades. A Escòcia viu un boom de sol·licituds perquè el sol és barat, hi ha força aigua i energia eòlica. Molts xoquen, però, amb les protestes ciutadanes que critiquen les elevades emissions i ús d'aigua i els pocs llocs de treball que generen. També temen que l'electricitat s'encareixi, ja que aquests centres en consumeixen molta. De moment, el Parlament escocès ha votat perquè no es donin més permisos de construcció fins que el govern d'Edimburg publiqui una estratègia nacional sobre el tema.
0: És una preocupació futura a una altra. La catàstrofe al Nepal i al Tibet, a finals d'agost, és, segons diversos estudis mediambientals, el començament d'una era de greus dèficits hídrics a tots els territoris que proveeix l'aigua l'Himàlaia. Francesc.
6: Sí, un fenomen, el despreniment de la glacera i la riuada, que un estudi conjunt de tres organismes especialitzats en alta muntanya consideren que anirà a més. La pèrdua de massa de gel de les glaceres, en gran mesura per l'escalfament global, és general a la zona. 200 es consideren de gran risc i 56 de molt alt risc. Que les glaceres es fonguin i no es regenerin perquè no neva prou i la neu es desfà massa ràpid, fa creure que els rius de l'Himàlaia arribaran al pic del seu cabal a meitat de segle i aleshores ja sempre serà menor, amb la falta d'aigua per al consum i l'activitat agrícola que comportarà.
0: I més mal de caps aquests més locals. Preocupació a l'Argentina pels robatoris de cavalls en diversos clubs hípics. Fins i tot, en algun cas, han fugit muntant-los al galop. Joan.
7: El darrer cas ha estat el més espectacular, per dir-ho d'alguna manera. En plena nit, en un poble proper a la ciutat de Córdoba, els lladres es van emportar fa pocs dies 4 cavalls. En ser enxampats per un vigilant que els va començar a perseguir, és que aquests lladres van decidir fugir al galop muntant els exemplars pels carrers de la localitat. Per recuperar-los, els seus propietaris han pagat uns 1.500 euros als lladres a qui la policia continua buscant.
0: I el millor antídot contra les preocupacions és la música. Doncs bé, sapigueu que comença el show de Shakira a Madrid. Aquest vespre, primer dels 12 concerts que l'artista colombiana hi farà fins a l'11 d'octubre. És una residència, el més pur estil americà, que paralitza un barri sencer de la ciutat. Paula.
4: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira a terra.
8: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
4: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que en lloc de Barcelona Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: Així tenim el món. Són les 6:25. I avui arriba al cinema és una de les pel·lícules més turbulentes dels últims anys. Coyote versus Acme. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia, sí, és una història interessant, anem a pams.
0: Els jo no sé fans... què és Acme, eh?
9: Acme, ara t'ho explico. Ah. Els fans dels... És que ja et pillo una mica així, perquè això és una mica... ja té anys. Ja. Els fans dels clàssics dels dibuixos animats, dels Looney Tunes, recordaran el Coyote perseguint el Correcamins.
0: Fins aquí bé.
9: Vinga, doncs el coiot feia servir dinamita, coets, imants gegants, catapultes, tot per carregar-se el Correcamins o intentar-ho. Tot això era de la mateixa marca Acme. Acme era una broma que feia Looney Tunes perquè a principis del segle XX era molt habitual que les empreses es posessin Acme en els seus negocis, diuen, perquè com que començava a parar, així sortia al principi del llistí telefònic. El tema és que molts dels invents d'Acme, per caçar els Correcamins, en aquests dibuixos, pel que fa Correcamins, en aquests dibuixos animats, molt sovint sortien malament. La dinamita esclatava quan no tocava, les catapultes anaven en la direcció equivocada, en fi, un desastre. Arran d'això, la revista New Yorker va publicar un conte molt, molt recomanable, ja fa uns anys, on el coiot presenta una querella contra ACME per danys i perjudicis. Fan aquest conte en què el coiot diu, escolteu, m'heu venut tots aquests productes, no funcionen, per tant, jo em querello. Això va agradar molt a Hollywood, que en va fer una pel·lícula. La va produir Warner, em va dir Coyote versus ACME, s'havia d'estrenar el juliol del 2023, però aquí la cosa es va complicar.
1: Món real.
2: Torneu a ficar aquesta nina en una caixa.
9: Perquè el juliol 23 Warner havia d'estrenar Barbie. I va dir, saps què? No podem fer dues estrenes potents alhora, per tant, ajornem Coyote versus ACME. Però després, a la Warner li comencen a tremolar les cames. I si la pel·lícula no funciona? I si no agrada? I si no recuperem els diners? I el que van fer? Doncs que tot i que la pel·lícula ja estava acabada, muntada, i del tot, dient, la guardem en un calaix. No l'estrenem per poder obtenir beneficis fiscals. Els 70 milions que ens ha costat aquesta pel·lícula la registrem com a pèrdues i així, com a mínim, pagarem menys impostos.
10: Hello, Gotham! Batgirl here.
9: Això ha passat altres vegades. Un dels casos més famosos és aquest que sentim, Batgirl, que el mateix es va rodar, muntar i guardar en un calaix. Amb Coyote versus ACME, què va passar? Doncs que va haver-hi un moviment de fans enorme dient feu el favor d'estrenar-la. Al final, Warner va acceptar negociar amb altres distribuïdores. Una empresa que es diu Ketchup Entertainment en va comprar els drets per 50 milions i ara l'ha portat al cine.
11: Name of the case is Coyote versus ACME.
9: I la sorpresa és que ho està petant. Avui arriba als cinemes catalans, veurem què passa, però de moment la pel·lícula ja porta 70 milions de dòlars recaptats.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts serà dos quarts de set. I en esports, el Barça contempla reservar Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
15: Les molèsties que té el genoll plantegen aquest canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en el porter Chesna.
16: Pensant que Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar va fer un molt bon nivell, vam arribar a les semifinals del Champions.
15: El mateix Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
17: Of course, he's our goalkeeper and of course...
18: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
0: L'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
15: A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanc i blau.
19: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
15: I va acompanyat de Pirri, president d'honor del Club Blanc, de Butragueño. El club vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta. Reunirà amb el president saudí, Juan Jesús Vives.
0: En punt dos quarts de set. Comencem el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Besalú, a la Garrotxa, a les 7 i 32 minuts.
20: I es pondrà a les 7 i 54 minuts del vespre.
0: Quina veu més neta que tens avui, Francesc. Les temperatures a aquesta hora?
21: A Malgrat de Mar, 17 graus, a Solsona, 13, i el Dover, 20.
0: Pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia. Hola, Eloi. No tenim l'Eloi. I a les carreteres i al transport públic a aquesta hora, com els tenim ara mateix? Maria Ferrante, Tuguera.
22: Bon dia. Doncs ara mateix, primeres retencions a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, en l'ús de la Trinitat, i a la litoral en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades entre Sant Andreu i Granollers durant 7 hores per aquests dos nous esvorancs que es van fer sota les vies del tren a Vallbona.
0: Ara sí, Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia.
0: Pel que fa al temps, hi ha risc de tempestes.
1: Sí, en tenim algunes molt localitzades davant de la costa i poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, especialment aquest matí i migdia. Després tendiran a marxar, sí que quedaran alguns núvols, sobretot a les comarques del nord-est, on poden arribar a caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, i la tendència és que faci més sol, sobretot al cap de setmana.
0: Tot això avui, que és 18 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Sánchez, Feijóo i Abascal.
3: Tots tres passaran aquest cap de setmana per Catalunya. El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
0: El segon, Jonathan Andic.
5: Que es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
0: El tercer, Roger Espanyol.
3: El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir al judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
0: El quart, Canadà.
5: Accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de represàlia si el projecte tira endavant.
0: El cinquè, Shakira.
3: Avui comencen els concerts a Madrid, convertit en la seva residència europea. Farà 12 concerts en total.
0: I què més ens deixa la matinada, Freddy?
9: A Brussel·les miren cap a París, on avui el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits i els candidats presidencials a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea d'aquesta reunió és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron bàsicament vol implicar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat, però també dels preus de l'energia.
0: Amb què ha de dormir als Estats Units?
9: Demà Ed Sheeran actua a Filadèlfia i encara no se sap si tindrà taloners. Recordem que els artistes han deixat la gira després de la decisió de prescindir de Macklemore, un dels taloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix Macklemore, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un dels concerts. Sobre això, la novetat de les últimes hores és que Kraft ha explicat que Ed Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars en ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el propi Kraft, que no ha precisat si ho farà o no.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Amb els preparatius de la reunió la setmana que ve entre Donald Trump i Xi Jinping. És la seva primera visita, és la primera visita d'un president xinès a Washington en una dècada. Sobre la taula, les disputes comercials, evidentment, o Taiwan. Sobre això, just aquesta nit, el president de l'illa ha presenciat i participat en un exèrcit militar, en un exercici militar amb míssils.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
23: Bon dia.
0: Centrades sobretot en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta.
23: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia, l'Eurocambra prova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periódico. També és el tema principal a la premsa de Madrid, El País. El Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i, per la seva banda, El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. Altres temes de portada, ho hem explicat. La Vanguardia titula, atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
0: I a la premsa comarcal, els pagesos alerten que omplir el dipòsit del tractor costa 179 euros més al febrer. Lara Garcia.
24: Ho llegim al Segre. Omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa 467 euros. Els joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola, que des del mes de febrer passat ha incrementat el preu un 62%, posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions. Per aquest motiu, el sindicat agrari reclama al Ministeri d'Agricultura que adopti mesures urgents. Avui el Diari de Tarragona explica que els tribunals han aturat la instal·lació d'una quarantena de lectors de matrícules als accessos de Reus i de diferents urbanitzacions. La resolució diu que l'Ajuntament ha de revisar la solvència de l'empresa a qui ha adjudicat la instal·lació. De moment no cal que repeteixi el concurs públic, però el jutge veu necessari que el consistori revisi aquesta documentació. I la premsa comarcal avui també està pendent dels bolets. El 9-9 destaca que aquest cap de setmana a Setcases, el Ripollès celebra la festa del bolet, coincidint, diu, amb una arrencada fluixa de la temporada marcada per la manca d'aigua i per la calor.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat es manté la incògnita a la porteria del Barça.
15: El club no vol córrer riscos amb Joan García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el Cué de primera a l'Elx a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi de la, a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 46 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
2: Good morning, Catalunya. Se li poden discutir moltes coses, però ningú no pot negar que Donald Trump és un cap de família exemplar. De fet, alguns dels fills i gendres del president han estat un factor clau en la seva administració. I aquesta mateixa setmana ha estat notícia el seu hereu, Donald Trump Jr. Gràcies a una investigació de ProPublica, hem pogut saber que el magnat rus Omar Kreflev va pagar 2 dies de xerinol a les Bahamas per una cinquantena de persones en ocasió de la boda del fill gran amb la seva esposa Bettina. Quan ha esclatat el cas, Trump Jr. ha confessat que Kreflev és un amic molt proper, de fet va assistir a les noces, i la cosa no seria delictiva si no fos que aquest magnat té una relació molt propera amb un tal Vladimir Putin. De fet, dies abans de l'enllaç, havia acompanyat el president rus a una visita a la Xina. El patriarca Trump no va assistir a l'enllaç. Encara no sabem si perquè no li interessa el seu primogènit o perquè la cosa encara no canti més del compte.
3: Dos quarts i mig de set del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta amb la mirada posada al desplegament de líders polítics espanyols aquest cap de setmana al país.
21: El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox amb un míting a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà. L'últim cop que va trepitjar Catalunya, de fet, va ser per la visita del Papa el mes de juny. I Feijóo també serà diumenge, en aquest cas a Badalona. Comencen així a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
3: I encara sobre líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun com a candidat de Sumar.
21: L'exlíder de Podem creu que no és una figura que pugui fer front al vot útil a capelarà, diu Pedro Sánchez. Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura i el matí de Catalunya Ràdio.
6: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
3: I aquest matí també tenim novetats del cas Andic.
21: Sí, segons publica avui La Vanguardia, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Julia Liederwald, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a la tocada al precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer al camí de les Feixades de Montserrat, que és just la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
3: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les.
21: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
7: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
21: El Canadà oferta a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país. Planteja també que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos països.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins.
21: Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, el Becquerel, que es podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb baixa supervivència.
3: Mònica Mas.
8: Actualment aquests casos només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita d'Alvir.
10: Con la terapia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
8: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
21: Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre l'any 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre aquestes hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït a aquest descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
3: I avui comença a Girona la gran fira internacional del ciclisme, la Sea Otter Europe.
21: La mostra ha disparat el seu econòmic per la ciutat i el seu entorn, i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra.
3: Girona, Fèlix Martín.
11: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic, i no només per la repercussió en hotels, en restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
12: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra, perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades, i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
11: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la crònica cultural avui la comencem parlant de la nova edició de la Setmana del Llibre en català que arrenca just avui.
13: I ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Té com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada, i també podcast en viu, entre els quals el de Tres Cat Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió, i també es farà un homenatge a Ramon Folk i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit.
3: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que també comença avui.
13: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues d'elles a competició oficial.
3: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Conxa de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras, i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega, ha dit a 3Cat Info, definitivament, i admet que no ha defugit les polèmiques.
25: Y hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos, y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Pero yo, mientras no tenga una orden judicial, esa película se va a proyectar.
14: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I avui al Mercat de Música Viva de Vic, els grans escenaris de la plaça Major i la Catedral, amb bandes com Dam, Peralbo i el Comboi Home Maduixa.
26: Jo seré cors a partir de demà.
13: Això l'endemà d'una primera jornada que va acabar amb un concert de Lluqui Valverde, que és membre de la Ludwig Band.
3: Vic Marruiz.
27: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a orquestra tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris per la plaça Major. Per exemple, passaran d'en Pere Albo i el Comboi o Mamaduixa. Però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.
3: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. I acabem al teatre.
1: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir...
5: Perquè la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portache, li va fer història ahir a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa comèdia francesa amb el clàssic Les Criades de Jean Genet.
3: París, Isabel Galí.
16: Estrenar la temporada de la comèdia francesa, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portacelli ha entomat amb èxit.
17: Estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat

0: Graus a Blanes, 19 a Valls, no refrescat gaire al Pirineu, 15 a Ripoll, 9 al Pont de Suert. Les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus, potser 28 al sud de Catalunya. I el cap de setmana, demà encara algunes restes de núvols a prop de la costa, però amb sol a la resta i més sol de cara a diumenge.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, retencions a la C58 d'entrada a Barcelona i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Situació més complicada de l'habitual a la ronda de dalt perquè hi ha un accident. Pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades durant 7 hores entre Sant Andreu i Granollers pels dos esvorancs que hi va haver al barri de Vallbona de Barcelona. Normalitat que aquí a Rodalies vol dir que hi ha alguns retards, com del tren de l'R4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Calaf i Manresa.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
5: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
4: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Crescudes sòlides a les borses europees després de la pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal. La contenció del preu del petroli també ajuda a millorar els índexs. Ahir l'IBEX 35 va sumar un 1% i avui obrirà des dels 19.800 punts. A Wall Street el Nasdaq ha sumat un 1,7% gràcies a la remuntada de les tecnològiques com Nvidia, que després de l'enrenou dels darrers dies ara doncs repunten un 3% les seves accions. Les borses asiàtiques també registren guanys aquest matí. El Nikkei de Tòquio creix un 2% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. El preu del barril de petroli de Brent, tot i que continua molt inflat, baixa a $103. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Girona, Maria Rovira, bon dia. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Girona, Maria Rovira, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
11: Bon dia.
1: Comencem aquesta roda informativa a Tarragona. Aquest matí arrenca finalment el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des que la CUP va denunciar una suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Ricard.
8: A veure, per situar-vos, us explicaré que l'exalcalde socialista, Josep Félix Ballesteros, s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Segons la Fiscalia, el PSC va crear una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del partit. Els diners que s'havien de destinar a un programa per a la integració de la població nouvinguda es van utilitzar per contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. Per cert, el judici se celebrarà a l'antiga presó de Tarragona per manca d'espai adient a les dependències del Palau de Justícia.
1: Saltem a les comarques gironines. Ara us ho apuntàvem. Calculen que es dispararà l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter, que comença avui i fins diumenge, Maria.
12: Sí, de fet, es preveu que gairebé es pot doblar la xifra dels 20 milions d'impacte econòmic de l'any passat, no només per la repercussió en hotels o comerços, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius. L'any passat hi van assistir 74.000 persones i més de 500 marques internacionals i presentaran novetats de la temporada. I d'altra banda, quan falta una mica més d'un mes per les fires de Girona, ja sabem alguns dels grups que actuaran a la Copa, que ara la Oz, els Amics de les Arts, el Petit

0: de Calaril o 31 FAM. Són alguns dels caps de cartell d'una festa major amb més de 200 activitats.
1: A Barcelona avui serà la notícia al món casteller. Per què, Marc?
2: Doncs perquè avui es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. D'una banda, Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de nou, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I més cultura avui al Pallars. El protagonista serà el cinema perquè arrenca el Tabaca Film Fest, Júlia.
3: Sí, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Esta edició estarà marcada pels animals, ja siguin lleons, llops o serps o criatures mitològiques. Avui, durant tot el cap de setmana, arrenquen les projeccions al Baix Pallars i a Sort i el festival seguirà fins al 27 de setembre amb una quinzena de sessions on es projectaran 60 curtmetratges dels més de 500 que s'han rebut provinents d'una cinquantena de països.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera d'ells a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions en vol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
6: Som a les portes de la primera aturada de seleccions de la temporada i la primera que serà tan llarga. 3 setmanes on els jugadors marxaran amb els seus països i això arriba en el pitjor moment per l'equip. Primer, perquè talla la dinàmica positiva dels blaugranes. Segon, perquè és una incògnita saber com afectarà físicament els jugadors aquests canvis de dinàmiques d'entrenament. I tercer, perquè es juguen més partits, 4 per selecció, i això augmenta el risc de lesió. Avui al migdia De La Fuente donarà la convocatòria d'Espanya amb el dubte de Joan García. En principi, el porter del Barça només té molèsties, cap lesió greu. Flick el voldria per dissabte a Sevilla, però si el convoca, sap que això vol dir que també marxarà aquestes 3 setmanes amb Espanya i preferiria que descansés. Quina serà la prioritat? Doncs en unes hores ho sabrem.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I sopem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acudim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem. I no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb un horari nou.
17: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
16: Un informatiu en profunditat.
17: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb horari nou.
16: De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: No té cap mena de sentit això de les 3 bessones.
20: Per què?
19: 3 bessones. Bessones són 2.
20: Ah.
19: 3 són trigèmines.
20: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
19: Aquesta és merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
20: Tio, és veritat això?
21: És veritat, té raó.
19: 1, 2, 3. Som 3 trigèmines.
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'informatiu de Telemadrid, on van voler alertar els consumidors de diversos productes provinents del Marroc.
24: Ahir, a Telemadrid, el seu informatiu de la nit, que presenta Antonio Naranjo, es va desplegar al plató com si d'un bodegó es tractara tot un seguit de productes alimentaris que ens arriben des del Marroc. Van dir que no volien promoure cap boicot, però que convenia que la gent estiguera informada per poder actuar amb tota la informació a l'hora d'anar a comprar. No sé per què em vaig recordar d'aquells dies, aquell temps de boicot cap al cava català que es va fer també des de determinats mitjans públics.
1: I a la recomanació del dia aquesta setmana, que hem sabut que l'actriu i escriptora Lena Dunham ha estat mare per gestació subrogada, la Carlota Fragenet ens recomana el llibre La revolta de les mares.
0: Aquesta setmana estem parlant molt, malauradament, de la gestació subrogada, perquè les famoses han decidit que és normal comprar criatures. Per aquest motiu us vull recomanar La revolta de les mares, un llibre escrit per la Laia Gordi, que parla d'un assalt feminista a la maternitat, i és un llibre on hi trobareu maternitats de dones que han gestat i parit a les seves criatures i potser també de dones que han adoptat a les seves criatures, perquè adoptar una criatura és completament legítim, parir-la també, però comprar-la mai, mai de la vida, hauria de ser una opció.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
2: Ahir vam sentir com els altres mantenien l'hostigament contra Kylian Mbappé, malgrat les explicacions que va donar el jugador després d'evitar posar-se una samarreta en solidaritat amb Ceuta. Jiménez Los Santos.
3: El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos.
2: Van parlar de solidaritat aquí, al matí de Catalunya Ràdio, no en sortien les paraules.
4: Ceuta diu que té tota la solidaritat.
5: Com?
4: Solidaritat.
2: I als esports de la COPE explicàvem l'estat d'ànim del madridisme després de l'espectacular començament de Lliga del Barça.
25: Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna.
2: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: Matías, bon dia.
1: Bon dia.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Kate Ryan, versionant l'èxit de Desireless, Voyage, Voyage. I és que tal dia com avui, un 18 de setembre, però de l'any 1977, la sonda Voyager 1 va capturar la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. Es va fer a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta i va passar poc després del llançament de la sonda el 5 de setembre. Actualment, el Voyager 1 navega pel sistema solar i no hi ha cap objecte que estigui tan a prop per poder-la fotografiar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui començarem, atenció, a notar ja el clima preelectoral d'una manera especialment intensa a Catalunya, perquè desembarquen els principals líders espanyols en diversos actes a Catalunya. Pedro Sánchez participarà a la Festa de la Rosa, quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi a Ceuta. Alberto Núñez Feijó mirarà d'explotar justament aquesta crisi en l'acte que té diumenge a Badalona, i el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha començat a desfilar per Catalunya, aparcant el missatge contra el procés i centrant-se ja en els discursos contra la immigració. Repassem-ho tot plegat. Àlex Giral Roberts.
1: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijó, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
2: I sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
1: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
3: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
1: Vox té entre cella i cella que s'ha votat socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en aquest ambient ja preelectoral, l'exlíder de Podem rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit Pablo Iglesias, això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
4: Jo estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu carrer.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article a Diario Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura, textualment, podria formar part perfectament, diu, d'una llista del PSC. I encara un altre nom del clima preelectoral. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Isabel Díaz Ayuso. L'enrenou per l'àtic de luxe s'ha enredat una mica més i el govern de la Comunitat de Madrid ha donat, atenció, una nova versió.
5: Sí, val la pena que recapitulem. El govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid de més de 6 milions d'euros a l'abril. No en va dir absolutament res fins que El País ho va publicar el juliol. Quan surt això, primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso diu que aquest pis era per fer d'oficina de la presidenta mentre es feien obres a la seu del govern. Ara bé, el propi Ajuntament de la Comunitat de Madrid, va admetre que l'àtic només tenia llicència per viure i no s'hi podia treballar. Llavors es va assegurar que en qualsevol cas no seria residència oficial, però, com deies, tenim una última versió d'ahir mateix, que és que aquest àtic podria convertir-se en allotjament ocasional.
6: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a les pròpies autoritats de la comunitat.
5: Per tant, mig-mig. És l'última versió del govern de la Comunitat de Madrid, que deia el seu conseller de la presidència, Miguel Ángel García Martín. Aquest anunci ha coincidit amb una novetat també important. Com recordareu, davant de la polèmica, el govern va dir que es vendria l'àtic i dedicaria els guanys als afectats pels incendis de l'estiu. Doncs bé, la primera subhasta ha quedat deserta, ningú no l'ha volgut comprar, i és per això que avui mateix el tornaran a treure al mercat. D'això en parlem avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio.
0: I si començàvem també parlant del desembarcament dels líders polítics a Catalunya, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas a Ceuta.
7: Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados al signo que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces.
0: Realment, escoltar el to de veu de Florentino seria ter per entendre moltes coses. En fi, Florentino Pérez, com sentiu, anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar aquesta polèmica de les samarretes.
5: El president del Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest matí. En aquesta delegació també hi serà Butragueño i Pirri, president d'honor del Madrid i nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
8: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
5: Així justificava Kylian Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu que aquesta visita d'avui de Florentino a Ceuta fa temps que es prepara, però coincideix evidentment amb la tempesta mediàtica i política d'aquest cas.
9: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
10: Tú estás jugando en un equipo español ya que ha habido una invasión ilegal.
11: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
5: Insistim que és tempesta mediàtica, però també política. De fet, l'última que sentíem era Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular.
0: I parlant de Ceuta, és notícia d'ara mateix. Ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
5: Sí, diverses unitats de la policia, de guàrdies civils i militars s'han acostat a primera hora a la platja per traslladar els migrants fins al campament provisional que hi ha la idea de posar al port de Ceuta. És una operació que ha arrencat poc abans de les 7 del matí. Recordem que l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió temporal del campament migrant al port de Ceuta, amb la qual cosa el govern espanyol pot tirar endavant amb els plans com tenia previst.
0: Avui parlarem de Ceuta precisament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Serà a l'Àgora del Matí amb Laura Aznar, amb Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui és divendres 18 de setembre, el dia comença amb 11 graus a Viella, 14 a la Pobla del Lillet i 19 graus a Torredembarra. I amb algunes tempestes que descarreguen sobre el mar a la costa central i que en algun moment podrien arribar a tocar el litoral. Seran fenòmens molt puntuals, també comencem el dia amb força núvols, la tendència és que vagin marxant, excepte els del nord-est. A les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del Pirineu quedaran nuvolades que a la tarda podrien deixar petits ruixats. Al cap de setmana, restes de núvols dissabte al matí a la costa, però molt més sol i clarament amb més sol de cara a diumenge i amb unes temperatures més altes.
14: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb un carril tallat a l'AP7 per retirar un camió avariat a Castellet a la Gornal en sentit Tarragona i amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 7. I ampliem tota l'actualitat que cal saber d'aquest divendres 18 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Nova aliança.
16: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump al primer ministre Mark Carney. Ho ha dit des del Parlament Europeu, encara que de moment s'ha evitat concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
17: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
18: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
17: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara a Estrasburg, la Unió Europea sí que ha donat més detalls de la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. Només una hora.
19: La llei preveu prohibir l'accés a Facebook i Instagram als menors de 13 anys. Si la llei s'acaba aprovant, entre els 13 i els 15 anys només hi podran accedir durant una hora. A partir dels 15 ja tindrien més llibertat. Ursula von der Leyen posa l'accent en garantir el benestar dels infants.
20: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: Prova de foc.
21: Aquest diumenge torna a haver-hi eleccions regionals a dos estats federats alemanys després de la victòria de l'ultradreta a Saxònia-Anhalt fa 15 dies. El càrrec del canceller Friedrich Merz podria perillar en funció dels resultats de diumenge a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
0: Sense gaire secret.
22: També hi ha eleccions des d'avui fins diumenge a Rússia. S'escull el nou Parlament. No són eleccions lliures, tampoc transparents. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida.
0: Canvi de govern.
16: El recompte del vot exterior a Suècia ha confirmat la victòria del bloc de centre-esquerra. Ha tret un 49,5% dels vots pel 48,8% del bloc de conservadors, fins ara el govern i l'extrema dreta. El primer ministre conservador Ulf Kristersson ja ha presentat la seva dimissió.
0: Estimbar un familiar.
19: Atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare.
21: Consistia a portar lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la. Això ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora de la terapeuta, que va afegir que Jonathan Andic, que ho va va fer saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir a presenciar l'exercici.
0: Nou rècord.
22: Del preu de l'habitatge, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. A Sant Cugat del Vallès, a Sitges o a Barcelona, el preu pot arribar als 5.000 euros. La capital catalana, de fet, un pis de 80 metres quadrats que fa 10 anys podia costar 225.000 euros, ara ja en val 368.000.
16: Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, diu que no creu que estiguem davant d'una nova bombolla immobiliària.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: L'habitatge és una de les principals causes d'empobriment a Catalunya i un dels factors que marca més desigualtat. A quarts de deu en parlarem també amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Paral·lel 41.
19: És el nom de la plataforma que ha presentat l'exconsellera d'Acció Exterior i regidora de Junts a Barcelona, Victòria Alsina, té per objectiu promoure el relleu generacional en els lideratges del catalanisme polític i construir una agenda amb voluntat d'incidència pública.
3: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual, i a partir d'aquí elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
21: A l'acte de presentació de la Fundació Paral·lel 41, aquest dijous a la nit, s'hi ha deixat veure l'expresident Jordi Pujol.
0: Un desgavell.
22: La traducció del català al castellà durant el judici contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol. El govern espanyol admet que és inacceptable i que prendrà mesures.
0: Maria Costa.
16: A l'interrogatori del primer testimoni,
15: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
23: Pot tornar a repetir la pregunta?
15: Sí, si ell va participar...
23: Perdó, podria voler repetir, per favor?
16: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
24: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
25: No és això.
24: És que no sento bé.
16: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de coses que funcionen, que sovint no funcionen, nou contratemps.
16: A Rodalies, per l'aparició de dos petits esvorancs sota les vies del barri de Vallbona, Barcelona, els va provocar la pluja de dimecres i ahir es va trigar força estona a reparar-los.
19: Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda.
0: Alertes menys estridents.
21: El periódico explica que la Generalitat ha demanat al Ministeri canviar el sistema d'alertes que rebem al telèfon en cas de fenòmens meteorològics extrems. Es tracta de tenir diverses opcions, amb alguns avisos que tinguin alarmes no tan estridents quan el perill no sigui molt gran o molt imminent.
22: D'aquesta manera no es perdria l'efecte de cridar l'atenció quan la situació ho requereixi. Després de l'enviament de les alertes aquest dimecres, el diari, en aquesta informació, apunta que la conselleria encara hi ha dubtes de com i quan s'han d'enviar aquests avisos i que en alguns casos, aquesta setmana, potser no estava del tot justificat o es van enviar tard.
0: I setmana del llibre en català.
16: Avui arrenca i ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys i hi haurà trobades amb prescriptors literaris, podcast en directe i els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Això el dia en què Shakira també arrenca residència europea i avui també en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat sense porter.
5: El Barça es planteja fer un canvi a la porteria al partit contra el Sevilla perquè no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Eric Garcia diu que confien en Chesney.
26: Tots sabem que Joan per mi és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar va fer un molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals del Champions.
5: De la salut del porter també han depès la convocatòria d'avui amb Espanya pels 4 partits de la Nations League. L'Espanyol rep l'Elche a partir de les 9.
0: D'aquí a minuts serà un quart de 8 del matí. Connectem ara amb el quiosc.
16: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en les notícies que ens arriben des del Parlament Europeu, d'una banda sobre Canadà i de l'altra sobre la crisi de Ceuta. El País explica l'aliança del Canadà amb la Unió Europea, també ho fa en portada el diari Ara, mentre que el periòdico explica que l'Eurocambra ha aprovat dividida una moció sobre Ceuta i el Mundo doncs posa l'accent en el fet que el Parlament acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. L'altre tema del dia és el que treu la
1: Vanguardia en portada i titula "Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare". El País avui també explica que la vacunació infantil va caient arreu d'Europa arran d'un estudi internacional publicat a la revista The Lancet que analitza l'evolució de les 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Navarcles, 17 a Vilafranca del Penedès i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
14: Retencions a la B20 a Cornellà per un accident que talla un carril en sentit sud. Problemes també a la 2 a Sant Boi i a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord i per la Ronda del Litoral.
8: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus.
9: La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià a partir del gener.
8: Oriol Pujador.
25: Després de Sarrià, el servei s'incorporarà a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collbonis, alcalde de Barcelona.
27: Serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
25: El balanç del pla estiu a Barcelona mostra un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda del 24% en el nombre de furts. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Gràcies, Oriol. Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
28: Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 a Barcelona.
8: Precisament a Barcelona ha mort Pilar Malla, va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Ho ha mort als 95 anys.
9: Va ocupar el càrrec entre el 2004 i el 2010, després de ser nomenada per l'aleshores alcalde Joan Clos. Abans havia dirigit Càritas Diocesana de Barcelona, on també va desenvolupar una destacada tasca social.
28: La sindicatura ha destacat que Malla va posar els primers fonaments de la institució i va defensar el dret dels ciutadans a ser escoltats i rebre respostes de l'administració.
8: I el Vallès Patrimoni fa retirar la peanya instal·lada sense permís a l'església de Santa Maria de Llerona.
9: Es posa fi a 4 anys de queixes dels feligresos i és que l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni denega la modificació del pati adjacent.
8: Ara cultura. Avui amb Epicentre a Vic, al mercat de música viva d'una banda, Nacho Vegas.
29: Què voy a fer? He de pensar. L'han cercenat o l'han bebido.
8: Que presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a 8:45, Dan Peralbo i el Comboi.
29: No passa res, un dia o diu més, un dia o diu només passarem. No passa res.
8: També Mamaduixa.
29: Pillar-me
8: Cali. Tots tres protagonitzaran els concerts. Avui a Vic serà a la plaça Major. Passen ara 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
31: El 15 de novembre del 1937.
30: I el número de la sort, el...
31: 7.
30: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
33: Sí! Que m'ha tocat, tia!
32: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
34: No, no, no, no, no, no.
32: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques a l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Sons del matí.
5: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
2: Jo estaré en el meu espai polític.
0: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
28: Sí, era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava.
3: Podria molt bé repetir.
28: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
0: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí, i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, líder.
10: Cap d'un partit polític, d'una associació, també cap d'una classificació, com de la Lliga o d'un sector com l'econòmic. En aquest cas ens referim als líders polítics Sánchez, Feijóo i Abascal, que com a líders visiten aquest cap de setmana Catalunya.
0: Traduir.
10: Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Els errors de les intèrprets del judici a Roger Espanyol han obligat els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Ja diuen allò de traductore traditore. Però tant...
0: Barranc.
10: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar. D'aquí, per exemple, en deriva el barranquisme o descens de barrancs. El que no sabíem és que hi ha una teràpia que consisteix a simular que tires un familiar per un barranc i que Jonathan Andic s'hi hauria interessat, segons llegim a La Vanguardia, per al fill del fundador de Mango. No sembla que la cosa vagi pel bon camí.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 2.800 euros.
28: És el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. És un nou rècord. En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
0: 60%.
28: Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer ha aconseguit eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. És un estudi fet per Vall d'Hebron, Institut de Recerca, que podria ser una opció per un tipus de tumor amb baixa supervivència.
0: I 467 euros.
28: És el que costa omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres. Són 179 euros més que el febrer. El preu ha pujat un 62%. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una carpa blanca de grans dimensions. Està oberta pels costats i està tota buida.
28: Sí, és la carpa del moll de Ponent del Port de Ceuta, on es preveu acollir fins a un miler d'immigrants. La veiem avui en alguns diaris després que finalment la justícia hagi autoritzat aquest campament. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat la mesura cautelar aduint problemes de seguretat.
0: A la segona imatge hi veig l'edifici de la seu històrica de la Universitat de Barcelona, al centre de la ciutat, a la Gran Via. S'hi veu la torre amb el rellotge i s'hi veu poc moviment.
28: És la imatge que ha triat el periòdico per explicar que la Universitat de Barcelona desembarca a la Xina amb tres màsters científics, en concret d'enginyeria ambiental, de microbiologia avançada i de química analítica. Els programes amb més de 50 places arrencaran el curs 27-28 al campus de Weihai. La idea és ampliar l'oferta els pròxims anys.
0: I la tercera imatge ens l'envia en aquest cas d'Estrasburg, al Parlament Europeu. Hi veig eurodiputats vestits amb americana, però al mig hi ha una dona que du una samarreta de la selecció canadenca d'hoquei gel. Corresponsal a Brussel·les i a Estrasburg, Bruno Fortea. Qui és aquesta dona?
11: Doncs no és cap esportista, Ricard. També és eurodiputada. És la líder dels Verds a l'Eurocambra, Terry Reinke. Es va posar aquesta samarreta per rebre ahir el primer ministre canadenc com un gest de complicitat, ara que el seu govern vol negociar una nova aliança amb la Unió Europea. Tots dos van saludar-se i entre rialles van fer-se una foto. Al Canadà, l'hoquei gel és tot un esport nacional.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem de la previsió meteorològica més transcendental de la història. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem fet previsions molt interessants, però no crec que passin a la història, ni que ens dediquin una pel·lícula com la que avui s'estrena a les cartelleres. Estic parlant de Tiempo de Victoria, una pel·lícula que relata les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, amb el meteoròleg britànic James Stack com a figura central. Recordem que ens situem al juny del 44, Segona Guerra Mundial, i que s'havia de decidir en quin moment es faria el desembarcament de 150.000 soldats per mar i aire, i tot això en funció d'una previsió meteorològica. I recordem també que en aquella època no hi havia ni satèl·lits, ni radars, ni models meteorològics, simplement uns mapes del temps dibuixats a mà, traçats a partir de dades d'observatoris manuals i d'alguns vaixells, i amb una mica de sort podien arribar a llançar algun globus sonda per saber la temperatura a les capes mitjanes de l'atmosfera. Les eines de llavors eren molt rudimentàries, però l'objectiu final de les previsions han estat sempre els mateixos: salvar vides humanes. Tothom sap com ho intentem fer avui en dia, però la pel·lícula El Tiempo de Victoria ens expliquen com ho van fer fa 82 anys.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era Segoviar. Segoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegudíssim aqueducte romà. Acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Diu la notícia que l'home va ser aturat per la policia perquè el van veure fent maniobres estranyes amb el cotxe. Un cop parat, el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa màxima permesa. Davant d'aquesta situació, l'home va dir als agents que ell no havia begut i que segurament donava positiu per culpa del vinagre del gaspatxo. L'home, a més, en diu la notícia, conduïa sense el cinturó de seguretat cordat i manipulant el telèfon mòbil amb les mans. El conductor s'enfronta ara a una possible pena de presó de 3 a 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'un a 4 anys.
0: I això és real o fals?
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Són real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo és una notícia real. Ha passat a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La mateixa policia local d'aquesta localitat ha explicat a X aquest cas i l'il·lustra amb una vinyeta on veiem un home amb el nas i les galtes vermelles i la mirada perduda, bufant en el control d'alcoholèmia i sostenint una ampolla de gaspatxo en una mà.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
18: Avui serà un bon dia perquè un home entrarà en una biblioteca ofuscat per un problema que d'aquí un any no recordarà, però que ara i aquí el travessa i li enfosqueix el món. De cop, a l'altra banda de la taula antiga, dues estudiants intentaran reprimir el meravellós espiral d'un atac de riure. No ho aconseguiran. L'home ofuscat, enfosquit i enrabiat lluitarà amb totes les seves forces per no saltar a la llum, per no ser absorbit per la simple i fulminant alegria d'existir. Però per sort tampoc ho aconseguirà.

0: Són 8:15. I avui és divendres, 18 de setembre. Ens despertem amb 12 graus al Santuari de Caral, 20 graus a Castelló d'Empúries i 13 a la Granadella, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port i que ha rebut el vistiplau de la justícia.
3: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militars s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges on fa un mes i mig que hi dormen centenars d'immigrants.
2: De Ceuta se'n parlarà molt a Catalunya aquest cap de setmana. Tenim desembarcament de líders espanyols. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo vindran diumenge. Avui ho farà Santiago Abascal, que ahir ja va ser a Lleida.
3: Novetats també el cas Andy, que el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar.
2: Ho explica avui La Vanguardia. El tractament el va preparar la terapeuta per un altre pacient que sentia odi per la seva mare. Es tractava de recrear una situació perquè s'adonés que era capaç d'empènyer-la.
3: El govern de Madrid admet ara per primer cop que l'àtic de luxe comprat per més de 6 milions podria servir ocasionalment com allotjament per les autoritats.
2: I Shakira comença avui a Madrid la seva residència europea. Ha construït un estadi 8 pavellons per fer-hi 12 concerts en les properes 6 setmanes.
4: En esports, el Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9 i el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: I pel que fa al temps, tenim les últimes tempestes que resisteixen a marxar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, estan situades davant de Barcelona i del Maresme i durant el matí podrien arribar a tocar el litoral de manera molt puntual. A la resta, els núvols aniran marxant, excepte al nord-est, on encara podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui, després dels problemes d'ahir, amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Els trens avui circulen sobre el previst, de moment, a l'R2, R2 Nord i R11, malgrat que ahir aquestes línies van estar tallades durant 7 hores per dos esvorancs. Pel que fa a la resta de la xarxa de Rodalies, hi ha, com és habitual, alguns retards, com per exemple el de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per un problema en la senyalització entre Calaf i Manresa. A l'R15, el tren que va de Reus a Barcelona va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera no funciona per una avaria i hi ha servei per carretera.
0: I a les carreteres, un accident complica ara mateix el trànsit a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
7: L'accident talla un carril de sortida de Barcelona i a fins a Esplugues. A més, hi ha retencions a la 2 a Sant Boi per un altre accident, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a la C58 a Sant Quirze i Montcada.
0: I ara fem un cop d'ull també a la premsa. Les portades, Marc Jurado.
8: Bon dia, centrada sobretot, Ricard, en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta. Per exemple, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, i també ho explica El Mundo. Ara bé, l'altre gran tema de portada el trobem a La Vanguardia, ho hem explicat. Jonathan Andy, que es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica el diari, per una altra persona que tenia mala relació, en aquest cas amb la seva mare.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Mohamed Alamrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió reflexionen precisament sobre Ceuta.
9: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus. O pel Mundo, diu la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta, reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària. La Vanguardia diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços per resoldre aquesta situació a Ceuta, mentre que El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de 3 jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta del seu equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt aquesta crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola. Per últim, a l'Ara, l'Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia! Troba paradoxal que les crítiques als jugadors vinguin dels que defensen que no es pot barrejar política i esport quan es tracta de l'independentisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
1: La Vanguardia publica que l'any 2025 va ser un dels més secs de les darreres tres dècades per als rius de tot el món, segons el nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat dels recursos hídrics, que també adverteix d'una disminució contínua de les reserves d'aigua dolça. L'informe apunta que el cicle global de l'aigua és cada cop més erràtic i imprevisible. Els darrers cinc anys s'han reportat inundacions i sequeres sense precedents. Aquesta organització reclama més cooperació internacional per afrontar un problema que no entén de fronteres, atès que el retrocés de glaceres o les alteracions en una conca poden afectar poblacions situades a molts quilòmetres de distància.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloren a Madrid. Consulten les condicions i tarifes a Ouigo.com.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: Catalunya Ràdio.
0: 8:15 de 8, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina sèrie arrasa la Xina?
2: Una de fet amb intel·ligència artificial amb el títol de Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia. No té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
3: Doncs a Murcia, el Fort Joaquín, que s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet al Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana d'Osca i el forn Roiser de Coristanco, a La Corunya. De Barcelona hi ha 7 establiments i de Tarragona 4. Us recull l'opinió de Murcia.
0: Què hem de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la Festa del Cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim el mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: I què dona valor?
3: Els carrils bici i les estacions de bici revaloritzen els pisos de l'entorn fins a un 3,5%. Així ho recull una investigació de l'Institut d'Economia de Barcelona que analitza l'impacte econòmic a l'Eixample i que publica El País. Tot i que és poc significatiu, destaquen que en els pisos de propietat el pis puja més si està pròxim d'una estació de bici. En canvi, en el de lloguer es valora a més la presència de carrils que d'estacions.
0: I polèmica amb la geganta gitana.
2: La geganta gitana no es presentarà durant el pregó de les festes de la Barceloneta. L'Associació Gitana de la Barceloneta assegura que ho ha demanat a la Comissió de Festes i que no els ho han permès i que és racisme la solució. Faran un pregó paral·lel, el pregó gitano, a la plaça on hi ha la font de Carmen Amaya. La Comissió de Festes diu que la petició els va arribar per sorpresa i no s'han pogut posar d'acord. Ho llegim a BTV.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: El Wall Street Journal avança un altre cas de seguretat en intel·ligència artificial. Explica que hi ha pirates informàtics que van utilitzar el model d'Anthropic, que es diu Claude, per entrar als sistemes d'OpenAI. En aquest cas no és un sistema d'intel·ligència artificial que actua pel seu compte, sense que li ordenin, sinó un equip de recerca de seguretat independent que buscava errors i va utilitzar una intel·ligència artificial per entrar en una altra. La notícia, diu el diari, el Wall Street Journal, és que això ha exposat els riscos. La premsa britànica continua abordant el llibre llibre del germà de Lady Di. El Times cita un altre fragment del llibre, de les memòries, en què el germà diu que l'actual rei, llavors príncep de Gales, el va trucar després de la mort de Diana i que semblava eufòric, textualment, com si hagués guanyat la loteria. El Daily Mail avança un altre punt del llibre. La reina Elisabet II va proposar tornar-li a Lady Di els seus títols reials literalment el dia del seu funeral. A Alemanya, diumenge hi ha eleccions a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. A Mecklenburg, sobretot, l'extrema dreta encapçala els sondejos per davant de la socialdemòcrata Manuela Schwesig, que és la ministra presidenta de l'Estat. El Süddeutsche Zeitung es centra avui en ella, diu que el lema final de la campanya ha estat la dona contra l'extrema dreta.
3: Aquests últims dies hem vist com el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units han apujat els tipus d'interès i ara ho ha fet també el Banc del Japó. Cinco Días explica que l'autoritat monetària nipona ha pujat el tipus del ien un quart de punt, fins a l'1,25, al nivell més alt en 31 anys. Ho fa endavant del creixement del risc d'inflació. Parlant de bancs, el Santander farà un expedient de regulació d'ocupació en dues filials tecnològiques. Ho llegim a l'Economista i Expansió. De moment, l'entitat no ha comunicat els motius d'aquesta decisió, ni tampoc el nombre de treballadors que es veuran afectats. I l'Economia, perdoneu, que fa dies que publica inversions d'AEN als aeroports, avui explica que l'aeroport del Prat tindrà noves xarxes i més wifi. La companyia que presideix Maurici Lucena busca una empresa que dissenyi les noves infraestructures de comunicacions, decideixi com es connectaran amb les xarxes que ja existeixen i en supervisi la instal·lació.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la preocupació que hi ha al Barça per la lesió de Joan García.
4: Joan García, que ha estat

segur, però la incògnita passa ara mateix per si s'ha de fer un relleu a la porteria. El Mundo Deportivo afegeix que està descartada una lesió greu, però que el jugador ja arrossegava molèsties abans del partit contra el Racing i descansar és ara mateix el més recomanable. L'Esport va una mica més lluny, dona a Szczęsny com a titular i avisa que Hansi Flick no tremola i confia en Tec pel seu compromís, la seva feina al vestidor del Barça, un Szczęsny, això sí, que genera dubtes, molts dubtes, entre els aficionats per la seva última errada contra el Racing.

0: 2-1, Nadal davant de la porteria del Barça. Albert Masol a l'Esport dona irònicament una pilota de platja per Mbappé. No guanya títols pel paperot que fa amb Ceuta i per la seva actitud poc esportiva animant els companys a marxar del camp quan li donaven al Barça el títol de la Supercopa. El País alerta que el Barça necessita aprovar demà a l'Assemblea un crèdit de 500 milions.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jovany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per batisar-ho i recordar als oients, no som Ràdio Les, som Catalunya Ràdio, però atenció, perquè cobra la pensió de la seva mare morta durant 22 anys i alega no haver-se adonat.
3: Sí, l'home ha declarat a l'Audiència de Granada i ha alegat no haver rebut cap notificació per part de la Seguretat Social i que, per tant, no n'era conscient. Se li imputa apropiar-se de més de 210.000 euros. Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte continuat a frau i una multa de 350.000 euros. També una indemnització per la Seguretat Social de 168.000 euros. Ho hem llegit a Andalusia Informacions.
1: Sembla la fitxa policial de Jennifer López, però no. És un lladre, és una lladra en aquest cas, que s'ha fet viral per la semblança amb la cantant.
4: Sí, es diu Sairena Enquest, té 35 anys i va ser arrestada l'agost després de ser acusada d'un robatori a Monticello, a Minnesota. 20 minuts publica la fotografia de la fitxa policial i el cert és que és clavada a J-Lo. La imatge ha provocat moltíssims comentaris. De fet, alguns usuaris han animat a López a fer-se una prova d'ADN.
1: I Julio Iglesias Jr. recorda els concerts del seu pare, diu ens treia sempre a l'escenari a recollir els sostenidors que li tiraven.
3: Ho va explicar ahir a l'Hormiguero i ho recull avui el diari Marca. Ells eren els encarregats d'agafar els sostenidors que les fans tiraven a l'escenari després dels concerts del seu pare. I també ha explicat que quan era petit les mares dels seus amics sempre li preguntaven si el seu pare l'aniria a buscar algun dia a l'escola.
1: I qui fanja avui, Canalías?
4: Comencem felicitant el presentador de Telemarc Giró, que avui fa 42 anys, també, 52, també fa anys l'actriu Pilar Lopriala. No, està bé, serà content.
1: Bueno, l'actriu Pilar... Qui fanja avui és Elena García Melero, que ho vas dir ahir.
4: Demà fa anys.
1: Demà, imagina't. Ho vas dir ahir, que era...
4: Ahir la tarda rebo un missatge de la Melero i em diu gràcies per inundar-me el WhatsApp.
1: Però és demà passat.
4: És demà passat, però em vaig disculpar. No, és demà.
1: Sí, però era demà passat.
3: Ahir t'havia dit que és demà passat.
4: Bé, és igual. Avui també faig l'actriu Pilar López de Ayala. Li toca bufar 48 espelmes.
1: No sé qui és.
4: Sí, home, sí. I acabem felicitant l'actriu Jada Pinkett Smith, que avui divendres en fa 55.
1: Que és Sant Oral.
4: Avui és Sant Ferriol.
1: Ara ve Sant Ferriol.
4: Sant Ariadna. I un petonet per la Melero. Estimo, Melero.
1: Per cert, deixeu-me dir que ara mateix el web de l'Enigmarius no funciona. L'app va bé, però la pàgina web no. Ho dic perquè no està trucant molts oients preocupats per que no poden concursar. A través de l'app sí que podran fer-ho. Ara mateix intentarem arreglar les incidències. I acabem el repàs amb la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 18 de setembre de 1976. Aquell dia es posava a la venda el primer disc dels Segadors, autoritzat a l'estat espanyol des de la Guerra Civil. L'havia editat la discogràfica Hispavox i era un enregistrament de l'orfeó Enric Morera, dirigit pel mestre Ricard Macias. El single tenia els Segadors a la cara A i la Sardana de les Monges a la cara B. Ara fa 50 anys, les cartes al director de l'Avui encara parlaven del que havia passat l'11 de setembre, la primera diada després de la mort de Franco. Per primera vegada s'havien vist banderes catalanes als balcons. Ramon Clop deia que per la Mercè encara n'hi hauria d'haver més. I Francesc Comerma explicava com, per la manca d'existències, en algunes cases van agafar tisores i agulles per convertir banderes espanyoles

0: Lingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem ara els titulars del dia en dos minuts. A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port.
4: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militar s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges, on fa un mes i mig que dormen centenars de migrants. Els migrants hi intenten arribar en massa corrent.
3: I atenció a aquest cap de setmana a Barcelona i a Catalunya, perquè hi arriben Sánchez, Feijóo i Abascal.
5: El primer fer-ho serà aquesta tarda al líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar així motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
3: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
4: Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
3: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol són un despropòsit.
5: Assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
3: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
4: Per evitar comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les, el primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu després que Trump amenacés de represàlia si el projecte tirava endavant.
3: Shakira comença avui els concerts a Madrid.
5: Farà 12 concerts en la seva residència europea, un recinte immens de 15 hectàrees i que inclou 8 pavellons.
3: I avui també comença, arrenca la nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
4: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? És hora de fer una ronda de connexions pel país. Des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
3: I Girona, Fèlix Martí, bon dia.
9: Bon dia.
3: Comencem a les comarques de Tarragona perquè els Mossos busquen un intern a la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Clara.
6: Sí, l'home complia una condemna de 21 anys a la presó de Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Fons penitenciari, però apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. I d'altra banda, ahir a Tarragona, en plena Festa Major, va tenir lloc una acció reivindicativa. És la coordinadora de barraques de la ciutat que es va instal·lar ahir al vespre al Passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Protestaven perquè el consistori no els ha deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys.
3: I en aquest cas a Lleida, avui el govern presenta noves línies d'ajut per als pagesos afectats pels efectes del canvi climàtic. Estela.
10: Un sector agroalimentari que els últims anys ha hagut de fer front a sequeres, fortes gelades i més pedregades. A les 11, les noves mesures de suport les presentarà el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la d'Economia, Alicia Romero, perquè també parlaran de l'ampliació de les línies de finançament públic per al sector. I ho faran des d'una granja de vedells de Gibanells, al Segrià, que s'ha acollit aquests crèdits. I en l'àmbit cultural tenim la vista posada al Pallars Sobirà, on avui arrenca la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus dedicat als animals i que projectarà fins al 27 de setembre uns 60 curtmetratges seleccionats dels 500 que han rebut de tot el món.
3: I a Barcelona avui serà notícia al món casteller, Marc.
8: Sí, perquè es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura de demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, ara el sentim d'Amper Albo i el Comboi, també Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
3: I acabem a Girona perquè avui comença la Fira Internacional de Ciclisme, la CIA Otter. Preveu més de 70.000 visitants a la ciutat i els hotels estan plens i ja fan càlculs de l'impacte econòmic que pot representar, Fèlix.
11: Sí, uns càlculs que diuen que es podria arribar als 40 milions d'euros, el doble que l'any passat, i no només per la repercussió en hotels, que com dius estan plens, restaurants o comerços, sinó també per la feina que hi ha tot l'any i el volum de negoci que genera 500 marques i presenten novetats. Per tant, aquest cap de setmana, que Girona s'omple de professionals i d'aficionats al ciclisme, això quan ja es prepara també per les fires de Sant Narcís d'aquí un mes.

0: Acaben de fer públic el programa de concerts i actuaran Queralt Lahoz, Els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, El Petit de Calaril o 31 Fam, entre d'altres. Una de les novetats serà un espectacle de drons la nit d'estrena.
1: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
0: Igualment.
2: Bon dia.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui encara tenim alguna tempesta, però som a les portes d'un cap de setmana de sol. Eloi.
4: Bon dia, sí, sol de cara demà dissabte amb algunes restes de núvols. Diumenge, temps molt estable, amb temperatura que s'enfila fins als 30 graus en alguns llocs de l'interior. Però avui encara amb aquestes tempestes que comentaves, les tenim just davant de Barcelona, sobre el mar, però poden arribar a tocar terra en algun moment durant aquest matí i migdia. Això passaria just al litoral. A la resta, els núvols que tenim ara tendiran a marxant, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona i de Barcelona. A l'interior podien tenir algun ruixadet aquesta tarda molt puntual, també.
1: I pel que fa al trànsit, la via més complicada és l'AP7, Mireia Sala.
5: Sí, hi ha retencions a Santa Perpètua en sentit Barcelona-Tarragona per una topada. Cua també a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits i a l'entrada de Barcelona per la 2, per la B23 i la C58. També hi ha aturades a la ronda del litoral, sobretot en sentit Llobregat.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del trànsit de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 41 milions de tones acumulades aquest any. Davant d'aquest escenari, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Dret i Negoci Marítim. Aquest màster ofereix una formació especialitzada perquè els professionals afrontin els reptes jurídics i empresarials vinculats al sector del transport marítim.
8: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Són les 7:55.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
12: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
11: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
10: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara és moment de repassar el preu de les coses. I avui parlarem, atenció, ara de cinemes.
13: Doncs sí, ens hem fixat en els preus de sales petites, de cinemes locals. Comencem pel cinema de l'espai foràtic de Lleida, l'Screenbox. És el cinema més antic de la ciutat i projecten estrenes, però també aposten per pel·lícules d'autor. El preu de l'entrada general és de 6 euros.
14: Durant la setmana, el preu de l'entrada és de 6 euros. I el cap de setmana, de divendres a diumenge i festius, 8. El dia de l'espectadora, només a 4,50. Encara que cada dia de la setmana fan ofertes d'algunes pel·lícules.
13: A Terrassa hi ha el Cinema Catalunya, que és un dels més antics de Catalunya. De fet, té més de 110 anys d'història, Ricard?
1: Cau a trossos.
13: No és veritat.
1: És un cinema públic. M'agrada molt aquest cinema.
13: És preciós, eh?
1: Sí, sí.
13: És molt antic, és un cinema públic. Això els permet posar també preus més assequibles. L'entrada general costa 6,5 euros entre setmana, 7 euros els caps de setmana. Té només dues sales, és petitet i una programació molt variada.
15: Sí que fem estrenes comercials, però també oferim cinema d'autor, pel·lícules que toquin temàtiques socials,
2: locals, temàtiques actuals. Intentem potenciar les produccions catalanes, produccions locals.
1: I a més és molt bonic, és veritat que és molt bonic i recomanem anar-hi. Sí, sí.
13: Sí, és fantàstic. I a Barcelona hi trobem el cinema de l'Espai Texas, on l'entrada costa 9 euros i 7 en 20 pels socis.
15: Els nostres preus s'intenten equiparar al mercat per gaudir de les oportunitats d'estrenar pel·lícules, però al mateix temps també intentem cuidar l'espectador i busquem maneres de fidelitzar el públic, aquell que s'ho treballa i ve regularment a les nostres sales a través de descomptes especials.
13: Tots aquests preus dels cinemes locals contrasten evidentment amb els de les grans sales. Per exemple, els Movie Cinemas, l'entrada costa 9 euros i al Cinesa gairebé 11.
1: I en aquest cas, els impostos, on van a parar els impostos? Avui divendres, atenció, què costa instal·lar gespa artificial en un camp de futbol? Ot Serra, bon dia.
16: Bon dia. A Gavà, l'Ajuntament farà diverses obres de millora al camp de futbol de Can Torelló. S'han de canviar porteries, banquetes, un aspersor de rec i la principal actuació, la gespa artificial. L'última vegada que es va posar nova va ser el 2010, però s'ha desgastat molt. Substituir la gespa s'ha pressupostat amb 144.200 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
17: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui s'ha fet viral un noi que va decidir posar-se una gorra, una bandera i una samarreta carlistes i manifestar-se en defensa del poble de Ceuta. Fins aquí, mira. La sorpresa, però, arriba quan li posen un micròfon davant i la criatura queda posseïda per l'esperit del Cid. Molta atenció.
18: Tenemos una ciudad que está ahora mismo sufriendo una auténtica ocupación extranjera que tiene su población encarnada como milicianos que están creando ahí armas caseras. Estamos ahí viendo cómo los niños, los ancianos, los vecinos están sufriendo todos los días durante todo un mes. Por eso estamos todos aquí. Por Ceuta. Porque Ceuta es España. Ya siendo España desde el principio. Desde los cartagineses de la zona ya era parte de esta zona. Siempre lo era. Ceuta siempre fue España. Incluso Portugal era parte
17: sí,
18: de España.
17: Sí. Estàs barat, eh? Li ha faltat acabar el discurs dient viva Don Carlos V. A veure, el meu rei té una mica de batibull històric, ha colat un parell de mentidotes. Potser no calia que parlés amb aquest to fregant l'infart. És veritat que s'ha de polir una mica, Ricard, però amb un parell de tocs i uns calçotets per sobre les malles, ja tenim la primera versió del Capità Espanya. Si el vols cridar, només cal que projectis al cel la silueta d'un toro d'Osborne i l'esperis al bar. Això sí, fes-ho després de la migdiada, eh, Ricard, que abans no estarà operatiu, ja t'ho dic ara.
1: Així ho farem. Elisenda Pineda, fins ara, que ens veiem, ens veiem a quina hora? A les 11, no? A les 11,
17: d'acord,
1: el dilema.
17: Sí.
1: Em vaig allà, Sara Judit Mascó. Fins ara, adéu.
17: Fins ara, adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest cap de setmana, Catalunya es convertirà en la capital de la política espanyola. Hi vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal. Tres líders polítics, tres agendes i un sol decorat. Catalunya. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Saragabà, protagonitzarà la clàssica Festa de la Rosa, la gran trobada anual del socialisme català, i hem de dir que no ha estat un any fàcil pel president del govern espanyol, i el seu entorn espera que diumenge hi hagi aquesta demostració d'unitat interna per obrir el curs polític. El mateix diumenge, Alberto Núñez Feijó reunirà la seva militància a Badalona, i beneirà, en aquest cas, la nova cúpula del Partit Popular Català amb Alejandro Fernández i Juan Fernández, un Feijó que també necessita exhibir unitat després d'anys de desconfiances orgàniques a Catalunya. Però el plat fort se'l reserva Vox. Santiago Abascal torna a Barcelona buscant una vegada més la confrontació. I no és casual. Vox necessita convertir Catalunya en un escenari de batalla política, perquè davant del creixement d'Aliança Catalana, la seva resposta és endurir encara més el discurs i competir per ocupar l'espai més identitari, més nacionalista espanyol i més confrontatiu. Ahir ja va ser a Lleida, i aquesta tarda el líder de Vox vol encapçalar un acte a la plaça de la Concòrdia. Quina ironia, la Concòrdia, perquè l'Ajuntament ja li ha negat el permís per dur a terme aquest acte i diferents grups d'esquerres ja han anunciat contramanifestacions. Però el més significatiu no és només on es fa l'acte, és què busca exactament Vox quan ve a Catalunya. No sembla que l'objectiu sigui explicar com pensa resoldre els problemes del país. L'objectiu és convertir Catalunya en un conflicte, polaritzar, enfrontar i simplificar. Fer de la discrepància una trinxera, i de la trinxera un clic, un titular. I això té una conseqüència. Quan la política necessita permanentment un adversari, els problemes reals passen a un segon pla. Serà, doncs, un cap de setmana on Catalunya tornarà a ser el centre de la política espanyola i tenen poc a veure aquests actes festius de partits que aspiren a governar amb qui converteix la confrontació en la part central de la seva estratègia política. Però sí que comparteixen una inèrcia. Tots tres donen rellevància a Catalunya per un motiu evident. Les últimes eleccions generals es van decidir aquí, a Catalunya. I tot apunta que en les properes també passarà. Però venir a buscar vots no és el mateix que venir a portar idees. Es parlarà de Catalunya, però mirant sempre de reull a Madrid. Sánchez necessita reivindicar el relat de la pacificació. Feijó necessita tapar forats interns. I Abascal necessita la confrontació per mantenir viu el seu espai polític. Si els líders estatals decideixen posar Catalunya a l'agenda, se'ls ha de demanar també gruix polític. Perquè aquest país té urgències estructurals inajornables. Té un sistema de finançament que trontolla. Una xarxa de rodalies col·lapsada, una crisi de l'habitatge que és severa. Un de cada tres nens en situació de pobresa. Són reptes que no es resolen en mítings, i encara menys convertint la confrontació en l'estratègia política. Tres líders estatals a Catalunya, una anècdota que omplirà titulars i que crea un clima de campanya preelectoral, però que no arregla ni fa desaparèixer els reptes reals del país, ni tampoc la urgència de resoldre'ls.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: A primera hora del matí ha començat el trasllat dels migrants de les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma, tot i que l'operació es fa amb una forta presència policial i militar. El trasllat ha començat caòtic, amb corredisses per la por dels migrants de quedar-se sense lloc.
0: La segona.
2: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal desembarquen aquest cap de setmana a Catalunya. En plena crisi de Ceuta i amb les eleccions municipals i generals a l'horitzó, els tres líders polítics espanyols tenen diversos actes. El primer, Abascal, avui a Tarragona.
0: La tercera.
2: Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès i col·laboradora de la seva terapeuta. La teràpia estava pensada per un altre pacient i consistia a comprovar que no es pot empènyer un precipici un familiar que s'odia.
0: la quarta.
2: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha dit des del Parlament Europeu que, de moment, evitarà concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: La cinquena.
2: Avui arrenca la setmana del llibre en català i ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Un any més es farà el Passeig Lluís Companys de Barcelona i hi haurà trobades amb prescriptors literaris i podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra hi rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Avui també serem en directe a partir de les 10 amb la Unitat Mòbil i Albert Om, al matí de Catalunya Ràdio. I els esports, Robert Prat?
3: El Barça, que no vol córrer riscos amb Jon Garcia, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera, l'Elx, a partir de les 9. I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: Pel que fa al temps, avui encara estem pendents d'alguna tempesta. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. N'hi ha una ara mateix que descarrega davant la costa de Barcelona. En podem tenir alguna altra molt puntual aquest matí al litoral de Barcelona i al nord de la Costa Daurada. A la tarda, núvols i petits ruixats al nord-est, però amb previsió de més sol, especialment de cara al cap de setmana.
0: I pel que fa al trànsit, tenim també les retencions habituals d'aquesta hora per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Retencions a l'entrada de Barcelona per la 2 a Cornellà, per la B23 a Sant Feliu i Esplugues i per la C58 a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la ronda de Dalt a Cornellà en els dos sentits.
0: Tot això el dia en què parlarem d'immigració. La immigració ja no és una qüestió lateral de la política catalana, l'habitatge continua sent la principal preocupació, segons el CEO, però la immigració sí que s'ha convertit en un dels eixos diferencials electorals. Avui, a partir de les 9, entrevistem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui comença un cap de setmana on es notarà d'una manera especialment intensa aquest ambient preelectoral. Ho dèiem ara, tindrem un desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran diversos actes a partir d'avui mateix. No coincidiran en cap ciutat, però les visites també revelen la rellevància que Catalunya tindrà en aquestes properes eleccions generals. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
0: Comencem, si et sembla, pel president espanyol, Pedro Sánchez, que participarà en aquesta festa de la Rosa quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi de Ceuta.
12: Sí, és que, com deies, ja se sent aquest flaire de precampanya, i aquest cap de setmana és una mostra ben clara. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, al costat de Salvador Illa, la tradicional festa de la Rosa del PSC, on és habitual la presència de Pedro Sánchez. La Moncloa sap el paper determinant que va tenir Catalunya a les eleccions del 23, mira amb lupa els moviments en aquest territori dels pocs a més on hi té un govern amic. I amb Ceuta sobre la taula, Sánchez lluirà contrast entre la posició de la Generalitat i les comunitats del PP, a qui acusa de posar pals a les rodes. Ho farà després que Salvador Illa hagi ofert la solidaritat de Catalunya per acollir migrants menors sempre que hi hagi una distribució justa.
0: Això d'una banda, de l'altra, Alberto Núñez Feijóo té un acte diumenge a Badalona i Santiago Abascal ja ha començat a desfilar per Catalunya amb els seus habituals discursos contra la immigració.
12: Sí, el líder del PP també serà com Sánchez diumenge. A Catalunya, a pocs quilòmetres, Feijóo estarà acompanyat del PP català, de l'alcalde Albiol, amb la immigració i Ceuta sobre la taula, un filó electoral que el PP estira per desgastar encara més el PSOE i que l'ha situat, a més, en una lluita amb Vox. Justament, el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha passat per Lleida, avui ho farà per Tarragona i Barcelona, com explicàveu, amb un discurs que intenta superar el procés i es focalitza ja només en la immigració.
13: La discussió, la polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
12: Abascal, que aposta per trencar tota relació amb el Marroc i desplegar l'exèrcit a les fronteres de Ceuta i Melilla.
0: Gràcies, Tània. I sobre aquest desembarcament, comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la directora de BTV, Georgina Ferri.
14: Aquest cap de setmana, Sánchez, Feijóo i Abascal coincideixen a Catalunya. És preelectoral i tots tres saben que el vot català és car. Ho va demostrar Carme Chacón el 2008, quan els 25 diputats del PSC van ser claus perquè Zapatero arribés a la Moncloa. El problema és que un cop al poder, sovint ho obliden. Entre el 2015 i el 2023, l'Estat només ha executat de mitjana el 55% de la inversió pressupostada a Catalunya. I això es paga, per exemple, en unes rodalies que col·lapsen quan cauen quatre gotes. El vot català és car, el compromís amb Catalunya també ho hauria de ser.
0: I encara en aquest ambient preelectoral, l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
15: Jo estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article al diari Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura textualment podria formar part perfectament d'una llista del PSC. I si començàvem també parlant del desembarcament, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas, a Ceuta.
16: Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Sigo
0: Florentino Pérez anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar la polèmica de les samarretes. Frederic Vincent, bon dia.
17: Bon dia, president del Real Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest mateix matí. En aquesta delegació també hi ha Emilio Butragueño i Pirri. Pirri és president d'honor del Madrid i és nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, que no és d'ara, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
18: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición...
17: Així justificava Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu, per ser oficial, que fa temps que prepara aquesta visita a Ceuta, que no és d'ara, però coincideix amb aquesta tempesta sol del cas que no només ha estat mediàtica.
19: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
20: Tú estás jugando en un equipo español y aquí ha habido una invasión ilegal.
21: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no.
17: La tempesta ha estat mediàtica, evidentment, però també ha estat, política. L'última que sentien, de fet, era Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
0: Doncs parlant de Ceuta, és notícia també d'aquest mateix matí, ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
17: Sí, hi ha policies, guàrdies civils i militars que són des de fa estona a la platja de Benítez per traslladar aquests migrants al campament provisional que el govern espanyol instal·larà al port de Ceuta. Hi ha un cert enrenou a la zona, però en principi el trasllat es fa com està previst, o com a mínim això diuen des de fonts oficials. Recordem que l'Audiència Nacional va denegar ahir la suspensió temporal del campament de migrants al port, com havia demanat un sindicat policial. Per tant, el govern de Pedro Sánchez pot continuar amb els seus plans, que passen per traslladar en aquest recinte, al port de Ceuta, aproximadament uns 1.800 migrants que continuen acampats a les platges de la ciutat autònoma.
0: Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ens explica que considera, pel que està passant ara mateix, que no hi ha prou espai per la gent que estan traslladant.
22: Sí, nos hemos levantado con la noticia de que están desalojando la playa. Hemos visto imágenes en que todos han salido a la carrera hacia el puerto, que es donde nos van a alojar, pero que no creemos que haya suficiente espacio para todas las personas del trampolín. Hasta hace poco la Cruz Roja creo que estaba repartiendo entre 4.500 y cerca de 5.000 comidas.
0: I això després també que la crisi de Ceuta dividís, recordem, el Parlament Europeu.
17: Sí, la cambra finalment ha aprovat una resolució promoguda pel Partit Popular que parla d'invasió, textualment, assenyala el Marroc i demana a Rabat que assumeixi responsabilitats. Aquest text s'ha aprovat amb el suport de la dreta i l'extrema dreta. Els eurodiputats també han aprovat una esmena, impulsada en aquest cas per Vox, que reclama mecanismes que permetin la suspensió dels fons europeus en cas de, textualment, falta de cooperació en crisis com aquesta.
0: Avui en parlarem d'aquesta crisi i també del procés de traslladar també els migrants que segueixen a Ceuta. Ho farem amb el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, a partir de les 9, al matí de Catalunya Ràdio. Abans és un quart de nou del matí i una altra previsió també del dia. Avui hi ha reunió dels ministres de Finances de la zona de l'euro. La trobada està convocada per abordar les perspectives per l'economia, molt especialment els efectes de la pujada del preu del petroli per l'escalada de les tensions a l'Orient Mitjà. I parlant de tensions, la trobada arriba també després que el Canadà hagi acceptat formar una nova aliança amb la Unió Europea. Tot i això, evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ja ha fet aquest pas en un discurs al Parlament Europeu. A Estrasburg, Bruno Forteo.
2: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
2: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que Donald Trump també ha amenaçat Europa amb forts arancels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. Tot i això, hi ha matisos també entre la proposta de von der Leyen i el que està disposat al Canadà, Freddy.
17: Sí, la presidenta de la comissió plantejava, ho deia ara el Bruno, que el Canadà fos un país associat del club comunitari. Hi ha una cosa important, que és que això tècnicament no existeix encara. Els tractats de la Unió Europea no preveuen l'estatus de membre associat del club, tot i que és veritat que sí que s'han plantejat versions d'una mena d'associació. De les més recents va ser quan Alemanya va suggerir que Ucraïna fos membre associat de la Unió, però en aquest cas era com a fase intermèdia en el seu camí cap a l'adhesió. Allò no va prosperar i alguns governs europeus ja han alertat que amb Canadà tampoc no prosperarà i que això necessita sí o sí el permís i el consens dels governs d'Europa. El que sí que pot ser és establir més cooperació amb coses concretes. Carney va proposar, per exemple, que els estudiants d'Erasmus doncs, no només puguin anar per la Unió Europea, sinó que també puguin anar al Canadà. Però en això recordo una altra cosa important. El Canadà i la Unió Europea ja tenen un acord comercial, un acord de fa més d'una dècada que encara a data d'avui, més de 10 anys després, molts països de la Unió no han ratificat.
0: Sobretot plegat, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
4: O paradoxa, el millor líder d'Europa és un canadenc, exbanquer central del Regne Unit. Mark Carney va donar ahir un discurs esplèndid a Estrasburg. El dia abans l'havia donat Ursula von der Leyen amb una bateria d'anuncis, d'acrònims impossibles, de coses que ja existeixen, de coses que mai existiran i de coses que no haurien d'existir, com la suspensió dels procediments legals en cas de crisi com la de Ceuta. Von der Leyen va dir que les paraules són importants, però els fets valen més. Carney va dir que s'ha de lluitar per les idees. Els valors no es defensen sols. Aquesta és una cita de Goethe. La de von der Leyen és una cita d'un extremista israelià. Oh, paradoxa.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
23: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Ara fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
24: Comencem pel temps, perquè ara mateix tenim una tempesta just a la costa de Barcelona. Se'n pot formar alguna altra durant el matí i migdia al litoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens extremadament puntuals, però sí que poden descarregar amb intensitat. I a la tarda els núvols aniran marxant, però sí que quedaran restes de nuvolades al nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixet a l'interior, poca cosa, a l'espera que el cap de setmana faci molt més sol, especialment diumenge, amb una temperatura clarament més alta.
5: Pel que fa al trànsit, encara queden retencions a l'entrada a Barcelona per la B23 a Sant Feliu, la 2 a Cornellà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada. A la ronda de dalt també hi ha un tram de cua a Cornellà en els dos sentits i la ronda del litoral també va molt carregada de Sant Adrià a Cantunis.
25: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
26: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans. Catalunya Ràdio.
6: Pedro Sánchez participa diumenge a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona. Santiago Abascal ahir ja va actuar a Lleida.
15: Jo estaré en el meu espai polític.
0: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
7: Podria volver a repetir.
8: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne un altre, que tampoc se'n van sortir.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 18 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I el dia, atenció, perquè ens porta novetats del cas Andic.
10: La Vanguardia explica que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare, i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la.
0: I així ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora també de la terapeuta.
10: Sí, la dona va afegir que Jonathan Andic ho va saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir presenciar l'exercici. Mentrestant, el periòdic ha apuntat que la jutgessa del cas ha ampliat a un any l'anàlisi del telèfon del fundador de Mango.
0: I encara als tribunals. Allau de crítiques pels problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol, que va perdre un ull per una acció de la policia. Hi havia un intèrpret per traduir les preguntes als agents que declaraven, però no se'n va sortir. Maria Costa.
8: A l'interrogatori del primer testimoni...
11: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
7: Pot tornar a repetir la pregunta?
11: Sí. Si ell va participar...
7: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
8: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne un altre, que tampoc se'n van sortir.
12: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
13: No és això.
12: No sento bé.
8: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Demanen a la justícia la reobertura del cas de Gustau Muñoz, el jove mort abans de la policia durant la manifestació de la Diada del 78 i que acaba de ser reconegut com a víctima de la transició.
10: La família de Muñoz ja ha demanat formalment la reobertura de la investigació el mateix jutjat que el va arxivar provisionalment el 1983. La representació legal dels familiars, a càrrec de l'advocat Benet Salelles, considera la mort un crim de lesa humanitat, que, per tant, no pot prescriure. Demana la citació de dos policies com a investigats pels fets i de diversos testimonis que sí que han declarat davant la justícia argentina i han aportat informació rellevant.
29: Hi ha un bloqueig total per part de l'estat espanyol a l'hora de facilitar informació i col·laboració amb la justícia argentina. Nosaltres el que volem és reobrir aquest període de història d'Espanya que s'ha de tocar i s'ha d'ordenar, s'ha d'assenyalar els responsables i s'ha de fer que la gent pagui pels seus crims.
10: I sentíem era Marc Muñoz, germà de la víctima, denunciant els obstacles que fins ara ha posat l'estat espanyol.
0: I a Madrid encara cueja el cas de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. Ara el seu govern ha donat una nova versió del pis que va comprar per 6 milions d'euros. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia de nou.
30: Bon dia, sí, se li està fent vol el tema de l'àtic. Ahir per primer cop va reconèixer que el volien per residència ocasional.
31: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
30: Ho deia el conseller de Presidència en una compareixença única per la polèmica de l'Àtic. Una versió que fins ara negaven. Havien dit que era per oficines mentre feien obres a la seu de la Puerta del Sol. Les obres ni s'han licitat i la normativa municipal només permet viure i no treballar en aquest pis. Un pis comprat d'amagades per 6,3 milions i que arran de la polèmica el govern de Lluçó ha donat l'ordre de treure-se'l de sobre. S'han fet públics els resultats de la subhasta i ningú ha fet cap oferta de compra per l'Àtic.
0: I tot això, avui el servei de Rodalies va com sempre. S'ha acabat el tall de més de 7 hores de les línies R2 i R11 arran dels dos forats que van sortir sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona. Roger Santaló.
2: El punt és a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Els tècnics de DIF van reparar els forats i el servei es va recuperar a les 5 de la tarda tocades. La situació va provocar molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11 de Rodalies, sobretot per les esperes a l'hora d'agafar un dels autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
9: Això és insuportable ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
2: Les tempestes també van provocar problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més parlem també de robatoris de coure, ara per dir que han detingut un jove que hi hauria participat. N'hi atribueixen 6 en només 10 dies.
13: Els robatoris han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna a la xarxa ferroviària.
0: Rodalies és una de les principals preocupacions dels catalans. Segons diverses enquestes, la primera, però, continua sent l'habitatge i no fa pinta que hagi de canviar. El preu, atenció, perquè ha marcat un nou rècord.
13: El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
14: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
13: Així ho deia Catalunya Ràdio la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén. Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 360. 68.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%.
0: Avui 27 i aquest cap de setmana hi ha eleccions regionals a Alemanya. En concret, a Mecklenburg-Pomerània, perdoneu, occidental, i a la ciutat també estatal de Berlín. L'extrema dreta va per davant d'alguns sondejos, però amb poca diferència. Berlín, Jordi Regàs.
16: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
17: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
16: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també voten a Rússia. Són eleccions per escollir el nou Parlament, que no són unes eleccions lliures ni transparents. Per tant, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Moscou, Cristina Solias.
18: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
19: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
18: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció al que està passant també a París, perquè el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits.
1: I els candidats presidencials, tots, a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron vol involucrar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat i energia.
0: I a Gaza està a punt de començar el curs escolar.
1: La França s'hi prepara com pot després de 3 anys de guerra. A les últimes hores, el ministre de Defensa israelià ha ofert a Turquia l'oportunitat d'acollir membres de Hamas. En això, enmig de les creixents tensions entre Turquia i Israel.
0: I sobre Palestina, Ed Sheeran actua demà a Filadèlfia i encara no sap si tindrà talonès. Bad habits lead to late nights and
4: then alone conversations with a stranger. On deixa la gira després de la decisió de prescindir del raper Michael Moore, un dels teloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix raper, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un d'aquests concerts. Doncs bé, sobre això, ara el multimilionari ha explicat que Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars a l'ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. No ha precisat si ha acceptat.
0: Tot això avui que Shakira comença la seva residència europea a Madrid. Aquest vespre fa el primer dels 12 concerts que té previstos. És una residència, recordem, amb més pur estil americà i que paralitza un barri sencer de la ciutat. Madrid, Paula Brujats.
5: Madrid és l'única parada de la gira europea, 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió, obrirà de migdia fins a la mitjanit, amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
6: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
5: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que en lloc de Barcelona, Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: A partir de 3:15 al matí de Catalunya Ràdio amb Lorena Montón, periodista musical especialitzada en el fenomen fan. I alerta ara amb això. Les taxes de vacunació infantil a Espanya registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
20: Un estudi internacional publicat a The Lancet analitza l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països d'Europa amb les taxes més elevades de vacunació entre el 92 i el 97%.
0: Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleuger les cobertures de 5 vacunes.
20: Entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ i el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
0: 8:32 i encara més coses a casa nostra. Atenció, Marc, perquè entitats socials, ambientals i sindicals convoquen una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport.
21: Sí, serà diumenge, Ricard, a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia, amb Aragó, a Barcelona. La protesta coincideix amb el primer pla d'inversions que el govern espanyol va aprovar aquest dimarts i que els convocants veuen reversible. De fet, el seu objectiu és aturar el projecte, tal com ja van aconseguir amb una altra manifestació l'any 2021. Dani Pardo és portaveu de l'associació Aeroport.
22: Aquest és un projecte completament delirant, que vivim un moment de canvi climàtic en una ciutat hiperturistitzada. Els vols són responsables entre el 6 i el 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sabem, a més, que hi ha més de la meitat de la població de Catalunya que suposa l'ampliació d'aquest aeroport.
0: I l'exconsellera Victòria Alsina presenta Paral·lel 41. És una fundació que vol reunir el catalanisme.
21: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona explica l'agenda de país sobre la qual treballaran. Eixos com la immigració, la mobilitat, l'emancipació dels joves, la retenció de talent i d'altres.
24: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual, i a partir d'aquí elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
21: Del patronat en formen part el politòleg Sergi Pardos com a vicepresident, persones vinculades a Convergència i les seves joventuts, com Albert Batalla i Martina Bernés, o els juristes Diana Ferrer i Oriol Valentí. Segons Alsina, la fundació és apartidista i vol reunir diferents sensibilitats ideològiques.
0: I avui a Barcelona també arrenca la Setmana del Llibre en Català.
4: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Avui serem a partir de les 10 amb Albert Tom. I també, per cert, que el programa de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda es farà en directe demà des de la Setmana del Llibre en Català, des de la 1 fins a les 2 del migdia. I avui també comença el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
4: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració en què el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles internacionals que passaran pel festival. Hi ha una trentena de produccions catalanes, dues de les quals en la competició oficial.
0: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega a Dieta3Catinfo definitivament i admet que no ha defugit les polèmiques.
8: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo, mientras no tenga un orden judicial, esa película se va a proyectar.
7: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també anem fins a París.
10: Je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
0: On la directora del TNC, Carme Portacelli, ahir va fer història. París, Isabel Galí.
11: Estrenar la temporada de la Comédie Française, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portacelli ha entomat amb èxit.
12: Estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
11: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre al Teatre de l'Ateneu, el de la Comèdia està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això.

0: Així sona La nieve, el tema central de la pel·lícula La bola negra, que acaba d'estrenar fa molt poques hores. Guitarrica de la Fuente, segons ha explicat, l'artista es va inspirar en l'última carta de Federico García Lorca i en el seu personatge que fa la pel·lícula, Sebastián. Recordem que aquesta pel·lícula, dirigida per Javier Ambrosi i Javier Calvo, és la seleccionada per representar Espanya als Oscars.
1: I avui també estem d'estrena al Matí de Catalunya Ràdio, perquè avui debuta amb nosaltres un home que té més d'un milió i mig de seguidors entre TikTok i Instagram. És Marc Viernes. Aquí no podem sentir en aquests moments, però en fi, ens havia fet un vídeo doncs, explicant que avui a partir de 11:15 serà amb nosaltres per fer algunes recomanacions també culturals. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala...
2: Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la ronda del litoral des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua a la ronda de dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues la Diagonal i a la P7 a Santa Perpètua.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 18 de setembre que ens deixa tres preguntes. Primera. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal vindran a Catalunya a proposar solucions per als problemes que vivim o a canviar d'escenari per seguir amb els retrets creuats sobre Ceuta?
3: Segona.
1: Amb l'habitatge a Catalunya més car que la bombolla del 2007 i mentre decidim si és culpa de l'especulació o de l'augment de la demanda, com poden les administracions augmentar l'oferta assequible al ritme suficient abans que la crisi d'accés es torni irreversible?
3: Tercera.
1: Davant les noves amenaces d'aranzels de Donald Trump per l'acord amb la Unió Europea, l'eix Canadà-Europa és una mostra d'autonomia estratègica viable o només accelerarà una guerra comercial que ens arruïnarà a tots, excepte la Xina?
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça contempla reservar a Joan Garcia i no fer-ho jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
1: Sí, sí, en principi es planteja aquesta possibilitat, ho ha d'estudiar, les molèsties que té el genoll plantegen un canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en les capacitats del porter Chesna.
2: Que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer a molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions.
1: De fet, el mateix Hansi Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
3: Of course, as a goalkeeper, and of course...
4: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
1: De la salut del porter també en depèn la convocatòria que ha de donar el seleccionador espanyol aquest migdia pels 4 partits de la Nations League. Hi haurà finestres de seleccions en 3 setmanes sense futbol a la primera divisió.
0: I l'Espanyol rep avui l'Els, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
1: A partir de les 9, transmissió d'aquesta casa, el Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Jugat a primera, Betis 1, Getafe 0, també el Màlaga 1, Villarreal 3, el Barça femení juga a les 8 al camp de l'Alavés.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
1: De fet, a quarts de 12 té previst entrevistar-se amb el president saudí, Juan Jesús Vives, i va acompanyat de Pirri, és president d'honor del Club Blanc, també saudí de naixement, i d'Emilio Butragueño. El Barça d'handbol guanya la pista del Montpellier 27-28 a la Champions. Feia 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cat d'hoquei patins. En dones, Catalunya juga avui contra França a 4:45, després de guanyar Alemanya i Portugal, i la selecció masculina jugar contra Angola a 1:15 del migdia i contra Portugal a 7 del vespre després de guanyar la selecció francesa.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: Molt honorable!
12: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
11: Ho veieu?
13: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com una tele Samsung de 75 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 749 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
17: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: com et dius?
20: Ferran Adrià.
19: Quina és la teva experiència com a cuiner?
20: Has estat a alguna escola?
19: Has tingut algun mestre?
20: Això és una altra lliga.
19: Això són dos estrelles Michelin.
21: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
22: Estàs posant a tots al límit.
23: Prendreu tots mal.
21: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
25: La IA és bona?
26: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
27: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
28: I això per què passa?
29: I a qui m'he de creure?
30: I què puc fer jo?
31: Per això fem l'Infocar.
32: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen.
33: Ben explicades.
34: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
35: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la periodista de Crític Laura Aznar, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs una mica d'un dels temes del dia i que tractarem de seguida, aquestes novetats del cas Andic amb aquesta teràpia que va interessar el fill del fundador de Mango i que avui n'explica molts detalls La Vanguardia. I d'aquí hem saltat els problemes que ha tingut Laura Aznar amb el seu cognom al llarg de la seva vida.
1: Sí? Molts?
2: Bueno, quan era més petita, sí. Ara ja no, i a més, moltes vegades penso, no, o sigui, jo he de reivindicar el meu cognom perquè molts Aznars que no som aquesta penya dolenta hem de demostrar que Aznar també pot anar associat a bona gent, saps?
1: Bueno, Aznar parlava català a la intimitat, vull dir que tampoc...
2: Clar, jo com si diguéssim, vaig una mica més lluny de la intimitat quan parlo català, però sí, o sigui, a mi, quan era petita em ratllava més del que em ratlla ara. Ara ja estic molt acostumada, evidentment, i ara ja no em sembla tan malament.
1: Però era com motiu de mofa, diguéssim, a les classes, allò, mira, l'Aznar.
2: Sí, una miqueta, sí, ja, es va pillar.
1: Ja. Benvinguts a l'Àgora i benvingut també Mohamed El Amrani, que s'incorpora avui també a l'Àgora dels divendres del matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
36: Què tal? Molt bé, molt content d'estrenar-me. Els divendres sempre són, jo crec que és el millor dia per començar, per tant, content.
1: No, home, és un dia que també fa festa, però avui tenim temes importants sobre la taula. D'aquí pocs minuts ens acompanyarà també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Volem parlar amb ell també d'immigració. Ja no és una qüestió, diguéssim, lateral de la política catalana, és una qüestió que està convertint-se en un dels eixos diferencials electorals, i avui en parlarem precisament el cap de setmana en què veiem com Abascal també visitarà Catalunya i això també està tensionant zones de Catalunya. Ara en parlarem, però abans, Toni Muñoz, bon dia.
37: Què tal, Ricard? Bon dia.
1: El Toni Muñoz, com sabeu, és un dels periodistes de successos de La Vanguardia i avui signa una informació que ens ha deixat amb els ulls esbatanats. Toni, que costa, a més, molt de creure, que és que Jonathan Andic, recordem, investigat per l'homicidi del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava justament tirar un familiar per un barranc.
37: Sí, és tal qual ho expliques. Això és una informació que va explicar una

0: dies abans per una teràpia que consistia en posar un familiar al caire d'un precipici, d'un barranc, i fer veure que el tiraves del tabaix. Això és una teràpia...
1: Clar, aquesta teràpia, és a dir, què aporta aquesta teràpia? És que no acabo d'entendre la teràpia.
0: Mira, jo t'explico. Aquesta teràpia estava prevista, l'estava duent a terme o l'estava dissenyant o ideant la terapeuta dels Andic, que es diu Maria Julia Luderwald, i li havia comentat a Jonathan Andic. Aquesta teràpia que estava pensant consistia en buscar una ruta a Montserrat, buscar un barranc i posar... tot això era per un pacient, val, que es deia Salvador, que és esquizofrènic, que projectava, diguéssim, tot l'odi cap a la seva mare. I aleshores aquesta Maria Julia va pensar, doncs mira, una cosa que podem fer és busquem una ruta, que al final la van trobar a Montserrat, al camí de les Feixades, i van dir, i posarem aquest senyor fins al barranc, jo faré de mare, és a dir, la Maria Julia faria de mare, es posaria a la vora del barranc, i aleshores li diríem a aquest Salvador, a aquest pacient, bé, ara a veure, jo sóc la teva mare, tira a veure si pots tirar-me del tabaix, no? De fet, aquest experiment s'estava consolidant en la ment, diguéssim, d'aquesta terapeuta, és a dir, tenien tota la intenció de fer-lo fins al punt que ja estava previst una mena de comitiva o de dispositiu que farien per dur-lo a terme. És a dir, primer ja havien trobat aquesta ruta, que era el camí de les Feixades de Montserrat, i per anar i fer aquell exercici ja anirien, òbviament, la terapeuta, ja aniria el pacient, també hi aniria un infermer per si passava alguna cosa, per si algú prenia mal, i després Jonathan Andic com a observador, com a espectador d'aquesta estranya teràpia. Què és el que passa? Doncs que, aviam, el dia 1 de desembre del 2024, Maria Julia Luderwald i aquesta professora d'anglès, que era col·laboradora seva, no?, d'aquesta terapeuta, van anar a Montserrat a buscar... una zona amb precipicis on du a terme aquesta teràpia. És en aquell moment quan aquesta Maria Julia li diu a la seva col·laboradora, bé, aquesta ruta que hem fet amb aquests barrancs li pot servir per aquest Salvador, aquest pacient esquizofrènic que projectava l'odi cap a la seva mare, però també li pot servir per un altre pacient que té problemes amb la gestió dels diners, que es diu Jonathan Andic, i que m'agradaria que algun dia l'acompanyessis. 7 dies més tard, aquesta professora d'anglès va acompanyar Jonathan Andic, i 7 dies més tard, Jonathan Andic va anar amb el seu pare i va acabar la cosa, doncs, com va acabar.
1: Això ho canvia tot, entenc, no?
0: Bé, el que canvia, diguéssim, aviam, fins ara teníem molts indicis en contra de Jonathan Andic, però sempre es podia dir... Bé, doncs ell havia anat 2 dies... Ell va anar en una setmana, des que li va ensenyar aquesta professora d'anglès aquesta ruta, 3 vegades a Montserrat. És a dir, van el dia 7, i van el dia 8, i van el dia 10, i van el dia 14, finalment, amb el seu pare. Clar, fins ara tots pensàvem, quan no coneixíem tots els indicis que havien recopilat els Mossos d'Esquadra en contra de Jonathan Andic, tots pensàvem, doncs, bueno, que podia ser, efectivament, doncs, que Jonathan Andic anés amb el seu pare... que rellisqués i que caigués. Quan tu mires ja la fotografia amb tots els elements que hi ha al voltant, doncs, òbviament, ja fa sospitar. I sobretot perquè, més enllà de si va dur a terme aquesta teràpia o no la va dur a terme, això vol dir que uns dies abans ell ja, algú li havia plantat aquesta idea davant a la seva ment, no? És a dir, ell ja li havia... Algú li havia parlat d'això, no? I a part, li havien ensenyat aquest camí, no?, que estava previst per fer una teràpia d'aquest estil, una teràpia extrema, una teràpia que jo crec que no és ni legal. Però, bueno, això ja ho explicaran els psicòlegs. Clar, si tu al final, 14 dies després, vas a aquell lloc que t'han explicat aquestes terapeutes i fas una teràpia que també, suposadament, fas una teràpia que t'han explicat uns dies previs, doncs, clar, aquest element és molt important, doncs, per entendre o per poder entendre potser el que va passar amb la mort d'Isaac Andic.
1: Perquè la terapeuta, com també la professora d'anglès, podrien ara mateix acabar imputades, investigades?
0: Mira, jo suposo que sí, la veritat. Estem a l'espera de que després que aquesta professora d'anglès es presentés per sorpresa a una comissaria dels Mossos d'Esquadra i digués jo porto un any i mig sense dormir i crec que heu de saber tot això... i els explica tot això que us acabo d'explicar, també els ensenya tot de WhatsApps que s'havia intercanviat amb aquesta Maria Julia, amb aquesta terapeuta, els Mossos d'Esquadra, clar, per una banda van dir ostres, ara tenim uns elements molt més ferms que apuntalen la nostra acusació

0: d'homicidi. I ara estàvem a l'espera doncs, que la jutgessa cités a declarar que en aquesta professora d'anglès, com també, de nou, aquesta terapeuta, perquè la terapeuta Maria Julia Luderer ja va declarar com a testimoni, va dir en teoria estava obligada a dir la veritat, però no va obviar, diguéssim, tots aquests elements, tota aquesta teràpia que estava fent amb un altre pacient, aquesta teràpia extrema o límit, i, clar, ara què és el que fa sospitar tot això? Doncs que és possible que la jutgessa hagi obert una peça separada, secreta, que vagi investigant en secret què és el que volia fer aquesta terapeuta, què és el que va fer aquesta professora d'anglès, i per això, doncs, encara això, és a dir, explicaria per què no l'han citat encara a declarar.
1: Marc.
2: Sí, la veritat és que és un cas, ara hi estava pensant, que segurament d'aquí un temps veurem una sèrie com vam veure amb la Rosa Peral,
1: el Carles Porta ja va anunciar que hi hauria programa. El que passa és que Carles Porta fa crims, en principi. Vull dir que aquí també es va precipitar una mica en la sentència, no? Però sí, sí, és un cas molt... Fi...
2: mediàtic, podríem dir, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I el que apuntava en Toni, no? En aquest cas no hi ha, o segurament no hi haurà una prova directa per haver-hi condemna. Per tant, quan passen aquestes situacions, els Mossos d'Esquadra el que presenten són una cadena d'indicis que després els jutges han de decidir, en aquest cas les jutgesses, si són prou ferms perquè hi hagi una condemna. I ja n'hi ha diversos d'aquests indicis, eh? Hem parlat molt de cops, les contradiccions, les visites prèvies a la ruta, la trajectòria durant la caiguda que va determinar l'autòpsia, que podia ser no accidental. I clar, si afegeix aquesta teràpia, que crec que heu definit com teràpia estranya, i que per tant és un punt més d'un indici.
1: Sí, perquè quan diem teràpia estranya, això és interessant, Toni, és a dir, vol dir que no és una teràpia convencional, vol dir que potser estem parlant que no és una psicòloga la que fa la teràpia?
0: Clar. Sí. A veure, jo ahir vaig fer, quan estàvem escrivint aquesta informació, vaig fer alguna consulta amb alguna psicòloga de dir, escolta, això realment es fa? Pots posar tu a un pacient a la vora d'un precipici i fer veure doncs, que llença la seva mare per... Diu, bé, això en principi no es fa, és molt poc convencional i no es fa mai, és a dir, com a molt, tu el que pots fer és a dir, alguna persona que té alguna mena de fòbia doncs posar-lo davant de la seva fòbia, però clar, això mai passaria per posar en risc a ningú, no? Òbviament. I després hi ha un altre element que jo crec que és una mica menor però que tampoc ens pot passar per alt, i és que per què Jonathan Andic coneixia la teràpia que es feia d'un altre pacient. És a dir, al final, una teràpia, quan algú està fent una teràpia, és una cosa confidencial, pacient, professional, no? Aleshores, com pot ser que Jonathan Andic conegués què és el que es faria amb una altra persona, no? Vull dir, tot és molt estrany. Aquesta terapeuta està en el punt de mira des de fa molt de temps. De fet, la pròpia jutgessa ja va deixar escrit en una interlocutòria que sospitava que terceres persones podrien tenir alguna cosa a veure en el presumpte homicidi de Zakandik. Tots en aquell moment, quan vam llegir aquella interlocutòria, aquell document, vam pensar, ostres, de què està parlant? És a dir, al final, a Montserrat, el dia que va caure Zakandik, només hi havia el seu fill Jonathan Andic. Però clar, quan tu ara comences a estirar del fil i comences a veure que, ostres, doncs potser aquesta idea... La idea d'anar a Montserrat segur que és idea de la terapeuta. Però la idea de... En fi, llançar un familiar per un barranc, potser és una idea que li planta aquesta terapeuta, no sabem si de manera directa, de manera indirecta, de manera volguda o de manera no volguda. Però que aquesta idea la van comentar uns dies abans, clar, i al final, 14 dies després, el que passa és que el seu pare cau per aquell barranc que li han ensenyat uns dies abans. Aleshores, clar, tot això sumat al reguitzell d'indicis, que ja en són uns quants... Doncs clar, aleshores fa que realment puguis armar, diguéssim, una acusació per homicidi contra Jonathan Andic, i estic convençut que ara, després d'haver conegut aquesta informació, haver-la publicat, i és possible que n'hi hagi més, doncs jo crec que ara sí que s'obre bastant la possibilitat de que puguem acabar davant d'un judici, perquè fins ara sempre es pensava doncs, que potser no hi hauria prou elements, no? Però jo crec que ara sí que, després de tot això, amb aquesta suma d'indicis, potser són suficients per portar-lo a judici.
1: El jutge no valora risc de fuga, ara mateix? No.
0: En el seu dia no el va valorar. Ell està obligat a acudir, crec que és cada setmana, al jutjat a signar, li va retirar el passaport... Vull dir, en principi, la situació, de moment, no ha canviat. Ara, si tot això avança, si la jutgessa considera que ha de canviar la seva situació, és a dir, que l'ha d'enviar a la presó, doncs és possible doncs, que el torni a citar i li torni a demanar explicacions per totes aquestes coses que estan sortint i que clar, com que la policia ni la jutgessa en tenien coneixement, no li van poder preguntar, no?, quan el van detenir i va declarar. Però clar, ara, amb aquests nous elements, doncs també seria lògic doncs, que Jonathan Andic el citessin a declarar i hagués de donar una explicació sobre tot això. I a partir d'aquí, doncs, la jutgessa hauria de tornar a decidir si pot seguir en llibertat o si ha d'ingressar a la presó o ha de dictar alguna mena de mesura cautelar extra, que asseguri, diguéssim, que no es pot fugar.
1: Laura.
3: Clar, no sé massa què dir al respecte perquè crec que no ens podem aventurar a saber com es resoldrà aquest cas, no? Però com dèieu, hi ha molts indicis que no sé si seran proves que ens poden encaminar cap a una mateixa conclusió, però que de moment encara no sabem perquè no hi ha cap tipus de resolució. A mi d'entrada, això de la teràpia em sembla molt morbós, desconec l'efectivitat que poden tenir teràpies d'aquesta mena, d'aquest tipus, però em sembla molt, molt boig i semblaria presumptament que hauria pogut ser una inspiració per Jonathan Andic. Jo crec que davant d'aquestes informacions, doncs el més probable o el més natural seria que se'l cités a declarar i donés també explicacions, informació al voltant d'aquesta teràpia, però se'm fa molt difícil aventurar-me del quin pes pot tenir tot això.
1: Que estem en un moment en què tenim aquesta cultura del crim, no? que hi ha com que visualment hem potenciat molt també, no?, aquest interès, i hi ha també aquesta nissaga de poder al final del mig que s'hi barreja i té molts elements doncs, que fan que sigui mediàtic, com deia el Marc Bataller. Jordi.
4: Jo en aquests casos intento aproximar-me com a membre d'aquesta aura, com a analista polític de la societat, no com a periodista d'investigació. Per tant, sóc molt prudent per aportar alguna cosa, dir-vos que està clar que estem davant d'un litigi que s'anomenen d'alta exposició, i això en les facultats de dret ja s'estudia, que la part comunicativa no és un extra que acompanya el procés, sinó que des del primer dia forma part del procés, per instruir la possible acusació, per condicionar el marc mental que pugui interessar a la defensa o a l'acusació, i realment estem en aquest cas. Per tant, en aquest sentit, és interessant el desenvolupament mediàtic que les dues parts estan generant a l'hora de veure si hi ha judici, si no hi ha judici, si es declaren més mesures o no. De moment, què tenim per això? Que aquí hi havia una terapeuta, deixeu-me dir un punt estranya, no? Mm-hmm. Que la tenien, pel que consta, tant el pare com el fill. Per tant, per mi és dir, els dos compartien una terapeuta que sembla poc homologable amb lo freqüent, però ho feien tots dos. I l'altra és, hi ha mostres de que es va interessar per... Jo crec que els que estem aquí a la taula, que sovint hem de buscar informació per coses, si ens poguessin dir per coses que ens hem interessat, també serien bastant, n'hi haurien de bastant originals,
1: sí,
4: no?
1: Home.
4: Per tant, en aquest sentit, dir, escolta, que facin el seu procés, però jo, per més obvi que sembli que t'ho estiguin ensenyant perquè comunicativament s'està treballant molt bé, jo vull ser molt prudent, sí, perquè aquí és feina d'un jutge.
1: I aquí també haig de dir i aplaudir la feina, per exemple, del Toni Muñoz, no? Per exemple, a La Vanguardia, que sempre ha sigut Toni molt prudent en aquests casos, no només aquests, no, en molts casos has anat explicant, que és una feina molt delicada, perquè en aquest cas, per exemple, també hi ha una guerra pel relat, claríssim, no? I aleshores,
0: saber
1: destriar el gra de la palla, què explico i què no condiciono, o amb què participo a construir un relat o no, doncs també forma part de la teva feina, Toni.
0: Sí, no, i aviam, és veritat que és un cas doncs, molt mediàtic, és un cas on hi ha molts interessos, on hi ha una família, òbviament, molt poderosa, doncs, que té, molt, també té altres interessos, no? És a dir, que tot això ens pot afectar a nivell empresarial i, per tant, s'ha de ser molt curós i també doncs, ells ja es curen prou doncs de... En fi, de saber quines són les coses que es diuen o no es diuen. S'ha de dir doncs, que a nivell judicial està costant molt doncs, aconseguir informació, perquè també doncs, diguéssim, s'han blindat totes les parts, però és veritat que al final la nostra feina és intentar explicar què és el que està passant, com va evolucionant aquesta investigació, sempre des del respecte a la presumpció d'innocència, però sí que és veritat que al final aquí es va produir una detenció de Jonathan Andic un any i mig després dels fets, i hem d'intentar explicar per què se'l va detenir. En un primer moment doncs, la jutgessa sí que va publicar o va fer públic, diguéssim, la seva interlocutòria, on es veia tota aquesta suma d'indicis que...
5: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Molt bon dia, són les 9 i 3 minuts. Com cada dia encetem l'informatiu, tot fent el repàs dels titulars. El ple de Seu d'Urgell aprova millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre. Aprovada per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana que planteja revisar l'itinerari de vianants que connecta el pont d'accés amb la zona de restauració i executar les actuacions necessàries si es detecten deficiències. El conseller Berni Álvarez fa balanç a la Seu d'Urgell dels dos primers anys del Departament d'Esports. L'acte tindrà lloc dissabte vinent, dia 19 de setembre, a les 12 del migdia al Parc Olímpic del Segre. La jornada inclourà una taula rodona amb els esportistes Jaume Puello, Sílvia Puigarnau i Dani Marzo. La Fundació Sant Hospital inaugura les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida. L'acte tindrà lloc aquest divendres, dia 18, i permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. L'Espai Armengol restaurarà la figura del rei Maravilla, donat per la família de Cal Maravilla. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell destinarà una partida de menys de 4.500 euros a la restauració de la figura, que es conservarà al fons del Museu Urgellenc. L'objectiu és que torni a servir per a dipositar-hi les cartes durant les festes de Nadal. El carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell torna a ser l'escenari de la fira Art and Rock. La jornada se celebrarà dissabte vinent, dia 19 de setembre, i inclourà una exposició d'artistes, un taller de serigrafia, una mostra de fotografies antigues i una actuació musical. El festival Interfado porta el fado portuguès a la Seu d'Urgell. El grup portuguès presidencial actuarà diumenge 18 d'octubre a la Sala de la Immaculada. L'esdeveniment cultural també farà parada a Lleida, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. El Parc Natural de l'Alt Pirineu tornarà a usar rotenona per eliminar el veró en estanys de mida més gran. Garriga reconeix que el conflicte de Tor és una llàstima, però que la mediació entre propietaris no pertoca a l'òrgan. La Diputació de Lleida aprova definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres. S'incorporen 37 camins que sumen més de 217 quilòmetres. La sessió plenària de l'ENS provincial també ha donat llum verda a l'iniciativa Pirineu Local Forest 2026-2030 per a la gestió de boscos municipals. Prullans acull la desena edició de la Diada Arts de Fruits i Herbes Oblidades de Catalunya. La jornada se celebrarà el 18 i 19 de setembre a la Sala Sant Esteve. Inclourà una jornada tècnica, una fira de productes locals, tallers, xerrades, gastronomia i música. I en esports, la Seu Futbol Club enceta la temporada a Primera Catalana davant el Molletense. El partit es jugarà dissabte a Mollet del Vallès. El Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals a Tercera Catalana, rebent l'Atlètic Castellserà i el Poble de Segur, respectivament.
1: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El ple d'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar dilluns per unanimitat una moció per millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre i les condicions de seguretat dels vianants. La proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va comptar amb el suport de tots els grups municipals, Compromís, Junts i la CUP. El text, exposat per la regidora Mariela Molla, planteja a l'Ajuntament que faci amb caràcter prioritari una inspecció tècnica del trajecte que connecta el pont d'accés a l'equipament urgellenc amb la zona on es troba el bar-restaurant. L'objectiu de la mesura seria avaluar les condicions actuals de l'enllumenat i determinar si són suficients durant les hores de poca llum. Ho explica la regidora Marian Lamolla.
2: Que independentment que hi hagi el restaurant o no, aquest espai hauria d'estar ben il·luminat. És que està fosc, fosc, negre, com una gola d'un llop. I clar, també ha arribat diferents queixes, ho han dit també la resta de grups, de persones que aquest estiu que han fet més ús del restaurant, doncs si vas a les 9 de la nit, que ja és fosc, doncs no és un espai segur, ni vaja, que està molt fosc i no veus ni on xafes a terra. I també aquesta moció ha tingut el suport unànim de tots els grups, cosa que ja he dit al final, que era fàcil, perquè és evident, no?, que s'ha de solucionar aquest problema, i menys quan el Parc del Segre té l'entitat que té aquest cap de setmana passat, que hi ha hagut la Copa del Món, que és un servei que ha d'estar a l'alçada del que s'hi fa.
0: Segons indica el text aprovat, aquest recorregut és d'ús exclusiu per a vianants, de manera que les persones que hi accedeixen o surten han de fer el trajecte obligatòriament a peu. El text aprovat assenyala que, en cas que la inspecció tècnica constati deficiències, s'elabori una proposta d'actuació per garantir una il·luminació adequada, homogènia i segura de l'itinerari. L'acord també estableix que la solució haurà d'incorporar criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i minimització de la contaminació lumínica. A més, la moció preveu la coordinació entre l'Ajuntament de la Seu i el Parc del Segre S.A., societat de capital íntegrament municipal, per determinar les competències, el sistema d'execució i el finançament. Finalment, la proposta deixa constància que els grups municipals hauran de rebre informació en un termini màxim de 3 mesos sobre el resultat de la inspecció. L'alcalde de Seu d'Urgell, Compromís, Joan Barrera, va expressar el seu suport a la moció i va avançar que no caldrà fer una inspecció lumínica a l'equipament, perquè és evident que hi ha mancances.
3: L'il·luminat d'una part del Parc del Segre és deficient, estem d'acord. Com hem comentat, pel Mundial de l'any que ve hi ha una quantitat molt elevada de diners que s'invertiran per actualitzar, per modernitzar el Parc del Segre i per modificar aquest tipus d'eficiència. Ho he dit al ple, són 3.260.000 euros, quasi bé. I amb això, una de les coses que es farà és, ho he comentat també al ple, el terra, els llambordins que s'aixequen pel tema dels arrels a diferents zones, modificar el so, modificar l'accessibilitat. Ara s'està fent l'obra de l'ascensor que ha de pujar cap al bar, cap a la terrassa del bar, des de la plataforma de baix. S'han canviat els lavabos, s'han posat portes totes inclusives i automàtiques. S'estan fent diferents actuacions i una de les actuacions que es farà també és la millora de l'il·luminat. Per tant, evidentment hem votat a favor, la deficiència existeix i farem el que convingui perquè la il·luminació sigui la que toqui.
0: També el grup de Junts va mostrar-se a favor del projecte per solucionar la il·luminació deficient del Parc Olímpic del Segre. La regidora Carme Espuga va recordar que aquest estiu hi ha hagut moltes queixes ciutadanes en aquest sentit, sobretot amb motiu de la reobertura del bar-restaurant, que ha allargat l'ús nocturn de l'equipament. En aquest cas, escoltem pel que fa a la participació de Junts, al regidor i portaveu Jordi Fàbrega.
4: Fet de la il·luminació del Parc del Segre, com que fins ara el Parc del Segre tancava abans, no havia estat tan evident, i sí que era una denúncia del club, però ara amb el restaurant obert la gent marxa més tard, el Parc del Segre en lloc de tancar a les 9 tanca a les 11, i és més evident, i veure com la gent es mou pel Parc del Segre guiant-se per les llums del mòbil, jo crec que és quelcom que 2 dies després de celebrar una Copa del Món exitosa com hem fet, no ens podem permetre com a ciutat.
0: El regidor de la CUP, Miquel Albero, va fer costar també a la proposta d'Esquerra que qualsevol persona que ha anat al Parc del Segre és conscient que hi ha un problema d'il·luminació, va dir. Ho explica la també regidora de la CUP, Núria Valls.
5: Que al final, ara, no?, que torna a estar al servei de restauració obert, no?, s'ha evidenciat molt que és necessari, perquè a la que es fa de nit no es veu res.
0: El ple municipal de dilluns va incloure els informes d'alcaldia, en què Joan Barrera va repassar alguns dels esdeveniments que tindran lloc a la Seu d'Urgell durant les pròximes setmanes. La celebració del Festival Pine Peaks el 25, 26 i 27 de setembre. La festa de les persones grans del 28 de setembre al 4 d'octubre. I la Copa d'Espanya d'Eslàlom el 3 i 4 d'octubre. A més, en la sessió plenària es van fer diversos precs de felicitació, entre els quals el nou director de l'IDAPA, David Ballbé. El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell acollirà dissabte vinent, dia 19 de setembre, l'acte amb el títol 2 anys construint el futur, un debat des de l'Alt Urgell sobre la Catalunya que avança, en què el conseller d'Esports, Berni Álvarez, farà balanç dels 2 primers anys del govern de la Generalitat en matèria esportiva. La jornada prevista a les 12 del migdia inclou una taula rodona que comptarà amb la participació de Jaume Puello, esquiador de fons olímpic, Sílvia Puigarnau, directora d'INEF Pirineus, i Dani Marzo, exesportista professional i professor professor d'INEF Pirineus. La conversa, en la qual també participarà Álvarez, servirà per repassar les principals actuacions de la legislatura i analitzar com aquestes polítiques es poden traduir en oportunitats reals a Pirineu. A l'acte previst a les 12 del migdia també serà present l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrena, la delegada territorial del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i la gerent del Parc Olímpic del Segre, Meritxell Rodríguez. La Fundació Sant Hospital inaugurarà aquest divendres, dia 18, les noves instal·lacions que acullen els serveis d'atenció intermèdia, el centre de dia i residència assistida. L'acte, que tindrà lloc a la una del migdia, permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. La renovació és el resultat d'un projecte d'obres iniciat l'any 2024. Els treballs han permès actualitzar i adequar les zones destinades a l'atenció i l'acompanyament dels usuaris i usuàries per tal de comptar amb un servei basat en el model d'atenció centrat en la persona. Així mateix, la rehabilitació integral ha comportat la reorganització dels espais amb habitacions adaptades i dotades de bany, nous llocs de treball per als professionals i sales comunes més àmplies, confortables i acollidores. La millora ha buscat la creació d'entorns més càlids, funcionals i segurs per afavorir el benestar, l'autonomia i la convivència de les persones ateses i facilitar així la tasca dels equips professionals. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell restaurarà la figura coneguda com a Rei Meravella, que va ser donada al fons del Museu Municipal de l'Espai Ermengol per la família de Cal Meravella l'any 2023. El procés de conservació anirà a càrrec de la restauradora Marta Prunera, professional del Pallars Sobirà especialitzada en aquest tipus d'intervencions. El pressupost previst és de 4.578 euros. La figura, elaborada en paper cartró, presenta diverses afectacions derivades del pas del temps i de les condicions en què s'ha conservat. Entre els desperfectes detectats hi ha danys especialment visibles a la part superior, a la zona de la cara, al cap i la corona, així com pèrdua de pigmentació i color. També presenta defectes relacionats amb la presència d'excrements d'aus. Un cop finalitzada la restauració, l'Espai Ermengol preveu incorporar la peça a algun dels seus espais expositius. La voluntat del museu és que, si el calendari de treballs ho permet, pugui estar instal·lada durant la campanya de Nadal a l'edifici de l'Espai Ermengol, a la zona de recepció compartida amb l'oficina de turisme, per recuperar l'ús que tenia antigament, ja que servia per rebre les cartes de reis dels infants. El Rei Meravella formava part dels objectes de Cal Meravella, un establiment que la família Portella tenia al carrer Major de la Seu d'Urgell i que va estar en funcionament del 1930 al 1970. Durant les dècades de 1950 i 1960, a les festes de Nadal, es penjava la figura a l'establiment perquè els infants hi poguessin anar a entregar la seva carta als reis. La peça representa el rei Melcior, de cintura cap amunt, i incorpora una mena de bústia que permetia dipositar-hi les cartes. De moment, no es disposa d'informació sobre l'origen concret de la peça, ni sobre si va ser encarregada expressament per l'establiment o com hi va arribar. L'Espai Ermengol ha pogut documentar, però, l'existència de figures similars vinculades a establiments comercials i a la tradició dels Reis d'Orient. Una figura semblant apareix en el marc de l'exposició Gabriel Casas i Galobardes, fotos amb joguets, celebrada l'any 2023 i comissariada per Julià Guillamón, que presentava una selecció de fotografies de la dècada dels anys 30 a Catalunya. També es conserven figures similars en altres equipaments museístics de Catalunya, com Esterri d'Àneu o Figueres. L'Espai Ermengol manté oberta de manera permanent la seva campanya de recollida de donacions i dipòsits. En el cas de les donacions, es tracta d'una cessió gratuïta d'un objecte o d'un conjunt d'objectes que passen a ser propietat del museu. La institució assenyala que aquestes aportacions permeten custodiar, restaurar, preservar, conservar, exposar i investigar objectes vinculats a la història del territori. D'aquesta iniciativa ens en parla Joan Barrera, alcalde de la Seu d'Urgell.
6: Estem fent diverses reformes, rehabilitacions i tornar a posar en valor patrimoni de la nostra ciutat. Precisament en aquest ple, la modificació de canvi d'estil de préstec, el que hi havia és canviar el vell i la vella, un import que diguem que és sobra, pel Rei Meravella. Com he dit, el vell i la vella s'han portat a Solsona, es renovarà i també se li farà el vestit. I també,
3: que era una cosa que teníem pendent des de fa anys, una família ens va portar el Rei Meravella, que és una bústia amb el rei, amb el rei mag, i per tant doncs, el que es farà és rehabilitar-lo i posar-lo un altre cop en funcionament com a patrimoni també de la nostra ciutat. Per tant, estem contents perquè són temes més xulos, més simpàtics, i que, però que també posa en valor el patrimoni de la nostra ciutat i tota la nostra història, per tant.
0: En el mateix sentit, Joan Barrera, alcalde de Seu d'Urgell, des que destaca aquest important patrimoni festiu de la Seu d'Urgell.
3: Festiu, cultural i popular no es pot descuidar. De fet, per exemple, Solsona és un tema que està molt cuidat, fins i tot es poden visitar a tot el que és el bestiari, i hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a cuidar els nostres gegants, els nostres capgrossos, el nostre patrimoni com a Rei Meravella i d'altres que n'hi pugui haver. Per tant, això també animarà els privats a que si tenen patrimoni que al final és seu però que pot ser patrimoni de tota la ciutat, puguin seguir donant o cedint aquest patrimoni per a tots els urgellencs i urgellenques.
0: En el mateix sentit, la tècnica de l'Espai Armengol Museu de la Ciutat, Anna López, parla de la funció de la figura del Rei Meravella.
7: Però és un rei que és de cos, de meitat de cos, de cintura cap a Nadal, portava com un tipus de faldilles, i això es fica als establiments. Hem vist també que en el Museu de Joguet de Figueres, en altres llocs d'aquí, del Pirineu, es ficaven en els comerços, o sigui, no és una cosa particular d'aquí. Per exemple, l'Esterri d'Àneu, a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, tenen una figura similar del rei Baltasar, però de la figura sencera. Llavors és perquè els infants, doncs amb la seva innocència dels reis mags, doncs poguessin anar a tirar la carta als reis. Té com una bústia, i llavors poguessin deixar. Què en farem en el moment que estigui restaurat, i si arribem a Nadal? Ens agradaria poder posar-la al nostre edifici, aquí a l'Espai Armengol, amb els companys de l'oficina de turisme, aquí a la recepció del museu, potser ficar-la, perquè així ens també poguessin rebre, tornar a recuperar en els anys 50-60, quan havia fet aquest ús, doncs aquesta figura, tornar a recuperar aquesta funció.
0: La incorporació d'objectes procedents de particulars permet, a més, ampliar les col·leccions del museu i documentar aspectes de la vida quotidiana i de la història local que poden no quedar recollits en altres fonts. Amb aquesta campanya, l'Espai Armengol manté la recollida d'objectes i documents que puguin contribuir a ampliar el fons del museu i a preservar elements relacionats amb la memòria del Seu d'Urgell i del territori. La Fira Art and Rock 2026 se celebrarà dissabte vinent, dia 19 de setembre, al carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell. La jornada, que s'obrirà a les 10 del matí i tancarà a les 3 de la tarda, reunirà diferents propostes vinculades a l'art i la música, amb la participació de diversos artistes. L'exposició d'obres d'art comptarà amb peces de Maria Elena Rodríguez, Dolors Balcells, Noel, Santi Viarnau, Elena Rafart, La Tartera, Eli, Anna Carmona, Alexandra, Aida, Maite Sánchez i Paula. D'altra banda, durant la fira també es podrà visitar una exposició de fotografies antigues del carrer dels Canonges. El programa també inclou un taller de serigrafia amb la càrrega del taller Tartera, que requereix inscripció prèvia. La programació es completarà amb una actuació musical d'Itza Gorak, prevista a 1:15 del migdia. La matinal cultural l'organitza el col·lectiu L'Alternativa i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Departament de Cultura de la Generalitat i la xarxa d'arxius comarcals a través de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. El cartell d'edició d'enguany, on hi ha un codi QR informatiu, incorpora com a imatge principal una obra de Maria Elena Rodríguez. El Festival Interfado, el Festival Internacional de Fado de Catalunya, farà parada per sisena vegada a la Seu d'Urgell el diumenge 18 d'octubre amb l'actuació del grup portuguès Presidencial. El concert, que es podrà veure a la Sala de Immaculada a partir de les 7 de la tarda, forma part de la programació de la 15a edició de l'esdeveniment musical organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà, sota la direcció artística de la fadista lleidatana Carolina Blàvia. El grup Presidencial està format per Anna Margarida a la veu, Antonio Reis a la viola de fado i Márcio Silva a la guitarra portuguesa. La formació, resident a Portugal, presentarà un espectacle centrat en el repertori i els instruments vinculats al fado, amb la veu acompanyada per la guitarra portuguesa i la viola de fado. La proposta parteix de la relació entre aquests tres elements per recórrer diferents expressions del gènere i la seva tradició musical. La guitarra portuguesa aporta el registre agut i característic d'aquests temes, mentre que la viola de fado assumeix l'acompanyament harmònic i rítmic de la veu. El Parc Natural de l'Alpineu prepara un nou projecte live per aplicar retenona, un ictiocida biodegradable en dos estanys de mida més gran que els tractats fins ara per eliminar el veró, una espècie exòtica de peix invasora. El director del parc, Marc Garriga, ho ha explicat en una entrevista a la CNN, en què també s'ha referit a la polèmica reobertura a la muntanya Tor pel veto al pas de vehicles cap a Andorra i els dos incendis forestals que aquest estiu han afectat zones de difícil accés a l'espai protegit. Escoltem a continuació.
8: La recuperació de l'estany ha estat increïblement bona, perquè hem passat d'un estany que l'any passat era de color verdós, tèrbol, ple de peixos, ara són estanys transparents, plens d'amfibis, una població de granota roja excepcional, i realment el canvi ha sigut molt positiu, i cap rastre de la rotenona ni res, vull dir que la rotenona es va biodegradar ràpidament.
0: Segons el mateix, ara cal actuar en estanys més grans.
8: Hem aconseguit erradicar el veró en estanys petitets, com d'un màxim d'una hectàrea, com el Closell o els estanys Robinets, però en estanys mitjans ho hem estat fent, per exemple, l'estany de Naorte, i ja portem 8 anys i encara no hem aconseguit erradicar el veró amb mètodes físics. Sí que hem reduït la població a la mínima possible, però clar, fins que no elimines l'última parella de peixos, no pots donar per net, perquè es poden tornar a multiplicar i tota la feina que has fet no serveix per res.
0: Fins fa poc, l'eliminació d'espècies invasores als estanys i llacs d'alta muntanya del Pirineu català es feia a mètodes físics, com ara xarxes, trampes tipus camaroneres o pesca elèctrica, que han demostrat ser poc efectius a llarg termini. Marc Garriga ha preguntat per la reactivació del conflicte a la muntanya de Tor, on hi ha divisió entre els propietaris pel veto al pas de vehicles cap a Andorra. Ha volgut deixar clara la posició del parc envers la propietat privada dins el seu àmbit, igual que amb els propietaris comunals, com és el cas de Lladorre o d'Isabarre. Nosaltres el que volem és una bona entesa amb els propietaris privats, ha afirmat i afegit. És una finca privada i ha de complir la normativa del Parc Natural a escala ambiental, però els propietaris tenen tot el dret de treure els usos de la seva finca.
8: Que estiguin enfrontats entre ells, doncs per nosaltres, evidentment, per nosaltres és una llàstima, i nosaltres voldríem que anessin a una, tots junts, i ja està. I nosaltres simplement col·laboració, com no pot ser d'altra manera, en qualsevol propietari o ajuntament de l'àmbit del parc, evidentment. Creiem que no ens toca a nosaltres fer de mediadors entre els propietaris.
0: Garriga ha reconegut a més que el risc d'incendi al Pirineu va en augment i ha fet referència als dos incendis que han tingut lloc aquest estiu dins els límits del parc, tots dos en zones de difícil accés. Un d'ells es va produir a Os de Civís i va cremar 1,2 hectàrees de massa forestal al pic de Salori a finals de juliol. L'altre es va viure a Farrera i va afectar prop de 40 hectàrees de vegetació forestal. Garriga ha reconegut que la bona feina als bombers de la Generalitat, que dominen aquest tipus d'incendis i compten amb unitats aèries per fer-hi front. En aquest sentit, ha assenyalat que des de fa 2 anys el Parc Natural de l'Alpineu treballa en un pla de prevenció d'incendis forestals que tingui en compte la realitat d'un territori. El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres de Lleida, que tindrà una vigència de 16 anys en 4 períodes quadrienials. Concretament, es preveu que un total de 37 vies, que sumen 217,57 quilòmetres i estan incloses a la xarxa de camins del pla zonal, passin a formar part del manteniment viari de la Diputació. En aquestes vies s'hi faran les actuacions de millora que calgui i s'adequaran com a carreteres. D'altra banda, la xarxa de camins d'interès territorial, formada per 24 vies que sumen 175 quilòmetres no s'integrarà a la Diputació, però s'hi prioritzaran inversions per dur a terme actuacions de millora i seguretat viària. Cristina Morón, diputada de Serveis Tècnics, ha destacat que l'eina ha de permetre millorar la connectivitat entre municipis, reforçar la seguretat a la xarxa viària i planificar les actuacions de la Diputació d'una manera ordenada i amb criteris tècnics. Amb la incorporació d'aquests trams de camins al pla zonal, la Diputació de Lleida ja gestiona més de 1.000 quilòmetres de carreteres a la demarcació. I també l'apartat de Pirineu, Prullans de Cerdanya acollirà aquest divendres i dissabte 18 i 19 de setembre la desena diada de fruits i herbes oblidades de Catalunya, una iniciativa que reunirà activitats relacionades amb el patrimoni natural, la gastronomia, els productes locals i els usos tradicionals de les plantes. El programa començarà divendres a la tarda amb una jornada tècnica PAT de 17 de la tarda fins als 8 del vespre dedicada a la innovació i la saviesa pagesa per regenerar el sòl, amb informació sobre iniciatives vinculades a aquest àmbit. A 8:45 tindrà lloc el sopar del desè aniversari a Cerdanya Viva, amb producte local, amb places limitades i un donatiu de 32 euros. Les activitats continuaran dissabte 19 amb una fira de productes locals que es podrà visitar de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre. Durant la jornada també hi haurà l'exposició titulada Bruixes del Dol i una exposició de plantes i fruits oblidats. El programa del matí inclou a 10:30 un taller d'estampació botànica amb tècnica de Bandel Dai a càrrec de Marta de Hatimu, que inclou el material i té un donatiu de 5 euros. A més, a 12:45 se celebrarà la xerrada Plantes, Remeis i Mixtures amb Júlia Carreras i a 13:00 es presentarà el llibre Aprenent de Trementinaire amb la seva autora, Olga Domingo. A 1:00 de la tarda, de 14:00 s'hi farà un dinar popular silvestre amb fermentats i producte local. A 16:45 un taller de tintura relaxant i a 17:45 Ventura Altarriba oferirà una xerrada amb el títol Orígens, l'antic culte a la natura. A continuació, ja a 7:15 està programat un taller d'enciens i espelmes de protecció amb Júlia Carreras, amb material inclòs i un donatiu de 8 euros. La jornada es tancarà a 7:45 amb música i dinamització a càrrec de Margarita Torné amb la participació del Folk Cerdanya. En aquest cas, l'activitat serà gratuïta.
9: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
10: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: I ja en l'apartat d'agenda, aquest divendres, dia 18 a les 7 del vespre, sessió del cicle de recitals a cegues Foscúria, a la llibreria urgellenca El Refugio, carrer Canonges, número 9. També avui divendres, dia 18, a les 8 del vespre, Tast, quan el cacau troba el formatge, càrrec d'Àlex Soler i Francisco Puente, del restaurant Paisatge, serà l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, al carrer Major. Pel que fa al cap de setmana, destaquem, entre d'altres, la nova edició del cicle del Festival Art and Rock 2026, la Fira d'Art al carrer Canonges, a partir dels 10 fins als 3, al carrer Canonges de la Seu d'Urgell. També aquest dia destaquem el tercer cicle de cultura d'arrel a Tragó, del 19 i també el 20 de setembre, a partir de les 11, una proposta que organitza Ascla Tragonesa. I dissabte 19, també, en aquest cas al matí, a les 10, xerrada i arrencada popular de Senesi del Cap a la Vall de Tuixent i l'Avança, al punt de trobada al centre de Flora de Tuixent a les 10 del matí. Aquest cap de setmana és festa major a Torres de l'As, els dies 19 i 20 de setembre. També en aquest cas destaquem els dies 19, 20, 26 i 27 de setembre la representació del monòleg dramàtic La Pastora, càrrec de la Fanga Escènica, a la Sala L'Única, avinguda Sauria 69, a les 7 del vespre, el dissabte, a les 6, els diumenges, en aquestes 4 dates. Més informació a la nostra agenda, www.redacció.cat/agenda. També aquest cap de setmana, dissabte 19, a 6:45 de la tarda, al Centre Cívic de Cabó, jornada amb el títol Nobles i Pelegrines a la Vall de Cabó en època medieval. I més propostes encara aquest dissabte 19, a les 7 del vespre, presentació del llibre L'any del gel, de Glòria Tomàs Nus, a la sala Xart de l'Ajuntament d'Organyà. I el diumenge destaquem la travessa solidària transfronterera, diumenge 20, és una prova del Cadí Circuit Fair. Encara diumenge a les 6 de la tarda a la plaça Catalunya, ballar de sardanes amb la Copla Vents de Riella, organitzada pels Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. Tota la informació a www.reso.cat/agenda.
11: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club enceta aquest dissabte 19 de setembre la temporada 26-27 a Primera Catalana, després que enguany s'ha proclamat campió del grup 5 de segona i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens. L'equip urgellenc forma part del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès, i debutarà al camp de la Molletense a 6:45 a Mollet del Vallès. Per la seva banda, el Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals aquest cap de setmana al grup 15 de Tercera Catalana. A la primera jornada, els olianesos rebran diumenge l'Atlètic Castellserà i els ganxos tindran el primer duel pirinenc contra el Poble de Segur. Enguany, la Tercera Catalana seguirà comptant amb un total de 5 equips de l'Alt Pirineu, 2 de l'Alt Urgell, 2 més del Pallars Jussà i un del Pallars Sobirà. Després que el Coll de Nargó ha perdut la categoria i, en canvi, el Rialp ha aconseguit l'ascens. Per tant, hi haurà fins a 20 enfrontaments directes entre clubs pirinencs, sumant la primera volta i la segona.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Al llarg de la jornada, el cel estarà molt ennuvolat al quadrant nord-est del país, com també al litoral i prelitoral central, amb el creixement de nuvolades. Al llarg del dia hi haurà alguns ruixats i xàfecs locals i regulars al sector central del litoral. La temperatura màxima serà similar en general o lleugerament més alta en sectors de l'extrem nord. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, tret de punts del litoral central i del nord-est, on serà regular. La temperatura a l'estació de Bellestar a aquesta hora és de 13,5 graus. La mateixa temperatura també a Organyà i a Oliana, 14,2 a Tremp, 14,1 a la Pobla Segur, 9,5 al Pont de Suert. En aquest cas, temperatures també força fredes a Viella. L'estació a l'heliport marca aquesta hora 11 graus. I als cims del Pirineu, a Certascana, 2.400 metres, 5,5 graus. La mateixa temperatura es pot, també, a 2.500 metres. També 5,4 graus a l'Agredona, a 2.200 metres. La temperatura més fresca aquesta hora, avui, 2.500, 3,4 graus. Passen 5 minuts de 9:45 del matí, tot fent el repàs de les temperatures. Acomiadem aquest primer informatiu del dia. Tota la informació a radioseu.cat.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
5: Ets per Omaré.

de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez, Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. De fet, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. Els actes es faran en diverses ciutats i comptaran també amb representants dels àmbits social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial, així com també els alcaldes. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i finalment Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà tres talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat avui al Notícies en xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers dos anys. I ja són quatre les denúncies presentades contra un fisioterapeuta de 30 anys de Lleida acusat de fer tocaments a diverses clientes durant els massatges. Una quarta dona va denunciar els fets aquest dimecres després que el cas es fes públic i se suma ja a les tres denúncies que van provocar la detenció de l'home el dimarts. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració i han remès la nova denúncia al jutjat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: El ple d'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar dilluns per unanimitat una moció per millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre i les condicions de seguretat dels vianants. La proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va comptar amb el suport de tots els grups municipals, Compromís, Junts i la CUP. El conseller Berni Álvarez fa balanç a la Seu d'Urgell dels dos primers anys del Departament d'Esports. L'acte tindrà lloc dissabte vinent, dia 19 de setembre, a les 12:30 al Parc Olímpic del Segre. La jornada inclourà una taula rodona amb els esportistes Jaume Puello, Sílvia Puigarnau i Dani Marzo. La Fundació Son Hospital inaugurarà avui divendres, dia 18, les noves instal·lacions que acullen els serveis d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida. L'acte, que tindrà lloc a la 1:30, permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. L'Espai Armengol restaurarà la figura del rei Maravilla, donat per la família de Cal Maravilla. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell destinarà una partida de menys de 4.500 euros a la restauració de la figura, que es conservarà al fons del Museu Urgellenc. L'objectiu és que torni a servir per a dipositar-hi les cartes durant les festes de Nadal. El carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell torna a ser l'escenari de la Fira Art and Rock. La jornada se celebrarà dissabte vinent, dia 19 de setembre, i inclourà una exposició d'artistes, un taller de serigrafia, una mostra de fotografies antigues i una actuació musical. El Festival Interfado porta el fado portuguès a la Seu d'Urgell. El grup portuguès presidencial actuarà diumenge 18 d'octubre a la Sala de l'Immaculada. L'esdeveniment cultural també farà parada a Lleida, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. El Parc Natural de l'Alt Pirineu tornarà a usar retenona per eliminar el veró en estanys de mida més gran. Garriga reconeix que el conflicte de Torre és una llàstima, però que la mediació entre propietaris no pertoca l'òrgan. La Diputació de Lleida aprova definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres. S'incorporen 37 camins que sumen més de 217 quilòmetres. La sessió plenària de l'ens provincial també ha donat llum verda a la iniciativa Pirineu Local Forest per la gestió de boscos municipals. Prullans acull la desena edició de la Diada Arts de Fruits i Herbes Oblidades de Catalunya. La jornada se celebrarà el 18 i 19 de setembre a la Sala de Sant Esteve. Inclourà una jornada tècnica, una fira de productes locals, tallers, xerrades, gastronomia i música. La Seu Futbol Club s'estrena a Primera Catalana amb un partit davant el Molletense. El partit d'inici de temporada es jugarà dissabte a Mollet del Vallès. El Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals a Tercera Catalana, rebent l'Atlètic Castellserà i el Poble de Segur, respectivament.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació escoltarem la previsió del temps en aquesta jornada divendres, dia 18, també llarg del cap de setmana, com sempre, de la mà de l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. La situació meteorològica ve encapçada de cara a les properes hores pels alguns núvols que ens poden acompanyar, però en principi avui sense precipitacions. De fet, les pluges queden concentrades cap a la façana costanera. Ha plogut aquesta nit al litoral, però en canvi que a casa nostra el temps és molt tranquil. I no només serà així durant tot el dia d'avui, sinó que ja fins i tot durant tot el cap de setmana la situació serà prou tranquil·la amb un ampli domini del sol. Avui continuarem amb aquest cel pràcticament serè, alguns núvols que es passejaran sense que deixin precipitació, i tot i que puguin créixer alguns núvols aquesta tarda, de pluges en principi no se n'espera. El que sí que podem esperar avui són les temperatures, que es mantindran encara prou curtes, o diríem normalitzades per aquestes dates, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 24 graus aquí a la Seu. De cara d'aquesta cap de setmana, doncs espera un temps molt estable. És possible que vagin ja remuntant les temperatures de cara a dissabte, però sobretot una mica més diumenge, però en tot cas dintre dels valors normals per aquestes dates. Les màximes més altes de cara a diumenge poden acostar-se a la xifra dels 28-29 graus. I com dèiem, un cap de setmana d'assolellat, sense precipitacions, i una situació meteorològica d'estabilitat que s'allargarà ben bé tota la setmana que ve.
1: Les 11 i 5 minuts fins a aquest informatiu. Més informació ja a partir de les 12. I a continuació, a l'entrevista del dia, conversem amb Laura García, és membre de l'Associació Sociocultural L'Alternativa, organitzadora demà dissabte, des de les 10 fins a les 3, d'una nova edició de la Fira d'Art i Rock.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedala_cc o al telèfon 633-66-28-40.
5: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia, acomidem la setmana aquest divendres, dia 18 de setembre, donant a conèixer una nova edició de la Fira Art and Rock 2026 que acollirà el carrer Canonges de la Seu d'Urgell aquest pròxim dissabte, demà, dia 19 de setembre. I ho fem tot conversant amb Laura García, és membre de la Junta de l'Associació de l'Alternativa, que és qui impulsa aquesta proposta. Benvinguda, Laura, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pep, gràcies per convidar-nos, explicar el que fem al carrer Canonges.
1: Tot a punt per aquesta nova edició?
2: Sí, ja estan totes les artistes preparades, l'Ajuntament ja ha situat l'escenari on tindrem música i ja ho tenim tot llest i a partir de les 10 el dissabte i fins a les 3 de la tarda doncs gaudirem de les exposicions, de les diferents artistes que es posen al que fan i a les 12 i mitja, igual va dir molt ràpid explicant tot el que fem, però i a les 12 i mitja pues, la Marta, que és Itzaz Gorak, ens acompanyarà amb la seva música.
1: Mm-hmm. Propostes vinculades a l'art i a la música, repassarem el programa a continuació amb la participació, com explicaves, de diversos artistes. Quin és l'objectiu de la Fira Art and Rock? Suposo que precisament visibilitzar el carrer i els artistes.
2: Sí. Però, bueno, com a associació sociocultural del Pirineu, doncs nosaltres sempre hem apostat per la cultura com un mitjà de socialització i de dinamització del territori. I en aquest cas, com que ja fa uns anys que fem aquesta fira, doncs inicialment el carrer Canonges, com que estava una mica tristot, vam pensar de donar-li així una mica de vida. Ara ja està molt animat i hem continuat amb aquesta fira per fer-nos partícips de tota aquesta vida que el carrer Canonges per sort ha recuperat i té.
1: Sí, de fet, diguem, destacar el que explica, no? El carrer Canonges aquests darrers anys doncs, s'ha dinamitzat i cada cop hi ha més ambient i més xarxa entre uns i altres.
2: I tant, és una sort i en gaudim molt. És un carrer molt bonic perquè és el més antic, crec, bueno, forma part dels més antics, d'aquell casc, no?, antic, que va estar durant un temps, doncs, la veritat, era molt depriment. Ara és molt bonic, està relativament net, hi ha gent, hi ha molta vida, doncs, i poder fer, com cada any, amb totes aquestes artistes que col·laboren altruistament, sense ànim de lucre, exposen el que fan, uns pinten, d'altres cusen, bueno, és molt bonic. També hi ha escultura, bueno, hi ha una mica de tot, i cada any són diferents, clar, algunes sí que han repetit a cada edició, i bueno, doncs tota la gent que pot col·laborar, s'atansa aquest any, en comptem amb 12 artistes que tindran les seves parades, doncs, i bueno, doncs estem molt contentes, sembla que el temps serà bo i esperem que pugui vindre el major nombre de persones possible.
1: Doncs tothom convidat a la Fira Art and Rock a partir de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda al carrer Canonges de la Seu d'Urgell. Aprofitem doncs que ens parles d'exposició d'obres d'art, comptaran peces de Maria Elena Rodríguez, Dolors Balcells, Noel, Santemi Arnau, Elena Rafart, La Tartera, Eli, Anna Carmona, Alexandra, Aida, Maite Sánchez i Paula. Déu-n'hi-do, 12 artistes que participen en aquesta exposició.
2: Sí, Déu-n'hi-do, han estat molt animades. Normalment a l'Art and Rock el fèiem el mes de juliol, coincidint amb la festa del carrer Canonges de la plaça Sant Roc. Però aquest any no va poder ser perquè la majoria d'aquestes artistes, doncs al juliol, com que al Pirineu i arreu de Catalunya està molt, molt, bueno, està a tope com no feia dècades que estava així, tan animat, hi ha moltes fires, hi ha molta oferta cultural, llavors elles tenien moltes cites i no podien venir, la majoria, i aquest any doncs, hem dit, bueno, doncs fem-ho al setembre, perquè així tenim un major aforament d'aquestes artistes que sense elles no tindria raó, no?, aquesta fira que fem, que és per ajudar-les també a exposar i a fer visible el seu art i bueno, en conjunt per alegrar-nos el dia.
1: Exposició i venda, doncs, d'aquestes obres d'art a càrrec d'aquestes 12 artistes que hem recordat tot just fa un moment. D'altra banda, durant la fira també es pot visitar una exposició de fotografies antigues del carrer Canonges.
2: Sí, això també cada any ho fem i tenim, són unes fotografies molt grans perquè estan impreses com a pancarta i pengen dels balcons i sempre intentem col·locar cada fotografia que és d'aquella mateixa casa on penja aquella foto, com era doncs, fa 100 anys, fa 80 anys, ho vam recuperar d'un arxiu fotogràfic i cada any les pengem del lloc exacte al que correspon a aquella fotografia. I la veritat, són molt maques i són molt grosses i és molt fàcil d'apreciar, no?, com ha canviat o com conserva l'arquitectura aquell espai. És bonic, sí, sí, és en record.
1: Doncs és el com que ens permet recordar com era el carrer Canonges ara no fa tants anys. És l'exposició de fotografies antigues. Ens expliques, Laura, que és a través d'un fons, un fons particular, l'arxiu comarcal, com arriben les fotos?
2: Doncs aquestes fotografies, els meus companys de la Junta, de l'Alternativa, tant la Dolors com el Jan, com d'altres persones que col·laboren molt activament, algunes són de l'arxiu històric, d'altres crec que les han aconseguit d'algun fotògraf particular. No t'ho sé dir molt cert, perquè no tinc aquesta informació correcta, però durant temps han recabat i... Ostres, és que no t'ho puc concretar, perquè no tinc aquesta informació. Bueno, venen de totes aquestes fonts, és una mica de tot que s'ha buscat de retrobar justament, volíem això, no?, transmetre i donar imatge a aquell espai com és i com era, no?, però bueno, és part de l'art, no?, de l'art del temps, en aquest cas.
1: Certament, doncs, recordant el passat a través d'aquesta exposició de fotografies antigues. El programa també inclou un taller de serigrafia a càrrec del taller Tartera, que és un taller que durant anys doncs, està ubicat aquí al carrer Canonges. En aquest cas, val a dir que aquest taller requereix una inscripció prèvia. Per tant, doncs, les noies, les artistes del taller de serigrafia, en aquest cas el taller Tartera, no?, que participen també al Art and Rock.
2: Sí, sí, sí. Ja fa uns anys que també ens acompanyen i ofereixen cada any i a part de forma gratuïta per gent adulta, per nens, doncs a l'art i exposar el que fan amb aquell taller. Així la gent també sap com treballen la tela, com treballen el paper, què es fa allà. És molt interessant i cada any, des que van obrir allà el seu espai, doncs han col·laborat. Sí.
1: La Lourdes, la Maria i la Sara són les tres persones que estan al capdavant des de ja fa anys del taller Tartera, en aquest cas també aquí al carrer Canonges de la Seu d'Urgell, també un pulmó de cultura com pertoca doncs, en aquest carrer antic de la capital urgellenca. I els actes continuen, ens ho avançaves, la programació es completa amb una actuació musical d'Itzas Gorak, prevista a 1:15 del migdia. Parla'ns una mica de la formació, d'on arriben?
2: Doncs mira, Itzas Gorak és una noia que es diu Marta, ella canta i toca la guitarra, és molt, molt bona cantant, canta molt, molt bé, la vaig conèixer de casualitat amb un aniversari de l'Ateneu de l'Alt Urgell, ella tocava i cantava, ho feia fantàsticament, té una veu meravellosa, llavors com que, bueno, doncs vaig fer amistat amb ella i en aquest cas vam decidir a la Junta doncs, que aquest any sempre intentem, l'any passat va ser l'Agustí amb l'acordió diatònica, intentem que sigui algú del territori i també així doncs, donar-li visibilitat i promocionar, no? Doncs aquest any ve la Marta, a part ella, algunes de les seves cançons o totes, ella és poeta i les composa ella, i les escriu ella, i les... tot. Vull dir, és autodidacta total, fa tota la feina, i la veritat que és molt bonic com canta, el que diu a les seves cançons, bueno, és fantàstica. Bueno, jo sóc fan perquè m'ha agradat molt totes les vegades que l'he escoltat cantar, doncs, i ella ens acompanyarà aquest any.
1: És la proposta d'Itzas Gorak a 1:15 del migdia al carrer Canonges, l'actuació musical que clou aquest seguit d'activitats de la Fira Art and Rock 2026. En parlem amb Laura García, membre de la Junta de l'Associació Sociocultural L'Alternativa, que és qui organitza aquesta iniciativa amb la col·laboració d'Ajuntament de la Seu, el Departament de Cultura, la xarxa d'arxius comarcals i a través també, en aquest cas, d'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Per cert, que el cartell d'edició d'enguany segurament l'heu vist, hi ha un codi QR informatiu, incorpora una imatge de l'obra de Maria Elena Rodríguez. Per tant, doncs, no falta més que unes hores i tothom convidat doncs, a ser i a participar. I oi, Laura?
2: Sí, sí, sí, i tant. I esperem que el major nombre de persones hi pugui passejar, intercanviar opinions, conversa, allà estarem fins a les 3 de la tarda doncs, per atendre els membres de la Junta, la gent de l'associació, que també doncs, he de dir que som una petita associació, que ja existim des del 2017, i el que fem és organitzar actes i diferents coses com a l'Ateneu l'Alt Urgell. Doncs allà fem cafès filosòfics, bueno, ens dediquem una mica a promoure la cultura, el català i l'art al Pirineu, doncs. I qualsevol persona que també ens trobarà vulgui saber més sobre l'associació i el que fem, o es vulgués fer soci, el que vulgués li expliquem i sense cap compromís, allà ens trobarà a tota la gent de l'alternativa també.
1: Perfecte, doncs aquí la invitació, ja sí, per conèixer l'alternativa, també per conèixer la Fira Art and Rock 2026. Recordem, serà demà dissabte, dia 19 de setembre, al carrer dels Canonges de la Seu, a partir de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Per tant, no badeu, aprofiteu doncs, que la cultura surt al carrer i ho fa de la mà de l'alternativa. Laura, moltes gràcies de nou, gràcies per fer-ho possible. Salutacions a la resta de l'equip de l'alternativa.
2: Moltes gràcies Pep i moltes gràcies a Ràdio Seu. Sempre ens feu d'altaveu i ens acompanyeu en les nostres aventures culturals. Doncs, i merci. Us esperem, Mariam, si podeu fer cap allà demà dissabte. D'acord?
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia. El ple de la Seu d'Urgell aprova millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre. Aprovada per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana que planteja revisar l'itinerari de vianants que connecta el pont d'accés amb la zona de restauració i executar les actuacions necessàries si es detecten deficiències. El conseller Berni Álvarez fa balanç a la Seu d'Urgell dels dos primers anys del Departament d'Esports. L'acte tindrà lloc dissabte, dia 19, a les 12 del migdia, al Parc Olímpic del Segre. La jornada inclourà una taula rodona amb els esportistes Jaume Puello, Sílvia Puigarnau i Dani Marzo. La Fundació Sant Hospital inaugura les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre dia i residència assistida. L'acte té lloc aquest divendres, dia 18, i permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. L'Espai Armengol restaurarà la figura del rei Maravilla, donat per la família de Cal Maravilla. L'Ajuntament de la Seu destinarà una partida de menys de 4.500 euros a la restauració de la figura, que es conservarà al fons del Museu Urgellenc. L'objectiu és que torni a servir per a dipositar-hi les cartes durant les festes de Nadal. El carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell torna a ser l'escenari de la fira Art and Rock. La jornada se celebrarà dissabte, dia 19 de setembre, i inclourà una exposició d'artistes, un taller de serigrafia, una mostra de fotografies antigues i una actuació musical. El Festival Interfado porta el fado portuguès a la Seu d'Urgell. El grup portuguès presidencial actuarà diumenge 18 d'octubre a la Sala de la Immaculada. L'esdeveniment cultural també farà parada a Lleida, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. El Parc Natural de l'Alt Pirineu tornarà a usar retonena per eliminar el veró en estanys de mida més gran. Garriga reconeix que el conflicte de torn és una llàstima, però que la mediació entre propietaris no pertoca a l'òrgan. La Diputació de Lleida aprova definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres. S'incorporen 37 camins que sumen més de 217 quilòmetres. La sessió plenària de l'ens provincial també ha donat llum verda a la iniciativa Pirineu Local Forest per la gestió de boscos municipals. I també l'apartat de Pirineu Prullans acull la desena edició de la Diada Arts de Fruits i Herbes Oblidades de Catalunya. La jornada se celebrarà el 18 i 19 de setembre a la Sala Sant Esteve i inclourà una jornada tècnica, una fira de productes locals, tallers, xerrades, gastronomia i música. I a l'apartat esportiu, la Seu Futbol Club s'estrena a Primera Catalana amb un partit davant el Molletense. El partit d'inici temporada es jugarà dissabte a Mollet del Vallès. El Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals a Tercera Catalana, rebent l'Atlètic Castellserà i el Poble de Segur, respectivament.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

berenar. Però res no té importància ni tampoc res no et fa mal. I saps que aquest és el problema que ningú no et va explicar. Que en algun moment dels últims anys alguna cosa es va trencar i no saps quan vas perdre els riures i les ganes.

menges i en silenci vas tirant. I només tu pots dir si després de tants mals dies reconeixes la llum que portes.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti. Els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
3: Aquest divendres, 11 de setembre, en Can Vibre de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.de i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
4: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
6: Art i Foc, som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
7: Ai, no t'havia vist.
8: Què et passa? Fas mala cara.
7: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
8: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
7: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
8: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
7: Què dius?
8: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
7: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design,
9: Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
10: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
11: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
10: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
11: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
10: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
11: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
10: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Molt bona tarda. Encetem aquí l'informatiu de Ràdio Seu amb les notícies més destacades de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. El ple de la Seu d'Urgell ha aprovat millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre, aprovada per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana que planteja revisar l'itinerari de vianants que connecta el pont d'accés amb la zona de restauració i executar les actuacions necessàries si es detecten deficiències. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: El conseller Berni Álvarez fa balanç a la Seu dels dos primers anys del Departament d'Esports. L'acte tindrà lloc aquest dissabte a les 12 del migdia al Parc Olímpic del Segre. La jornada inclourà una taula rodona amb els esportistes Jaume Puelló, Sílvia Puigarnau i Dani Marza. La Fundació Sant Hospital inaugura les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida. L'acte s'ha fet aquest divendres, permet donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu. L'Espai Ermengol restaurarà la figura del rei Maravilla donat per la família Portella. L'objectiu és que torni a servir per a dipositar-hi les cartes durant les festes de Nadal. El ple de l'Ajuntament ha aprovat una partida de 4.500 euros per a la rehabilitació de la peça. El Festival Interfado porta el fado portuguès a la Seu d'Urgell. El grup portuguès presidencial actuarà diumenge a la Sala de la Immaculada, diumenge 18 d'octubre. L'esdeveniment cultural també farà parada a Lleida, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. El carrer dels Canonges de la Seu torna a ser l'escenari de la Fira Art and Rock. La jornada se celebrarà dissabte, demà, i inclourà una exposició d'artistes, un taller de serigrafia, una mostra de fotografies antigues i una actuació musical. El Parc Natural de l'Alt Pirineu tornarà a usar rotenona per eliminar el veró en estanys de mida més gran. Garriga reconeix que el conflicte de tor, d'altra banda, és una llàstima, però que la mediació entre propietaris no pertoca a l'òrgan. Ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. La Diputació de Lleida aprova definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres. Prullans acull des d'avui i fins demà la desena edició de la Diada Arts de Fruits i Herbes Oblidades de Catalunya. I en esports, la Seu Futbol Club s'estrena a Primera Catalana amb un partit davant el Molletense. El partit d'inici de la temporada 2026-2027 es juga aquest dissabte a Mollet del Vallès. L'Oliana i l'Organyà comencen com a locals a Tercera Catalana, rebent l'Atlètic Castellserà i el Poble de Segur, respectivament. I el Cedis Bàsquet, que organitza aquest dissabte el torneig de veterans i veteranes Memorial Jesús Cervós. La jornada esportiva, que es podrà veure al Palau d'Esports, inclourà partits des del matí entre diversos equips invitats i disputarà la final a la tarda. El Cadí, la Seu i la Penya es mesuren aquest dissabte a Mollerussa en el tercer test de la temporada i diumenge està prevista la presentació dels equips del Cedis Bàsquet. Aquest el resum dels titulars de les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat una moció per millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre i les condicions de seguretat dels vianants. La proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va comptar amb el suport de tots els grups municipals de Compromís Junts i la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. El text exposat per la regidora Mariana Mollà planteja a l'Ajuntament que l'Ajuntament faci amb caràcter prioritari una inspecció tècnica del trajecte que connecta el pont d'accés a l'equipament urgellenc amb la zona on es troba el bar-restaurant. L'objectiu de la mesura seria avaluar les condicions actuals de l'enllumenat i determinar si són suficients durant les hores de poca llum. Segons indica el text aprovat, aquest recorregut és d'ús exclusiu per a vianants, de manera que les persones que hi accedeixen o surten han de fer el trajecte obligatòriament a peu. Mariana Molla.
3: Que independentment que hi hagi el restaurant o no, aquest espai hauria d'estar ben il·luminat, és que està fosc, negre. negre com una gola d'un llop, i clar, també han arribat diferents queixes, ho han dit també la resta de grups, de persones que aquest estiu que han fet més ús del restaurant, doncs si vas a les 9 de la nit, que ja és fosc, doncs no és un espai segur, i vaja, que està molt fosc i no veus ni on xafes a terra. I també aquesta moció ha tingut el suport unànim de tots els grups, cosa que ja he dit al final, que era fàcil, perquè és evident, no?, que s'ha de solucionar aquest problema, i menys quan el Parc del Segre té l'entitat que té aquest cap de setmana passat, que hi ha hagut la Copa del Món, que és un servei que ha d'estar a l'alçada del que s'hi fa.
0: L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, va expressar el seu suport a la moció i avançava que no caldrà fer una inspecció lumínica a l'equipament, perquè és evident, diu, que hi ha mancances.
4: L'enllumenat d'una part del Parc del Segre és deficient, estem d'acord. Com hem comentat, pel Mundial de l'any que ve hi ha una quantitat molt elevada de diners que s'invertiran per actualitzar, per modernitzar el Parc del Segre i per modificar aquest tipus d'eficiència. Ho he dit al ple, són 3.260.000 euros, quasi bé, i amb això una de les coses que es farà és, ho he comentat també al ple, el terra, els llambordins que s'aixequen pel tema de les arrels a diferents zones, modificar el so, modificar l'accessibilitat. Ara s'està fent l'obra de l'ascensor que ha de pujar cap al bar, cap a la terrassa del bar, des de la plataforma de baix. S'han canviat els lavabos, s'han posat portes totes inclusives i automàtiques, s'estan fent diferents actuacions, i una de les actuacions que es farà també és la millora de l'il·luminat. Per tant, evidentment hem votat a favor, la deficiència existeix, i farem el que convingui perquè la il·luminació sigui la que toqui.
0: També el grup de Junts va mostrar-se a favor del projecte per solucionar la il·luminació deficient del Parc Olímpic del Segre. El regidor Jordi Fàbrega recorda que aquest estiu hi ha hagut moltes queixes en aquest sentit.
5: El fet de la il·luminació del Parc del Segre, com que fins ara el Parc del Segre doncs tancava abans, no havia estat tan evident, i sí que era una denúncia doncs del club, però ara doncs amb el restaurant obert la gent marxa més tard, el Parc del Segre en lloc de tancar a les 9, tanca a les 11, i és més evident, i veure com la gent doncs es mou pel Parc del Segre guiant-se per les llums del mòbil, jo crec que és quelcom que dos dies després de celebrar una Copa del Món exitosa com hem fet no ens podem permetre com així.
0: També la regidora de la CUP, Núria Valls, ha fet costat a la proposta d'Esquerra Republicana.
6: Que al final, doncs ara, no, que torna a estar el servei de restauració obert, no, s'ha evidenciat molt que és necessari, perquè a la que es fa de nit doncs no es veu res.
0: El text aprovat assenyala que en cas que la inspecció tècnica constati deficiències, s'elabori una proposta d'actuació per garantir una il·luminació, diuen, adequada, homogènia i segura de l'itinerari. Entre les possibles intervencions que es plantegen hi ha la instal·lació de nous punts de llum, la millora o reubicació dels existents o qualsevol altra solució que determinin els serveis municipals competents. L'acord també estableix que la solució haurà d'incorporar criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i minimització de la contaminació lumínica, i que caldrà planificar les inversions o el manteniment a través de l'Ajuntament o el Parc del Segre. Diu també que el ple municipal de dilluns va incloure altres punts, com els informes d'alcaldia en què Joan Barrera va repassar alguns dels esdeveniments que tindran lloc a la Seu durant les pròximes setmanes. Per exemple, la celebració del Festival Pine Peaks, la Festa de les Persones Grans i la Copa d'Espanya de Slàlom. A més, en la sessió plenària es van fer diversos precs de felicitació, entre els quals el nou director de l'IDAPA, David Vallvé. En relació al nou nomenament, Junts va fer una interpel·lació per esclarir si el fins ara tècnic de l'àrea d'esports també era adjunt a l'alcaldia amb tasques de suport per a l'organització d'esdeveniments, tal com va escriure la Generalitat en la nota de premsa en què va anunciar el nou càrrec. El regidor Jordi Fàbrega va indicar que es desconeixia aquesta faceta de Vallvé i va preguntar si era correcta la informació. L'alcalde Joan Barrera, de Compromís, va negar la dada, va anunciar que es demanarà a la Generalitat que rectifiqui aquí el text.
1: Les notícies de la Seu.
0: El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell acull aquest dissabte l'acte Dos anys construint el futur, un debat des de l'Alt Urgell sobre la Catalunya que avança, en què el conseller d'Esports, Berni Álvarez, farà balanç dels dos primers anys del govern de la Generalitat en matèria esportiva. La jornada prevista a les 12 del migdia inclou una taula rodona que comptarà amb la participació de Jaume Puello, esquiador de fons olímpic, Sílvia Puigarnau, directora de l'INEF Pirineus, i Dani Marzo, que és esportista exesportista professional i professor de l'INEF Pirineus. La conversa, en la qual també participarà Álvarez, servirà per repassar les principals actuacions de la legislatura i analitzar com aquestes polítiques es poden traduir en oportunitats reals al Pirineu. A l'acte previst a les 12 del migdia també hi serà present l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, la delegada territorial del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i la gerent del Parc Olímpic del Segre, Meritxell Rodríguez. Les persones que vulguin assistir-hi poden apuntar-se a través d'un formulari a internet. I la Fundació Sant Hospital ha inaugurat avui, inaugura les noves instal·lacions que acullen els serveis d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida. L'acte ha permès donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell, una renovació que és el resultat d'un projecte d'obres iniciat l'any 2024. I dir que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell restaurarà la figura coneguda com a Rei Meravilla, que va ser donada al fons del Museu Municipal de l'Espai Ermengol per la família Portella l'any 2023. El procés de conservació anirà a càrrec de la restauradora Marta Prunera, professional del Pallars Sobirà especialitzada en aquest tipus d'intervencions. El pressupost previst és de poc més de 4.500 euros. En parle d'aquesta restauració la tècnica de l'Espai Ermengol, Anna López.
7: Tot això va vindre gràcies a la donació de la família Meravilla. Aquesta donació va ser el 2023. Durant aquest temps s'ha conservat el nostre fons, el dipòsit, perquè nosaltres com a museu el que fem és que si hi ha donacions de particulars, nosaltres ho rebem i ho custodiem en el nostre magatzem fins que hi hagi finançament per poder-ho fer la restauració i després inclús a plantejar-nos d'exposar-ho o si hi ha tant a l'exposició permanent o fer alguna exposició temporal o de més, no?
0: Un cop finalitzada la restauració, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat no descarta incorporar la figura a algun dels seus espais expositius. La peça elaborada en paper cartró presenta diverses afectacions derivades del pas del temps i de les condicions en què s'ha conservat.
7: Es portarà a una restauradora d'aquí del Pallars Sobirà, a la Marta Prunera, que ella serà l'especialista que ens farà aquest procés de restauració, perquè la peça estava malmesa a la part superior, on la part de la cara, la part on hi ha de la corona, del cap i de més, al haver estat amb un altell, al haver estat passant amb el temps, el material és cartró, també hi ha molts excrements d'aus, de coloms, això és un material molt sensible i ha patit aquesta manera era corrosiva, la pigmentació, el color ha marxat, doncs tot això és un procés lent que no pot fer-ho qualsevol, no podem portar-ho a qualsevol escola d'art, sinó que això ha d'anar amb un especialista, una restauradora concreta, i és aquí que gràcies a aquesta entrada de diners que hem tingut des de pressupost de municipal, doncs, hem pogut fer aquest encàrrec.
0: La voluntat és que, si el calendari de treballs ho permet, pugui estar instal·lada la figura del Rei Meravilla durant la campanya de Nadal a l'edifici museístic, a la zona de recepció compartida amb l'oficina de turisme.
7: Però és un rei que és de cos, de meitat de cos, de cintura cap a Nadal, portava com un tipus de faldilles, i això es fica als establiments. Hem vist també que en el Museu de Joguet de Figueres, en altres llocs d'aquí, del Pirineu, es ficaven en els comerços, o sigui, no és una cosa particular d'aquí. Per exemple, l'Esterri d'Àneu, a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, tenen una figura similar del rei Baltasar, però de la figura sencera. Llavors és perquè els infants, doncs amb la seva innocència dels Reis Mags, doncs poguessin anar a tirar la carta als Reis, té com una bústia, i llavors poguessin deixar. Què en farem en el moment que estigui restaurat i si arribem a Nadal? Ens agradaria poder posar-la al nostre edifici, aquí a l'Espai Ermengol, amb els companys de l'oficina de turisme, aquí a la recepció del museu, potser ficar-la perquè així també poguessi rebre, tornar a recuperar en els anys 50-60, quan havia fet aquest ús, doncs aquesta figura tornar a recuperar aquesta funció.
0: El Rei Meravilla formava part dels objectes de Cal Meravilla, un establiment que la família Portella tenia al carrer Major de la Seu i que va estar en funcionament del 1930 al 1930. 1970. Durant les dècades de 1950 i 1960, les festes de Nadal es penjava l'establiment perquè els infants hi poguessin anar a entregar la seva carta als Reis. Una peça que representa el rei Melcior, de cintura cap amunt, incorpora una mena de bústia que permetia dipositar-hi els escrits. De moment no es disposa d'informació sobre l'origen concret de l'objecte, que podria haver estat creat per un artesà local, ni sobre si va ser encarregat expressament per l'establiment o com hi va arribar. L'Espai Ermengol ha pogut documentar, però, l'existència de figures similars vinculades a establiments comercials i a la tradició dels Reis d'Orient. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, es mostra convençut que cal posar en valor el patrimoni de la ciutat.
8: Estem fent diverses reformes, rehabilitacions i tornar a posar en valor patrimoni de la nostra ciutat. Precisament en aquest ple, la modificació de canvi d'estil de préstec, el que hi havia és canviar el vell i la vella, un import que diguem que és sobra, pel rei Meravella. Com he dit, el vell i la vella s'han portat a Solsona, es renovarà i també se li farà el vestit. I també, que era una cosa que teníem pendent des de fa anys, una família ens va portar el rei Meravella, que és una bústia amb el rei, amb el rei mag, i per tant doncs el que es farà és rehabilitar-lo i posar-lo un altre cop en funcionament com a patrimoni també de la nostra ciutat. Per tant, estem contents perquè són temes més xulos, més simpàtics, però que també posa en valor el patrimoni de la nostra ciutat i de la nostra història, per tant.
0: Posar en valor aquest patrimoni i també cuidar-lo.
8: Festiu cultural i popular no es pot descuidar. De fet, per exemple, Solsona és un tema que està molt cuidat, fins i tot es poden visitar a tot el que és el bestiari, i hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a cuidar els nostres gegants, els nostres capgrossos, el nostre patrimoni com a Rei Meravella i d'altres que n'hi pugui haver. Per tant, això també animarà els privats a que si tenen patrimoni que al final és seu però que pot ser patrimoni de tota la ciutat, puguin seguir donant o cedint aquest patrimoni per a tots els urgellencs i urgellenques.
0: L'Espai Ermengol Museu de la Ciutat manté oberta de manera permanent la seva campanya de recollida de donacions i dipòsits. En el cas de les donacions, es tracta d'una cessió gratuïta d'un objecte, d'un conjunt d'objectes que passen a ser propietat del museu. La institució assenyala que aquestes aportacions permeten custodiar, restaurar, preservar, conservar, exposar i investigar objectes vinculats a la història del territori. Les peces també poden quedar a disposició d'investigadors i investigadores que les necessitin per als seus treballs. La incorporació d'objectes procedents de particulars permet, a més, ampliar les col·leccions del museu i documentar aspectes de la vida quotidiana i de la història local que poden no quedar recollits en altres fonts. 20 minuts passen de la una del migdia. La Fira d'Art and Rock se celebrarà demà dissabte al carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell. Ja ho té tot a punt. La jornada s'obrirà a les 10 del matí, tancarà a les 3 de la tarda. Reunirà diferents propostes vinculades a l'art i la música amb la participació de diversos artistes. L'exposició d'obres d'art comptarà amb peces de Maria Elena Rodríguez, Dolors Balcells, Noel, Santi Miarnau, Elena Rafart, La Tartera, Eli, Anna Carmona, Alexandra, Aida, Maite Sánchez i Paula. D'altra banda, durant la fira també es podrà visitar una exposició de fotografies antigues del carrer dels Canonges. El programa també inclou un taller de serigrafia i una actuació musical. Tot a punt, com dèiem, per aquesta fira Art and Rock. Ho explica des de l'organització a càrrec de l'Alternativa, Laura García.
9: Sí, ja estan totes les artistes preparades, l'Ajuntament ja ha situat l'escenari on tindrem música, i ja ho tenim tot llest, i a partir de les 10 al dissabte i fins a les 3 de la tarda doncs gaudirem de les exposicions de les diferents artistes que es posen al que fan, i a les 12:30 la Marta, que és Itzaz Gorak, ens acompanyarà amb la seva música.
0: Tot plegat vol ser un element de dinamització cultural.
9: Bueno, com a associació sociocultural del Pirineu, doncs nosaltres sempre hem apostat per la cultura com un mitjà de socialització i de dinamització del territori, i en aquest cas, com que ja fa uns anys que fem aquesta fira, doncs inicialment el carrer Canonges, com que estava una mica tristot, vam pensar de donar-li una mica de vida. Ara ja està molt animat i hem continuat amb aquesta fira per fer-nos partícips de tota aquesta vida que el carrer Canonges per sort ha recuperat i té.
0: Laura García, que insisteix en aquesta voluntat de dinamitzar el carrer Canonges.
9: Ara és molt bonic, està relativament net, hi ha gent, hi ha molta vida, doncs, i poder fer, com cada any, amb totes aquestes artistes que col·laboren altruistament, sense ànim de lucre, exposen el que fan, uns pinten, d'altres cusen, bueno, és molt bonic. També hi ha escultura, bueno, hi ha una mica de tot, i cada any són diferents, clar, algunes sí que han repetit a cada edició, i bueno, doncs tota la gent que pot col·laborar, tant si aquest any en comptem amb 12 artistes que tindran les seves parades, doncs, i bueno, doncs estem molt contentes, sembla que el temps serà bo i esperem que pugui vindre el major nombre de persones possible.
0: El cartell de l'edició d'enguany, on hi ha el codi QR informatiu, incorpora una imatge principal d'una obra de Maria Elena Rodríguez. I el Festival Internacional de Fado de Catalunya, Interfado, farà parada per sisena vegada a la Seu d'Urgell. Serà el diumenge 18 d'octubre, el mes vinent, amb l'actuació del grup portuguès Presidencial. El concert, que es podrà veure a la Sala de la Immaculada a partir de les 7 de la tarda, forma part de la programació de la 15a edició de l'esdeveniment musical organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà sota la direcció artística de la fadista lleidatana Carolina Flàvia. El grup Presidencial està format per Anna Margarida a la veu, Antonio Reis a la viola de fado i Marcio Silva a la guitarra portuguesa. La formació resident a Portugal presentarà un espectacle centrat en el repertori i els instruments vinculats al fado, amb la veu acompanyada per la guitarra portuguesa i la viola de fado. L'actuació a la capital de l'Alt Urgell serà la tercera cita consecutiva de Presidencial dins de l'Interfado 2026. El grup iniciarà la seva participació el dia 16 a l'Espai Orfeó de Lleida, el dissabte 17 d'octubre al Castell de l'Espluga Calba. Després de l'actuació de Presidencial, el festival continuarà amb el duet Fado Libre, que serà present a Lleida, Cambrils i Sant Feliu de Llobregat. Dic que l'entrada per al concert de Presidencial a la Sala de la Immaculada té un preu de 15 euros amb un cost reduït de 12. La compra d'entrades es pot fer a la web de la Fundació Orfeó Lleidatà.
10: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
11: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
12: Pirineu.
0: El Parc Natural de l'Alt Pirineu prepara un nou projecte LIFE per aplicar rotenona. És un ictiocida biodegradable en dos estanys de mida més gran que els tractats fins ara per eliminar el veró, que és una espècie exòtica de peix invasora. El director del parc, Marc Garriga, ho ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
13: La recuperació de l'estany ha estat increïblement bona, perquè hem passat d'un estany que l'any passat era de color verdós, tèrbol, ple de peixos, ara són estanys transparents, plens d'amfibis, una població de granota roja excepcional, i realment el canvi ha sigut molt positiu, i cap rastre de la rotenona ni res, vull dir que la rotenona es va biodegradar ràpidament.
0: El Pirineu Català es va usar aquesta tècnica també el 2024, l'estany de Manera, a la Vall d'Aran, quan a l'actuació dut a terme l'estiu passat al Sobirà. Garriga ha recordat que el resultat ha estat una transformació notable. Ara, com diu, cal actuar en estanys més grans.
13: Hem aconseguit erradicar el baró en estanys petitets, com d'un màxim d'una hectàrea, com el Closell o els estanys Robinets, però en estanys mitjans ho hem estat fent, per exemple, l'estany d'Anna Horte, i ja portem 8 anys i encara no hem aconseguit erradicar el baró amb mètodes físics. Sí que hem reduït la població a la mínima possible, però clar, fins que no elimines l'última parella de peixos no pots donar per net, perquè es poden tornar a multiplicar i tota la feina que has fet no serveix per res.
0: Marc Garriga, d'altra banda, ha preguntat per la reactivació del conflicte a la muntanya de Tor, on hi ha divisió entre els propietaris pel veto al pas de vehicles cap a Andorra. Ha hagut deixar clara la posició del parc envers la propietat privada dins del seu àmbit.
13: Que estiguin enfrontats entre ells, doncs per nosaltres, evidentment, per nosaltres és una llàstima, i nosaltres voldríem que anessin a una, tots junts, i ja està. I nosaltres, simplement, col·laboració, com no pot ser d'altra manera, en qualsevol propietari o ajuntament de l'àmbit del parc, evidentment. Creiem que no ens toca a nosaltres fer de mediadors entre els propietaris.
0: En la mateixa entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Marc Garriga ha reconegut que el risc d'incendis al Pirineu va en augment. Ha fet referència als dos incendis que han tingut lloc aquest estiu dins els límits del parc natural de l'Alt Pirineu, tots dos en zones de difícil accés.
13: Llavors, quan queia un llamp sobre un tronc vell, només cremava aquell tronc i ja s'apagava sol perquè l'ambient on estava era humit. Què ha passat ara? Que es troba en un ambient d'herba seca i acaba generant un foc, un incendi. Llavors, aquests incendis, per sort tenim un equip de bombers molt bo, que dominen molt bé aquest tipus d'incendis i s'han pogut apagar, perquè són incendis de molt difícil accés, són zones de molt difícil accés rodat, són zones molt pendents, i bueno, gràcies a les unitats aèries, més a tots els equips allà transportats, doncs s'ha pogut apagar aquests incendis.
0: Des de fa dos anys, el Parc Natural de l'Alt Pirineu treballa en un pla de prevenció d'incendis forestals que tingui en compte la realitat d'un territori on, tradicionalment, pastors i ramaders han fet cremes controlades per recuperar pastures i mantenir espais oberts. Com a novetat, aquest pla defineix zones compatibles amb l'ús del foc, polígons marcats com a prioritat zona, més de poder-s'hi fer cremes controlades en cas d'incendi, es podria fins i tot deixar créixer les flames. I el ple de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres de Lleida, que tindrà una vigència de 16 anys en 4 períodes quadriennals. Concretament es preveu que un total de 37 vies que sumen més de 217 quilòmetres i estan incloses a la xarxa de camins del pla zonal passin a formar part del manteniment viari de la Diputació. En aquestes vies s'hi farà les actuacions de millora que calgui i s'adequaran com a carreteres. D'altra banda, la xarxa de camins d'interès territorial formada per 24 camins que sumen més de 175 quilòmetres, no s'integrarà a la Diputació, però sí prioritzaran inversions per dur a terme actuacions de millora i seguretat viària. Cristina Morón, diputada de Serveis Tècnics de la Diputació, ha destacat que l'eina ha de permetre millorar la connectivitat entre municipis, reforçar la seguretat de la xarxa viària i planificar les actuacions de la Diputació. I Prullans de Cerdanya acollirà aquest divendres, avui i dissabte, demà, la desena diada de fruits i herbes oblidades de Catalunya. És una iniciativa que reunirà activitats relacionades amb el patrimoni natural, la gastronomia, els productes locals i els usos tradicionals de les plantes. El programa comença avui a la tarda amb una jornada tècnica de les 5 a les 8 dedicada a la innovació i la saviesa pagesa per regenerar el sol. A 8:45 es farà un sopar del desè aniversari a Cerdanya Viva, que hi posarà producte local. Hi ha places limitades, el donatiu és de 32 euros. Les activitats continuaran dissabte amb fira de productes locals i també l'exposició Bruixes de Dol. A més, hi haurà un taller d'estampació botànica, una exposició de plantes i fruits oblidats, també la xerrada Plantes, remeis i mixtures amb Júlia Carreras i el llibre Aprenent de Trement i Naire amb Olga Domingo. A la tarda, de les 2 a les 4, dinar popular silvestre. També hi haurà un taller de tintura relaxant a 4:45 i la xerrada Orígens, l'antic culte a la natura de Ventura Altarriba. Ja al final del dia hi ha un taller d'enciens i espelmes de protecció de Júlia Carreras a 7:45 de la tarda. La jornada es tancarà a 7:45 amb música i dinamització a càrrec de Margarita Torné amb la participació de Folk Cerdanya.
12: Els esports d'aquí.
0: La Seu Futbol Club enceta aquest dissabte la temporada 2026-2027 a Primera Catalana, després que enguany s'ha proclamat campió de grup de segona i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens. L'equip urgellenc forma part ara del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya central, la Plana de Lleida i el Vallès, i debutarà al camp del Molletense a 7:45 a Mollet del Vallès. Per la seva banda, el Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals aquest cap de setmana al grup 15 de tercera catalana. A la primera jornada els olianesos rebran dissabte, demà a les 4, l'Atlètic Castellserà i els ganxos tindran el primer duel pirinenc a 4:45 contra el Poble de Segur. Enguany la tercera catalana seguirà comptant amb un total de 5 equips de l'Alt Pirineu. Pel que fa al Coll de Nargó, obrirà temporada dissabte 3 d'octubre jugant amb l'Olímpic Artesa de Segre a quarta catalana, una categoria en què també hi serà present l'Escola de Futbol Orgèlia, que comptarà per primera vegada amb un equip de categoria amateur. En futbol futbol sala Atlètic Club La Seu debutarà a tercera nacional a Mundial Pirinenc a Andorra. Serà el dia 26 de setembre. I el Cedis Bàsquet ha definit el calendari de partits per al torneig de veterans i veteranes Memorial Jesús Cervós, que tindrà lloc demà al Palau d'Esports de la Seu, una jornada que reunirà 6 conjunts, el Cedis Presbit, el Llívia, l'Olesa, el MVPS, el Cedis Pro Emotion i el Combinat Pirineus. Un torneig de veterans i veteranes que precedirà la presentació dels equips del Cedis Bàsquet prevista per diumenge, el dia següent, a 3:15 del migdia. D'altra banda, que dir la Seu continuarà demà la seva posada a punt de cara a la temporada 2026-2027. El conjunt de l'Urgell es desplaçarà al pavelló poliesportiu municipal de Mollerussa per disputar un partit amistós a 8:15 davant el Joventut Badalona. Fins aquí els esports.

0: Aquest dissabte, xerrada i arrencada popular de SNC del CAP a la Vall de la Vansa i Tuixén serà a partir de les 10 del matí el lloc de trobada al centre de Flora de Tuixén. I festa major de Torres de l'As serà aquest cap de setmana, dissabte a les 8, repic de pan de campanes, a 12:45 galls fes, a 12:45 de la matinada concert de Maipó, a les 2 música amb Sexy Pla. Diumenge a les 5, jocs per la canalla i coca i xocolata. I representació del monòleg dramàtic La Pastora a càrrec de la Fanga Escènica a la Seu, a la Sala L'Única. Serà aquest dissabte i diumenge i també el cap de setmana vinent, 26 i 27. Acabó aquest dissabte jornada amb el títol Nobles i Pelegrines a la Vall de Cabó en època medieval. Serà a partir de 6:45 al Centre Cívic de la Vall de Cabó. I dissabte també a les 7 del vespre a la Sala Xart a l'Ajuntament d'Organyà, presentació del llibre L'any del gel de Glòria Tomàs Nus. Diumenge, d'altra banda, travessa solidària transfronterera, una prova inclosa en el Cadí Circuit Fe. Diumenge a les 6 a la plaça Catalunya, una ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella a càrrec dels Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. Aquestes i d'altres activitats a la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram. La farmàcia de guàrdia La Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista, la Salle 52, telèfon 973 35 1307.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: Què ens espera meteorològic? En parlant, la resposta la té Néstor Gómez. Molt bon dia.
1: Bon dia. La situació meteorològica ve encapçada de cara a les properes hores pels alguns núvols que ens poden acompanyar, però en principi avui sense precipitacions. De fet, les pluges queden concentrades cap a la façana costanera. Ha plogut aquesta nit al litoral, però en canvi que a casa nostra el temps és molt tranquil. I no només serà així durant tot el dia d'avui, sinó que ja fins i tot durant tot el cap de setmana la situació serà prou tranquil·la amb un ampli domini del sol. Avui continuarem amb aquest cel pràcticament serè, alguns núvols que es passejaran sense que deixin precipitació, i tot i que puguin créixer alguns núvols aquesta tarda, de pluges en principi no se n'espera. El que sí que podem esperar avui són les temperatures, que es mantindran encara prou curtes, o diríem normalitzades per aquestes dates, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 24 graus aquí a la Seu. De cara a aquesta setmana, doncs espera un temps molt estable. És possible que vagin ja remuntant les temperatures de cara a dissabte, però sobretot una mica més diumenge, però en tot cas dintre dels valors normals per aquestes dates. Les màximes més altes de cara a diumenge poden acostar-se a la xifra dels 28-29 graus. I com dèiem, un cap de setmana d'assolellat, sense precipitacions, i una situació meteorològica d'estabilitat que s'allargarà ben bé tota la setmana que ve.
0: Estabilitat meteorològica, aquesta la predicció de cara als pròxims dies. Amb Néstor Gómez, punt i final a les notícies de la Seu, la l'Urgell i el Pirineu. Bona tarda.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Serveis funeraris ante Esteve, nota necrològica. Ens ha deixat Pepita Cases Pegueroles, de la Fusteria Ferrer. La missa funeral serà aquest dissabte a les 4 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Sala de Vella, Tanatori Sant Esteve. Avui, de 4:45 a les 8 de la tarda. Descansi en pau, Pepita Cases Pegueroles.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Ràdio Seu, 107.2 FM.
6: Ja comença a fer-se clar.
7: Rebaixen a com a màxim errors administratius en contractes amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.
8: Tarragona, Manel Sastre.
9: La Fiscalia i la CUP, que fa d'acusació popular, demanen fins a 13 anys de presó i una indemnització de 275.000 euros, que és el que es va pagar a Inipro per unes feines suposadament fictícies que, segons la seva tesi, van servir per pagar ciberactivistes del PSC. L'exalcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que, malgrat els anys, finalment podrà explicar-se.
10: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
8: I ara una dada que us expliquem aquí a Catalunya Ràdio. La importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous.
7: Cada cop arriben de fora, bàsicament d'Europa, més vehicles vells, la majoria de gasoil, a més, és en el que portem d'any, per exemple, una xifra que ha pujat un 15%, que s'afegeix al 28% de l'any passat. Sentiu Joan Blancafort, que és portaveu de la patronal dels concessionaris.
11: Per què passa? Pues, bàsicament, perquè això és el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
8: I en la informació internacional tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Poden votar 110 milions de persones i ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en uns comicis que no compleixen els estàndards democràtics, Cristina Solías.
12: De moment, sense incidències destacades, només a Sochi, al Mar Negre, on han hagut de tancar col·legis per l'amenaça de drons. Els organitzadors d'aquestes eleccions legislatives també incentiven que l'electorat faci servir el vot electrònic, segons els analistes, perquè és més opac i fàcil de manipular.
8: I en temps de cultura, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
7: Que es tornarà a fer el passeig Lluís Companys de Barcelona amb el lema Molt per veure, molt per llegir. Els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. Marina Porres i Juliana Canet hi faran en viu el podcast de 3CAT Club Tàndem.
8: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
8: Joan Garcia no jugarà amb el Barça demà a Sevilla.
13: Flick ha confirmat la baixa del porter per les molèsties que té al genoll. Tampoc ha dit, però, qui serà el seu substitut al partit de demà. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente, on també hi ha 7 jugadors més del Barça, i els catalans, David Raya, Víctor Muñoz, Pubill i Cucurella. I aquesta nit juga l'Espanyol, rep l'Elx a partir de les 9. Des d'un quart d'hora abans podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs tot just acaben de retirar un camió que va cremar ahir a la P7 a l'altura de Sant Jaume dels Domenys en direcció Tarragona. Ja tots els carrils oberts a la circulació, queden encara retencions des de Vilafranca del Penedès. A l'àrea de Barcelona, un altre vehicle, en aquest cas avariat a la sortida per la C58 a Montcada, talla un carril, provoca retencions des del Nus a la Trinitat i de retruc a la B20 la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Fòrum. Hi ha obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte dels camions més pesants. El transport públic retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència a l'infraestructura.
8: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: A les portes del cap de setmana, Dani Ramírez, bon dia.
16: Bon dia.
8: Quin temps ens espera?
16: Molt tranquil el cap de setmana. Demà al matí alguna boira, alguna boirina a l'interior, Catalunya Central, Osona, per exemple, restes d'algun núvol a la costa barcelonina, algun núvol prim al Pirineu, però vaja, el dia serà ja amb grans clarianes i sol i ja sense cap precipitació. La temperatura un pèl més alta, de 25 a 30 graus, aquests 28 a 30 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, 27, 28, tant Barcelona com Girona. S'estarà bé. Això, doncs, sembla que va agafant embranzida pel que fa a la calor, perquè entre diumenge i dilluns encara en farà més. Diumenge amb sol gairebé tot el dia i algun núvol prim a la zona del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia a la tarda. Avui, però, encara algun ruixat que pugui caure en punts de la costa central. Difícil que es reprodueixin. I també al voltant de les Guilleries, Osona o Montseny. Aquest matí ha plogut de forma localitzada a la part litoral de Barcelona, un aiguat de 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic, però el Tibidabo només ha caigut un litre.
8: Vaja, aquestes irregularitats que a vegades tenen aquests xàfecs de...
16: Exactament, exactament, sí, sí.
8: Gràcies, Dani, bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:06. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
17: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
18: Puedo tornar a repetir la pregunta?
17: Si ell va participar...
18: Podria volver a repetir, por favor?
8: I això va ser un constant durant tot el dia. Bé, doncs el Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir els incompliments que hi hagi hagut, Miquel Harten.
19: Les entitats anuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
20: És intolerable. O sigui, el Departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser... És que no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir, doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores, doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
19: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
21: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
19: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
22: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
19: El departament, com deies, està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial.
8: I és que quines dades hi ha sobre l'ús del català a la justícia, Miquel?
19: Doncs segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català pel que fa a les demandes presentades en la nostra llengua. A Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana.
8: Més coses. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com el principal acusat. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, avui és dia de qüestions prèvies en una vista que s'ha hagut de traslladar a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat aquest matí la nul·litat de la majoria de proves recollides i sobretot del disc dur de l'Institut Municipal Municipal de Serveis Socials, on es va localitzar correus electrònics que impliquen diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Josep Félix Ballesteros s'ha mostrat tranquil, esperançat, diu, de poder defensar la seva honorabilitat.
10: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
9: Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín, s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
8: Passant 10 minuts de les 2, avui hem tingut novetats en el cas d'Isaac Andic. El seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho ha publicat a primera hora d'avui La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Lubenwald. Toni Fortesa.
0: Lubenwald havia ideat aquesta activitat per un altre pacient i havia demanat a la professora que busqués una ruta en precipici de Montserrat. I en Dic, suposadament, es va oferir a presenciar l'exercici. Diem suposadament perquè avui, fa una estona, la defensa de Jonathan Dic ha negat que conegués o s'interessés per teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. Des del Col·legi de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat del pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del col·legi alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeuta sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per la salut pública. També apunten que estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra Lubenwald.
8: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, Quim Codines.
2: Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
23: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
2: Pel que fa a la incidència, Justícia manté un hermetisme total sobre el cas i des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
8: Passant 13 minuts d'un quart de... No, passant 13 minuts de les 2, fem una pausa i de seguida continuem.
24: Catalunya migdia.
25: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
26: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
27: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
28: I fem i no deixem de ser.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya.
32: El govern de tothom.
33: Com et dius?
34: Josep.
33: On vius?
34: Blanes.
33: 2+2?
34: 4.
33: Capital de França?
34: París.
33: Qui sóc?
34: En Peyu, no?
33: Amb qui tens el mòbil?
34: El mòbil...
33: La fibra?
34: La fibra?
33: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
34: Ah, això.
33: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
35: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
36: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
37: Catalunya migdia.
8: Passa un minut d'un quart. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per tal de vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i més insegurs, Jordi Canal.
0: Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% d'aquests vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'acaben imposant pel preu.
38: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
39: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes de Catalunya supera els 14 anys.
8: I la descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses per tal que l'any 2050 Catalunya sigui neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
14: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que el mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
40: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
14: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
41: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
14: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
8: informació internacional, tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta que guanyarà el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres eleccions des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis electorals per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio l'analista polític Anton Barbaixin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
2: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
1: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbaixin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
4: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç intens. La victòria serà nostra.
1: Barbaixin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
2: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
1: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
8: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta que, després d'haver guanyat a Saxònia-Anhalt, ara fa dues setmanes, podria també doblar resultats diumenge. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
7: Bon dia. Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos o en un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
9: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
7: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
9: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
7: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
8: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida anem a Ceuta.
10: Catalunya migdia.
15: Tot és possible un dia de partit.
16: Gol, gol de Rafinha, que no para de fer gol.
15: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor.
3: Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com. La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
5: Què us poso?
6: Per mi una estrella.
5: I per tu?
11: Jo també una estrella.
6: Ara estem d'acord.
11: Estem d'acord?
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
18: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port de la ciutat per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Es calcula que a les platges de Ceuta hi havia unes 4.000 persones i, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port, Pilar García.
19: L'operació per allotjar els migrants la gestiona la Policia Nacional amb el suport de la Guàrdia Civil i també de personal militar. Segons Abdelà Mustafà, de l'associació veïnal Sidi Embarek, la por de quedar-se sense lloc és el que ha provocat les corredisses.
20: El caos de totes aquestes persones que tenen miedo de quedar-se fuera com en altres assentaments que s'han hecho con anterioridad. Hay miles de persones que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez que llenen estas plazas.
19: De fet, totes les places ja estan ocupades i hi ha unes 6.000 persones acollides en diferents instal·lacions. El govern espanyol no descarta habilitar-ne més perquè encara podrien quedar uns 4.000 migrants malvivint per la ciutat. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi ara mateix persones que no han pogut accedir al port. El ministre Ángel Víctor Torres encapçala la gestió de la crisi.
21: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
19: Abdelà Mustafà lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills.
20: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas en este espacio en el que malviven, evidentemente.
8: Però qui també exigeix protecció per les dones i les nenes són els socis polítics del govern.
19: Sí, el ministre Ernest Urtasun una alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
22: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
19: I des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
23: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
19: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
8: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts per millorar la integració dels nouvinguts. L'executiu ho posarà sobre la taula del debat educatiu del país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nàtia Dell.
24: La consellera vol que aquest model vagi a més a totes les secundàries. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives que permeten als nouvinguts estar mig any en aules a banda per aprendre català i fent un procés d'integració social abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. Escoltem la consellera.
0: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
24: La Pacúlia té 16 anys i va arribar al febrer de Nigèria.
2: Creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
24: A la Catalunya Central, en aquest curs, hi haurà un 20% més d'aquest tipus d'aules. És l'únic lloc del país on aquest model s'ha començat a aplicar també a primer i segon d'ESO. Per ser una vintena de docents han rebut amb crits la consellera reclamant fets i no promeses.
8: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat que es destini un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
4: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
14: Bàsicament, això és un acord de tots. Per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
4: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
18: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 15 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
4: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
8: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari del partit a Alella, al Maresme. Una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Alella, Marta Corbalán, bon dia.
25: Hola, bon dia. El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
26: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
25: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
8: Atenció si sou boletaires. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor si hi ha una bona gestió forestal. Aquesta temporada, de fet, serà força dolenta, perquè no ha plogut. Solsona, Quim Albalate, bon dia.
27: Bon dia, sí. La calor i la sequera faran que la producció baixi, sobretot a zones com el Pirineu. Una baixada que ja es comença a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
28: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar, sobretot a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
27: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.
8: Passant 4 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
3: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
5: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
10: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
9: Sí.
7: 18a temporada.
15: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
7: El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
8: Passen 5 minuts a dos quarts. La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 350 activitats i més de 200 signatures d'autors durant 10 dies. Una de les escriptores internacionals que visitaran la setmana és l'anglesa Claire Polar, que presenta la novel·la Les Fades Modernes, una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs, Montse Camps.
16: Polar fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que aprenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
17: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
16: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, que algunes van acabar escrivint i donen forma a explicar els contes clàssics que coneixem ara. Un llibre deliciós i revelador que publica Club Editor Impedimenta i que presenta demà al migdia, la Setmana del Llibre.
8: I ara música. Si no puc, em compraré. El mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició han tornat a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
29: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
30: Vas a fires d'arreu del món on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, està còmoda.
29: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
30: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
29: Aquest matí la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques l'Arenà.
8: I ara, vaga. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya fan avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i més personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia pel centre de Barcelona, Òscar Callau.
31: És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. La concentració ha començat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis. Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat, Prat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
0: El personal de biblioteques públiques, estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
2: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
31: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
8: I acabarem a Sant Sebastià. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Cinco minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Conxa de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona, i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic, i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
8: Catalunya migdia. Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
8: El Barça jugarà Lliga a Sevilla sense Joan Garcia.
11: I ara, sobre el debat de qui ha de ser el seu substitut, Stenzner o Livakovic.

0: Joan García no jugarà a Sevilla, tampoc l'ha convocat Luis de la Fuente per la selecció espanyola per aquesta aturada. El porter blaugrana, per tant, que aprofitarà aquesta aturada per fer net de les molèsties al genoll. I com dèiem, el dubte ara és qui jugarà demà a la porteria del Barça. Ramon Salmurri, tenim resposta del tècnic de Hansi Flick?
1: Sí, no. És a dir, Hansi Flick no ha volgut mullar-se a dir qui serà el porter titular demà en el partit contra el Sevilla a les 9 de la nit al Pizjuán, però sí que ha deixat entreveure que ara mateix Wojtek Stensne està per davant de Dominic Livakovic.
2: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar, però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: And we always think about what is the best for the team.
1: Tot això després que l'altre dia, en la roda de premsa postpartit contra el Racing, després de l'error de Tech, que va entrar al descans, li va preguntar molt a Flick, i Flick va assegurar que Tech seria el porter titular contra el Sevilla. Avui no ha volgut ser tan contundent. Sí que ha marcat perfil en un partit que diu és especialment important. No oblidem que el vestidor s'ha marcat l'objectiu de sí o sí arribar amb el ple de victòries abans d'aquesta mega aturada de dues setmanes i mitja, i sí que ha donat pistes respecte a l'11, assegurant que Pau Cubarsí tornarà a ser titular després del descans que va tenir contra el Racing.
0: I aquests dies hem parlat molt de les declaracions de Lamine Yamal al programa Universo Valdano sobre la pilota d'or, i des d'avui ja es pot veure l'entrevista i escoltar l'entrevista sencera, i el davanter blaugrana, Salmurri, segueix mostrant, pel que hem anat escoltant, molta confiança.
1: És una conversa que val molt la pena, que s'entén molt com viu i com pensa Lamine Yamal, però que també deixa grans titulars, com per exemple, Laia, un parell de documents que rescatem i que fan referència a això que dius, a la confiança que sent Lamine en si mateix, per exemple, sobre el nivell que ofereix i sobre els seus rivals a ser millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor, y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido, entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar que yo encuentre a alguien que diga uf, este está a mi nivel.
1: Aquesta és una, però, per exemple, d'altres reflexions sobre la resta dels seus companys. Li demanen sobre el futbol associatiu i li pregunten pels seus companys d'equip i amb qui s'entén millor el terreny de joc.
5: Con Fermín, yo creo. Porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante.
6: O sea, prefieres el que busca el espacio antes sí. Que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
5: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo. Porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo. Pero si vas a la espalda, entonces sí.
0: Clarament, amb aquests fragments, sí, el que comentava el Salmurri. Un Lamine amb molta confiança sobre ell mateix i el joc que té com a futbolista, doncs, aquesta entrevista, aquests fragments que hem sentit de l'entrevista de Lamine Yamal a Universo Valdano. Parlàvem del Barça, d'aquest partit del Sevilla, que no jugarà Joan García, i avui hem sentit l'entrenador del rival, de l'equip rival, Luis García Plaza, Eudald Serra, que ha parlat del Barça i ha parlat molt bé de l'equip blaugrana.
7: Doncs sí, Luis García Plaza no ha escatimat lloances cap al Barça de Hansi Flick i l'inici que estan fent aquesta temporada, i ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint l'equip blaugrana.
8: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante, o sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa, o sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos.
7: El tècnic del Sevilla també ha comparat l'actual Barça amb el de l'època de Guardiola, al qual també s'hi va enfrontar més d'una vegada.
8: Mira, yo me enfrentaba al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, es que estos te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. Desde luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima.
7: Com ja va fer dimecres, Luis García Plaza, després del partit contra el Depor, ha tornat a citar Cesc Fàbregas quan va dir que aquest Barça feia por, però també ha afegit que ells arriben en un molt bon moment i que si fan un partit gairebé perfecte, tindran opcions.
0: I avui hem conegut la llista de convocats de Luis de la Fuente per jugar aquests dies amb Espanya. Ja sabem que Joan García no hi serà, però sí que ha creat un bon nombre de jugadors del Barça, jugadors catalans, i també una novetat destacada que arriba des de l'Espanyol, David Gallofré.
9: Doncs sí, la principal novetat, com deies, era el davanter perico Roberto Fernández. També són els jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. Destaca l'absència de Gavi i, com hem dit, el porter Joan García per lesió. A més, també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Víctor Muñez del Liverpool, Marc Puig de l'Atlètic de Madrid i el madridista Marco Corella. Sobre la convocatòria de Roberto, Luis de la Fuente ha dit això.
10: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado sirviendo mucho, pero que ahora es su momento. Está, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos. Sí.
9: D'altra banda, de la Fuente ha lamentat que el Barça descartés fer l'homenatge als seus campions del món.
10: Me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
9: Espanya jugarà 4 partits de la Nations League. Són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. I a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha també els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar i el jugador espanyol Javi Hernández i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo.
0: L'Espanyol juga avui partit de Lliga, rep l'Elx i l'equip que espera refer-se de la sotregada i del mal partit que van fer a Leganés, Sergi Andreu.
11: Sí, un Elx que és el cué de la classificació amb 2 punts. A més és l'equip més golejat de la categoria. Això sí, els 2 punts que té els ha sumat fora de casa. És un equip en construcció, el de Martín Anselmi, però que, com deia Manolo, la sala de premsa va posar les coses molt difícils a equips, com per exemple l'altre dia al Madrid.
12: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
11: L'Espanyol, que té 7 punts, que avui aspira a obtenir la tercera victòria de la temporada i marxar amb 10 punts a l'aturada, i que apel·larà al moment dolç de Roberto Fernández, 6 gols ja del davanter andalús i a les 4 assistències de Javi Hernández. Té la baixa d'Omar El Hilali. L'Espanyol està sancionat al lateral dret de l'Hospitalet, ha entrat a la convocatòria per primera vegada Gorosabel, tot i que en principi no serà titular, i una altra de les novetats d'aquesta convocatòria perica és la del davanter Víctor Mullerat, de 18 anys, del filial. El partit és a les 9, a Cornellà al Prat, davant de l'Elx, 8:45. Començarà a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió del Tot Gira.
0: I al Madrid, Kylian Mbappé admet la bona arrencada de Lliga del Barça, però diu que tot just acaba de començar aquesta temporada, Marcos García.
3: Ha preguntat a Mbappé si el Barça és el rival més complicat del curs, tenint en compte que els de Flick han arrencat molt i molt forts. Mbappé, al diari AS.
13: Sí, bien para ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo, veo los partidos. Han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, us ho dèiem ahir, ha fet avui la seva visita institucional a Ceuta, la mateixa setmana de la polèmica de les samarretes. Florentino diu que la visita no té res a veure amb aquesta polèmica i que estava preparant-se ja de fa temps com a homenatge al president d'honor del Madrid, Pirri, que és nascut a Ceuta.
0: Lliga F, el Barça juga aquest vespre, ho fa al camp de l'Alavés Montserraia.
14: Les vitorianes són equip acabat d'ascendir a la Lliga F. Han sumat 6 punts en 3 jornades i han guanyat els 2 partits que han jugat a casa. Per tant, l'Alavés repta les actuals campiones de Lliga, el Barça, a Mendizo Rozza. Les blaugranes, en ple de victòries a la Lliga, sumen 7 campionats seguits i afronten el partit amb la vista posada en el debut la setmana que ve a la Champions. Per això, el tècnic Pere Romeu aposta avui avui per les rotacions.
15: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
14: L'Alavés Barça juga avui a les 8 del vespre. Demà, l'Ona Badalona, cinquè classificat, rep la Reial Societat 14è. A les 12 del migdia per Esport 3. Demà, a les 4 de la tarda, l'Espanyol 13è rep el Madrid Club de Futbol segon i l'únic invicte amb el Barça.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
16: Amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: Parlarem de la Supercopa de la CB de bàsquet.
17: Catalunya migdia. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
21: 205 cavalls i només 4,3 litres?
22: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més.

0: RAC Crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: I abans de parlar de bàsquet, un apunt més de futbol. A la segona divisió, el Girona juga demà al camp del Cádiz. Ja tenim la llista de convocats per viatjar, Eduard Solà.
4: Sí, amb la principal novetat de Porto, que torna a una llista 10 mesos després que es va lesionar greument el genoll durant un entrenament al mes de novembre de l'any passat i que el va obligar a passar pel quiròfan. En canvi, són baixa Brian Hill i Justin lesionats, Mate Morey amb molèsties i pendent de proves i Abel sancionat. Tampoc hi és Unai, que encara no està a punt. A banda de Júnior i Mauro Furtado, del filial també hi ha Hamoni i Sarasa. El Girona, que ve de perdre Montilivi davant el Castelló, jugarà demà a les 9 del vespre contra un Cádiz, que és un dels tres equips de la categoria que encara no coneix la victòria. D'altra banda, ahir al vespre es va confirmar que Asprilla també es perdrà els partits davant l'Albacete i el Mallorca, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció del seu país, Colòmbia, per jugar els amistosos davant Mèxic, Paraguai o Perú. Asprilla s'afegeix a la llista d'internacionals que marxaran aquestes dues pròximes setmanes amb Benat, amb Ucraïna, amb Pichur i Krapitsov amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i Las amb Guinea.
3: I ara sí, bàsquet. Badalona serà l'epicentre del bàsquet aquest cap de setmana. El Palau Olímpic acull la Supercopa CB amb dos representants catalans, el Joventut, que fa d'anfitrió, i el Barça. I l'Ernest Macià ha tingut un matí atrafegat per anar a copsar una mica com estan els dos equips aquestes hores prèvies a les semifinals de demà, oi, Ernest?
5: Doncs sí, de Badalona, que és on es farà aquesta Supercopa, a Barcelona, al Palau Blaugrana, perquè la final catalana és possible, es tracta que els dos equips facin la feina. Qui ho té potser una mica més bé veient com està el rival és el Joventut, que és l'equip anfitrió i que juga davant d'un Baskonia que està fent una molt mala pretemporada. I, de fet, veuen la possibilitat de jugar a la final. El Ricky Rubio el sentirem ara mateix, una cosa que doncs no vivim al marge de les lligues catalanes des de l'any 2008 a la Copa i a la competició europea, l'Ulep Cup, on la penya doncs va aixecar els títols. Però des de llavors la penya que no toca metall i aquesta pot ser, segons el Ricky, una bona oportunitat.
6: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
5: Bé, demà la penya juga amb el Baskonia i el Barça s'enfrontarà al València, un Barça que ja sap que no podrà comptar amb Tosun Embuomo, un jugador que té una subluxació d'espatlla que es va fer amb el Regne Unit, és un jugador molt important en el joc interior del Barça, però que es perd aquest primer torneig, i en canvi, qui sí que tindrà, però no el Barça, sinó el València, és Nikola Mirotić. Almenys ja ha entrenat tres vegades, aquest era Mirotić, en la presentació amb el seu nou equip, el València.
7: Mucha seriedad, sin duda. Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto con esta Valencia, que ellos ya van hacia ese ritmo.
5: Això pel que fa doncs a la Supercopa Espanyola, la gent que hagi anat al barri del Gorg de Badalona ja haurà vist doncs que al voltant del pavelló s'està preparant una festa impressionant.
3: Doncs això serà demà a Badalona, però avui mateix i ben lluny també de casa nostra, a Abu Dhabi, comença una nova competició, perquè l'Eurolliga ha creat la seva Supercopa, sense el Barça, però sí que amb un clar color català i exblaugrana a les banquetes.
5: Sí, sí, el clar color català és Pedro Martínez, l'ex blaugrana seria doncs Sarunas Jasikevičius, que de fet d'aquí a una hora juga el pas a la final contra l'Olympiacos. És el partit més matiner d'aquesta Supercopa. Recordem que és un fus horari diferent perquè juga efectivament a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda Olympiacos Fenerbahçe i a les 7 de la tarda Pedro Martínez i el seu staff s'enfrontaran al Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual.
3: I al Mundial de MotoGP, on Marc Márquez, recordem, és líder, aquest matí ha començat l'activitat al Gran Premi d'Àustria amb la primera sessió d'entrenaments. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts, comença el pràctics. Però qui ha estat el més ràpid als lliures, Ami Aguilar?
8: Ha estat Pedro Acosta. El murcià és un d'aquells pilots que encara no han aconseguit cap victòria de Gran Premi i qui sap si Spielberg serà l'escenari. Aquest matí ha liderat amb molt més ritme que la resta, amb unes condicions particulars, 12 graus ambientals i 15 a l'asfalt. Molt radical respecte a tot el la calor que hem viscut a l'estiu. La bona feina de Costa ha permès Pol Espargaró agafar-li roda i posar-se segon. I al darrere, els dos co-líders, Jorge Martín i Marc Márquez. El madrileny ens haurà d'explicar al final del dia si el braç dret li respon.

0: bé o caldrà operar. I el tro de Cervera ha estrenat amb tranquil·litat aquest liderat. El campió defensa, a més, la victòria del 2025 en el millor circuit del calendari per la marca Ducati. Demà a les 3, cursa sprint, i diumenge a les 2, cursa de Gran Premi. Els canals digitals d'aquesta casa. El Mundial de MotoGP es juga a l'Univers MotoGP.
1: En atletisme, aquest cap de setmana es fa el Mundial de Mitja Marató a Copenhagen, a Dinamarca. Demà hi haurà les proves de la milla i els 5 quilòmetres, i diumenge arriba la participació catalana amb la Mitja Marató, Carles Vila.
2: Marta Galimán participarà a la cursa femenina. L'atleta de Valls ha mostrat un bon nivell aquesta temporada, on cal destacar, per exemple, el rècord d'Espanya que va aconseguir a Londres o el de Catalunya a la Mitja Marató de Màlaga.
3: Al Mundial hi haurà un nivell increïble, molt de nivell, així és que jo no em fixo tampoc en rivals concrets, simplement doncs jo sé que el ritme que puc o que he de portar, doncs intentar trobar un bon grup que m'ajudi a portar aquest ritme i això, intentar apretar al final. El circuit és bo, vaig córrer a la mitja de Copenhague l'any passat i és un circuit bo, la temperatura ha de ser bona, veurem si plou o fa vent o aquestes coses que no estan a les nostres mans.
2: A Copenhague, en aquest mundial, també serà l'atleta de Palamós, Said Meshal.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui, a més, acomiadem l'estudiant en pràctiques que hem tingut aquests mesos, el David Gallofré, que ens ha ajudat moltíssim i que esperem que també hagi après alguna cosa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026 a la Seu d'Urgell.
6: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: les dues en una nova... 107.2 FM.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah! I a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
5: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: El ple de la Seu d'Urgell aprova millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre. Aprovada per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana que planteja revisar l'itinerari de vianants que connecta el pont d'accés amb la zona de restauració i executar les actuacions necessàries si es detecten deficiències. El conseller Bermi Álvarez fa balanç a la Seu d'Urgell dels dos primers anys del Departament d'Esports. L'acte tindrà lloc dissabte, dia 19, a les 12 del migdia, al Parc Olímpic del Segre. La jornada inclourà una taula rodona amb els esportistes Jaume Puello, Sílvia Puigarnau i Dani Marzo. La Fundació Sant Hospital inaugura les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre dia i residència assistida. L'acte té lloc aquest divendres, dia 18, i permetrà donar a conèixer els espais remodelats de la segona i tercera planta de l'equipament sanitari de la Seu d'Urgell. L'Espai Armengol restaurarà la figura del rei Maravilla, donat per la família de Can Maravilla. L'Ajuntament de la Seu destinarà una partida de menys de 4.500 euros a la restauració de la figura, que es conservarà al fons del Museu Urgellenc. L'objectiu és que torni a servir per a dipositar-hi les cartes durant les festes de Nadal. El carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell torna a ser l'escenari de la Fira Art and Rock. La jornada se celebrarà dissabte, dia 19 de setembre, i inclourà una exposició d'artistes, un taller de serigrafia, una mostra de fotografies antigues i una actuació musical. El Festival Interfado porta el fado portuguès a la Seu d'Urgell. El grup portuguès presidencial actuarà diumenge 18 d'octubre a la Sala de la Immaculada. L'esdeveniment cultural també farà parada a Lleida, l'Espluga Calba, Sant Feliu de Llobregat i Cambrils. El Parc Natural de l'Alt Pirineu tornarà a usar retonena per eliminar el veró en estanys de mida més gran. Garriga reconeix que el conflicte de torn és una llàstima, però que la mediació entre propietaris no pertoca a l'òrgan. La Diputació de Lleida aprova definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres. S'incorporen 37 camins que sumen més de 217 quilòmetres. La sessió plenària de l'ens provincial també ha donat llum verda a la iniciativa Pirineu Local Forest per la gestió de boscos municipals. I també l'apartat de Pirineu Prullans acull la desena edició de la Diada Arts de Fruits i Herbes Oblidades de Catalunya. La jornada se celebrarà el 18 i 19 de setembre a la Sala Sant Esteve i inclourà una jornada tècnica, una fira de productes locals, tallers, xerrades, gastronomia i música. I en l'apartat esportiu, la Seu Futbol Club s'estrena a Primera Catalana amb un partit davant el Molletense. El partit d'inici de temporada es jugarà dissabte a Mollet del Vallès. El Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals a Tercera Catalana, rebent l'Atlètic Castellserà i el Poble de Segur, respectivament.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
5: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Infopodcast La Seu d'Urgell. Posa't al dia.
1: Molt bon dia, divendres, dia 18 de setembre.
2: Posa't al dia amb Ràdio Seu.
1: Encetem l'Infopodcast destacant que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns un paquet d'ajuts per millorar les façanes, l'eficiència energètica, l'habitabilitat i l'accessibilitat dels edificis del nucli antic. La posada en marxa de les tres línies de subvenció marca l'inici efectiu de les accions del Pla de Barris a la ciutat. A l'Infopodcast també destaquem que l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell han posat en marxa el projecte Teleusi, un dispositiu de teleassistència que permet als

0: Especialistes en medicina intensiva de Lleida valorar els pacients crítics i semicrítics atesos al servei d'urgències de la Seu d'Urgell i donar-los suport a distància. El sistema connecta en temps real els professionals dels dos centres i s'emmarca el projecte crític.cat, impulsat pel Departament de Salut. I també en els informatius, l'INEF Pirineus ha donat aquest dilluns el tret de sortida al curs acadèmic 2026-2027 amb la jornada d'acollida adreçada al nou alumnat del primer curs del grau en Ciències, de l'Activitat Física i de l'Esport. Enguany, 46 estudiants han iniciat els seus estudis al centre urgellenc amb un total de 32 nois i 14 noies. I també a l'Infopodcast, les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell reprendran l'atenció presencial al públic dilluns vinent, dia 21 de setembre. L'equipament ha estat tancat durant gairebé 3 mesos a causa de la manca de personal per cobrir un lloc de treball, una situació que ha interromput les gestions a la capital de l'Alt Urgell durant aquest període i ha obligat a fer desplaçaments a ciutats com Puigcerdà, Balaguer, Lleida, Tremp o Tàrrega. I pel que fa a l'agenda, destaquem, entre d'altres, la celebració del Festival d'Art al carrer Canonges de la Seu d'Urgell, Art and Rock 2026, dissabte 19 de setembre, a partir de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. També dissabte i diumenge, a partir de les 11 del matí, tercer cicle de Cultura d'Arrel a Tragó, a càrrec d'Ascla Tragonesa. I encara més propostes a l'agenda, destaquem la representació del monòleg dramàtic La Pastora, càrrec de la Fanga Escènica, a la Seu d'Urgell, a la Sala L'Única d'Avinguda Salòria 69. Les dates, el 19, 20, 26 i 27 de setembre. Dissabtes a les 7, diumenges a les 6 de la tarda. Dels actes de diumenge destaquem la travessa solidària transfrontera entre la Seu d'Urgell i la parròquia de Sant Julià de Lòria. És una activitat al marc del Cadí Circuit Fe de Curses de Muntanya. I també diumenge, dia 20 de setembre, a les 6 de tarda, a la plaça Catalunya de la Seu d'Urgell, balla de sardanes amb la copla Vents de Riella. Més informació de l'agenda a www.radioseu.cat/agenda.
1: Infopodcast La Seu d'Urgell, una coproducció de Ràdio Seu i La Xarxa.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva Universitat Pública.
0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric PEUSA 2026 a la Seu d'Urgell.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
6: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-3516-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ja li direm dilluns.
1: Quina emoció. No puc esperar dilluns.
0: Vinga, ara ve el Tot Costa.
2: Tot Costa.
1: La mala notícia és que Joan García es baixa per jugar demà a Sevilla. La bona, que podrà descansar i esperem que recuperar-se durant les 3 setmanes de finestra de seleccions. Després vindran els revolts forts i és important no tenir dubtes a la porteria.
2: Tot Costa. L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bona vesprada, són les 7. La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres les noves instal·lacions d'atenció intermèdia, centre de dia i residència assistida després d'unes obres iniciades el maig de 2024. El projecte ha estat finançat per la Diputació de Lleida, el Departament

0: de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i els fons europeus Next Generation de la Unió Europea. L'acte inclòs una visita guiada pels espais remodelats i ha servit per posar en valor la complexitat d'executar els treballs en dues fases, amb l'objectiu de mantenir l'activitat assistencial de l'hospital durant les obres. La reforma integral ha comportat una reorganització completa als espais. Les habitacions disposen ara de bany propi, s'han habilitat noves zones de treball per als professionals i s'han ampliat les sales comunes, que ofereixen més confort i funcionalitat. La Fundació també ha volgut crear un entorn més càlid, segur i adaptat a les necessitats de les persones ateses, afavorint el benestar i l'autonomia. Durant l'acte, la institució ha agraït la col·laboració i la comprensió dels professionals, els usuaris i les seves famílies al llarg d'un període d'obres que s'ha allargat més de 2 anys. La inauguració, presidida per l'alcalde de Seu d'Urgell i president de la Fundació de Sant Hospital, Joan Barrera, ha comptat també amb l'assistència del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, la directora del Departament de Drets Socials i Inclusió a l'Alt Pirineu i Aran, Eva Jordà, el diputat de Salut Pública de Diputació de Lleida, Òscar Martínez, el gerent de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, i la gerent de la Fundació Sant Hospital, Palmira Borràs, entre d'altres autoritats i personal sanitari. El diputat de Salut i Esports de Diputació de Lleida, Òscar Martínez Agustí, ha definit el projecte com una actuació llargament esperada i ha destacat la voluntat de l'ens provincial de contribuir a dotar el territori de les infraestructures necessàries per garantir una millor qualitat assistencial. L'escoltem a continuació.
1: Positiva. De fet, era un projecte llargament esperat i en el que hem col·laborat com a institució, perquè hem pensat doncs, que la màxima nostra és sempre dotar el territori de les infraestructures i els equipaments necessaris per oferir un millor servei i una qualitat assistencial a les persones, i per tant molt satisfets de veure el resultat d'aquesta inversió aquí dalt a la Seu d'Urgell i per extensió, evidentment, per la Seu d'Urgell i per l'Alt Urgell. No? També molt important posar en valor la feina que està fent el personal de la Fundació Sant Hospital, tot el personal que està implicada en que això funcioni el dia a dia, perquè al final també ells en podran gaudir i podran oferir un servei de millor qualitat als usuaris d'aquest equipament.
0: Per la seva banda, l'alcalde de Seu d'Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Joan Barrera, ha agraït la tasca dels professionals del centre i ha remarcat que, més enllà de la qualitat de les instal·lacions, és l'atenció humana de l'equip la que fa que els usuaris se sentin ben atesos.
2: Doncs sí, molt contents de poder inaugurar oficialment, tot i que ja fa dies que està obert i que hi ha usuaris, i de fet aquesta experiència ja obert és el que ens dona la perspectiva de dir que és tot un èxit aquesta obra que hem fet, aquesta obra de quasi bé 6 milions d'euros i que és fruit, que, com bé has dit a la pregunta, d'una col·laboració institucional molt estreta. Al final recordo les vicissituds al principi perquè la Diputació posava 3 milions d'euros, però havia de ser per una utilitat, es va haver de Salut, el Departament de Salut va col·laborar moltíssim, al final es va aconseguir, Drets Socials amb Next Generation, amb més de 2,5 milions. Per tant, aquí és una suma de tothom, Generalitat, Diputació, l'Hospital, evidentment, la Fundació, totes les persones que han col·laborat, que han fet possible que això sigui una realitat. Aquestes obres que és residència, amb les 14 places actuals, més algunes que s'ampliaran, i la part de sociosanitària, que és la està d'intermèdia, que és on es fa la rehabilitació, doncs, com deia, molt satisfets.
0: La directora de la residència, el centre de dia i la unitat d'atenció intermèdia, Cristina Guard, ha detallat que els treballs s'han concentrat principalment en la segona i la tercera planta de l'edifici.
3: L'obra en si hem actuat sobre la segona i tercera planta. ¿Vale? En la segona planta hem reformat tota la unitat d'atenció intermèdia, que prèviament era una segona planta d'hospitalització de feia molt temps, i s'ha convertit en la unitat d'atenció intermèdia amb el que diguem, no?, amb un espais càlids, espais humanitzats. A la mateixa segona planta també hem fet una actuació sobre zona de treball dels professionals i s'ha creat una sala de coworking, un espai on estan diferents treballadors fent feines de registre principalment, i també hospital de dia d'aguts amb una millora molt important de lo que és l'estructura.

0: El ple d'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar dilluns per unanimitat una moció per millorar l'enllumenat del Parc Olímpic del Segre i les condicions de seguretat dels vianants. La proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va comptar amb el suport de tots els grups municipals, Compromís, Junts i la CUP. El text exposat per la regidora Mariana Molla planteja que l'Ajuntament faci amb caràcter prioritari una inspecció tècnica del trajecte que connecta el pont d'accés a l'equipament urgellenc amb la zona on es troba el bar-restaurant. Ens en parla, en aquest cas, la regidora d'Esquerra, Mariana Molla.
1: Independentment que hi hagi el restaurant o no, aquest espai hauria d'estar ben il·luminat. És que està fosc, fosc, negre, com una gola d'un llop. I, clar, també ha arribat diferents queixes, ho han dit també la resta de grups, de persones que aquest estiu que han fet més ús del restaurant, doncs si vas a les 9 de la nit, que ja és fosc, doncs no és un espai segur ni, vaja, que està molt fosc i no veus ni on xafes a terra. I també aquesta moció ha tingut el suport unànim de tots els grups, cosa que ja he dit al final, que era fàcil, perquè és evident, no?, que s'ha de solucionar aquest problema, i menys quan el Parc del Segre té l'entitat que té aquest cap de setmana passat, que hi ha hagut la Copa del Món, que és un servei que ha d'estar a l'alçada del que s'hi fa.
0: El text aprovat assenyala que en cas que la inspecció tècnica constati deficiències, s'elabori una proposta d'actuació per garantir una il·luminació adequada, homogènia i segura de l'itinerari. L'acord també estableix que la solució haurà d'incorporar criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i minimització de la contaminació lumínica. Finalment, la proposta deixa constància que els grups municipals hauran de rebre informació en un termini màxim de 3 mesos sobre el resultat de la inspecció, les deficiències detectades, les actuacions proposades, el cost estimat, l'administració o ens responsable de l'execució. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Compromís, Joan Barrera, va expressar el seu suport a la moció i va avançar que no caldrà fer una inspecció lumínica a l'equipament perquè és evident que hi ha mancances.
2: L'enllumenat d'una part del Parc del Segre és deficient, estem d'acord. Com hem comentat, pel Mundial de l'any que ve hi ha una quantitat molt elevada de diners que s'invertiran per actualitzar, per modernitzar el Parc del Segre i per modificar aquest tipus d'eficiència. Ho he dit al ple, són 3.260.000 euros, quasi bé. I amb això, una de les coses que es farà és, ho he comentat també al ple, el terra, els llambordins que s'aixequen pel tema dels arrels a diferents zones, modificar el so, modificar l'accessibilitat. Ara s'està fent l'obra de l'ascensor que ha de pujar cap al bar, cap a la terrassa del bar, des de la plataforma de baix. S'han canviat els lavabos, s'han posat portes totes inclusives i automàtiques. S'estan fent diferents actuacions i una de les actuacions que es farà també és la millora de l'il·luminat. Per tant, evidentment hem votat a favor, la deficiència existeix i farem el que convingui perquè la il·luminació sigui la que toqui.
0: També el grup de Junts va mostrar-se a favor del projecte per solucionar la il·luminació deficient del Parc Olímpic del Segre. Ens ho explica el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega.
3: Fet de la il·luminació del Parc del Segre, com que fins ara el Parc del Segre doncs tancava abans, no havia estat tan evident, i sí que era una denúncia doncs del club, però ara doncs amb el restaurant obert la gent marxa més tard, el Parc del Segre en lloc de tancar a les 9 tanca a les 11 i és més evident, i veure com la gent doncs es mou pel Parc del Segre guiant-se per les llums del mòbil, jo crec que és quelcom que 2 dies després de celebrar una Copa del Món exitosa com hem fet no ens podem permetre com així.
0: Igualment, el regidor de la CUP, Miquel Albero, va fer constar també a la proposta d'Esquerra qualsevol persona que ha anat al Parc del Segre és conscient que hi ha un problema d'il·luminació. Ens explica en aquest cas la també regidora de la CUP, Núria Valls.
4: Que al final, doncs ara, no?, que torna a estar al servei de restauració obert, no?, s'ha evidenciat molt que és necessari perquè a la que es fa de nit doncs no es veu res.
0: El ple municipal de dilluns va incloure els informes d'alcaldia en què Joan Barrera va repassar alguns dels esdeveniments que tindran lloc a la Seu d'Urgell durant les pròximes setmanes. La celebració del Festival Vine Peaks el 25, 26 i 27 de setembre, la Festa de les Persones Grans del 28 de setembre al 4 d'octubre i la Copa d'Espanya d'Eslàlom el 3 i 4 d'octubre. A més, en la sessió plenària es van fer diversos precs de felicitació, entre els quals el nou director de l'IDAPA, David Vallvé. El Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell acollirà aquest dissabte, dia 19 de setembre, l'acte amb el títol Dos anys construint el futur, un debat des de l'Alt Urgell sobre la Catalunya que avança, en què el conseller d'Esports, Berni Álvarez, farà balanç dels dos primers anys del govern de la Generalitat en matèria esportiva. La jornada prevista a les 12 del migdia inclou una taula rodona que comptarà amb la participació de Jaume Pollo, esquiador de fons olímpic, Sílvia Puigarnau, directora d'INEF Pirineus, i Dani Marzox, esportista professional i professor d'INEF Pirineus. La conversa, en la qual també participarà Álvarez, servirà per repassar les principals actuacions de la legislatura i analitzar com aquestes polítiques es poden traduir en oportunitats reals al Pirineu. A l'acte, previst a les 12 del migdia, també serà present l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, la delegada territorial del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, i la gerent del Parc Olímpic del Segre, Meritxell Rodríguez. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell restaurarà la figura coneguda com a Rei Meravella, que va ser donada al fons del Museu Municipal de l'Espai Armengol per la família Portella l'any 2023. El procés de conservació anirà a càrrec de la restauradora Marta Prunera, professional del Pallars Sobirà i especialitzada en aquest tipus d'intervencions. El pressupost previst és de 4.578 euros. La peça elaborada en paper cartró presenta diverses afectacions derivades del pas del temps i de les condicions en què s'ha conservat. Un cop finalitzada la restauració, l'Espai Armengol Museu de la Ciutat no descarta incorporar la figura a algun dels seus espais expositius. El Rei Meravella forma part dels objectes de Cal Meravella, un establiment que la família Portella tenia al carrer Major de la Seu d'Urgell i que va estar en funcionament del 1930 al 1970. Durant les dècades de 1950 a 1960, a les festes de Nadal es penjava l'establiment perquè els infants hi poguessin anar a entregar la seva carta als Reis. L'Espai Armengol el Museu de la Ciutat manté oberta de manera permanent la seva campanya de recollida de donacions i dipòsits. En el cas de les donacions es tracta d'una cessió gratuïta d'un objecte o d'un conjunt d'objectes que passen a ser propietat del museu. Ens explica en aquest cas l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera.
2: Estem fent diverses reformes, rehabilitacions i tornar a posar en valor patrimoni de la nostra ciutat. Precisament en aquest ple la modificació de canvi d'estil de préstec, el que hi havia és canviar el vell i la vella, un import que diguem que és sobra, pel Rei Meravella. Com he dit, el vell i la vella ara s'han portat a Solsona, es renovarà i també se li farà el vestit. I també, que era una cosa que teníem pendent des de fa anys, una família ens va portar el Rei Meravella, que és una bústia amb el rei, amb el rei mag, i per tant doncs el que es farà és rehabilitar-lo i posar-lo un altre cop en funcionament com a patrimoni també de la nostra ciutat. Per tant, estem contents perquè són temes més xulos, més simpàtics, però que també posa en valor el patrimoni de la nostra ciutat i tota la nostra història, per tant.
0: La incorporació d'objectes procedents de particulars permet, a més, ampliar les col·leccions del museu i documentar aspectes de la vida quotidiana i de la història local que poden quedar recollits en altres fonts. La Fira Art and Rock 2026 se celebrarà dissabte, demà, dia 19 de setembre, al carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell. La jornada, que s'obrirà a les 10 del matí i tancarà a les 3 de la tarda, reunirà diferents propostes vinculades a l'art i la música amb la participació de diversos artistes. L'exposició d'obres d'art comptarà amb peces de Maria Elena Rodríguez, Dolors Balcells, Noel, Santimí Arnau, Elena Rafart, La Tartera, Eli, Anna Carmona, Alexandra, Aida, Maite Sánchez i Paula. D'altra banda, durant la fira també es pot visitar una exposició de fotografies antigues del carrer dels Canonges. El programa també inclou un taller de serigrafia a càrrec del taller Tartera i l'actuació musical d'Itzas Gorak, prevista a 1:15 del migdia. La matinal cultural l'organitza el col·lectiu L'Alternativa. De la proposta ens en parla la, en aquest cas, membre de la Junta de l'Associació Sociocultural Alternativa, Laura García.
5: Sí, ja estan totes les artistes preparades, l'Ajuntament ja ha situat l'escenari on tindrem música i ja ho tenim tot llest, i a partir de les 10 el dissabte fins a les 3 de la tarda doncs gaudirem de les exposicions de les diferents artistes que es posen al que fan i a les 12:30 la Marta, que és Itzas Gorak, ens acompanyarà amb la seva música.
0: El Festival Internacional de Fado de Catalunya, Interfado, farà parada per sisena vegada a la Seu d'Urgell, diumenge 18 d'octubre, amb l'actuació del grup portuguès Presidencial. El concert, que es pot veure a la Sala de la Immaculada a partir de les 7 de la tarda, forma part de la programació de la 15a edició de l'esdeveniment musical organitzat per la Fundació Orfeo Lleidatà sota la direcció artística de la fadista lleidatana Carolina Blàvia. El grup Presidencial està format per Anna Margarida a la veu, Antonio Reis a la viola de fado i Marcio Silva a la guitarra portuguesa. L'actuació a la capital de l'Alt Urgell serà la tercera visita consecutiva de Presidencial dins d'Interfado 2026. El grup iniciarà la seva participació en el festival el divendres 16 d'octubre a l'Espai Orfeo de Lleida. L'entrada per al concert de Presidencial a la Sala Immaculada de la Seu té un preu de 15 euros amb un cost reduït de 12 euros. La compra d'entrades es pot fer al web de la Fundació Orfeo Lleidatà. Efectius de la Guàrdia Civil van intervenir el passat diumenge 13 de setembre un total de 1.494 puros de contraband de diverses marques a la duana de la Farga de Moles. El gènere decomissat, que no havia estat declarat, té un valor estimat superior als 25.000 euros. L'actuació va tenir lloc al voltant de les 5 de la tarda durant una inspecció fiscal a un autobús de la línia regular procedent d'Andorra. Un dels ocupants de l'autobús, un home de 37 anys, va reconèixer que el material era de la seva propietat i que l'havia adquirit en territori andorrà. El material intervingut ha quedat dipositat a la mateixa duana a disposició de l'autoritat judicial. El Parc Natural de l'Alt Pirineu prepara un nou projecte live per aplicar rotenona, un ictiocida biodegradable en dos estanys de mida més gran que els tractats fins ara per eliminar el veró, una espècie exòtica de peix invasora. El director del parc, Marc Garriga, ho ha explicat en una entrevista a la CN en què també s'ha referit a la polèmica reoberta a la muntanya de Tor pel veto al pas de vehicles cap a Andorra i els dos incendis forestals que aquest estiu han afectat zones de difícil accés de l'espai protegit. Vist l'èxit de les actuacions fetes als tres estanys del mig, hi ha tres estanys de baix al Baix Pallars Sobirà, el Parc Natural de l'Alt Pirineu estudia l'aplicació de la rotenona als llacs del Rosari d'Arreu i al de Garrabea, tots dos interconnectats. L'estiu del 2025 ja s'hi va actuar amb mètodes físics per erradicar el veró, però sense èxit. El Pinot Català també es va usar aquesta tècnica el 2024 a l'estany de Manera, a la Vall d'Aran. La causa de l'aigua verda cal buscar-la en la dieta del peix invasor. Segons ha detallat Garriga, el veró s'alimenta d'insectes aquàtics, amfibis i sobretot de crustacis que conformen el zooplàncton, que al seu torn regulen el fitoplàncton. Fins fa poc, l'eliminació d'espècies invasores als estanys i llacs d'alta muntanya del Pinot Català es feia mètodes físics, com ara xarxes, trampes tipus camaroneres o pesca elèctrica, que han demostrat ser poc efectius a llarg termini. El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat definitivament el pla zonal de la xarxa local de carreteres de Lleida, que tindrà una vigència de 16 anys en 4 períodes quadrienials. Concretament, els preveu que un total de 37 vies, que sumen 217 quilòmetres i estan inclòs a la xarxa de camins del pla zonal, passin a formar part del manteniment viari de la Diputació. En aquestes vies s'hi faran les actuacions de millora que calgui i s'adequaran com a carreteres. D'altra banda, la xarxa de camins d'interès territorial, formada per 24 vies, que sumen 175 quilòmetres, no s'integrarà a la Diputació, però s'hi prioritzaran inversions per dur a terme actuacions de millora i seguretat viària. Amb la incorporació d'aquests trams de camins al pla zonal, la Diputació de Lleida ja gestiona més de 1.000 quilòmetres de carreteres a la demarcació. I també l'apartat de Pirineu Prullans de Cerdanya acollirà aquest divendres i dissabte 18 i 19 de setembre la desena diada de fruits i herbes oblidades de Catalunya, una iniciativa que reunirà activitats relacionades amb el patrimoni natural, la gastronomia, els productes locals i els usos tradicionals de les plantes. El programa començarà divendres a la tarda amb una jornada tècnica a PAT de les 5 a les 8 del vespre dedicada a la innovació i la saviesa pagesa per regenerar el sòl, amb informació sobre iniciatives vinculades a aquest àmbit. A 8:45 tindrà lloc el sopar del desè aniversari al Cerdanya Viva, amb producte local, amb places limitades i un donatiu de 32 euros. Les activitats continuaran dissabte 19 de setembre amb una fira de productes locals que es podrà visitar de 10 a 2 i de 4 a 8. Durant la jornada també hi haurà l'exposició titulada Bruixes de Dol i una exposició de plantes i fruits oblidats. El programa del matí inclou a 11:15 un taller d'estampació botànica amb tècnica de Bandeldai a càrrec de Marta de Hatimu, que inclou el material i té un donatiu de 5 euros. A més, a 11:45 se celebrarà la xerrada Plantes, Remeis i Mixtures amb Júlia Carreras i a 13:00 es presentarà el llibre Aprenent de Trementinaire amb la mateixa autora, Olga Domingo. A primera hora de la tarda, de 14:00 a 16:00 s'hi farà un dinar popular silvestre amb fermentats i producte local. L'activitat té places limitades i un donatiu de 17 euros. La programació es reprendrà a 16:45 amb un taller de tintura relaxant a càrrec de Noemí Mupé. I ja a 17:45, Ventura Altarriba oferirà la xerrada Origen, l'antic culte a la natura. Ja al final del dia, a 17:45, està programat un taller d'encins i espelmes de protecció. I a 19:45, música i dinamització a càrrec de Margarita Torné, amb la participació de Folk Cerdanya. La Seu Futbol Club enceta aquest dissabte, dia 19, la temporada 26-27 a Primera Catalana, després que enguany s'ha proclamat campió del grup 5 de segona i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens. L'equip urgellenc forma part del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès, i debutarà al camp del Molletense a 19:45 a Mollet del Vallès. Per la seva banda, el Club Esportiu Oliana i el Club de Futbol Organyà comencen com a locals aquest cap de setmana al grup 15 de tercera catalana. A la primera jornada, els olianesos rebran dissabte a 16:00 l'Atlètic Castellserà i els ganxos tindran el primer duel pirinenc a 16:45 contra el Pobla de Segur. Enguany, a la tercera catalana seguirà comptant amb un total de 5 equips de l'Alt Pirineu, 2 de l'Alt Urgell, 2 més del Pallars Jussà i un del Pallars Sobirà. Pel que fa al Club de Futbol Coll Nargó, obrirà la temporada dissabte 3 d'octubre jugant amb l'Olímpic Artesa de Segre a quarta catalana, després de perdre la categoria. També s'estrenarà aquell cap de setmana l'Escola de Futbol Urgell i a l'Edford, que comptarà per primera vegada un equip de categoria amateur. Amb dos conjunts competiran al grup 31 format per clubs de la Plana de Lleida i del Pirineu. En futbol sala, l'Atlètic Club La Seu debutarà a tercera nacional amb un duel pirinenc a Andorra. El maig, amb l'Enfaf Construccions Modernes, se jugarà el 26 de setembre i el primer partit com a local serà el 3 d'octubre contra el Tecnobit Alforja. I un darrer punt esportiu, el Cedis Bàsquet ha definit el calendari de partits per al torneig de veterans i veteranes Memorial Jesús Cervós, que tindrà lloc aquest dissabte 19 al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. La jornada reunirà 6 conjunts de la categoria en una matinal i tarda d'enfrontaments. La competició s'iniciarà a 11:00 amb el duel entre el Cedis Presbit i el Llívia. Posteriorment, a 12:45, serà el torn del partit entre l'Olesa i el MBPS, mentre que a 13:30, s'enfrontaran el Cedis Pro Emotion i el Combinat Pirineus. A la tarda es decidiran les posicions definitives del torneig. A 16:00 es disputarà el partit per determinar el tercer i quart lloc i la jornada es tancarà a 17:45 amb la celebració de la final. El torneig de veterans i veteranes precedirà la presentació dels equips del Cedis Bàsquet prevista per diumenge a 12:45 de al migdia. Dos quarts menys 4 minuts de 8, les 7 i 26 minuts. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu, el darrer en aquest dia i també aquesta setmana. Tota la informació, però la podeu tornar a cercar a la nostra pàgina web, que és la vostra, a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu a Facebook, X i Instagram.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Ara, Cuginer és més a prop teu. Cuginer S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuginer.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: la via, a poc vine a mi. Entra que t'amura segues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un...

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Aquest dissabte, 19 de setembre, camina per una bona causa. Participa a la caminada solidària Centre Històric Peusa 2026, organitzada per la Fundació Vicente Ferrer. Un quilòmetre, una vida. Fes un recorregut circular de 4 quilòmetres pel nucli urbà i pel Parc Olímpic del Segre amb el guiatge de Pilar Láez. La sortida serà a les 6 de la tarda des de la zona esportiva de la Seu d'Urgell. Inscriu-te per 5 euros a través del codi QR del cartell que pots trobar a la pàgina web de la Fundació o també de Ràdio Seu. El 100% de la recaptació es destinarà a donar suport a la salut mental i al benestar de les famílies més desafavorides del Nepal. A més, les persones participants rebran un obsequi i podran gaudir d'una degustació de formatges Cadí. Dissabte, 19 de setembre, a les 6 de la tarda, caminem junts per una bona causa. Caminada solidària Centre Històric Peusa 2026 a la Seu d'Urgell.
3: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: el punt de l'altre dia. Això és indiscutible, però resulta impactant que ho digui ell, d'ell mateix. Si ho diguéssim qualsevol de nosaltres, home, clar, perquè li doni, què sé jo, a Koundé, està emparat, que se la quedi la min.
1: Sí, no sé, a mi, no sé, jo ja entenc que sóc una senyora gran.
0: No, jo a mi també em passa.
1: I crec que és una qüestió de diferència generacional. I a mi, sentir parlar d'un mateix d'aquesta manera, a mi em xoca.
0: Doncs espera't amb el següent document.
1: Sí, l'he sentit, l'he sentit. Però a mi, que ja sé que sí, que la min és així, que tal, que queráis. Però a mi em xoca.
2: A veure, un segon document. Abans, deixa'm explicar un parell d'anècdotes de l'entrevista. Hi ha un moment, recordaràs aquella època en què la Min té 15 anys i té un conflicte a la selecció espanyola i és apartat de la dinàmica de la selecció espanyola? També és castigat en aquell moment...
3: De la sub...
0: Sí.
3: No sé què,
2: Sí. Això que deia, quan té 15 anys. En aquell moment també és castigat pel Barça i ell explica una anècdota que està al gimnàs perquè no el deixen entrenar-se, i apareix Sergio Busquets. Estic parlant de fa molt de temps. Sergio Busquets, una llegenda, Lamine Yamal, un nen, i que Busquets se li acosta i li diu, a veure, però què ha passat aquí? Que Lamine Yamal li explica i Busquets li diu, escolta, tu ara ja ets un jugador del Barça i has d'actuar i respondre com a tal. I que Lamine, aquella conversa, diguem-ne que el va afectar molt i que aquell moment va entendre que era tot futbol. O sigui, que la seva vida giraria, i ell explica, diu, fins que no aconsegueixi ser un titular indiscutible al primer equip del Barça, jo focalitzat en això. I el que queda molt clar també és allò que hi hem vist tots, però que a aquest vestidor i a Lamine també, diguem-ne que jugar contra l'Espanyol i jugar a Cornellà al Prat és un partit que els agrada, especialment fruit de...
0: De fet, li pregunten en quin camp t'agrada jugar i posa Cornellà per davant del Bernabéu.
2: Diu Cornellà, diu el Bernabéu, i el Metropolitano, i afegeix a més, al final també. Sí. Bàsicament, diu els camps on en
4: també et dic que l'ambient era espectacular.
2: Sí.
4: Per exemple, evidentment sí que la rivalitat que hi ha amb Espanyol i Madrid, però els altres camps, que també l'han xiulat i això, però l'ambient deu ser dels millors.
3: Sí, la Metropolitana és el

0: la part de l'Espanyol l'enfocava a la rivalitat.
1: Sí, sí, Madrid igual.
0: I deia, és que fins i tot hi ha moments que ens motiva més els que som de casa a jugar contra l'Espanyol que contra el Madrid, que competitivament no té sentit, però...
1: També li passa a molta gent, molts aficionats del Barça.
2: Sí, i en aquest sentit, hi ha un moment que estan parlant del clàssic i de la rivalitat, i parla de Rashford, diu això, ho vam veure tots molt clar en el primer clàssic de Rashford, que als 10 minuts Rashford va ser titular i va ser, aquest encara no entès, no entès on està, i que a la tornada, que és quan Rashford fa el gol i tal, diu, allà ja havia vist de què anava això del clàssic. En fi, aquest segon document, estan parlant de la pilota d'or, Lamine es defensa com a gran candidat i favorit, parla del seu nivell, i Jorge Valdano li pregunta sobre els possibles rivals que pugui tenir en la propera década, Lamine Yamal siendo el mejor futbolista del mundo.
3: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que de aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor, y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido, entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar que yo encuentre a alguien que diga, uf, este está a mi nivel.
4: No.
5: Ya no millor, sino a mi nivel.
4: No.
0: Clar, sí. I ja deixo... Això, mira, jo estic...
4: Pues nada, pues res.
0: Jo vaig començar la setmana en la posició de la Gemma i estic evolucionant cap a... des de la incomprensió a aquesta...
4: És generacional,
0: aquesta,
4: jo ja ho sé.
0: Falta absoluta d'humilitat, però estic evolucionant cap a l'admiració per la seguretat que desprèn aquest tio en ell mateix. Em sembla acollonant. Sí, es marca un estàndard d'excel·lència.
4: Sí, però això és tan indubtable com que dir això d'un mateix és xuleria, tio.
0: A mi em continua...
4: Pues poseu com us poseu. Això és xuleria.
0: Sí, home, però és que la seguretat en ell mateix segurament va molt en paral·lel en la xuleria o com ho vulguis dir. En fi, jo...
1: Bé, si està el teu equip, doncs dius, ostres... collonut, perquè és un nano que té una ambició personal i tal, però si ho haguéssim escoltat aquest tall d'Mbappé o Vinicius, els diríem que
4: és xuleria.
1: Que és xuleria.
0: Sí, és veritat que si haguéssim sentit dir Vinicius que no hi haurà que cap jugador, igual la pròxima dècada ens hauria grinyolat.
5: El que passa que Vinicius hauríem pensat és que no és veritat.
0: Yeah.
5: I per tant, no sí, té raó de dir-ho, però amb la mínima mal pots pensar...
0: Per mi aquesta és diferent de l'altre document que hem escoltat, perquè l'altre document... ho veiem.
5: Sí.
0: Què passarà la propera dècada, ni Lamine, que sembla que ho sap tot. Per cert, m'ha cridat l'atenció també, no ha parat de repetir tota l'entrevista, los que entendemos de futbol, i he interpretat que creu que hi ha un cercle molt reduït en el món de gent que entén de... Pràcticament diria que Jorge Valdano i ell.
5: I Fermín,
0: que li entén les desmarcades en profunditat. Sí. Molt bé. Salmurri, alguna cosa més?
2: No, res més.
0: Mercès.
2: Que vagi bé.
0: Avui amb 5 minuts de retard, però escoltar la Min, jo crec que valia la pena. Manel Elias, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: D'aquí a 55 minuts, Catalunya Nit, amb quins continguts?
6: Doncs mira, avui no hi ha hagut sessió de judici del cas de Roger Español, però se'n parla més que mai pel que va passar allí en aquestes traduccions fallides, que al final no es van poder fer. Avui a la tarda de Catalunya Ràdio hem pogut sentir un dels treballadors de l'empresa contractada per fer aquestes traduccions i ha explicat en les condicions amb les quals els treballen, que els avisen a vegades amb molt poca antelació que han d'anar a un judici que no es poden mirar de què va un cas, amb una nomenclatura evidentment molt complicada, i que de vegades també se'ls adjudica un judici amb un idioma aquells que no és el seu. Mm. Aleshores hi ha aquest tipus d'errades. Nosaltres hem contactat ara amb l'empresa.
0: T'haig de dir que una de les intèrprets d'ahir, jo em va sorprendre perquè escoltant-la diria que no era ni catalanoparlant ni castellanoparlant.
6: No, ella era una de les que treballa amb russos i ucranians. Inesos. I d'aquí ve l'errada, perquè trobar un català castellà és molt senzill. Qualsevol de nosaltres podríem fer una traducció simultània.
0: Si m'ho fan fer a mi, em faltarà el coneixement del cas, però...
6: No, ahir no era... No. I ahir tampoc era... A veure, va ser greu, però no excepcionalment greu, perquè el que s'estaven traduint eren les preguntes a un testimoni. No és el que està acusat, que amb les teves paraules pots acabar a la presó. Uh-huh. Tot i així es va veure que el nivell era realment precari. Nosaltres hem contactat amb amb l'empresa i el que ens diuen és que estan treballant conjuntament amb el Departament de Justícia de Catalunya per analitzar exactament què va passar ahir, però avui hi ha hagut una bateria de reaccions en tromba contra com s'estan fent les coses, perquè el resultat és que el català s'utilitza molt poc als jutjats. També al Catalunya Nit explicarem com està avui la situació a Ceuta, després que aquest matí hagin traslladat a 1.700 dels migrants que hi havia a les platges dormint, però el cas és que, de nou, aquestes 1.700 places són poques, perquè es calculava que hi havia 4.000 persones, per tant, van passant els dies, ja són 50, i continua havent-hi gent amb una situació molt precària, més enllà que avui és veritat que hi ha 1.700 persones que hauran millorat la seva situació. Tindrem molta cultura, començant per Shakira. Aquesta no sé si la tocarà avui.
5: Okay.
6: Aquesta no sé si la tocarà. Bé, el cas és que no parlarem tant del concert, sinó del tipus d'espectacle que planteja. Són 12 concerts en 4 setmanes, però han convertit un barri de Madrid, Villaverde, en una mena de ciutat, tot de pavellons culturals sobre Colòmbia, etc. Qui vulgui a Europa anar a un concert de Shakira s'ha de traslladar allà. I és un lloc que acollirà unes 50.000 persones des de les 12 del migdia que obren fins a les 12 de la nit. És un nou model que estem veient cada vegada més i que els veïns de la zona estan molt enfadats perquè, per exemple, qui té una botiga, etc., de vegades els fan tancar o és impossible entrar i sortir per arribar a casa teva. Ens ha preparat un reportatge molt interessant la Paula Brujats. Estarem també al Mercat de Música Viva de Vic i a Sant Sebastián, que avui s'inaugura el Festival de Cinema, i tenim el nostre cap de cultura allà per explicar-nos-ho.
0: Perfecte, doncs avui al Catalunya Nit amb una dosi extra de cultura i també de traduccions simultànies. Manel Alias, t'escoltem a les 9, gràcies.
6: Fins ara.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: En aquesta primera hora de Tot Costa hem parlat de la baixa de Joan Garcia pel Sevilla-Barça de demà i per la convocatòria de la selecció espanyola de les pròximes setmanes. Hem anat a Sevilla per escoltar el Jesús Márquez dir que el Sevilla ha fet gairebé un miracle de reconstrucció aquest estiu, però que afirma perdre 1-3 al partit de demà. La Lotto Hansi ha estat una autèntica olla de grills, no hem arribat a cap acord gairebé sobre cap posició de l'11 que presentarà demà el Barça, i hem escoltat també Lamine Yamal, que no deixa de sorprendre'ns amb la seva seguretat o la seva xuleria, segons com tu miris. No us perdeu la segona hora, de seguida la Casa Talents, de seguida la Laia Tudel, però abans, com sabeu, el dia 29 de setembre, dimarts, festa dels 10 anys del Tot Costa al Museu d'Història de Catalunya. El primer que truqui al 93207474 s'endú una entrada doble per acompanyar-nos.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
8: Dos dels gols els va marcar qui després seria entrenador culer. Quin partit és?
0: A veure, partit de Lliga jugat a Barcelona amb dos exjugadors a les banquetes, golejada del Barça, i dos dels gols els va marcar un jugador que després va ser entrenador del Barça. T'encaixa, Gemma, que has enviat?
4: És que tants detalls ja no tinc, però jo m'he llançat a la piscina, a la primera pista, perquè he dit, mira, pot ser això.
0: Hemos venido a jugar de seguida...
4: A la primera pista.
0: Sí. Clar, si no... Això està ben pensat.
9: Vull a jugar, hemos venido.
4: Sí, molt.
0: Un tret a l'aire, i si cau l'ocell, doncs bingo. Anem cap a Cornellà.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: d'aquí a 3/4 d'hora mal comptats, aquests que escolteu són perquè surt també avui presents actuant al Mercat de Música Viva de Vic. A les 9, d'aquí 3/4 d'hora mal comptats, arrenca a l'RCD Stadium de Cornellà l'Espanyol Elx. El partit cobra la 7a jornada de Lliga. Sergi Andreu, Sònia Oleart, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Començo per la notícia del dia, Sergi. Com ha caigut entre l'espanyolisme aquesta internacionalitat de Roberto?
2: Tothom està molt content aquí. Tothom creu, clar, no pot ser d'una altra manera, que és merescudíssim. Fins i tot hi ha hagut, haig de confessar, algú que ho han tomat amb una certa sorpresa. No perquè el nano no s'ho mereixi, sinó perquè també vam estar pregant molt perquè Joan García, que segurament va fer mèrits per mereixer-s'ho la temporada passada, no per entendre's, l'altra, i bé, però bé, molt contents, perquè a més, saps què passa, Costa? Que la clàusula de Roberto és de 25 milions, però si debuta aquests dies amb la selecció puja 5 milions. La qual cosa vol dir que si Roberto acaba la temporada amb 17 gols, l'any que ve estarà fora de l'Espanyol i l'equip blanquiblau, el club, vaja, blanquiblau sucarà una bona picotada.
0: Bé, no sé si mirar-m'ho així, però l'enfadament de l'espanyolisme amb Luis de la Fuente potser queda compensat. Quedava aquell compte pendent que no ha convocat Joan i el Barça se l'ha emportat per 5 milions menys. Potser, si acaba passant aquesta operació, vaja, vendre Roberto per 30 milions a mi em semblaria el negoci del segle. Si acaba passant això, doncs potser se suavitzen les relacions, no?
2: Sí, tens raó. Bé, vés a saber, estem ara...
0: Estem especulant. Tant de bo en puguem parlar a final de temporada, perquè voldrà dir que Roberto ha continuat amb l'extraordinària ratxa golejadora que té en aquest inici de temporada. M'imagino, Sònia, que Roberto és titular avui.
3: Home, i tant que és titular, però amb un 11 amb força canvis, n'hi ha 5 de canvis a l'11 de Manuel González pel partit d'avui davant l'Elx. No canvia la porteria, com sempre Dimitrovic a la porteria, la defensa José Ángel, Unai, Cabrera i Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, a la mitja punta Javi Hernández, Brian Zaragoza, banda esquerra i en punta Roberto. Això són 5 canvis, un obligat, el de José Ángel per Omar sancionat, que recordem va veure una vermella al minut 98 a Butarque davant el Rayo. Entra Unai per Riedel, Edu Expósito per Moscardo, Cala per Bausa i el debut de Brian Zaragoza a l'11 per Harman. Per tant, dos debuts en aquest 11. José Ángel, que debuta amb el primer equip, i Brian Zaragoza, que no debuta amb el primer equip, però sí que debuta a l'11 titular.
0: Bé, és evident que el partit de Butarque ha deixat uns quants damnificats en l'11 d'avui, tot i que ahir Manolo encara s'escarrassava, no focalitzava la responsabilitat en ningú en concret, sinó en el col·lectiu. En tot cas, bona oportunitat per l'Espanyol avui contra un equip que només ha sumat 2 punts en 6 jornades per marxar a l'aturada en les millors sensacions. Això d'aquí a 3/4 d'hora clavats a l'antena de Catalunya Ràdio, d'aquí a mitja hora clavada arrencarà el Tot Gira amb l'Oriol Rodríguez aquí comandant el vaixell i amb el Sergi Andreu i la Sònia Oleart a l'RCD Stadium. A la Sònia l'escoltaré d'aquí un moment amb la tutoria. Sergi, gràcies, bona transmi.
2: Vinga, gràcies, Jordi. Vagi bé.

0: Aquests són els Remei de Cala Fresca. Sí, t'agraden, Bernat?
1: Són d'Arbúcies.
0: Ah, molt bé. Doncs també avui viatgen d'Arbúcies a Vic pel mercat de música. Li sona bé, això, eh? Molt bé. A veure, coses. El Barça femení està jugant des de fa un quart d'hora al camp de l'Alavés, amb aquella defensa, certament, de circumstàncies que us ha explicat el Fito a l'inici del programa, i amb alguna rotació, a més, pensant en la Champions. De moment, empat a 0 l'equip de Pere Romeu. A la segona semifinal de la Supercopa Europea de Bàsquet, el Madrid perdia de 16, i ara ja guanya d'un a l'Equador del tercer quart, remuntada de l'equip de Pedro...
1: No van de blanc avui. Tens raó.
0: Avui son los de verde son los nuestros. Dubai 54, Madrid 51, però el Madrid realment ha arribat a anar al davant fa un parell de minuts. En tot cas, partit igualat a un quart i mig pel final del partit. I demà, l'antena digital de Catalunya Ràdio en directe durant tot el dia, des de quarts de 10 del matí, assemblea de compromissaris del Barça. Laia Tudel, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: No ho farem feixuc.
2: Farem ràpid.
0: Perquè els nostres oients tinguin una guia. Què s'ha de decidir demà que sigui important?
2: Mira, votaran 6 coses els socis compromissaris, que n'hi ha uns 4.600 convocats. Després veurem quants realment estan connectats. Recordem que l'assemblea segueix sent telemàtica. Doncs, d'entrada, han de votar per aprovar l'exercici econòmic que s'ha tancat de la temporada 25-26, que ja ho hem anat explicant, ha tancat amb 18 milions de pèrdues. Després han d'aprovar el pressupost de l'actual temporada, un pressupost que presenten aquests ingressos rècord de més de 1.000 milions, gairebé 1.200 milions d'ingressos, però també més de 1.000 milions de despeses, és a dir, que és un pressupost que tanques amb 1 milió de benefici, que quan parles d'aquestes xifres de milers de milions d'euros, 1 milió de benefici és pràcticament com que doncs el tanques a zero, per tant, però vaja, és un pressupost que el Barça doncs està molt orgullós, sobretot per la quantitat d'ingressos. El punt més important per la Junta del Barça és el punt d'aprovar l'ampliació del finançament de l'Espai Barça en 300 milions d'euros més, és a dir, que demana, el club demana 300 milions més als inversors, i allò de 1.450, doncs ja ens anem als 1.900 milions d'euros per l'Espai Barça. A més, també han d'aprovar aquells 200 milions que demanaves a Media Bonus, que es van emetre. Però aquest és el punt més important per la Junta, evidentment, perquè necessites aquests diners per acabar les obres del camp nou. I a partir d'aquí, doncs, a banda de ratificar els nous directius, també hauran d'aprovar acords de patrocini com el d'Ohana, que és el que sortirà a la samarreta, i a més que està lligat a un projecte immobiliari als Emirats Àrabs, i el que més ens agrada al tot costa, que és aquest Babylon Park,
0: sí,
2: que és aquest parc d'atraccions, que en principi, vaja, tot això no hauria d'haver-hi cap problema, a no ser que un soci comença a preguntar si hi ha muntanyes russes i si
0: ara,
2: no n'hi ha, doncs que no l'aprova.
0: Sí,
2: no, però vaja.
0: El programa que vam fer la setmana passada, que no es traslladi si pot ser a l'assemblea.
2: Exacte. I a partir d'aquí, doncs, res més. Això són els punts més importants que hauran d'aprovar, i els 6 punts que haurà d'aprovar, que és una assemblea, com veieu, doncs molt econòmica, sobretot.
0: Molt bé. Fa un moment he dit que el Barça femení no guanyava encara al camp de l'Alavés. Ja guanya.
2: Sí.
0: Ha marcat Graham Hansen al 18 de la primera part, i pels... No l'he pogut veure en directe, però pels gestos de la... Golàs, eh?
3: Sí, Golàs.
0: Golàso. Bueno, ho acostuma a fer Graham Hansen. Mira, ara veurem la repetició. Caram, sí que tiren enrere la repetició. Ja hi arribarem. Ara us ho explico. Laia, tot això avui s'ha anunciat un acord de patrocini. Bé, no és ben bé de patrocini, amb Telefònica, que ens ha cridat l'atenció perquè, vaja, pensàvem que la part de la connectivitat la cobria Orange i la famosa Niuera.
2: Sí, el que ha anunciat és que Telefònica és el nou partner oficial de l'Espai Barça, és un acord de 5 anys, i que es converteix en Telefònica, diríem que atorga a Telefònica l'abastiment de diferents serveis de connectivitat, sobretot la distribució del senyal de televisió de l'estadi. A banda de que tindrà una llotja, el Spotify Camp Nou també ha informat el Barça, i que hi haurà un lunch, un espai d'aquests VIPs del Camp Nou, que serà, doncs, Espai Telefònica. Però vaja, sí que és cert que crida l'atenció, perquè recordareu que en vam parlar molt de l'acord d'Orange i de Niuera. I clar, tot té a veure amb qüestions de connectivitat i del mòbil i de Telefònica. Llavors, clar, aquí la qüestió és que en principi tot plegat ara mateix com queda el dibuix, doncs que Orange és l'operador que s'encarrega de la infraestructura que haurà de donar 5G a tot l'estadi del Camp Nou, que Telefònica serà el distribuïdor del senyal de televisió arreu del món, dins de l'estadi, i que distribuirà aquest senyal arreu del món, i llavors ens queda el New Era Visionary Group, que ens ha quedat com a l'operador que s'encarrega de desenvolupar aquella, ja recordareu, aquella no sé, aplicació, vaja, aquell servei de telefonia mòbil virtual.
0: Sí, la ESI, no?
2: Barça, sí, que sota el nom de Barça Mobile. Mm. Doncs New Era queda doncs, com el encarregat de desenvolupar aquest Barça Mobile, aquesta telefonia virtual mòbil, que en un primer moment, bé, no oblideu que New Era estava, bé, com es va anunciar com un gran...
3: Sí, sí, un líder.
4: Una companyia líder en tecnologia.
2: En connectivitat, mundial. Líder mundial en connectivitat.
4: Ruslan Birladeanu, el moldau al capdavant de la prestigiosa companyia.
0: En aquell moment potser eren líders, ara ja el Barça ja ha anat als gegants de la telecomunicació, Orange, Telefònica, i tot va tornant a la normalitat, en fi.
4: En fi.
0: Podríem escriure un llibre sobre les palanques i tot el que s'han hagut de fer en aquests últims anys perquè els comptes més o menys quadressin. En fi, que demà els socis hauran de dir si sí o si no. Ja us avanço que serà un sí com un piano de cua. Assemblea, per cert, telemàtica, una més. Assemblea, i això és nou en dia de partit, però en dia de partit fora de casa, jo diria que això no havia passat
2: mai. Sí, clar, que això fa que el màxim representant del Barça a la llotja, el Sánchez-Pizjuán, sigui el directiu Escudero, Antoni Escudero, perquè la resta ja seran aquí, clar.
4: Ah. Un directiu només viatjarà.
2: Sí.
0: Sí. Doncs mira, ja...
4: Li faran dinar,
0: ja,
4: no?
0: Ja és més... Un tet a tet.
4: Ja és més... directiu.
0: Ja és... ja és més... Escolta, jo donava per fet que tota la directiva del Barça en ple havia d'estar...
4: Jo pensava que enviarien un executiu.
0: Jo també ho pensava.
4: Però clar, també ha d'estar... L'executiu també ha d'estar a l'assemblea.
0: Sí.
5: Bé, Deco fa l'informe.
2: Deco fa l'informe al mercat cap a les 4 de la tarda, per tant no té temps material d'agafar l'avió.
4: Com no? No ho sé.
0: Bé, en fi.
4: President del Barça Atlètic, el Jordi Casals.
0: Potser també hi ha de ser, més a saber.
6: Ha d'escunyat.
0: En fi.
4: Ah, que clar, no té càrrec. L'excunyat no té càrrec.
0: No.
4: Per tant, pot...
0: No, però...
4: Llavors, tampoc pot representar el
0: però,
4: club amb una
0: però
4: llotja.
0: Té més poder que la majoria de la directiva, tampoc. Perquè crec que tampoc ho arreglaríem. Aquesta assemblea, insisteixo, a partir de 8:45 del matí al canal digital de Catalunya Ràdio, amb el Roger Arbusà seguint totes les incidències d'aquesta assemblea. Laia, alguna cosa més?
2: Res més.
0: Gràcies.
2: Adéu.
7: Tot costa. La Casa Talents.
0: Avui la Casa Talents ve a buscar-vos els nous lamins.
4: La Casa Talents està fent un fart de penjar-se medalles a les xarxes.
8: En sèrio?
4: Una miqueta.
0: Hola, Andrea Ors, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Quina
8: no és la meva intenció, eh?
4: Però, escolta una cosa, ben fet. Perquè si l'encertes, s'ha de dir. Si no diuen els altres, digue-ho tu.
8: Sí, però... aquí, quan no s'encerta...
4: No,
8: aquí
4: doncs, per aquí exemple, de convocatòries internacionals jove, de jugadors joves que ella ha destacat en algun moment i que ara ja són internacionals amb la selecció. Accions A, no? D'aquest estil.
5: Avui dos, Xavi, no? N'ha criat a dos, que t'agraden especialment.
8: Van Bommel, el fill de Van Bommel és boníssim. Però ja me'l guardo per una altra seccioneta.
0: És a dir, no com el pare.
8: No, el fill serà pitjor, t'he de dir.
0: Serà pitjor?
8: Jo crec que sí.
5: I jugaran posicions diferents.
8: Bueno, sí, el fill és més extrem, potent, regatejador... Molt un futbolista,
0: A veure, Van Bommel, el pare, va fer una carrera importantíssima. PSV, Barça, Bayern... L'has vingut com oblidar la botifarra al Bernabéu, però, vaja, per la nostra òptica de migcampistes ens podíem haver estalviat
8: és tranquil·lament. És que com es nota que tu, en el teu equip, no jugues a Urco. Clar, per mi Van Bommel, un crac.
0: Ja, vist així. Molt bé, avui l'Andrea ve a...
5: Quin pal, no? Ve... És gratuït a Urco?
8: No, però
0: ho fa,
8: sempre...
0: O sigui, ho fa habitualment, és des del carinyo.
8: No, era dir que els pals sempre els faig a la meva gent, saps?
0: Què t'ha semblat la internacionalitat de Roberto? Te l'esperaves?
8: Molt justeta, no? Molt... Bueno, és un punta que corre molt, que és molt enèrgic i ja està,
4: i de l'Espanyola. Tu hauries convocat abans per fer aquest paper a ESPI?
8: Probable. A mi m'agrada més.
5: I a Camello?
8: No, a Camello no. A Roberto el veig més complet.
0: Sí. Molt bé. La Casa Talents impartint càtedra. Avui ve a parlar-nos de... futurs, ella m'ha dit Wonder Boys, i jo ho tradueixo al català i dic les noves perles de 16 anys, i començarem per una, no és el teu ordre, però és el meu, que avui està d'actualitat. Es diu JJ Gabriel. És la perla, era la perla del Manchester United, per aquestes coses que fan els joves d'ara, han acabat partint peres, i amb la temporada començada ha dit que no tornarà a jugar amb el United, i avui, crec que ho he vist al diari Marca, és a Barcelona.
8: Però és que hem d'explicar per què es diu JJ Gabriel, perquè realment
0: Gabriel, ho he dit malament.
8: Realment es diu Joseph Junior Gabriel. Té 15 anys, però el pare va demanar que li diguin JJ Gabriel. Imagino, perquè en el cap del pare jo crec que li sonava com a jugador car, però a mi em sona més a jugador que amb 20 anys acaba el Galatasaray. Vull dir...
5: Home, pel que acabeu de dir... Té molta pinta, entre que tu dius que ja ha trencat peres amb el United.
0: No, no, a mi m'ha sorprès la manera, que és estrany anunciar un 18 o un 17 de setembre que no jugaràs més al teu equip.
8: O sigui, és veritat que fa anys que Anglaterra se'l considera com un crac, perquè a YouTube hi havia com moltes imatges d'ells, que això ja fa que el tema acabi fatal. Actualment el consideren com el talent més gran de l'acadèmia del Manchester United, però aquí arriba la bomba. El tio ha decidit que vol marxar, i és quan han aparegut clubs com el Real Madrid, que es veu que era el club que està millor posicionat per fer-se amb ell, però ho he llegit fa un parell d'hores que estava a Barcelona.
0: És que m'ha fet pinta, em falta informació, m'ha fet pinta de tour. Tipo el que va fer Odegaard, que es va passejar per...
5: O aquell del Tottenham que va acabar el Tottenham.
0: Sí, sí, no me'n recordo el nom, però ja sé qui...
8: També...
0: Ja sé
8: qui. El migcampista.
5: Nòrdic, no? Era, sí. No recordo si suec o...
0: Almenys aquest juga el primer equip del Tottenham, que altres que han fet... Bueno, i Odegaard també, però alguns que han fet gires d'aquests, Halilovic i tal, no han tingut tanta sort.
8: Però per qui no sàpiga qui és...
0: Que som tots.
8: És un extremet, àgil, rapidet,
0: extremet,
8: creatiu.
0: Extremet, ja, condicionant.
8: Per mi el típic, per ara, de moment, el típic jugador bastant de highlights. És un jugador bastant divertit de veure. I és veritat que l'últim talent que va signar al Madrid via el filial va ser Rodrigo el 2019, el que va sortir bé. Després van venir Cubos, mil brasilers també, Tobias, que ara està al Shakhtar, Iker Bravo, aquests no van acabar de funcionar.
4: A Guler, amb quants anys el van fitxar?
8: No, però a Guler ja el van signar pel primer equip.
0: Sí, i Cubo jo crec que també, el que passa que van a cedir, vull dir, Cubo no ha jugat mai en el filial del Madrid, si no em falla la memòria. El van fitxar quan tornava del Japó i van al Villarreal... I no sé si el Getafe és igual, no. Però vull
4: Getafe,
0: dir que...
4: Mallorca?
5: Ostres, no me'n recordo. Mallorca.
8: Sí, jo he preguntat al Madrid i m'han dit que els agrada molt, que és molt bon jugador, però que el seu entorn és molt complicat. Home, si al teu fill li poses JJ Gabriel...
5: perquè ens sona bé.
8: Et dona pistes, ja.
0: Que, i aquí hi ha una altra qüestió. Aquest noi és britànic.
8: I té passaport irlandès.
0: Ah, amigo, val. Perquè si fos britànic, des del Brexit no podria
8: Correcte.
0: Sortir d'allà fins als 18. I per tant, entenc que ara...
8: S'aprofitarien del passaport irlandès per signar i venir a jugar aquí.
0: Molt bé. Aquest és JJ Gabriel. Recordeu el seu nom pel que diu la Casa Talents, no perquè li auguri una gran carrera, sinó perquè ens sentireu a parlar en els pròxims mesos. L'altre...
4: El del Tottenham és Bergvall.
0: Aquest.
8: Bergvall.
0: Sí.
8: El vam comentar aquí.
0: Sí.
4: Ens ho apunta Fito.
0: Segons no, Mesian Mesloop de Lens.
8: Espera, que m'ho està dient desordenada, sí. Va, Mesian Mesloop té 16 anys i juga al Lens. Es va fer viral la setmana passada a la Champions davant l'Eslàvia Praga i és el típic extrem esquerrà, així molt primet, tècnic, regatejador. És veritat que ja l'han comparat amb Lamine Yamal i l'han convocat ja per la selecció portuguesa sub-21. Per tant, hem d'estar atents, el podreu veure a la Champions, és un bon jugador i l'Ens acostuma a treure bons futbolistes.
0: El JJ Gabriel era extrem, aquest, has dit?
8: És extrem, aquest també és extrem.
0: A tu et molen els extrems, ens portes molts extrems.
8: Però perquè venen bastant bé la moto, els extrems.
0: Em sembla que Max Doumann, que és el tercer nom, també és extrem.
8: Exacte. Max Doumann té 16 anys, és el gran talent de l'acadèmia de l'Arsenal, un migcampista així ofensiu, que també pot jugar des de la dreta, tot i que no és el típic extrem anglès clàssic de potència i velocitat. És un perfil més, més Foden, tot i que físicament Max Dohman és més alt. Aquest dia crec que fa 1,83, té 16 anys, per tant ha de créixer més. I aquesta setmana ha tornat a ser notícia perquè va marcar 2 gols contra l'Ipswich a la Carabao. Llavors, a Mikel Merino li van preguntar si veia similituds entre ell i Lamine Yamal. I va contestar que en temes de caràcter i de mentalitat, que sí, perquè eren jugadors que sota pressió treballaven molt bé i que no, com que no la sentien.
0: Molt bé, doncs quedeu-vos amb... Per cert, el Barça femení ha fet el segon al camp de l'Alavés. En aquest cas ha estat Sydney Centrelife, que ha aprofitat una bona passada, diria que de Graham, a l'interior de l'àrea, ha fet un bon revers i una rematada inaturable, imparable per la portera basca. Creuada 0-2, guanya el Barça a la mitja hora de partit. Per tant, sembla que un dia més a l'oficina per l'equip de Pere Romeu pel que fa a la Lliga F. JJ, Gabriel, Messian, Meslup i Max Dohman. Recordeu els seus noms i si no els recordeu, en culpeu a la casa...
8: Pedres aquí.
0: Andrea, gràcies.
8: A vosaltres.
7: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
3: Pista número 5.
6: Ara fa 50 anys, la primera transmissió en català va ser la d'aquest partit. Quin partit és?
0: Home, que oportuna la tutora recuperant el Barça a les Palmes del 5 de setembre de 1976, que va ser el primer partit de futbol transmès en català, com estic segur que haureu sabut, si no ho sabíeu ja, en els últims dies de programació de Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona.
4: S'ha anat apuntant així de forma discreta. 4-0, Barça Les Palmes, per tant, golejades. És una golejada. A les banquetes hi havia 2 exjugadors.
5: Sí.
4: Reinos Mitchell i Roque Olsen. I va marcar 2 gols.
6: Johan
4: Kroos. Que va ser entrenador. Hi ha una guanyadora tremenda avui, eh?
6: No, perquè, clar, m'ha llegit la ment abans de que sortís.
9: És que la primera pista era lo de un partit que de Lliga que s'ha jugat a Barcelona. I tenint en compte que tota la setmana, i la setmana també
4: anterior,
9: s'estava parlant del 50 aniversari i tal, i he dit, mira...
4: Turrita, no?
9: A la piscina.
0: Sí. Molt bé, doncs Gemma Herrero, guanyadora, a més, enviant a la primera.
6: A la primera, els primers 3 punts d'aquesta temporada són per Gemma Herrero, i el regal de Maset se l'emporta l'oient, que es diu Guillermo.
0: Doncs el Guillermo, que s'endú el regal de Maset en aquesta primera tutoria de la temporada. Enhorabona a ell i enhorabona també a la Gemma Herrero, primera líder de la temporada, a més, amb un... A vegades no és tant el què com el com, i el com ens ha deixat absolutament astorats.
4: Mira, jo crec que encertar-la la primera hauria de sumar un punt extra.
0: Sí, correcte. Doncs ara no perquè és tardíssim.
9: Em faig una lamina.
0: Però sí.
9: No,
0: en la pròxima,
9: no.
0: Ara hauries de dir, en la pròxima dècada ningú farà això que acabo de fer. Gemma Herrero, Bernat Soler, Ferran Martínez, gràcies. Tutora, bona transmi, gràcies.
6: Gràcies.
0: Ara venim...
10: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva. No puc evitar les meues.
0: 5 minuts passen de 8:45 del vespre. Passo un moment per Cádiz. Solà, bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
0: El Girona juga demà contra el Cádiz a les 9 del vespre. Ja vam escoltar Quique Álvarez. Avui tenim una molt bona notícia.
11: Sí, el retorn de Porto a la llista de convocats és la principal novetat en aquesta convocatòria. 10 mesos després, ahir ja va dir Quique Álvarez que estava a punt de rebre l'alta mèdica. Per tant, Porto ha entrat a la llista de convocats. Aquest Girona, que que ja és cap a Andalusia per jugar, com deies, demà a partir de les 9 del vespre al camp del Cádiz. Baixes, com també explicàvem ahir, de Brian Hill, Justin lesionat, més Abel sancionat. Avui ha tingut molèsties Mate Morey, està pendent de proves, tampoc ha pogut entrar a la llista de convocats, tampoc encara hi ha entrat Unai Hernández, que continua encara fora de forma i sense poder entrar a les convocatòries, i avui s'ha confirmat que Asprilla serà el sisè jugador que perdrà el Girona pels partits contra la Batista i el Mallorca. Ha entrat a la llista de convocats, clar, que era el Pichichi de segona divisió A, ha entrat a la llista de Colòmbia, per tant, s'afegeix a les baixes de Banach, Krapitsov, Pichur, Júnior i Las.
0: Aquí ja hi arribarem, a veure si el Girona demà és capaç de sucar a Cádiz. Edu, gràcies.
11: Adeu.
0: El Girona juga demà a les 9 a Cádiz. El Sabadell rep de diumenge a les 2 del migdia l'Oviedo a la Nova Creu Alta. Així veu el partit el seu entrenador Ferran Costa.
3: Ve un equip que la temporada passada està jugant a primera divisió amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, i el repte és majúscul. Llavors necessitem el millor de tothom.
0: El cinquè quart. Temps pel bàsquet. Avui la cosa va de supercopes. Ara parlem de la Supercopa ACB, que és la que més ens interessa, perquè hi són, perquè juga Badalona i perquè hi són la penya i el Barça. Però tenim en joc la segona semifinal de la Supercopa europea, no sé com dir-li, Supercopa Eurolliga, que és un giny que s'han inventat aquesta mateixa temporada. La primera semifinal, el Fenerbahçe, no, l'Olympiacos ha derrotat el Fenerbahçe per 92-90, per tant l'equip de Barzokas juga, i vigent campió d'Europa, jugarà la final de demà, i ara s'està jugant la segona. Al final del tercer quart, el Madrid guanya d'un, Dubai 63, Madrid 64, per tant, de moment, l'equip de Pedro Martínez domina el de Xavi Pascual. Ja tinc per aquí el Xavi Ballesteros i la Laura Antoja. Hola, Xavi, hola, Laura.
12: Hola, bona nit.
0: I també l'Ernest Macià Crea. Hola, Ernest.
13: Com està, Jordi?
0: Ah, ja hi som tots.
13: Sí, sí.
0: Escolta, ara de seguida anem a la Supercopa CB, però, Ernest, Xavi, potser em podeu resoldre el dubte. Si el Madrid hagués fet millor resultat i, per tant, s'hagués classificat per la Supercopa CB, com ho hauríem fet per encaixar les dues Supercopes?
13: Bona pregunta. La veritat és que ho van decidir a posteriori, en assemblea, que es crearia aquesta Supercopa.
0: Sí, sí, perquè ho entenguin els oients, la Supercopa CB ja tenia data, participants i tot,
13: sí.
0: I després es van inventar cuita corrents aquesta Supercopa Eurolliga, aquesta Supercopa CB. Bé, total, que no...
13: No, ni idea. La veritat és que no sé com ho hauríem fet, però ho hauríem fet segur. O sigui, és evident que si per mèrits esportius estàs classificat a la Supercopa espanyola i l'europea, la jugues.
14: Sí, el que passa és que aquí l'Eurolliga jo crec que anava més per... És un tema de màrqueting, no? Vull dir, jugar al Dubai perquè organitzen i va jugar al Madrid, però si no hagués pogut anar al Madrid, doncs hagués anat un altre. Vull dir, jo crec que aquí, en el moment en què Dubai, que no forma part d'Europa, doncs forma... és un dels equips que fa i desfà el que vol, i fins i tot es fan anar allà les competicions, doncs a partir d'aquí crec que les normes, podríem dir, que es poden saltar quan es vol.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents per la qualitat dels equips que hi són, i són els dos últims campions d'Europa, i el Madrid, vigent subcampió, per tant és una... Vaja, és, per dir-ho així, una Final Four al setembre, però evidentment la que compta és la del...
14: Sí, costa, que sembla que no n'aprenguin, perquè demà hi ha tercer i quart lloc, també. Allò que
0: també,
14: dius,
0: hòstia,
14: partit, mare meva, i per cert, ha debutat Xenguelia amb l'equip de Xavi Pascual.
0: Molt bé. La que, sí que tens raó. La que ens interessa, la que es juga demà, a partir de demà a Badalona, demà a les 6, primera semifinal, a 6 a Joventut Baskonia, per tant, els anfitrions que se les deuen contra l'equip basc, i a les 9, Barça-València. Anem a PAMS. Aquest és Ricky Rubio, bastant més animat després del fitxatge d'Endiaye.
15: Doncs una mica millor amb la incorporació d'un jugador nou, d'un talent molt bo per nosaltres, crec, i això ens ajuda a impulsar una mica que tothom pugi al seu nivell, no? La situació abans de la Lliga Catalana amb la situació d'ara canvia bastant. Amb ganes, hem entrenat una setmana tots junts, amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: La penya que evidentment vol fer valer el factor local, el Barça, i arriba amb Ebuoma i Macundú lesionats i amb el dubte fins última hora de Brizuela, tot i el 4-4 de moment en partits de pretemporada, i en general ara us ho pregunto, bones sensacions a Sekulić avui demanava calma.
16: It's difficult to say when. For sure we need some time.
17: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor. Però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
16: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
0: A veure, Pams, Xavi, tant canvia l'escenari de la penya el fitxatge de Ndiaye, que per cert és un jugador que arriba cedit del Madrid?
14: Sí, canvia molt perquè fins ara només hi havia Simon Birgander, que a més tampoc no està en el seu millor moment. Això obligava Suleimanovic, que és més un 4, a passar al 5, i per tant amb el dèficit de rebot la penya no pot rebotejar amb prou capacitat i llavors no pot córrer, i això evidentment frena una miqueta el tipus d'estil que vol. A més el Baskonia és un equip que en el rebot va molt bé, per tant canvia en el sentit que tens un jugador que et dona polivalència però sobretot et dona aquesta consistència en el joc interior.
0: Ernest, el Barça ha fet 4-4 a la pretemporada, que doneu-li el valor que vulgueu, però s'enfronta l'equip que el va atropellar a l'última final de l'ACB. Clar, els dos han canviat tant que no sé si és una referència vàlida i si podem parlar d'un favorit.
13: No podem parlar d'un favorit, no és una referència vàlida. D'entrada ha fitxat molt bé el València i segurament viure de l'inèrcia de l'anterior entrenador, sent un assistent de Pedro Martínez, doncs és el que més probablement passarà, però és veritat que s'ha quedat algun jugador com Cameron Taylor, Cárdenas, que va ser important a l'etapa final del Pedro Martínez, però n'ha arribat de nous i això sí, bastant bons. Per tant, jo crec que potser a priori el València està una miqueta millor que el Barça. Que el Barça hagi guanyat els 4 partits no vol dir res. Jo veia en aquesta Supercopa d'Europa doncs aferro les meves esperances més aviat a la Lliga CB o a l'entorn ACB que no pas a Europa, perquè a Europa en fi, doncs el nivell és altíssim, molt alt, i el Barça doncs és un meló per obrir, i el València, tot i que estigui un punt per sobre, doncs bé, és una Supercopa en què pot guanyar qualsevol, i per la penya és una gran oportunitat perquè va per una banda del quadre que ho té millor.
0: Mirotic l'han presentat avui, demà pot jugar o és massa...
13: Sí. Ha entrenat 3 vegades.
0: Molt bé. A veure en quin estat està, perquè l'últim partit de Mirotić deu ser de l'abril, potser, entre lesions i... No ho dic en broma. Fa molt de temps. Laura, pel que has vist en aquesta pretemporada, veus més opcions pel Barça que arriba amb la plantilla nova, però de moment a nivell de resultats immaculat? Veus opcions en aquesta penya amb il·lusions renovades que ens explicava el Xavi? Com ens pinta aquesta Supercopa?
18: Bueno, doncs de moment amb una sensació de que la penya jugant a casa evidentment tindrà molta energia favorable, té ganes d'agradar, té ganes d'il·lusionar, amb l'arribada del reforç interior, doncs bueno, hi ha una mica més de joc atlètic a dins. El Barça el tenim amb la confiança d'haver guanyat encara que sigui un títol menor, però sabent-se que són capaços de jugar bé i de jugar una mica més cohesionats. Però jo veig aquí un València, per mi, amb sí que tindrà una capacitat de continuïtat, que també ja són plantilles a nivell d'Eurolliga, doncs que ja físicament són molt superiors, i veig que segurament poso més en avantatge plantilles com Baskonia i València que no pas per mi, eh? Que no pas a les plantilles catalanes. Tot i així, bueno, hi ha dos factors, la seguretat que pot tenir la penya per jugar a casa i la confiança amb la que arriba el Barça d'haver assolit aquests 4 partits seguits guanyats.
0: Bé, no perdem l'esperança, però el teu criteri no és previsible que cap dels dos catalans acabi guanyant aquesta Supercopa, eh?
18: Per mi, bueno, venim d'una miqueta, d'un llistó una mica més baix.
0: Molt bé, doncs no està malament. Ja sé que avui hem parlat molt de Lamine Yamal, però no està malament venir de baix i si de casa acabar-ho celebrant, sigui la penya
18: exacte.
0: O sigui el Barça. Senyors i senyora, ho hem de deixar aquí. Deixem el Madrid-Dubai, de moment amb el Madrid 2-1, 70-72 ja en l'últim quart. Fa un moment Xavi Pasqual estava desesperat amb la defensa del seu equip, que recordeu ha arribat a guanyar de 16 en el primer quart i que ha vist com el Madrid li ha capgirat el marcador. En quedarem pendents, evidentment, en el tot gira que arrenca d'aquí a no res. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
14: A vosaltres.

0: Un minut passa de 9:15. De seguida el Tot Gira, gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, el Marc Andrés pendent de les xarxes socials i l'Andrea Martínez al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Per cert, el tercer del Barça femení al camp de l'Alavés, al límit del descans. Aquest és un golaç, l'ha fet Carolina. A Carolina Herrera, diria que l'estan revisant, però ara mateix puja al marcador. De seguida us ho rematen el Tot Gira, que arrenca de seguida amb l'Oriol Rodríguez. Perquè ara comença l'Espanyol, Dani?
1: Ja poden empezar, eh?

0: queda buit de l'esperit del primer teatre lliure.
1: Miquel Masfiol recupera la vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
0: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
1: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
2: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i... continua rodant.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: En Verdi s'ha escapat sense permís.
6: On és?
5: Anirà a la commemoració del dia de...
6: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
7: Estava a punt per una última missió.
8: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
7: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Com et dius?
10: Josep.
9: On vius?
10: A Blanes.
9: 2+2?
10: 4.
9: Capital de França?
10: París.
9: Qui sóc?
10: En Peyu, no?
9: Amb qui tens el mòbil?
10: El mòbil...
9: La fibra?
10: La fibra...
9: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
10: Ah, això.
9: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.

0: L'Espanyol vol arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria que el deixi a la zona tranquil·la de la classificació. El que no hi ha dubte és que l'equip blanquiblau està fent una temporada que és més reconeixible que el que vam veure l'any passat. Ara ve una victòria, ara ve una derrota, ara ve un empat. El que no era obvi era passar-se mesos sense guanyar ni fer una primera volta com la de l'any passat, quan l'equip semblava completament invencible. Avui el rival Elche es propici per situar-se amb 10 punts i tenir una pausa amb Roberto Fernández a la selecció espanyola ideal.
1: Tot gira amb Oriol Rodríguez.
0: Bona tarda, benvinguts al Tot Gira. Avui és divendres, és 18 de setembre del 26. Comença la setena jornada de Lliga amb aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx, un partit que ens portarà a 3 setmanes sense futbol a la primera divisió. Impresentable.
2: Història.
3: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sabe, gol!
4: Va marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
2: Rebel·lia.
4: Ajuda Jonathan! Èpica! Això és el que necessita l'Espanyol! Èpica! Guanyant en l'últim sospir!
2: Orgull Perico.

0: Ja fa una miqueta més d'un mes que va començar el campionat de Lliga i avui tot just ja es disputa aquesta setena jornada de Lliga amb aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx, un Espanyol que està fent una temporada força regular i que avui veu com l'Elx, que és el cuer de la primera divisió, visita l'RCDE Stadium, on ja hi podem entrar. Allà hi tenim, com sempre, en Sergi Andreu i la Sònia Olear. Bona tarda als dos.
1: Bona tarda.
2: Ah, bona tarda.
0: I també acompanyats avui d'en Josep Forns a les vies de so, també a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, acompanyats de Marc Maiola, d'en Dani Ballart. Dani i Marc, bona tarda.
3: Què tal, com estàs?
2: Bona nit.
0: També de la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral.
4: Hola, què tal, Oriol?
0: Bona tarda també a tothom. I a la Núria del Fuente, que és a la producció, el Marçal Turo, control de so, i l'Andrea Martínez, al control central. De seguida saludarem també la Sara Jiménez, que ja ho sabeu que enguany la tornem a tenir a les transmissions de l'Espanyol. A veure, Sònia Olear, 11 de l'Espanyol.
1: Dimitrovic a la porteria, la defensa, José Ángel, Unai, Cabrera, Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta Cala, mitja punta Javi Hernández, banda esquerra Brian Zaragoza i en punta Roberto.
0: I l'onze de l'Elx?
1: Dituro a la porteria, defensa de 3, Sangaré, Redondo i Chus, carril de la dreta per Valera, carril de l'esquerra per Revivo, doble pivot al mig del camp, Villar i Morcillo, i per davant Lemar i Cepeda.
0: Ballar, què et sembla l'onze avui de l'Espanyol?
5: Doncs espero que sigui millor que el que vam viure dimarts passat, perquè va ser horrorós el camp del Leganés contra el Rayo. Jo vaig sortir molt, molt empipat d'aquesta primera part, i això que ho vaig veure en diferit, i la Carla em va dir, Dani, no miris la primera part, i justament quan vaig veure el missatge acabava la primera part, em va semblar impresentable. Així que espero que d'una vegada els professionals facin el que han de fer, ser professionals i jugar a futbol des del primer segon.
3: Et va advertir i no va servir de res,
5: eh? Jo ho vaig veure tard.
3: Sí, va ser un partit molt fluix de l'Espanyol. El més normal és millorar avui. Jugues a casa, ganes de veure Brian Zaragoza de titular, a veure què tal José Ángel, aquest lateral de 20 anys del filial a la dreta, davant la baixa d'Omar, i penso que l'Espanyol, jugant a casa, amb Javi Hernández per combinar, amb Calatrava, que torna a ser titular, i buscant l'estat de gràcia de Roberto, té arguments espanyol per fer un bon partit i guanyar-lo.
0: Roberto, que avui l'han cridat amb la selecció espanyola, per tant tindrà també temps, perquè hi ha 4 partits de la selecció espanyola amb aquesta pausa de 3 setmanes, que a mi em sembla impresentable. Fa un mes que ha començat la Lliga, s'ha acabat tot just fa un parell de mesos al Mundial, i ara aquesta pausa de 3 setmanes, que això els equips, Dani, tu que ets entrenador d'elit, això deu trastocar moltíssim els plans.
5: No, trastoca absolutament, sobretot l'estat de forma dels jugadors. A nosaltres en el waterpolo ens passarà amb tot el mes de desembre que no podem comptar amb les jugadores seleccionables, i això evidentment trastoca tots els plans, perquè no pots jugar ni pots fer entrenaments tàctics, perquè com falten tantes jugadores arriba... Clar, aquest no és el problema de l'Espanyol, però en aquest sentit és un avantatge per Manolo. Realment som 3 setmanes de càrrega que podria planificar millor els partits vinents.
0: Perquè Sergi i Sònia, l'Espanyol no hi torna fins l'11 d'octubre, tenint en compte que avui és 18 de setembre.
2: Sí, 11 d'octubre és un divendres que juga al camp del Màlaga. És dia 11?
1: No, el 9 torna.
0: El 9, doncs mira, aquí em posa el dia 11. És igual, el 9, el 10 o l'11, el cap de setmana d'aquí 3 setmanes.
1: Per tant, amb Déu-n'hi-do.
5: A les 9 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs bé, els de SofaScore que facin el favor d'actualitzar, perquè me'l tenen aquí com a 11 d'octubre. Però sigui el que sigui, el dia 9, 10 o 11 hi ha 3 setmanes d'aturada, que em sembla pèssim pels equips, sobretot que han començat molt bé, pels que no han començat gens bé, evidentment que la cosa anirà millor.
3: Sí que és veritat que, a veure, a mi no m'agrada i em fa molta mandra ara parar amb clubs i anar a seleccions, però hi ha entrenadors que diuen que ho prefereixen així perquè després, un cop ja passen aquest peatge, tindran més continuïtat, i de fet la idea és aquesta, és aglomerar els partits de seleccions en un parell d'aturades i que els clubs puguin tenir més continuïtat en els moments decisius de la temporada. Veurem què passa ja a la primavera, perquè l'última que es feia abans de la primavera era la més fumuda, sobretot pels equips que jugaven competició europea.
0: Saludem també, deixa'm Sergi per saludar també la Sara Jiménez, aquí ja tenim la transmissió. Sara, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: De seguida preguntarem a tu què et sembla això de l'aturada, abans digues, Sergi.
2: No, anava a dir, en relació a això que esteu comentant, que a l'Espanyol aquesta aturada li anirà bé per acabar de recuperar Puado, que fa, com sabeu, molts mesos que no juga per la lesió, i com ja ha explicat en aquests últims dies Manolo, I jo crec que aquesta aturada anirà, vaja, fantàstica perquè si no el dia 11 a Màlaga, potser el dia 18 contra, o 17 contra l'Atlètic de Madrid a casa...
0: Ja pot tenir minuts, no?
2: Jo crec que podria arribar a tenir minuts. Jo crec

0: el que comentava ara el Sergi, que és important, crec que la part més positiva és el recuperar jugadors o que n'hi hagi d'altres que puguin agafar més ritme i que puguin tenir més temps per adaptar-se a l'equip, no? Jugadors que potser no estan tenint tants minuts i que els està costant una mica entrar a l'11, doncs crec que és la millor part que pot tenir aquesta aturada, la part més positiva, que és aprofitar jugadors que s'acabin de recuperar i jugadors que puguin anar entrant en dinàmica.
1: Mira, des d'aquí una abraçada a Marc Escudero, autor d'això que està sonant, d'aquest Flying Free, que també, déu-n'hi-do, la selecció musical avui a l'RCD Estadio.
2: Mira, David. David Pastis, com s'assuma la festa.
1: L'àrbitre avui, Sara, de quins haurem de refiar, del que veig el terreny de joc?
3: Sí. L'àrbitre Jonander González també és debutant a primera divisió, per tant serà la primera vegada que arbitrarà tant a l'Espanyol com a l'Elx.
4: Escolta, només ens toquen debutants, no?
3: Sí, ens han tocat pràcticament tots. Aquest d'avui és debutant, el de l'Osasuna també va ser debutant i el de la Reial Societat també va ser debutant. Sí, tres debutants.
5: Sí, Oriol, no registren del DJ de l'Espanyol, perquè em sembla que no existeix DJ de l'Espanyol. O sigui, aquestes cançons estan escollides per la Lliga, sonen a tots els estadis.
1: Vols dir que la Lliga ha escollit a Flying Free?
5: Jo volia salvar-lo.
4: Jo diria que
1: estic a favor de
2: és massa coneguda. Havia m'agrada...
4: És mainstream, és
5: Flying Free. Sí, no, porta-me-la.
4: Però jo diria que la selecció de musical a l'estadi la fa única i exclusivament l'Espanyol.
1: Jo crec que també.
5: Doncs ho tenia mal entès,
1: però,
5: així que gràcies.
1: Però a favor de la selecció musical que sona, i tant, molt millor això que no pas el reggaeton, que ens tortura un dia.
3: El reggaeton no, però el pop català.
1: El pop català, sí.
5: A la Sara segur que li agrada el reggaeton.
1: Vinga, senyals horaris de les 9 del vespre.
3: Sara defensa.
1: A punt de començar aquest Espanyol Elx, van sortint Sònia ja i Sergi, els jugadors al terreny de joc.
6: Sí, sí, ja són els jugadors al terreny de joc, ja s'han fet les pertinents fotografies, ara s'estan saludant i en breu es posaran ja en posició.
1: Doncs vinga, a punt de començar aquest partit, Sergi, Andreu, tot teu.
4: Doncs els jugadors d'un i altre equip, que ara se situen, s'han saludat. Hi haurà... Vaja, hi ha molt bon ambient, no?
6: Hi haurà una molt bona entrada, sí, jo crec.
4: I això que sent divendres, Sònia, sí. M'he pensat que potser avui seria... Estic a punt de dir-te abans que no tinguem la pitjor entrada de la temporada
6: doncs,
4: a casa.
6: No,
4: o potser no, eh?
6: No ho crec.
5: A veure si comencem a canviar el concepte, perquè és evident que el públic està... El soci està totalment endollat amb l'equip.
6: Hi ha moltíssimes cadires buides, Potser...
5: És que hi ha moltes cues, Sònia. Hi ha moltes cues per entrar a l'estadi.
1: La ronda de dalt que martiritza un dia... No,
5: el passe dels tornos.
1: Ah, els passe dels tornos. Sí. Però pensava, avui a Mallorca arribar bé.
2: La ronda de dalt infernal
1: com sempre, però...
2: Si he sortit a dos quarts de tres de la tarda per arribar.
3: És l'imana amb les caravanes.
6: Es veia més ple quan han cantat l'himne, que ara que la gent ja és asseguda i sí que veig que potser no serà una gran entrada, Es veuen moltes carides buides.
1: També és veritat que avui el rival és el Cuber de la primera divisió, no seria un rival amb tant de nom com el Sevilla, per exemple, fa uns dies, o el Real Madrid, o alguns dels altres.
5: Per nosaltres tots els rivals són importants, hem de guanyar avui sí o sí.
1: Molt bé, el tòpic,
5: igual. No, el tòpic no, és com es nota que tu t'és igual, no?, que sigui un o l'altre, perquè clar, com estàs acostumat que el teu equip no para de fotre gols, doncs nosaltres el que hem de fer és guanyar, sigui.
1: Molt bé, el Mallorca sí que està pendent del seu equip, que és el Bayern de Munic, que ja n'ha fet per ell.
2: Jo ja aniré. De Raúl ja aniré mirant l'Espanyol i comentant el que pugui.
1: A la Bundesliga guanya Bayern de Munic 1-0 l'Unió de Berlín.
4: Molt bé, aquí és a punt de començar el partit d'aquesta setena jornada, el partit que obre la jornada. L'Elx, que se situarà amb la primera equipació a la nostra dreta, atacarà la porteria de Cornellà. Sònia, en el moment en què hi ha un petit homenatge, oi?
6: Doncs sí, li estan donant un trofeu al millor jugador a Javi Hernández.
4: Millor jugador sub-23.
6: Exacte.
4: Recordem Javi Hernández.
6: Javi Hernández també ha estat convocat per primera vegada, no amb l'absoluta, amb la sub-21.
2: Millor jugador, i tant. Millor jugador d'aquest primer mes de competició de tota la Lliga en categoria sub-23.
4: I ara hi ha un segon homenatge, Sònia?
6: Sí, fan Antoni Ancona, fa entrega a Manolo González de la samarreta dels 100 partits.
4: Mireu l'ovació a Manolo.
6: Torna Manolo aquesta ovació a tot el públic, fa una reverència a l'afició de Cornellà al Prat i llença petons a l'aire.
1: Bé, començar el partit amb un cert retard, el que va amb l'horari previst és el partit de la Lliga Femenina, està jugant el Barça a Camp de l'Alavés, el descans està guanyant per 0-3 i també tenim aquesta Supercopa d'Europa de bàsquet entre el Dubai i el Real Madrid.

0: partits a la pròrroga amb empat a 88.
1: Jo feia temps que no veia l'afició de l'Espanyol...
2: Quin honor de multituds tan, per Manolo González.
1: Tan entregada a un entrenador com a Manolo González, eh?
2: Sí, sí.
3: Tot i la primera part contra el Rayo, eh? Increïble.
1: Sí, sí. No, no, ara parlo en general, Dani, o sigui, de l'època de Manolo a l'Espanyol, sense comptar partits dolents i això, però no teniu aquesta sensació que hi ha pocs entrenadors que últimament, em refereixo...
4: És que hi ha connexió,
2: tanta,
4: eh? Jo crec que es nota molt.
2: Tot i que és veritat que hi ha... una discrepància últimament, però sí, sí.
5: Sí, sí, absolutament. Hi ha una connexió també emocional de Manolo amb el club.
1: Sí, sí.
5: Per, bé, parlant d'entrenadors, per cert, Dani Ballart ha escollit millor entrenador de la temporada passada.
3: El Oriol, que no ho diu.
5: No soc el presentador.
3: Tots els homenatges per la gent de l'Espanyol, sí. I el meu homenatge que m'han fet a mi, tu no dius res.
2: No ens has convidat, no ens has convidat.
4: No ha portat res, un sosso.
0: Ha escollit millor entrenador de la temporada a la Lliga femenina.
4: Enhorabona.
3: Gràcies.
1: El partit ha començat, i juga l'Espanyol. Ara volia filtrar una pilota Expósito cap a Calatrava, no se n'ha sortit, l'ha recuperat l'Elx.
2: Hem de dir que hi ha 5 canvis a l'11 titular, a l'obligat de José Ángel Paromar, que està sancionat.
1: Compte Valera, que juga, que entra a l'àrea, arriba a la frontal, pilota enrere, l'ha perdut l'Elx. L'ha perdut l'Elx, la torna a tenir l'Espanyol. Roberto descarrega molt bé d'esquena al mig del camp cap a Calatrava. Calatrava s'ha encantat un palet davant de l'oposició de Lemar. Pilota enrere cap a Dimitrovic.
2: Ha entrat també Unai per Riedel, Edu per Moscardo, Cala per Bausa i Brian Zaragoza, que també debuta com a titular per Harman. 2 debuts, un amb el primer equip de l'Espanyol, el de José Luis, i un altre ja com a titular, el de Brian Zaragoza.
1: I és aquest nano, Sònia, que debuta amb el primer equip del planter de l'Espanyol, José Luis.
3: José Ángel.
1: Ai, perdó, José Luis. José Ángel.
2: Té 20 anys, és de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla. Va arribar a la temporada 23-24 al juvenil, després va estar una temporada al B i va arribar del Recre.
1: 20 anys del 2006, eh?
2: Sí.
1: Ja ens debuten nanos del 2006, tu. Déu-n'hi-do. 20 anys per José Ángel, que... De fet, diríem que ha entrat a gairebé totes les convocatòries aquesta temporada de l'Espanyol.
2: A totes, no?
1: A totes, no? Sí, segurament. Sí. I que avui té el premi de la titularitat i del debut per l'absència d'Omar, que està sancionat. Bé, la juga l'Elx. Pilota enrere cap a Lemar. Lemar cerca la central. Villar enrere cap als centrals. Juga l'equip del Baix Vinalopó a la banda dreta, se li ha escapat ara la pilota a Revivo i és banda per l'Espanyol.
3: Ara que has dit això, Sergi, del 2006 nascut José Ángel, jo en tinc 3 jugadores al meu equip del 2006 i una d'elles la millor jugadora del món de la seva edat.
1: Molt bé, doncs...
0: Digues noms. La Martina Claveria és la millor jugadora del món.
3: Sí, per mi sí.
0: De la seva edat.
1: Dimitrovic llarga, pilota cap a Javi Hernández, va per terra i a falta. Falta favorable a l'Espanyol al mig del camp, som en els primers minuts de partit, el minut 3, compta que la té Roberto a la frontal, bo, hi havia Orsay. Pilota per l'Elx. Som els del Tot Gira, els del Tot, els de Catalunya Ràdio. Avui us expliquem aquest partit que obre la 7a jornada. Aquest Espanyol Elx. I amb aquest partit, esperem que amb victòria de l'Espanyol marxarem a l'aturada. De moment 7 punts té l'Espanyol, 2 només en té l'Elx. I vaja, si avui guanya l'Espanyol, doncs marxarà l'aturada amb 10 punts, que seria fantàstic, no?
3: I tant.
1: Compte, la pèrdua, pot haver-hi expulsió. L'àrbitre no l'ha assenyalat, no m'ho puc creure. Però si quedava sol, Calatrava, i l'han fet caure al davant de l'àrea. Perdó, era Brian Zaragoza, no Calatrava. Era Brian Zaragoza, que l'han agafat claríssimament.
0: No. Carla.
1: Però si...
4: S'ha de veure la repetició.
1: L'ha agafat i era l'últim home. L'àrbitre no ha assenyalat res.
4: No, l'àrbitre no ha assenyalat absolutament res i ha fet com si no hagués passat res. Sí que hi ha hagut el contacte,
2: ara atura el joc, alguna cosa li deuen haver dit perquè atura el joc.
1: No, però si era molt a prop, no?
4: Era molt a prop, però...
1: I la repetició no l'agafa clarament?
4: És que a més marxava sol.
1: No,
4: és a dir, el penal era molt clar.
3: Doncs és vermella.
4: És a dir, si va mirar-ho i l'aturara, és és vermella molt clara perquè és l'últim, està fora de l'àrea. És la mateixa acció que Omar la setmana passada, la mateixa explicació, que està fora de l'àrea, és l'últim home i és vermella.
1: Escolta'm una cosa, com pot ser?
4: Sí, això és veritat.
1: Esperem a la resolució.
3: És que no té cara d'estar massa en forma aquest àrbit.
4: Aquí a televisió encara tampoc hem vist la repetició, per això, Sergi, per això tampoc ens estem com del tot bullant gaire, perquè ara ho estem veient.
1: Va, esperem la resolució. A mi, en directe, m'ha semblat claríssim.
4: Sí, l'agafa del braç.
5: És un Redondo que vol jugar amb el seu porter, s'equivoca a la passada perquè no toca bé la pilota, queda molt curta, i automàticament el seu instint és obrir el braç
4: i
5: impedir la cursa de Zaragoza. No això és que... una estrabada molt contundent,
4: sí, no és super,
5: però és suficient,
4: super clara.
5: És suficient
4: exacte.
5: Per evitar la cursa.
1: Sí, l'expulsarà. Targeta vermella al carrer. Home, és que veure... Si estic jo anys llum de la jugada i l'he vist claríssima, com pot ser? Com pot ser que l'àrbitre aquest a 4 metres...
4: No l'hagi vist.
1: A 4 metres de la jugada no l'hagi vist. És que jo no ho entenc, sincerament.
4: En aquest sentit, actua no molt... En aquest sentit, que jo tampoc ho entenc, Sergi, però actua molt bé el VAR perquè no permet que la jugada continuï i que hi hagi qualsevol... que hi hagi qualsevol interferència més, i xiula ja directament i l'avisa de que ha de xiular la vermella.
3: Si és vermella, llavors és falta...
4: No, és falta, no estava dins de l'àrea.
3: No, és a la frontal de l'àrea, no?
1: Sí, sí, una falta perillosíssima per l'Espanyol. A 5 metres, a 4 metres de la frontal, per tant, a 20 metres de porteria, perpendicular al pal dret de Dituro, eh?
3: Doncs molt bé, Brian Zaragoza.
0: La rota del fill de Redondo del Real Madrid.
5: Fernando Carlos Redondo Neri.
0: És una rota molt gran.
6: És que Brian Zaragoza, des del principi del partit, ha anat a la pressió i a robar pilotes amb molta intensitat, com en aquesta ocasió.
1: Compte la falta que la picarà o Expósito Javi Hernández, amb la dreta Expósito, amb l'esquerra Javi Hernández. 5 jugadors a l'Elge, a la tanca. Expósito, fora! És que no en sortim, tu. Algun dia dic jo que en farem algun d'altre.
5: Ha sigut una jugada increïble. Imagina't que li expulsen un jugador a l'Elge i fas falta.
3: És que això no li passa a l'Espanyol. Aquestes coses no passen a casa de l'Espanyol.
5: Poc i bona lletra.
0: Saps que el tinc al Biwenger, el Redondo aquest, veig ara, si això comença fatal.
4: Doncs que sàpigues que anava bé la
0: Cardoixar, eh? Sí, padre, em fotrà un menys 8 directament.
4: Anava bé la pilota, la falta.
3: Sí, per anar a la grada sí que anava bé.
5: No, està prou ben picada, el que passa que està massa prop i no té temps de baixar. La tècnica de xut és bona.
0: Ara comença un partit completament diferent per l'Espanyol, que jugarà com a mínim des del minut 8 amb un home més, per tant...
6: Canvia el panorama totalment, perquè a més l'Espanyol jo crec que havia començat molt bé amb una pressió molt més organitzada que no pas la de la primera part a Butarque, i jo crec que és un dia per apretar la defensa de l'Elx, i ara encara més amb un home més.
3: Recordeu el dia del Sevilla, que també ens van expulsar un jugador del Sevilla i se'ns va complicar el partit de mala manera, així que no canteu victòria, que aneu molt pujats tots.
0: El que farà Martín Ancelmi ara és retocar evidentment el seu dibuix tàctic Mayola per intentar posar un...
5: De moment sense canvis.
1: Compte que ataca l'Espanyol, pilota a l'interior de l'àrea de Brian Zaragoza. No ha estat bona la passada, l'ha refusat la defensa de l'Elx.
5: Se li ha baixat un migcampista per fer línia defensiva. No introdueix Ancelmi cap canvi des de la banqueta, però mantindrà l'estructura defensiva amb un home menys a la zona de mitjos. És que no veig qui és el central que ha baixat ara. Sergi, m'hauràs d'ajudar.
1: Sí, mira, si tu no ho veus, a mi m'està costant Déu i ajut, perquè us ho dic de veritat, els dorsals dels jugadors de l'Elx no distingeixen.
0: Deu ser Morcillo, potser que està allà amb aquell cabell una mica...
5: Fa tota la pinta, però és que no ho puc assegurar. Sí.
1: No, Sergi... no, és que no es distingeixen, és que no es veu cap dorsal.
3: Per sortir a la teva defensa, tu ja has vist el més important del partit, que està a l'expulsió.
0: Sí,
4: perquè de fet l'has dit tu, no l'ha vist ni l'àrbitre, i nosaltres
6: jo
4: aquí
6: crec que
4: Revivo
6: és qui fa de central.
1: Revivo, sí, jo també ho penso. Això, que Revivo. Amb el dorsal 3...
5: Doncs llavors
1: 3...
5: ha baixat a Valera, de lateral esquerra,
1: sí,
5: que jugava de banda, diguéssim, Valera. El més normal és que el baixi ell de lateral esquerra amb Revivo tancant com a central.
1: I, d'acord, o sigui, Revivo tanca i amb Víctor Xust i Sangaré lateral.
5: Correcte.
1: Dret, per entendre'ns,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí.
1: Val. I al mig del camp hi ha Lemar, hi ha Morcillo, Villar...
5: I Cepeda. Que també treballarà i només davant Ferniño.
1: Molt bé.
5: Ja està.
1: Bé, ara ja fa estona que la pilota la té l'Espanyol. Som al minut 9, l'Elx juga amb un jugador menys per l'expulsió de Redondo... I l'Espanyol tindrà el domini de la pilota tot el partit. Vaja, em sembla indiscutible. Compte que la trava que la posa al punt de penal la refusa la defensa de l'Elx.
0: Ara és de 60-40, per tant això ha d'anar pujant.
1: Sí. No, i ara amb més raó no se li pot escapar de cap manera del món aquest partit de l'Espanyol, eh?
6: Sí, però em sembla més important la primera part que no pas la segona, perquè equips com l'Elx, amb un jugador menys, van passant els minuts, arriba la segona part, es tancaran al darrere com un autobús, això a l'Espanyol li costarà molt més, i crec que la primera part és important que comenci a buscar porteria.
1: Molt bé, doncs l'ha tret l'Elx del darrere, o està intentant treure-se-la de sobre, mirarà, ho fa Sangaré, la toca amb el cap Cabrera, recupera l'Espanyol, pilota al mig del camp, que va directe als peus d'Expósito.
2: A banda de Redondo hi ha tres jugadors més que són fills d'exfutbolistes.
1: Déu-n'hi-do.
5: Revivo.
2: És un d'ells.
5: Ex del jugador del Celta, Jaime Revivo.
1: Aquell correcte. Mític del Celta.
5: Sí, molt bon futbolista.
2: Israelià.
1: Mira, ara fa jugada l'Elx, que surt a la contra. La rep Valera, la banda esquerra, s'atura. Juga amb Lemar. Lemar enrere, cap a Revivo. Revivo la torna en curt, cap a Lemar. I aquest més enrere.
0: I els altres dos, Sònia?
2: Els altres dos són Marc Aguado, fill de Xavi Aguado, ex-Saragossa, ex-Sabadell, català, i Ferniño.
1: Fill d'aquell jugador del Mallorca, oi? Fernando
2: correcte.
1: Niño.
2: Sí, sí, fill de Fernando Niño.
1: No crec que hi hagi gaires equips a primera divisió que tinguin quatre fills d'exjugadors professionals a primera, no?
5: No ho crec, no.
1: No, perquè em semblen bastants, quatre. Mm. Bé, la juga l'Elx en defensa, pilota enrere, cap a Dituro, molt pressionat per Roberto, l'ha perdut Dituro, la recupera Javi, Javi per Roberto, hi havia Orsai. Hi havia Orsai, però l'Elx fa aigües en defensa, és a dir, ja van un parell o tres d'errades en la passada, en els últims metres, que l'Espanyol, bé, una ha generat l'expulsió de Redondo, i aquesta punt ha estat acusat també un ensurt.
2: Hem d'aprofitar-ho perquè l'Elx és l'equip que més gols ha encaixat fins ara, 16.
5: És un equip que està acostumat ja amb el seu anterior entrenador a sortir jugant des del darrere, gairebé no rifa una pilota, però avui està mostrant molts dubtes en aquesta primera passada curta per construir.
1: Té el conjunt d'Alacant al mig del camp. Ara hi ha posat bé la cama Hinojo. La pilota surt rebotada cap al camp de l'Elx. Pilota enrere, cap a Dituro. Controla la pilota el porter argentí de l'Elx. Minut 12 de partit, 0-0 a Cornellà al Prat. De moment, amb poques ocasions de gol, però cap. Sí que amb una acció que pot ser determinant, important, que és l'expulsió de Redondo, perquè ha agafat Brian Zaragoza quan ja marxava o es plantava pràcticament a l'interior de l'àrea absolutament sol davant del porter. I que ha hagut de assenyalar l'àrbitre després d'haver-la vist al monitor del bar. Bé, picarà una falta l'Elx, camp propi. Juga enrere, cap al porter Dituro, pilota llarga, desplaçament cap a la zona defensiva de l'Espanyol. La toca amb el cap Unai Núñez, cap a Calatrava, que se la treu de sobre el primer toc. La passada no ha estat bona, la té Morcillo. A la zona ampla, molt pressionat per Expósito, Morcillo l'obre a banda dreta per Cepeda.
2: Morcillo també és català, 20 anys, de Barcelona. Va jugar al Sabadell i a l'Atlético de Madrid, on va jugar temporada passada 5 partits.
1: Ara hi ha una passada llarga a l'espai i en profunditat perquè corri a la punta esquerra Roberto, però ha estat massa llarga i tot l'avantatge ha estat per Dituro, que ha hagut de sortir de l'àrea per refusar la pilota. La té l'Espanyol al mig del camp. La juga Unai Núñez, que avança. Obre a la dreta. La rep José Ángel, vol encarar el seu adversari, encara José Ángel, no, li han pres la pilota, entre, compte que la recupera José Ángel, ara Lemar a la cobertura, no, l'àrbitre ha invalidat l'acció, hi havia, crec que falta en atac, i la pilota, per tant, serà per l'Elx.
3: 10 minuts amb superioritat, ni un xut a porta.
1: És aviat encara.
5: Però és veritat, sí, que l'Espanyol juga amb massa precipitació. No cal sempre fer la passada a la primera desmarcada. Roberto sempre es desmarca, però no cal buscar-lo directe a ell, perquè moltes vegades aquesta desmarcada t'estirarà l'última línia defensiva del rival i llavors apareixen espais a dins, per exemple, per connectar amb Javi Hernández o Calatrava.
1: Pilota que ara envia cap a la banda dreta Edu Expósito perquè corri Roberto, que volia evitar que la pilota marxés per la banda, però no ho ha aconseguit. És out lateral favorable a l'Elx.
0: I us diré una cosa, amb l'expulsió l'Espanyol tenia un 60% de possessió, ara ha baixat al 54%, és una cosa que costa d'entendre.
6: Ara mateix no sembla que l'Espanyol estigui jugant amb un home més.
1: És veritat.
2: El dia del Sevilla ja va passar una mica això, no? Que es va quedar amb 10.
1: Però va ser molt al final,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: El dia del Sevilla van expulsar...
2: Home, molt al final, ara que ho dic, però...
1: Ja ho tinc aquí. Ara t'ho diré.
5: 25 minuts, ben bons, no? Potser.
4: Al minut 61 van expulsar, sí, el jugador del Sevilla.
1: Mitja hora, sí. Mitja hora, sí, sí. Bé, la juga l'Espanyol a la banda esquerra, la té Ryan Zaragoza, prop del vèrtex, se'n va cap dins, enrere, cap a Cabrera. La juga ara a la banda dret.
2: Van exportar...
1: 56 tinc jo l'expulsió,
2: sí,
1: no?
2: Sí, jo el 55.
5: Cadascú un minut diferent, la veritat que...
1: S'enganté, oi? S'enganté
2: el 55.
0: Entre tots no en fem un.
1: Bé, de més, no ve de 5 minuts. A veure, perquè ara l'Espanyol li costa tenir una mica el control de la bola i ja falta. Falta d'Urco, falta favorable a l'Elx, camp propi encara de l'equip d'Alacant.
0: I l'ambient és com fredot, no?
1: Sí,
0: després de quedar-se amb un mes.
5: És que no convida l'Espanyol a res més. O sigui, el joc de l'Espanyol no és ni agressiu, ofensivament parlant, no està pressionant per recuperar les pilotes que perd, o sigui, no està convidant a que el públic s'animi.
2: Mira, doncs ara s'animen una mica. Per portar-te la contrària.
1: Juga Víctor Chus, canvia una pilota llarga, a veure si la pot descarregar Ferniño. Se li ha avançat molt bé Unai volia connectar amb Javi Hernández, que es trobava enganxat a la banda dreta, però no ha pogut fer un bon control al nano de l'Espanyol i la pilota ha marxat fora del terreny de joc, és banda per l'Elx.
2: Avui Manolo González va de blau marí.
5: Com sempre, no, Sònia?
4: Sí,
2: generalment o va de blau marí, de negre...
4: Colors foscos.
2: Sí.
5: Sònia, s'ha arreglat les grades a les clarianes que deies?
2: Doncs no gaire. No gaire.
1: Però hi ha força bona entrada, eh? Jo crec que podem estar al voltant dels...
2: Sí, que serà la pitjor,
1: És a dir, la pitjor fins avui, eh?
2: Sí, exacte.
1: Perquè quines tres tenim?
2: Clar, l'Espanyol llevant, que és la més justa, són 28.050.
1: Va, allà estarem.
2: Estarem
1: aquí. Sí, però allà estarem, sí, 28.000. El dia del Madrid, evidentment, eren bastants més.
2: Home, i tant.
1: I el dia del Sevilla...
2: 33.304 el dia del Madrid. I el dia del Sevilla, 30.475.
1: No arribarem als 30.000 avui.
2: No.
1: Però vaja. A veure, va, l'Espanyol s'ha de treure una mica la son de les orelles perquè ara la pilota la té l'Elx, juga Valera a la banda esquerra, combina amb Ferniño, la torna primera cap a Valera, jugant amb Revivo, al mig del camp, a la zona de tres quarts ja de fet l'Elx, Ferniño, pilota enrere... Valera, s'acosta a la frontal, ha de sortir el tall l'Espanyol, Expósito fa un retall enrere cap a Dimitrovic ara obre, distribueix en llarg a la banda esquerra perquè controli i comenci la cursa per l'esquerra, per el carril esquerra, per Ryan Zaragoza, que avui estrena titularitat, marxa del seu adversari, encara Brian, combina amb Calatrava, centrada enrere, l'atura d'Ituri Viursall. Hi havia Ursay. Pilota per l'Elx. Era Hinojo qui ha acabat fent la centrada des de la banda esquerra.
2: Ituro és el porter de més edat de la Lliga. Té 39 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: Com a porter és el més gran.
1: El duel de porters veterans avui. Bueno, bé, Dimitrovic no ho és tant, però també és d'aquests...
2: Home, és més jove,
1: sí, sí, però en té més de 30, no?
0: 34, sí.
2: Sí.
1: Doncs és dels veterans de la Lliga, també.
5: Doncs sembla que en tingui 39, Dimitrovic.
1: 36, en té Dimitrovic.
0: 34, 34.
4: És més petit que jo, Dimitrovic.
2: És el segon més veterà.
1: Chesney és el segon, amb 36, dius?
2: Sí.
5: Sara, doncs jo et feia tu més petita.
4: Doncs no, en
0: sèrio. Per favor.
5: Per això he dit lo del reggaeton.
4: No, jo ja tinc una edat madura.
2: Ostres!
0: Voleu seguir en aquest jardí o...?
5: Bé, és que l'Espanyol tampoc convida res més, eh?
0: Vint de la primera part, continua aquest Espanyol 0-0, cap ocasió de gol.
1: La juga l'Espanyol al mig del camp, Cabrera, cap a Hinojo, que no ha fet un bon control, ha acabat perdent la pilota. Ara la recupera l'Elx a la banda dreta, Hinojo ha de sortir de seguida a veure si pot rectificar, corregir aquesta pèrdua. Lemar l'obre a la dreta per Sangaré, ja és el camp de l'Espanyol, banda dreta enrere per Lemar. Lemar en horitzontal, ara una... Ui, a punt, ha estat a perdre la pilota, Lemar, no ha estat prou ràpid que la trava. La té Víctor Chust, Cap a Valera.
2: Lemar, l'ex del Girona, 30 anys, primera temporada a l'Elx.
0: Va baixar amb el Girona i ara es cobé amb l'Elx, per tant, a veure si...
5: I va guanyar una lliga amb el Mónaco.
6: I va estar a punt de fer que el Girona no baixés, perquè a l'últim, als últims sí. minuts va fer un travesser, sí. que allò arriba a entrar, sí, sí. i hagués mantingut
0: si
6: el Girona.
0: Si la meva àvia tingués rodes, hauria participat al Tour també.
6: Oriol.
0: No és veritat, clar, és que això...
6: No. Perquè allà ha pilat el travesser, encara la recordo.
0: Sí, jo també. El Girona també.
1: Hi ha un out favorable a l'Elx en la seva
5: molta imprecisió de l'Espanyol,
0: sí,
5: eh?
0: Sí.
5: Les passades no tenen el pes necessari, és a dir, o massa fortes, massa tenses o massa suaus per donar temps al rival a apropar-se al jugador que rebrà. Alguns errors en el control, per exemple l'últim que hem vist d'Hinojo, que permet al rival recuperar. Fins que no ajustis aquesta sensibilitat tècnica no acabaràs de dominar el partit, encara que siguis un home més.
1: El juga Hinojo, que combina la banda esquerra amb Brian Zaragoza, la torna Hinojo, més enrere cap a Cabrera, Cabrera, Unai...
0: És un partit Unai. Gos, mandrós,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa l'efecte que, clar, l'Elx, que viurà tancat al darrere esperant alguna contra, i l'Espanyol haurà de picar pedra, eh? Potser no serà tan fàcil com
6: sí, però tampoc l'Espanyol està tenint una superioritat davant d'un equip que
1: això,
6: estigui tancat al darrere.
1: Mira, pilota en profunditat cap a José Ángel, corna, ha posat la cama Valera, n'ha tret un corre que deu ser potser Sonia el primer, no?
2: El primer del partit.
1: Doncs el primer corna per l'Espanyol, que picarà des de la banda dreta i que el servirà Expósito. Des de la cantonada dreta, al minut 20.
2: Del 21.
1: 21 ja.
2: Del 21, d'aquí aquests aplaudiments.
1: Sí, sí. El pic en curt, cap a Calatrava. Calatrava la volia tornar a Expósito. No s'han entès. La pilota es perd per la línia de fons. És servei de porteria per l'Elx.
2: L'entrenador de l'Elx és Martín Anselmi, un entrenador argentí nascut a Buenos Aires, té 41 anys, ha desenvolupat bona part de la seva carrera a Sud-amèrica, Europa, però va entrenar al Porto mitja temporada.
1: Al Porto?
2: Sí.
1: I és la seva primera experiència a la Lliga Espanyola.
2: Correcte, sí, sí.
1: Serveix de porteria, Dituro. Toca Ferniño amb el cap, se'n va per terra, Unai també cau, se n'han dut un cop els dos dorsals 14.
2: Sí.
1: Ferniño i Unai Núñez.
2: Unai està estès a terra, mentre que Ferniño ara s'apropa a l'àrbitre perquè ha vist una targeta groga.
1: Doncs joc aturat a Cornellà al Prat en ple minut Jarque. Hauran d'atendre, no sé si potser no caldrà que entrin les assistències.
2: No, ja es posa dempeus i en principi continua jugant amb normalitat.
1: Doncs servirà aquesta falta a l'Espanyol. Pic Expósito buscant Javi Hernández a la frontal de l'àrea, no ha fet un bon control, l'ha perdut, la torna a tenir l'Elx.
0: La groga Ferniño,
6: sí, sí,
0: claríssima.
6: Acabem de veure la repetició, és molt, molt, molt clara.
1: Pilota, però no l'ha ensenyat, no?
6: Sí, sí, sí, sí que l'ha ensenyat. Bé, ha anat caminant a ensenyar-la, però sí, sí, l'ha ensenyat i de fet claríssima.
2: I a més l'hi ha ensenyat ràpid.
1: No, mira, una nova pèrdua de l'Espanyol, és el que dieu, eh? No acaba d'estar fi l'Espanyol amb la pilota, eh?
5: No, això ja li va passar, però de manera molt exagerada, a Butarque contra el Rayo, i no està recuperant aquesta seguretat en pilota, i això és el que penalitza, justament. Per això no tenim la sensació que l'Espanyol té un home més, perquè si comences a fallar passades fàcils, errors en el control, no enllaces una bona seqüència de passada, no ets dinàmic, i el rival no pateix, que és el que estem veient, un partit de moment que va passant, i com deia l'Eudald, i dius tu també, el més calent és a l'aigüera.
1: Sí, ara hi ha hagut una falta de Cabrera, a Gonzalo Villar, a Gonzalo Villar, sí, ho dic bé, Gonzalo Villar, sí, sí. I una nova falta de l'Espanyol, ara ha guanyat alguns metres l'Elx, aquesta falta ja és 10 o 12 metres més endavant, una falta que li han fet a Sangaré. 24 ja de la primera part a Cornellà del Prat, Espanyol 0, Elx 0.
0: En Ballar fot una cara que no t'estàs recuperant d'això que estàs veient els últims 20 minuts, eh?
7: És que em recorda tant el dimarts, que això és un desastre.
1: no és tan bèstia.
2: Home, no és tan bèstia,
1: Dani,
2: com lo de dimarts.
6: No és tan bèstia, però no es pot acostumar l'Espanyol a anar pel darrere al marcador per activar-se i per ser un equip amb més control i amb més pes dins del partit, perquè avui estàs jugant a casa, és l'Elx, avui no hi ha l'excusa de que hi ha hagut rotacions, perquè és un equip molt reconeixible, per tant, ja no pot tenir cap excusa i amb un jugador més.
1: Sí, sí. La Teddy Turo, a la frontal de l'àrea, envia una pilota llarga més enllà del mig del camp, ha de saltar amb el cap Cabrera, però també salta Ferniño, la pentina a la cobertura Hinojo, que la toca amb el cap, la combina amb Unai Núñez i l'envia cap a Brian Zaragoza. Passada en profunditat, Brian Zaragoza massa llarga, llàstima, a la punta d'atac buscava Javi Hernández, però tot a l'avantatge ha estat per Dituro, molt atent, ha blocat aquesta pilota i així d'aquesta manera esvaït el perill de la jugada ofensiva de l'Espanyol.
2: Molt atent també Manolo González, que no deixa de donar instruccions als seus jugadors.
1: Xuts entre els tres pals de l'Espanyol.
5: Re. Poder...
1: Re, eh? Déu-n'hi-do. Ara una pilota que talla el Lleig en defensa, combina la banda esquerra, és Revivo. Pilota llarga, compte que ha de sortir, compte l'errada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure. No m'ho puc creure, s'estava mastegant. Alguna cosa estranya havia de passar, alguna cosa estranya havia de passar. Ha sortit a buscar bolets, ha sortit a caçar bolets, Dimitrovic, fora de l'àrea, s'ha equivocat en el refús i Ferniño acaba de marcar per l'Elx al minut 26 de partit. Quina desgràcia, quin drama, mare de Déu, senyor. L'Espanyol no estava bé, però vaja, d'aquí a imaginar-nos que l'Elx pogués fer un gol jugant des de fa 20 minuts amb inferioritat numèrica, em sembla molt gros. 26 de partit, 0-1. L'Elx acaba de marcar, Dimitrovic ha sortit a buscar bolets. No sé ben bé què ha passat, si és que no ha arribat a refusar la pilota perquè se li ha avançat Ferniño, que ha quedat pràcticament amb la porteria buida i només li ha calgut xutar des de fora l'àrea, introduir la pilota al fons de la porteria. Però és que em sembla increïble. Em sembla increïble.
0: No hi haurà fora de joc, aquesta...
6: No hi haurà, Carla, perquè arrenca des de posició més endarrerida. Calcula molt malament la sortida de Dimitrovic, que jo crec que després té por de fer una falta i compromet encara més l'equip, però la decisió que ha pres ha sigut la pitjor. Perquè Unai Núñez, quan veu sortir Dimitrovic, també frena una mica, perquè en una altra situació la defensa envia la pilota a córner on sigui, però la sortida de Dimitrovic ha sigut un desastre.
5: Sí, però Unai Núñez també ha de ser més contundent aquí. Encara que vegi arribar Dimitrovic, si tu tens la pilota o tens el duel, has de ser més fort contra Ferniño. Per molt que vegis aproximar-se a Dimitrovic. La jugada comença amb una mala pressió de l'Espanyol a dalt, una pressió molt descoordinada, que supera l'Elx amb 3-4 passades al primer toc molt ràpid.
0: Va, una Ballar, com t'has quedat amb aquest gol?
7: Bé, no em sorprèn. O sigui, és que això no és una casualitat, és una conseqüència dels desastres que està portant l'Espanyol. I quan vulgueu, obrim el meló de Dimitrovic, eh? Perquè el de Dimitrovic és un escàndol. Lo de l'altre dia contra el Rayo és un escàndol. O sigui, no es llença ni una vegada la gespa, aquest tio. O sigui, jo no entenc Dimitrovic, des de que comença la temporada, què està fent. Sincerament, quan venia cap aquí pensava, a veure si el canviarà Manolo, perquè...
6: A mi no em trobo un meló tan evident, sincerament.
1: Per mi tampoc.
7: Pues per mi em sembla evident, no lo següent. Horrorós Dimitrovic.
1: Però aquesta mania, Dani, amb Dimitrovic...
5: La temporada passada va ser molt bona, la seva temporada passada.
7: Sí. Vale.
5: Potser no ha començat al mateix nivell, però més enllà d'aquest error d'avui...
1: Quina errada garrafal ha fet Dimitrovic en el que portem de Lliga?
5: A banda d'aquesta d'avui, jo no recordo.
7: Digue'm el partit del Rayo, quantes vegades va fer l'estàtua?
1: El partit del Rayo s'ha equivocat tothom.
7: Sí, sí, però quantes vegades hi fa... Ell és el porter, eh? Perquè si al final la qüestió és que quan et xutin tu et quedis parat, tu també pots ser porter, jo també, eh?
1: No, ja.
7: Home, no fotem-ho.
0: A Pamplona i a Sant Sebastià...
7: Que es llenci, carai, que faci algú.
0: Per favor, home...
6: Però els errors no són en quantitat majors que els encerts.
7: Horrorós, Dimitrovic.
0: Però Pamplona i a Sant Sebastià està bé, eh?
7: Doncs mira, fixa quina casualitat. Jo venia cap aquí pensant això i mira el que ha passat. Quina casualitat.
2: Dimitrovic és el tercer porter de la Lliga que més atura.
0: Sí.
7: Doncs mira quina casualitat.
0: Però no s'estira, segons ell.
7: Res, escolteu, mira, positivament, és el millor que ens podia passar, que l'Elx marqués.
1: No, ara per força hem d'espavilar. I compta perquè ataca l'Elx, eh? És Revivo, frontal de l'àrea. Compta la pilota, el segon pal! I el segon de l'Elx. El segon de l'Elx. Mare meva! No m'ho puc creure! No m'ho puc creure! la passada al segon pal i la volea d'un jugador de l'Elx que ha rematat de primeres, vaja, com si fos Van Basten, no m'ho puc creure. Ha tornat a ser
0: Fermiño,
1: no? La centrada és de Revivo, oi? Mare meva, mare de Déu senyor, el 29 de partit, l'Espanyol jugant amb superioritat numèrica acaba de veure com el cué de la classificació li acaba de fer el segon gol en 5 minuts, en menys de 5 minuts. És increïble, és esperpèntic.
2: No t'ho pots creure ni tu, ni l'afició, ni Manolo González, ni tampoc els jugadors, que s'han quedat blancs.
5: No et pot conduir Revivo des de la zona defensiva amb tanta facilitat. És a dir, una altra vegada, una pressió esperpèntica de l'Espanyol a camp rival, completament desordenada, que despulla tot el sector central i esquerre per a la progressió de l'Elx. Revivo condueix tant com vol fins a la frontal de l'àrea. Ningú li surt des de l'eix de la defensa, tampoc, i fa aquesta centrada al segon pal que caça Fermiño de forma espectacular per engaltar el xut i fer el segon.
0: Ballart.
7: Jo ja vinc escalfat de dimarts passat.
1: Pilota per Roberto. No pot ser la rematada, Brian Zaragoza. Perfil esquerre, interior de l'àrea. Encara Brian. Pilota enrere, el xut. Fora el Donai Núñez. Per sobre del travesser. Servei de porteria per l'Elx.
0: El Ballar escalfat mentrestant. Sara, tu com t'has quedat amb aquest 0-2?
6: El forat que deixa l'Espanyol al mig del camp, amb tot de metres per l'Elx, per la conducció, és increïble la forma en la que ha de recuperar, i no ho aconsegueix l'Espanyol, quan l'Elx tampoc és un equip que controli molt les transicions, el contraatac. Avui està jugant a plaer i em sembla increïble també la defensa amb la mirada que fa Cabrera del remat al segon pal, més preocupat per no tocar la pilota amb les mans que per anar a molestar una rematada d'un jugador que està escurat a la dreta.
7: I el llançament va pel cura.
6: Des de l'inici fins al final de l'acció.
7: I el llançament va per l'angle curt i Dimitrovic ni la toca.
0: La rematada és espectacular de Fermiño. El marcador és un drama, però el que és una autèntica genialitat és escoltar aquests xiulets de fons amb el so estèreo que ha muntat avui el Josep Forns des de l'estadi RCD Stadium, que si teniu la sort de sentir i de captar aquest ambient a través dels auriculars de les vostres ràdios a casa vostra, on sigueu, doncs és una autèntica meravella tècnica.
1: Carai, mira, Forns, quina floreta que t'ha llançat l'Oriol, eh?
2: Sí, que li has cuidat alguna cosa abans de venir.
1: Fa un gest com de desmenjat.
0: Ara les coses com són, és veritat, no esteu sentint que hi ha uns sons brutals avui que ens arriben des de Cornellà.
5: Molt pulcres, no, molt nets.
7: Jo entenc que aquests sons a tu t'agraden més que a mi.
0: No, i tant de bo ja siguin en forma de gols també de l'Espanyol.
7: Tu no ets dels nostres.
0: Tu ets molt pesat i ja està, i continues amb el 0-2.
2: Ballar, va, que encara queda molt pàtic.
4: Sara, havies d'haver vingut avui, perquè això és aquí.
5: Però és molt preocupant, la imatge de l'Espanyol.
6: No, jo crec que el Ballar
5: es va borrar
6: dimarts, sabent que jo venia.
1: La Brian Zaragoza, xut, refusa amb els punys, pilota a la frontal d'Expósito, fora. El xut d'Expósito per sobre del travesser des de la mitja lluna serà servei de porteria.
5: És molt preocupant la imatge de l'Espanyol perquè venim del partit de Butarque, que va ser possiblement el pitjor de l'era Manolo González a la banqueta. I avui comences el partit, el rival es queda amb 10, totes et ponen, i en lloc d'imposar-te, de començar a tenir confiança en pilota, erres passades, controls fàcils, deixes que el rival t'entri en el partit i et fan dos gols després de superar dues pressions teves que són absolutament lamentables, descoordinades, sense ordre ni concert. I a banda hi ha el tema de l'actitud, que també comentàveu. A partir d'ara l'Espanyol s'ha de prendre el partit d'una altra manera.
6: És que jo també veig preocupant que no hi hagi un jugador que lideri l'equip al camp, és a dir, que sigui una mica la veu de la rebel·lió, de dir, escolta, anem perdent 0-2 a casa amb un jugador més. I insisteixo, és un problema que l'Espanyol s'acostumi a anar per darrere el marcador i que hagi d'esperar el descans, que Manolo faci la xerrada, s'enfadi, comenci a cridar o el que sigui, faci canvis, i que la segona part l'equip sigui diferent. No es pot acostumar a això.
1: Punta que pot marcar l'Espanyol! Gol, no, Ursai! Ursai de Brian Zaragoza, que havia aprofitat una pilota en profunditat a l'interior de l'àrea. Llàstima.
2: Claríssim. Ara, aquest home potser és Edu Expósito, no? Que és el que estic veient, que està parlant més amb els seus companys, intentant donar ordres.
5: És claríssim.
2: Intentant fer de líder, vaja.
6: És un jugador que sempre ha sigut l'extensió una mica de Manolo al camp.
2: Sí, ell i Dimitrovic, en principi, són les dues persones que més presència i més poder tenen entre els seus companys.
7: Aquest fora de joc es nota, que Brian Zaragoza fa temps que no juga.
4: Per què?
7: Perquè avui no estava a 33 metres de distància de la línia de defensiva.
5: Però aquí també hi ha certa responsabilitat del passador, perquè quan tu tens un extrem que se't desmarca, si tardes tant a fer la passada, tampoc pots exigir-li a l'extrem que freni.
1: Que hi torna Brian, la centrada, la frontal de la petita, interceptada per la defensa de l'Elx, pilota fora de banda, i a més a més aquest servei d'out serà favorable a l'Elx.
0: Pitjor no pot anar, és a dir, que només pot anar a acabar bé aquest Espanyol, que perd 0-2 al 34 a la primera part, una mica de fruita, Ballar, per animar-te.
7: No, que encara no? Em sentarà malament. Ja m'està sentant fatal al partit, només em falta la fruita.
1: Estàs molt enfadat, Dani?
7: Molt enfadat.
4: Sergi, molt.
7: Però no ve d'avui, Sergi? No, és que ni ve de dimarts, és que ja ve de més enrere, és que no m'està agradant aquest Espanyol.
1: Jo t'entenc perquè esperàvem que venint del que veníem de dimarts, jo no vaig anar enrere, però dimarts esperàvem que avui passés alguna altra cosa, però no.
2: És que a més l'Elx és cué amb 2 punts, no ha guanyat cap partit.
7: Sí. I a l'equip més golejat.
2: Sí, el més golejat de la Lliga.
1: Sí que és veritat que l'Elx...
2: 16 gols li han fet.
1: Ara fa jugada Javi Hernández a la punta esquerra, marxa d'un, marxa de dos, va per terra, l'àrbitre no xiula res, ara es queixa Javi, res. La treu Lemarda amb una puntada cap al mig del camp. Molt bé, el control orientat de José Ángel. Ara l'àrbitre atura el joc perquè ja Sangaré estès a terra allà a l'altra banda. El lateral dret de l'Elx...
2: Deixa dels isquios de la cama dreta. I fan entrar les assistències.
1: 36 de la primera, l'Espanyol. Si hi ha algun despistat que acaba d'arribar a l'antena de Catalunya Ràdio, 0-2, l'Espanyol perd 0-2 a casa amb l'Elx, però el que és pitjor, juga amb superioritat numèrica per l'expulsió de Redondo des de pràcticament l'inici del partit. O sigui, imagineu el drama que s'està vivint avui, el drama futbolístic, a l'estadi de l'Espanyol. Queda tota la segona part,
0: però vaja... Un xut entre els tres pals de l'Espanyol.
1: Un xut entre els tres pals.
7: El de Brian,
1: doncs,
7: no?
1: Doncs hi haurà canvi, perquè Sangaré, pel que sembla, no podrà continuar,
7: S'ha trencat, sí.
1: Mira, entrarà un ex-blanquiblau, tu.
2: Doncs sí, entrarà Rubén Sánchez, que substituirà a Sangaré.
1: No ha jugat gaire, Rubén Sánchez, des que va venir a la final del mercat aquí a ell, a l'Elx. Però avui el veurem. Avui el veurem, el que va ser també lateral dret de la plantilla de Manolo la temporada passada. Substitueix el lesionat Sangaré al minut 37. Ja és al camp...
2: Rubén Sánchez, que ha marxat traspassat. La temporada passada va jugar 21 partits, 8 de titular, no va tenir una gran presència ni una gran confiança per part de Manolo González.
0: D'aquesta part s'haurà allargar, Carles, uns quants minuts entre l'expulsió, el VAR, els gols i tot plegat, i les lesions, 5 o 6 minuts. L'Espanyol hauria d'aprofitar, evidentment, per endinsar-se dins del partit abans d'arribar al descans. Tu, Ballar, ets un home de fe? Tens fe?
7: No.
0: Molt bé.
1: José Ángel, punta dreta, enrere, cap a Urco. Urco, ara s'ha equivocat en la passada, l'ha recuperat l'Elx, mora meva. Al final, deia que no n'hi havia... O sigui, que no igualaríem la primera part del Rayo, però anem de camí, eh? Anem del... Bueno, però clar, ja és pràcticament igual, perquè amb els dos gols de...
5: Jugant amb un home més, a casa.
1: I... No, és que és pitjor, segurament, que la primera part del Rayo.
5: Sí, és que estem a aquest nivell, paupèrrim.
1: Sí. Estem a aquest nivell. I el Rayo, tu, mou la pilota a la zona de tres quarts d'una banda a l'altra com si res, tu. I mira, entra a l'àrea, ningú l'atura, però que algú li... És que no ho entenc. Fernínio pràcticament ha arribat fins a la frontal, fins al vèrtex de l'àrea petita, i ha estat a punt de carregar la cama i xuta porteria.
2: Manolo González està enfadadíssim.
1: Però és que hi ha una certa passivitat que no acabo d'entendre.
5: L'última línia recula... en lloc de... no té ningú marca, perquè Fermín és el davanter centre i ve a rebre la zona de mitjos. No sé què fa tota la línia defensiva enfonsada gairebé dins l'àrea, i en lloc de sortir a tapar, com a mínim una amb agressivitat, l'altra justa. És a dir, hi ha un desconcert col·lectiu i una sèrie d'errors tècnics individuals que fan molt difícil competir.
0: Hi haurà corna favorable a l'Elx i després parlem amb la resta a veure si algú té fe amb que això es pot arreglar o no.
1: 39, pica corna, picarà el corna des de la banda esquerra, Lemar, punt de penal, la treu Cabrera amb el cap, Pilota cap al mig del camp, la controlarà d'esquena Brian Zaragoza, pressionat per dos jugadors. És out, favorable a l'Espanyol. Banda esquerra, mig del camp. Serveix ràpidament Brian Zaragoza cap a Hinojo, que la deixa perquè la pugi Expósito. Vol fer una passada llarga a l'espai, però s'ha equivocat. La passada d'Expósito és dolenta i la recupera Rubén Sánchez, que ara ha deixat clavat Calatrava. Encara Rubén Sánchez. Mare meva, ara resultarà que Rubén Sánchez és Cafuto. No, no, aquí la feina rai van tenir a veure-li... Bé, és igual. La juga, l'ha recuperat l'Espanyol, però no, res, li dura res. Li dura res a l'Espanyol.
2: Però, Marc, quina explicació li dones a això?
5: Ah, jo no ho sé, jo només
2: perquè
5: sé el que veig.
2: És una qüestió d'actitud i d'intensitat, no, és a dir...
5: És un tema futbolístic, és a dir, quan tu tens tants problemes amb pilota, després també defenses pitjor, perquè quan intentes pressionar, els jugadors estan massa separats els uns dels altres, perquè abans no has fet una seqüència llarga de passades. Llavors et salten pressions amb molta facilitat, que és el que està fent l'Elx avui. Els dos gols han sigut de dues pressions lamentables de l'Espanyol. L'Espanyol té molta pressa en pilota i és molt imprecís en pilota. Llavors és molt difícil tenir la confiança i l'estructura per després defensar. I una cosa porta a l'altra. Tots els temes d'intensitat, d'actitud i això, per mi són absolutament secundaris. Si tu jugues bé, al final tens més ganes de disputar el partit. Tu passes bé, jugues millor. I una cosa porta a l'altra. Per mi és un tema purament futbolístic, des del col·lectiu i des de males actuacions individuals.
6: En és resum... A més, com deia Manolo, Marc, l'Espanyol va tenir una reacció a Butarque a través del joc. És molt difícil, sí, que l'Espanyol, sí, guanyi un partit jugant, exacte, malament. Això no acostuma a passar. Quan guanyes perquè ha jugat molt millor.
5: I ell en va tenir part de culpa també amb els canvis que va fer, de sistema fins i tot.
6: Per això, fins que no comenci a jugar millor l'Espanyol, és que no hi ha reacció.
7: Però aquí esteu assenyalant amb un culpable molt clar, que és Manolo.
6: No, avui no, eh?
7: Home, si amb tot el que ha explicat el Marc, en totes aquestes distàncies, fent malament les pressions, jugant la pilota ràpidament, aquí hi ha un culpable, que és l'entrenador.
6: No, home, no, però els jugadors tindran part de responsabilitat,
7: home,
6: no?
7: Home, evidentment, però està més junts, saber triangular millor, saber moure millor la pilota, pressionar millor, tot això és l'entrenador.
1: Però escolta una cosa...
6: Avui ha posat l'11 que havia de posar. L'altre dia podem parlar de les rotacions i de jugadors que no havien tingut tant protagonisme i que eren titulars.
7: Però la gent pot rotar, Sara, però el sistema és el mateix. Si la gent no aplica el mateix sistema, és que no està ben entrenat, carai, això és l'entrenador.
1: Quina culpa té Manolo del que hem vist en aquesta primera
7: part? Ah, no, si a sobre no tindrà cap.
1: No, home, és que
6: a veure... La culpa no era de Dimitrovic.
7: L'equip juga fatal.
6: La culpa no era de Dimitrovic?
7: L'equip... No, també, evidentment. Però tothom juga fatal i l'entrenador té cap culpa. Home, va.
1: Sí, l'entrenador és corresponsable, d'acord.
7: Vosaltres heu jugat a escacs, a esports individuals.
6: Qui ha dit que no té cap responsabilitat? Qui ho ha dit, això?
1: No diem que no tingui cap responsabilitat, però... Però un drama com el que
7: estem veient... Ho esteu dient vosaltres.
1: Però escolta'm, les errades defensives...
7: Tirem enrere el que esteu dient.
6: Tirem enrere, Dani, perquè acabem de dir que els jugadors també tindran part de la responsabilitat. Això és el que acabem de dir.
7: Sí, però si l'entrenador no fa que aquests jugadors juguin millor, independentment de les rotacions i de l'equip que ara, que tu has comentat, que és un equip molt més visible i reconeixible com a titular, si no juguen bé, l'entrenador és el culpable o no?
6: Tu has dit el culpable, jo dic que té part de la responsabilitat.
1: Compte que l'Elche en va a la contra amb una recuperació després d'una nova errada de l'Espanyol. Pilota per Valera, entre l'àrea, ha de sortir el tall. Ha de sortir el tall José Ángel.
5: Ara, una altra passada. Aquesta passada, sí, enrere, com pot ser que facis una passada al teu company? És que no veig qui ha sigut, però ha fet una passada,
6: Brian,
5: cap a dins.
6: Sí.
5: Brian, la passada, sí. Quants cops bota la pilota a la gespa abans d'intentar arribar al company? Fes una passada tensa. No facis aquesta passada tan dreta, que va votant. Home, clar que te l'agafa l'altre. És que són coses també... Això són errors tècnics individuals dels jugadors que necessiten confiança, han d'entrenar, ho han de fer millor. Hi ha temes col·lectius també, que són responsabilitat de Manolo. Saber quan has de pressionar, quan no. Si abans no t'has ajuntat en passada, no té sentit que l'Espanyol llenci pressions agressives i descoordinades. Això sí que és feina de Manolo de dir. Hi ha moments que hem de pressionar, n'hi ha d'altres que no. I l'Elx ha aprofitat dos salts de pressió erronis de l'Espanyol per fer dos gols.
1: Bé, tindrà una falta ara l'Elx a la zona de tres quarts, escura de la banda dreta, posa pilota al punt de penal, el cop de cap fora. El cop de cap fora. Hi ha dos jugadors que han caigut i un, el de l'Elx, crec que s'ha pogut fer mal perquè li veig gestos clars de dolor. I ara entren les assistències, Toni, dels dos equips, eh?
2: Els dos equips, els jugadors de l'Espanyol van a veure Hinojo, que és el que està estès a terra, mentre que els jugadors de l'Elx s'interessen pel seu company, també hi és l'àrbitre.
1: 44 de la primera part del partit. L'Espanyol perd 0-2 davant de l'Elx. L'equip visitant juga amb un futbolista menys des de fa una pila de minuts.
7: I quants, Oriol, quants llançaments ha fet l'Elx a porteria envers l'Espanyol?
0: Mira, l'Elx, evidentment, els dos gols que ha marcat i també un altre xut a porteria, mentre que el balanç, sí, el balanç de l'Espanyol és que és molt...
7: Sí, és 3-1 de llançaments.
0: Sí, i l'Espanyol, xuts entre els tres pals, d'ocasions clares de gol cap, i un xut entre els tres pals, per tant, el balanç és molt baix.
1: Joc aturat encara, eh?
0: Entrem al 45, Carles, s'han d'afegir 4 o 5 minuts, no? Ben bé.
6: O més, perquè ara amb aquesta nova aturada, entre l'acció del VAR, que bé, ha entrat al VAR els dos gols, el canvi, i ara això, mínim 5 o 6 minuts haurien d'afegir-ne. Ara ho diràs, no, Sònia?
2: Sí, encara no han ensenyat el marcador electrònic. Els dos jugadors s'han...
1: És Cepeda, pot ser, el que està estès a terra?
2: Un cop al cap, sí. I les assistències estan... Hinojo ja està recuperat, està anant cap a la banda per esperar el temps que li pertoca.
1: I el de l'Elx també s'acaba d'aixecar, veig, Sònia?
2: El de l'Elx també s'acaba d'aixecar, sí, i és just...
1: Víctor Chus, pot ser.
2: O Cepeda, no ho he vist bé.
0: Nosaltres, a través de les imatges, no l'hem vist.
2: Ara us ho confirmo.
1: Sí, potser sí que és Víctor Chus.
2: Sí, és Víctor Chus.
1: Doncs ja s'ha recuperat i ara... set minuts.
2: Set minuts d'afegit.
1: Set minuts. El millor que li podria passar a l'Espanyol...
2: És fer un golet ara.
1: És fer un golet ara i d'alguna manera, deixar una segona part molt oberta, jugant amb un home més... per intentar capgirar el marcador, perquè és que, si no, això d'avui serà un drama que abans d'una aturada tan llarga...
7: Sí, sí, justament ara, exacte.
1: La veritat és que, si abans parlàveu de mandra, no, ja la mandra passaria a ser ja no sé ben bé el què, eh? Ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol.
0: No, i el debat que heu encetat Sara Ballard i companyia està molt bé, després el recuperarem. Ara ens centrem-nos a veure si l'Espanyol pot marcar algun gol abans del descans, però després ja recuperarem aquest debat de qui és el culpable realment d'aquesta situació que fa que l'equip no sigui capaç de generar res.
1: Tindrà aquesta falta que picarà Expósito. Escurà de la banda dreta, pràcticament mig al camp, zona 3 quarts gairebé. Pilota que anirà a l'interior de l'àrea, aixeca obre el braç esquerre, el de Cubelles cap a la pilota, a veure si pot rematar algú, el cop de cap, finalment, res. Servei de porteria per l'Elx. Ha marxat molt desviat a l'esquerra del porter de Dituro.
2: Han entrat ja els dos jugadors, tant Hinojo per part de l'Espanyol com Chust, que porta un embenatge al cap.
1: Bé, ja que no veiem dorsals, ara almenys el Víctor Chust el distingirem ràpid, sí. per aquesta parafernàlia que porta el cap. Serveis de porteria d'Ituro, llarga, 47 i mig. Eren 7 que s'havien d'afegir,
2: sí,
1: no?
2: Sí, 7.
1: Toca amb el cap, José Ángel cap a Urco, recupera l'Elx al mig del camp. Mare meva, és Villar, que avança, l'obre a la dreta per Rubén Sánchez, lateral de l'àrea. Encara Rubén, pilota al punt de penal, allà no hi havia ningú per sort. Allà no hi havia ningú per sort, Cabrera la treu.
2: Edu Expósito ha quedat estès a terra, ara es posa dempeus, es toca a les lumbars.
1: Brian Zaragoza ha volgut ser un retall i li han pres la pilota. Ferniño, davant de Cabrera, volia fer-se una autopassada, Cabrera molt atent, li ha pres la pilota. A la gent... Hi ha xiulets, però encara em semblen pocs.
2: Graham Zaragoza també està estès a terra, ara es posa dempeus.
1: Javi Hernández, banda dreta, mig del camp, més a la dreta per José Ángel. José Ángel enrere, Expósito, Calatrava lateral de l'àrea, fa un retall cap dins, ha perdut la pilota Calatrava. Ha perdut la pilota Calatrava i ara fa falta l'Espanyol a Valera quan sortia amb la pilota. Aquella falta de la impotència.
5: Jugues tan malament, amb tanta imprecisió, tan lent, que en cap sector del camp es fa evident que ets un home més. La pilota va fora, l'Elx et dibuixa un 3 contra 3. Lateral extrem, i algú de dins. Si la pilota va a zones interiors, no hi ha hagut cap recepcioneta d'un mitja punta o d'algun jugador que ocupi en aquesta posició, Javi Hernández, sigui que la trava, Zaragoza anant cap a dins. No es veu aquesta superioritat i és perquè l'Espanyol està horrorós en pilota.
4: És que sembla que sigui l'Elx
6: qui està jugant amb un home més, per pels duels, per com va la intensitat.
1: Espera,
6: una pilota
1: Sara, que les desplega l'Espanyol. Brian Zaragoza cap a la mitja lluna. Javi Hernández no hi ha arribat, se li han avançat. Se li han avançat, a veure, encara pot ser bona per l'Espanyol. A la banda esquerra, Expósito, cap a Brian Zaragoza, s'acosta al lateral de l'àrea, prova el xut, en dos temps l'atura d'Ituro. En dos temps d'Ituro, digues, Sara, el que estaves comentant.
6: No, que sembla que sigui l'Elx qui està jugant amb un home més i això es nota, doncs, això, en els duels, quan hi ha una pilota dividida, com recupera l'equip defensivament per col·locar-se a la seva posició. Sembla que el que tingui superioritat avui sigui l'Elx.
5: Sí, ara mateix que Brian Zaragoza acaba la jugada, estava envoltat de quatre jugadors de l'Elx. Si està envoltat de quatre jugadors de l'Elx, vol dir que hi ha molts homes de l'Espanyol que estan lliures. Com pot ser que no els trobin?
1: L'Elx està jugant...
5: Com a mínim tens quatre companys lliures.
1: Sí, sí. Pilota en profunditat a la punta dreta per José Ángel. No ha pogut fer la centrada. Veurem si aquesta pilota acaba marxant per la banda. Sí, acaba marxant per la línia lateral. No ha pogut evitar-ho l'Emar. I és out per l'Espanyol. José Ángel enrere. Cap a Urco. Expósito. Som als 50, ja n'han d'afegir un parell més encara.
2: S'escalfen Riedel, Villa, Marcos, Dolan...
1: Creieu que no hi haurà... Mira, ara no ha pogut fer un bon control, Brian Zaragoza, se li escapa la pilota i s'endú els xiulets. Creieu que hi haurà tres canvis com a Leganés de fa tres dies, avui o no? El descans,
5: digueu. Ja ho va dir que n'hauria pogut fer més de tres. Fins i tot 4 o 5.
1: Jo crec que un parell segur, no?
6: Jo no ho tinc tan clar avui, eh?
5: No, potser no. Perquè l'altre dia dèiem molt clar que des de la banqueta podies millorar la cosa. Avui no sé si és aquest el cas.
1: Sí, sí, pot ser, pot ser. Sí. Ben pensat. L'altre dia hi havia jugadors que estaven realment molt malament. Avui tinc la sensació que el dèficit és global, és coral, és de tot l'equip, no?
5: Tots estan molt malament.
1: Sí, sí, sí, per això.
5: Però l'altre dia tenies des de la banqueta més possibilitats de canviar la dinàmica del partit. Avui tens a Marcos Fernández, per exemple, pot entrar Pere Milla, Dolan, Hartman, fins i tot, que sí, va estar prou bé l'altre dia, però diria que hi ha menys talent a la banqueta.
7: Però hi ha un canvi de sistema, Marc.
5: Sí, també.
7: Perquè
5: seria
7: mantenir la línia de 4 a darrere... No, per menys 0-2.
5: Sí, no té gaire sentit, el que passa que si no has entrenat abans... No...
7: També.
5: Però sí, pots deixar els dos centrals amunt i ja està, i els laterals que gairebé siguin extrems i després omplir el mig del camp. Tens alternatives, eh? Realment ho podries fer, també, sí.
1: Ara hi ha hagut una falta a Cepeda, el xilè, a escurar de la banda esquerra, zona 3 quarts, falta que tindrà l'Elx, el 5, pràcticament amb el temps ja complert, 52... Se n'ha afegit aquests 7 minuts en aquesta primera part. Picarà l'Elx aquesta falta, que crec que ho farà en curt. Doncs sí, ho fa en curt cap a Lemar. Lemar aguanta la pilota, no vol rifar-la, no vol sortejar-la enrere. Mira, l'àrbitre assenyalarà al final de la primera part. Escolteu, escolteu. Xiulets a Cornellà al Prat de l'afició de l'Espanyol, que no està, òbviament, gens contenta, molt decebuda amb el que li ha vist a l'Espanyol, al seu equip, en els primers 45 minuts, que ha vist com jugava amb un home més pràcticament tota la primera part per l'expulsió de Redondo, i després de l'expulsió han arribat, en qüestió de 3 minuts, el 26 i el 29, dos gols de Ferninho, molt, molt dolenta la primera part de l'Espanyol. Sembla estrany, sembla increïble, és... Vaja, jo no tinc paraules per entendre com pot ser que 3 dies enrere l'Espanyol fes una primera part nefasta contra el Rayo Leganés i avui, 3 dies després, es torni a repetir aquesta pel·lícula. Bé, la part, diríem, on agafar-nos, per si n'hi ha alguna, és que ens queden 45 minuts i també els jugarem amb superioritat numèrica. Veurem si l'Espanyol és capaç, com a mínim, d'igualar, de moment, aquest Espanyol 0, Elx 2.
2: Doncs els jugadors de l'Espanyol ja són al túnel de vestidors. El primer en entrar ha estat Manolo González. A veure què toca ara perquè hi hagi un canvi, una revolució en aquesta segona.
0: T'anava a preguntar, Sònia, si els jugadors havien parlat entre ells camí del vestidor o no.
2: No, no, cap cots, cap a dins. A veure què fa Manolo González.
0: Una primera part que és un desastre per l'Espanyol, que perd per 0-2 a casa contra l'Elx. Tot i jugar des del minut 5 amb un home més per l'expulsió de Redondo. A tu atribuïes, Ballarta, els problemes de joc, els problemes de l'equip a l'hora de construir, i has dit abans que no tenies cap mena de fe en que l'Espanyol pugui aixecar això a la segona part.
7: No en tinc cap mena de fe, evidentment que no. Veient com està jugant l'Espanyol, i a més doncs, podríem mirar amb les estadístiques per saber quants cops a la història l'Espanyol ha rebut dos gols d'un equip que estava amb inferioritat, perquè em sembla sorprenent que en 45 minuts hagi succeït el que ha succeït amb aquesta primera part.
0: El que és obvi és que a nivell d'estadístiques a la primera part l'Espanyol no ha sabut materialitzar

0: temporada extra de Stranger Things en aquesta segona part, o com ho veus tu?
1: Home, sí, jo repeteixo una mica el que vaig dir dimarts. L'Espanyol no és un equip que marqui 3 gols per partit, per tant, no es pot posar 0-2 o 2-0 l'altre dia a votar que al descans, perquè ho fa molt complicat tot. Algun dia et pot sortir bé, però cada dia no et sortirà bé. Jo crec que les opcions d'avui de l'Espanyol de treure alguna cosa positiva del partit passen per veure com surt l'equip a la segona part. Els primers minuts de la segona part veurem si és un equip diferent al de la primera o si es farà llarga la segona part.
0: D'aquí mig minut arribarem a les 10 de la nit, perquè això s'ha allargat molt en aquesta primera part, ja ho sabeu, el descans, a Espanyol 0 als 2. I si l'Espanyol us dona molts disgustos, a l'Exclusiu Digital i al Catalunya Nit amb Manel Elias i l'Agnès Marquès, i en Anderson Oguera, que també el tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, mentre sentim els senyals horaris de les 10, ens portes també les notícies d'aquest divendres amb què les encapçalem.
2: Doncs mira, amb Donald Trump donant més disgustos també, perquè Vinga. Acaba d'anunciar que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de 3 mitjans de comunicació que per ell doncs no li són precisament afins, que són la CNN, el canal MSNBC i el mitjà digital Politico. Trump diu que està fart de les notícies falses, segons diu ell, que publiquen. És un pas més del mandatari de la Casa Blanca en la pressió sobre els mitjans de comunicació que no publiquen notícies del seu gust. Donald Trump, recordem, és conegut per atacar la premsa no afí amb insults i expressions vulgars de tota mena, especialment contra dones periodistes. Aquest anunci l'ha fet a la seva xarxa social Truth. Aquí a Catalunya, la polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions del desgavell a l'empresa Ofilingua, que és la que ha contractat la traductora. Aquesta empresa ha assegurat a Catalunya Ràdio que està analitzant què pot haver passat, i avui hem pogut sentir en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio el testimoni d'un dels treballadors que denunciava unes condicions precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Més coses, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, avui s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC.
4: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades pel port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifica l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic i s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant el PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. I de la cultura, avui hem sabut que Duncan Sheik, compositor del musical El despertar de la primavera, va morir ahir. Sheik va morir degut a una aturada multiorgànica, segons ha informat la seva mare al New York Times. El despertar de la primavera, que va posar música a l'angoixa adolescent, es va representar més de 800 funcions a Broadway a partir del 2006.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
6: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
7: Com et dius?
8: Josep.
7: On vius?
8: A Blanes.
7: 2+2?
8: 4.
7: Capital de França?
8: París.
7: Qui sóc?
8: En Peyu, no?
7: Amb qui tens el mòbil?
8: El mòbil...
7: La fibra?
8: La fibra...
7: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a veure. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
8: Això.
7: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato.

0: La llet que ens ha fet grans.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
1: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol.
10: Som els de Catalunya Ràdio, som els del Tot Gira, som el descans del partit entre l'Espanyol i l'Elx, 0-2. És un desastre aquesta primera part de l'Espanyol, molt més que ho feia en Marc Banyola mirant el seu Bayern de Múnic, també de reull, que està guanyant 7-0 l'Unió Berlín.
11: Ha caigut el setè, ja.
10: Ha caigut el setè, perquè tu vas en delay i jo vaig avançat. Per tant, Bayern de Múnic 7, Unió de Berlín 0, al 32 de la segona part. Un espectacle, el Bayern de Múnic i el Barça, que probablement ara mateix són els equips que millor juguen a futbol a continent europeu. També ha golejat a la Lliga Femenina el Barça al camp de l'Alavés, 0-6. Fa uns dies de començar un nou periple a la Lliga de Campions, a Barça 4-4, 12 punts de 12 possibles. I a la segona divisió, que ja la mirem aquesta temporada més atenció, perquè tenim el Sabadell i també el Girona. El Albacete 1, Córdoba 2 al 31 de la segona part. També Anglaterra, Brentford 0, Chelsea 0 al 4 de la segona part. I en bàsquet, abans us hem explicat que el Dubai i el Real Madrid a les semifinals de la Supercopa d'Europa el tenim a la pròrroga, doncs el Real Madrid del català Pedro Martínez acaba guanyant 95-98, tot això el cap de setmana en què a Badalona tindrem bàsquet del bo, perquè hi ha la Supercopa Endesa, demà partit entre la Penya i el Baskonia, també entre el Barça i el València, semifinals d'aquesta Supercopa. Us ho explicarem, evidentment, tot sempre aquí a Catalunya Ràdio. Ja ho sabeu, que qualsevol cosa que passi en el programa esportiu, nosaltres us ho expliquem. A veure, Cornellà, algun motiu, Sònia, que vegis a la gespa que et pugui fer alegrar el moment? Que
12: en
10: pugui...
12: veig dos, sí, dos de probables, Harman i Marcos Fernández.
10: A veure, va fent la Maiola que sí amb el cap. Amb això ens donarà de sí la segona part, amb Harman i Marcos Fernández. A qui trauries d'aquest 11 perquè hi poguessin tenir un lloc?
11: Roja Hinojo, per jugar amb un lateral molt profund, és a dir... L'Espanyol necessita que els dos laterals siguin ofensius en aquesta segona part i que ajudin a això, a fer el camp molt ample i a generar espais a dins, on l'Espanyol no ha tingut cap moment de superioritat. Javi Hernández ha passat de puntetes en aquesta primera part i l'Espanyol la necessita. I l'altre, Marcos Fernández, doncs aquí tinc més dubtes, però no m'ha agradat ningú en aquesta primera part de l'Espanyol, per tant ho entendria... Entendria el canvi per qualsevol dels jugadors, però me l'imagino potser fent d'extrem dret o d'extrem dret per anar cap a dins i fer el rol de segon punta quan l'Espanyol tingui la pilota i per defensar banda dreta quan no la tingui.
10: A tu, Ballart, aquesta primera part, i a tu també, Sara, us ha decebut una mica Brian Zaragoza en la seva primera titularitat amb l'equip?
13: Home, et diria que és dels pocs que, com a mínim, ho ha intentat.
10: Sí?
13: Sí. Desgraciadament, no he vist a ningú que amb pilota als peus hagi intentat superar el rival i provocar alguna cosa diferent del desastre que estàvem veient.
12: Brian Zaragoza va dir a la zona mixta l'altre dia, després del partit amb el Rayo, que estava molt lluny de la seva millor forma. Que encara que quan estigués a prop de la seva millor forma ho notaríem de seguida, però que estava molt lluny.
14: Jo en aquest cas estic d'acord amb el Dani que dins del desastre global de la primera part, a mi em sembla que Brian Zaragoza ha estat molt actiu en aquella banda esquerra, ha xutat dos o tres vegades, ha provat passades, bé, no... evidentment s'ha d'anar entonant, però no sé si li podem avui retreure gran cosa del que està passant a Brian Zaragoza.
10: I haurem de fer, serà com les oques grasses, és a dir, en comptes d'entre el miracle i el desastre, diries entre el desastre i el miracle on vivim, per intentar sembla. En aquesta segona part, no sé, aferrar-nos a alguna cosa.
0: Sí que sembla que serà entre el desastre i el miracle, esperem.
10: Sí,
0: sí, aviam, amb els canvis serà important com es col·loca l'equip, com comença a assimilar conceptes. Jo sobre el que comentàvem abans de la responsabilitat, de qui té més responsabilitat, és evident que hi ha alguna cosa que no està arribant a l'equip. Jo recordo aquests dies escoltar Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, que l'equip tampoc està bé, dient: crec que hi ha algun missatge que l'equip no està rebent bé, que no està entenent, jo no m'estic explicant bé, i potser passa això també. Però el que no pot ser és que obviem que l'equip està repetint el mateix que va passar fa 4 dies. 4 dies avui, amb l'agreujant que està jugant amb un jugador més des del minut 3 de partit. Per tant, jugant a casa, has de menjar-te l'equip rival i has d'anar a la porteria rival a buscar ocasions d'on sigui. La imatge que ha donat l'equip, i a nivell futbolístic, evidentment, el nivell ha sigut baixíssim.
10: Però tu, Ballar, sort i compres a Íñigo Pérez, que fa 4 dies que treballa amb el Villarreal en el nou projecte, però en el cas d'en Manolo, que ja és la... ja ha arribat als 100 partits, per tant ja és la tercera temporada, a qui li compraries el fet que ell no... hi hagi una cosa que no sabia transmetre als jugadors?
13: Doncs no, perquè és un equip que quasi bé és la mateixa base de la temporada passada, sobretot amb els jugadors que més confia, i sobretot també perquè ell havia demanat millores de qualitat perquè l'Espanyol pugui anar millor i que no tingués ratxes com la que varen viure des del gener amb 18 partits seguits sense guanyar. Per això que no entenc aquest Espanyol de Manolo, quan és evident que en l'inici de la temporada passada, amb un equip amb pitjor qualitat, jugava millor que ara.
12: Doncs hi ha hagut un doble canvi a l'Espanyol entre Harman i Marcha Hinojo i entre Marcos Fernández per Urco.
11: Veus, justament estava pensant... Bé, jo estava pensant fer aquest canvi, justament el segon, per deixar Edu Expósito com a únic mig centre i no retirar Calatrava, sinó fer-lo jugar en una posició més interior. És a dir, que la presència de Marcos Fernández, com si fos un extrem a la dreta, et serveixi perquè Calatrava i Javi Hernández trobin més espais per rebre dins. I a partir de la clarividència que puguin tenir aquests dos, connectar amb Roberto i tenir més presència a l'àrea, més ocasions.
14: Bé, ha començat la segona part, La juga l'Espanyol a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, que fa la centrada a l'interior de l'àrea, no és bona, la refusa Víctor Chus, compta que li cau a Marcos, prova el xut, la pilota surt rebotada cap a la banda dreta, José Ángel fa un retall, centrada al segon pal, surt amb els punys d'Ituro, la pilota torna a l'interior de l'àrea de l'Elx, la refusa la defensa, Cabrera, compta Cabrera no tan reis, a punt ha estat de perdre-la davant de la pressió de Ferniño, la pilota l'uruguaià ha estat més ràpid finalment, pilota enrere cap a Dimitrovic, torna a començar a jugar de l'Espanyol. Veiem si és capaç de capgirar la història com un mitjó, veiem si és capaç de refer-se com va passar una mica el dia de Butarque.
11: Els canvis són bons.
14: Brian cap a Cabrera, d'entrada l'Espanyol sembla que tanca pràcticament a l'últim terç de camp l'Elx. Expósito a la banda dreta, Unai Núñez més a la dreta, busca José Ángel, que fa la centrada, la petita, ui, se li ha escapat a Dituro, i en dos temps per sota les cames la pilota, punt a punt ha estat de rematar-la Robert, entre Roberto i Marcos, però finalment Dituro ha estat ràpid ja, i s'ha fet amb la pilota.
12: 26.616 espectadors, per tant es confirma que és la pitjor entrada d'aquesta temporada.
14: Pilota llarga cap al camp de l'Espanyol. La torna a tenir l'equip de Manolo. Ara la pilota no, ha acabat marxant per la línia lateral. La recupera l'Elx. A la banda esquerra del mig del camp, ara sí. Ara marxa. Se li ha escapat a Ferniño. És out per l'Espanyol. L'Espanyol que té 45 minuts per fer com a mínim dos gols i empatar el partit. A partir d'aquí en parlarem. Però clar, és que la desavantatge no és d'un gol, és de dos. I recordem que l'Elx, des del minut 6, juga amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Redondo. Unai. Cap a Expósito.
12: Ara intenta animar una mica l'afició.
14: Que la trava, el xut és a la frontal, a les mans de Dituro. A les mans del porter de l'Elx, el xut de Cala. des de la frontal de l'àrea.
12: Recordem que tenen una targeta groga, Ferninho per part de l'Els i Expósito per part de l'Espanyol.
14: El toca amb el cap Cabrera, l'envia cap a la zona defensiva de l'Elx. És Morcillo qui l'enviarà cap al porter. La juga o mira de sortir jugant des del darrere l'Elx. La recupera molt bé Harman. Bona pressió del neerlandès. Llàstima la centrada de Harman a l'interior de la petita. No l'ha pogut rematar Javi Hernández, tot i que s'ha estirat, tot i que s'ha llançat a terra. No ha arribat a tocar la pilota. Per tant, posarà en joc la bola al Dituro.
11: Una mica precipitada la centrada de Hartman, tot i que la paràbola era bona, però abans bona pressió defensant cap endavant per recuperar ràpid.
14: Llarga, més enllà del mig del camp, la pilota del porter de l'Elx. Anaves a dir alguna cosa, Sònia?
12: Sí, que els xiulets que sentíem no eren per l'Espanyol, sinó pel porter, perquè s'entreté molt a treure la pilota.
14: Ara hi ha hagut una falta de Lemar, xiulat l'àrbitre, pilota per l'Espanyol, camp propi, zona defensiva...
12: Sobre Cala.
14: Cabrera, Cabrera l'obre a l'esquerra per Harman. Harman més a l'esquerra per Brian Zaragoza. D'entrada no salta ningú a tapar-lo, per tant avança Brian, que combina amb Harman, fa la centrada, el punt de penal. L'ha refusat Víctor Chus a corna, que per un moment he pensat...
12: Que anava dins.
14: Sí, perquè per l'efecte òptic... És corre per l'Espanyol, el segon, oi?
12: El segon del partit. Sí. Exacte, el primer de la segona.
14: Doncs vinga, va, l'Espanyol, que encara té molt de temps. Com a mínim, anem a pams i fem el primer.
10: Sí, abans després... el segon s'ha de marcar.
14: Exacte, primer s'ha de marcar el primer gol, sí, sí. A veure, el corna, pilota tancada a l'interior de la petita, surt amb els punys el porter. L'últim home és José Ángel, que la combina amb Expósito, que la torna a posar malament a la frontal de la petita, la refusa just amb el cap.
10: Ja han passat 5 minuts, Ballard, de moment encara no has dit res, i tens fem el que has vist en aquest començament de segona part?
13: No n'he vist res perquè estava responent missatges, i dels 5 minuts només n'he vist 30 segons.
10: Perfecte, molt professional.
13: O sigui, m'he fet un favor a mi mateix.
10: Molt bé. Però eren missatges de gent que està cabrejada com tu?
13: És d'una jugadora del meu equip que...
10: Que t'està fent
13: broma. Que demà juga en semifinals i no es troba bé.
10: Ah.
14: És una baixa important, Dani, o no?
13: No, no crec que sigui baixa, però bueno, no es troba bé.
10: Val, val, carai. Tots són males notícies, eh?
14: Vinga, va, Calatrava a la zona tres quarts, a l'eix, l'enderrereix un palet cap a Cabrera, que el primer toc l'obre cap a Brian Zaragoza, a prop del lateral de l'àrea, amb l'exterior fa la centrada a l'interior de la petita... I l'atura el porter de l'Elx.
10: Com a mínim, la possessió en aquests primers 5 minuts és del 83% de l'Espanyol. Tota la pilota és per l'Espanyol.
11: Si l'Espanyol té tancat a l'Elx, l'estructura em sembla bona, amb dos jugadors que són molt amples a línia de fons perquè l'Elx hagi de defensar molts metres, és aquesta idea. Llavors trobar connexions per dins, amb Calatrava, que ara té un rol més interior, Javi Hernández, Hartman, que també quan s'incorpora sovint ho fa per dins i centra molt perquè Zaragoza segueix sent l'ample. L'estructura m'agrada, els canvis també. A nivell col·lectiu, l'Espanyol, hi ha moltes coses que les fa malament, però els canvis de Manolo, tant els d'avui com els de Butarque, em semblen encertats.
14: Vinga, centrada des de la dreta, surt refusada a l'exterior de l'àrea, Hartman la controla, la distribueix a la banda esquerra per Brian Zaragoza, que fa la centrada amb l'exterior a l'interior de l'àrea, no aconsegueix rematar ningú. Lemar s'ha interposat i s'ha endut aquesta pilota. Ha estat el més ràpid, el més espavilat de la classe, tot i que ara és out per l'Espanyol. Brian Zaragoza s'està fent un fart de centrar amb l'exterior de la cama des de l'esquerra, amb l'exterior del peu, perdó.
11: Sí, li agrada molt aquesta tècnica de centrada.
14: No, aquestes centrades tenses, aviam si alguna la pot caçar algun jugador de l'Espanyol. Expósito, la torre central, l'interior de la petita. Res, la refusa la defensa de l'Elx. Però la torna a recuperar l'Espanyol. Vinga, va! Vinga, va! Javi, Javi mitja lluna, prova el xut, res. Topa, topa les cames d'un defensor, la torna a recuperar l'Espanyol. Ai, la passada de Javi buscant filtrada cap a Marcos. L'ha refusat l'Elx, però torna a recuperar-la l'Espanyol. Calatrava, el xut fora! El xut de Calatrava des de més enllà del balcó de l'àrea, amb l'esquerra, marxat desviat per sobre del travesser. L'actitud ja és una altra, la pel·lícula ha canviat una mica. Som al 7 de la segona part del partit. i fa una altra pinta, no?
11: I en pilota ja ets una altra. És a dir, ara mous millor la pilota, arribes a l'últim terç amb molts més efectius i l'equip molt més juntet. Llavors, Edu Expósito pot fer aquest moviment de pressionar cap endavant perquè ha de recórrer menys metres i recuperes ràpidament.
14: Compte, que ataca l'Espanyol, Brian Zaragoza, a la banda esquerra, és a l'interior de l'àrea, a la centrada, al punt de penal, res. Corna per l'Espanyol, l'ha refusat Morcillo, diria que era. A corna. El tercer per l'Espanyol des de la cantonada esquerra. El picarà Javi Hernández, que aixeca el braç dret. Vinga, va, si féssim un gol aviat encara podríem pensar en la victòria. Javi Hernández la posa al primer pal, la refusa la defensa, la pilota cau als peus de Brian Zaragoza, cap a Expósito, que la torna a centrar a interior de l'àrea, el cop de cap de Roberto, Cabrera no hi ha arribat! Cop de cap primer de Roberto i després el segon pal, Cabrera, no hi ha arribat pels pèls, però vinga, va!
12: La cara així desperta també Cornellà al Prat amb aquestes ocasions que ha tingut l'Espanyol a la segona.
0: També haurà de llegir l'Espanyol a l'Elx, que evidentment ha fet no un, sinó dos i tres passos enrere, i això fa també que pugui tenir més metres per avançar, però el fet de tancar-se tant al darrere a l'Elx fa que l'Espanyol hagi de buscar moltes alternatives, ja sigui el xut de fora, com ha provat Calatrava, les centrades, la pilota aturada, que en aquestes últimes jornades no estan traient cap rèdit, i no ofuscar-se amb una única opció, vaja.
13: No hi ha entès la rematada de Roberto, o l'ha deixat per Cabrera, no? Sembla que li assistís a Cabrera, no? Més que rematar, eh?
14: Compte que ataca l'Eix per la banda esquerra. Compte que és a dintre l'interior de l'àrea. Pilota enrere, Cabrera. El xut va directament al pal. El xut de l'Eix al pal. Mare meva. Mare meva. Em podeu dir, sisplau, quin és el jugador que per la banda esquerra li ha guanyat la cursa venint amb desavantatge? No ha fet el tercer l'Elx de miracle aquí ara.
13: Allà pots dir-ho.
14: És que pilota el pal, no sé si de Valera, i ara es corna per l'Elx.
13: Sí, crec que l'ha tocat amb l'esquena Cabrera, que estava a la gispa.
14: Mare meva, corna per l'Elx, al tanto aquí, eh? Anem amb compte. Som al 55 de partit, 10 de la segona. Pica el corn, el segon pal. Víctor Chus l'ha controlat davant de Harman i encara li volia fer un barret a Harman a l'interior de l'àrea.
11: La jugada anterior ha sigut Valera, sí, guanyant la cursa a José Ángel, sí, amb massa facilitat per arribar a línia de fons.
14: Molt, no?
11: Sí, sí.
14: I José la rematada Ángel... del pal, qui la fa?
11: Cepeda.
14: Sí, sí. Cepeda, va.
11: Però és Valera, que és molt més ràpid i contundent que José Ángel.
14: Mira, servei de banda per l'Elx, molt a prop del corn, a la punta dreta. Servirà aquest out lateral. L'Elx, és Rubén Sánchez qui s'acosta a la pilota. Hi ha dos jugadors que es preparen per entrar, oi, Sònia?
12: Sí, es prepara Osorio i Vigas, un doble canvi per part de l'Elx.
14: Nou out lateral a la punta dreta, favorable a l'Elx.
12: Hi ha nervis aquí a la grada de Cornellà al Prat, eh?
14: No m'estranya. No m'estranya perquè, home, si ja et fan el tercer, llavors sí que és una mica el que dèiem fa tres dies a Leganés. Ja podem tancar la paradeta, eh? Perquè si un 0-2 encara... Vaja, a mi em sembla que com a mínim el pots igualar, un 0-3 em sembla molt difícil.
12: Si Monchi ja estava nerviós el dia del Rayo, marxar escalfat de Butarque, com deu estar vivint esquena avui aquest partit?
14: Unai Núñez enrere per Expósito, l'obre a la dreta per José Ángel, que aixeca el cap, vol fer la centrada, no, enrere. Expósito, ara sí, la penja al segon pal, a les mans de Dituro. A les mans de Dituro, el 57 de partit, 12 de la segona. No fa encara els canvis, l'Elx. Servirà Dituro, pilota llarga, més enllà del mig del camp, la toca, la talla amb el cap Harman, però tot a l'avantatge és per un jugador de l'Elx, per Rubén Sánchez, que es desfà de la marca de Brian Zaragoza,
12: que es queixava.
14: I s'endú la pilota.
12: Queixava Brian Zaragoza per aquesta acció.
14: Ara és Morcillo qui ha endarrerit cap a Dituro i Dituro envia una pilota llarga al mig del camp que li cau ara Ferniño. Ferniño està sol, no el tapa ningú. Pilota a la banda esquerra. La juga cap a Lemar. jugant l'Elx ara al mig del camp a la banda esquerra, novament Lemar cap a Valera. Valera se'n va cap dins, no el tapa ningú, encara avança i és a la zona de tres quarts, i si el tapem, doncs ara finalment s'ha endut una trompada, no sé si de Cabrera, va per terra, es queixa, l'àrbitre no assenyala res, l'Espanyol continua la jugada. És Unai Núñez que creua la divisòria, però amb una certa parsimònia. L'obre en horitzontal cap a Harman. Harman més a l'esquerra, enganxat a la línia. La rep Brian Zaragoza davant de Rubén. Brian Zaragoza per Javi Hernández. Línia de fons, és a l'interior de l'àrea. Molt tapat per dos jugadors. Ha acabat perdent la pilota Javi Hernández.
12: Entrarà també per part de l'Espanyol Pere Milla, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
14: Veritat. La juga Cepeda a la banda dreta del mig del camp. Cepeda combina en curt cap a Villar, la torna Cepeda. Ara està jugant a plaer l'Elx, és increïble. És increïble, mira la gent.
12: Sí.
14: Està jugant a plaer. Sembla l'Elx, ara mateix, en els últims compassos, el que juga amb superioritat numèrica.
12: Quin desastre, tu.
14: Sí, sí. Mira, cop d'esperó, mare meva. El cop d'esperó a l'interior de l'àrea, sort que Cabrera ha tallat la jugada. Mare meva.
12: I ara ja els nervis no, ja s'estan transformant una en xiulets continuats.
14: Clar, una cosa és que tu no puguis fer el gol que es cursi diferències. L'altra és que ja cedeixis terreny a l'Elx, que està jugant amb 10 des de fa 3 dies, i et faci el tercer. Javi Hernández. És a dir, hauria de ser un monòleg, no sé com ho veieu des de l'estudi, però...
11: Com els primers minuts, els primers 10 minuts, jo m'imaginava un escenari amb més continuïtat com el que hem vist.
10: A veure, hi ha un 70% de possessió, hi ha hagut 6 rematades de l'Espanyol en aquesta segona part, però només una porteria.
14: A veure, Unai Marcos no arriba a la rematada al segon pal, la pilota li creu a Brian Zaragoza, a la punta esquerra, el tapa Rubén Sánchez, Brian Zaragoza fa un retall, centrada a l'interior de l'àrea, no remata ningú, li cau a José Ángel, que prova el xut, topa les cames d'un jugador de l'Elx, és banda, és out, favorable a l'Espanyol.
0: És que el partit que està fent l'Elx m'està semblant increïble, eh? Es queda amb un home menys i no renuncia a córrer la primera part, fa 2 gols, no es tanca al darrere ni molt menys, i en aquesta segona part sí que ha fet un pas enrere, però ja ha tingut un pal, que és l'ocasió més clara de la segona part per qualsevol dels dos equips.
12: Ara es fan els canvis, entra Osorio i marxa Fer Niño, i entra Vigas i marxa Villar.
14: Vigas, Pedro Vigas, que és un central per Villar, i Osorio, que és un davanter per Fer Niño.
12: Ara entrarà Pere Milla i marxarà Calatrava.
14: Entenem que potser Vigas passarà a ser, evidentment, un dels centrals,
11: sí,
14: i potser avançarà a la posició Morcillo o...
11: Sí, és una possibilitat, sí, sí, exacte. És un canvi defensiu, però simplement modificant aquestes peces, l'estructura serà la mateixa.
14: A veure, Marcos per Roberto. La treu la defensa, la treu just. Ara pressiona molt bé Harman, però no pot prendre-li la pilota al jugador de l'Elx, que avança ara per la demanda dreta al mig del camp. És Cepeda, encara Cepeda, i és a la frontal, entra a l'àrea, arriba a línia de fons, el xut creuat a la xarxa, al lateral de la xarxa, servei de porteria per Dimitrovic. Servei de porteria per Dimitrovic.
10: M'esperen, sí, que no hi hagi el tercer de l'Elx, perquè aleshores sí que la gent, aquests 26.000 que dius que hi ha a Sònia, quedarien, sí, en uns quants menys.
14: Sí, ara diríem que l'Elx, els tres centrals de l'Elx són Vigas, Xus i com de la centrada del cop de cap, la treu el porter, la treu Dituro amb els punys, ha estat a punt de fer gol aquí ara Marcos Fernández, tot i que hi havia Orsai, em sembla que hi havia Orsai. El cop de cap de Marcos no era dolent del tot, s'ha estirat bé, Dituro, però la jugada ha quedat invalidada.
0: És que hi havia tres jugadors en fora de joc.
14: Mare meva.
12: A Dituro li podem donar algun puntet avui també.
14: Tampoc no l'hem... Sí, però tampoc no l'hem exigit especialment.
12: No, no.
10: I a part que és un porter que aquesta temporada estava sent molt criticat amb l'Elx perquè estava cometent una errada darrere una altra, a veure si avui es farà internacional.
12: Sí. Exacte.
13: Doncs Marcos no estava en fora de joc, eh? Dels tres, ell era l'únic que no.
11: Exacte, entrava de segona
0: estava
11: línia.
0: Estava com de segona línia, no? Una mica més endarrerit.
14: Doncs el que us deia, tanquen al darrere.
11: En tres, dius.
14: És a dir, juguen amb una línia de cinc al darrere, l'Elx, ja fa estona, des de l'expulsió, pràcticament. És a dir, els tres centrals són són Chus, Vigas i Revivo. A la banda dreta hi ha Rubén Sánchez.
10: I Riells.
14: No. No estic per bromes avui, Oriol.
10: Segueix.
14: Ha recuperat una bona pilota Milla al mig del camp. Combina Marcos, que avança per l'eix. Encara Marcos, compte no la perdem. Javi Hernández, el xut a les mans de Dituro. A les mans de Dituro, el carril de la dreta Rubén Sánchez, el de l'esquerra és Valera, i llavors Morcillo ha passat al mig del camp.
11: Tres al mig del camp i un punta només.
14: Exacte, sí, al mig del camp hi ha Morcillo, Cepeda i Lemar, i Osorio en punta.
13: Ens han enfocat a Monchi i Sergi, que està veient el partit d'en peu, suposo, per intentar gestionar millor els nervis.
10: Una mica desesperat, però és veritat que l'Espanyol ara, com a mínim amb intensitat, amb energia i amb ganes, sí que s'està intentant fer un monòleg que va a la porteria de Dituro. Només ha d'entrar el primer ballar, perquè jo estic convençut que si l'Espanyol pot el primer...
13: Tot això que has dit que està fent l'Espanyol, el que no farem serà felicitar-los per fer això.
10: Però vull dir que ara has de marcar el primer.
14: Sí.
12: A Monchi ja us hem dit que el vam veure marxar de Vallecas i va marxar molt, molt, molt enfadat.
14: Jo crec que si l'Espanyol és capaç de marcar el primer,
10: sí,
14: tinc la sensació que després el partit pot canviar bastant. És a dir, que la sacsejada li poden entrar una mica els nervis a l'Elx, l'Espanyol li donarà molta confiança. Bé, veurem. A veure, va, que és Milla, lateral de l'àrea, la centrada a les mans. La centrada de Milla a les mans de Dituro. El 64, senyals horaris de 2:15 de la nit, 64 de partit, l'Espanyol perd 0-2. Us ho expliquem des de Catalunya Ràdio, els del Tot Gira, en un partit, en una nit, novament, molt dolenta. L'Espanyol que ha vist com a la primera part, jugant amb un home més, Ferniño li feia 2 gols en 3 minuts.
10: I Mariola, l'equip no abusa massa de centrades quan no tens un rematador que tampoc tens indicat cap, a Roberto, perquè pugui rematar bé.
11: Sí, no mastega les jugades abans de centrar.
14: Compte que Cepeda s'endú una pilota, està molt sol, hi ha 3 jugadors al xut a les mans de Dimitrovic.
11: Sí, l'Espanyol torna a jugar amb el canvi de sistema que ja va fer contra el Rayo. És un 4-3-3, el que passa que els rols són una mica més difusos des de l'entrada de Pere Milla. Tot i que Pere Milla, diríem que és l'interior dret, i va alternant amb la punta dreta, l'extrem dret, que és Marcos. El que passa que quan l'Espanyol ja està atacant, José Ángel és molt profund i Marcos va cap a dins per acompanyar Roberto en la possible rematada, a veure si cacen alguna centrada. Però és un 4-3-3 amb Expósito sol com a mig centre.
14: Harman ha fet ara una centrada des de l'esquerra molt passada a l'altra banda, tot i que, mira, l'Espanyol ha tret un out. Ha tret un out José Ángel, el servirà enrere, cap a Unai Núñez. Unai, que la cedeix a Cabrera, que és el cercle central. Cabrera connecta en vertical a la zona 3/4 amb Roberto, que ha fet un mal control. Roberto se li ha escapat la pilota i l'ha acabat perdent. No, de fet, ha acabat fent falta. Ha acabat fent falta Roberto, que avui estrena convocatòria amb l'absoluta espanyola. Però quin dia el de Roberto per celebrar, entre cometes, aquesta convocatòria.
12: Sí, que si juga amb l'absoluta, la seva clàusula creixerà en 5 milions. En lloc de 25, en cobraria l'Espanyol 30.
14: Sí, sí, molt bé. Ara Expósito recuperant una bona pilota al mig del camp, llançant-se a terra. Vinga, va, a veure si l'Espanyol espavila. Juga Javi Hernández a l'esquerra amb Brian. És out per l'Elx.
12: Faran 2 canvis més a l'Espanyol. Un doble canvi. Entrarà Dolan i també ho farà Riedel.
14: Mira,
12: Dolan entra per Brian Zaragoza i Riedel marxa per...
14: Unai.
10: A veure, els xiulets és perquè a la gent no li agrada que tregui Brian o cap a Brian?
12: Home,
14: no crec que sigui
12: cap a Brian.
14: Vaja, no ho sé.
11: Els canvis són naturals, perquè suposo que Dolan es col·loca a l'esquerra, no, Sergi, directament.
14: Sí, sí, exacte.
11: I bé, Riedel per Unai com a central.
14: Sí, com a central, sí.
0: És que jo crec que Brian, aviam, com ell diu, està molt lluny del seu nivell i del seu punt més àlgid. És evident que és un jugador del que s'espera molt, però que també ho haurà de demostrar. Va jugar la segona part a Butar, que avui ha tingut gairebé 70 minuts. Jo tampoc crec que sigui un jugador ara mateix que sigui indiscutible, i Dolan ja fa dies que no entra a la rotació i potser li pot donar aquesta velocitat que no està tenint l'Espanyol en pilota.
12: Recordem que va fer un golet davant el Llevant, Dolan.
14: Vinga, va, que torna a atacar l'Espanyol. Espera Milla, que vol acostar-se a la zona 3/4, s'atura, endarrereix cap a Riedel. Expósito, mig del camp, a la banda dreta, juga cap a Pere Milla, més a la dreta per José Ángel, punta dreta, fa la centrada, el cop de cap, llàstima. No ha pogut engaltar bé Marcos el cop de cap, tot i que la torna a recuperar l'Espanyol. És Expósito que volia combinar amb Milla, ha perdut la pilota, el de Lleida, i ara surt a la contra l'Elx. Compte que pot quedar sol, és Cepeda, i ja ho sai, és que m'ha semblat molt clar, i l'àrbitre ha trigat una estona, era Morcillo, ha trigat una estona a assenyalar-lo. El fora de joc de Morcillo posa la pilota en joc a Riedel. Vinga, va cap a Javi Hernández, cap a aquest llarga, cap a José Ángel, punta dreta. José Ángel vol fer la centrada, fa un retall, ha estat a punt de perdre la pilota, ha acabat fent falta, mare meva. I ha acabat fent falta, no sé si és a Valera, potser. Bé.
12: Sí. A Germán.
14: A Valera, no?
11: Sí, Germán Valera.
14: Sí, sí. Germán Valera. 68 de partit. Servirà aquesta falta al porter d'Ituro. Fora de l'àrea, a prop del lateral esquerre de l'àrea. Ho faran llarg perquè demanen a tots els seus companys que s'agrupin en una zona del camp. Pilota llarga, salta Riedel, la toca amb el cap, la recupera l'Espanyol. Va, Expósito, enrere cap a Dimitrovic. Com ho veieu, Sara? Com respira l'estudi?
0: Doncs jo no ho veig molt clar, sincerament. Pensava que aquestes alçades de la segona part l'equip hauria tingut ocasions més clares de les que ha tingut. Crec que sí, clar, té més pilota perquè també l'Elx ha fet un pas enrere, però l'Elx és que crec que amb molt poquet ha tingut el pal.
14: Comptava
0: la
14: pilota a l'interior de l'àrea, l'ha tret d'Ituro quan ja entrava a la rematada entre Marcos i Roberto. Digues, ara acaba, que ara la pilota va cap al cap de l'Espanyol.
0: No, que crec que l'Elx està fent molt més mal amb molt poques accions i molt menys pilota que de la que té l'Espanyol.
14: A veure, el xut des de la frontal dels núvols. El xut de Javi des de la frontal, se'n va a la graderia, servei de porteria per l'Elx.
10: Ballar, necessites respiració assistida perquè ja, és que ja estàs a...
11: Vas fer el boca a boca?
10: No, bueno, si fa il·lusió te'l faig,
11: no,
10: però,
11: no, no,
10: però, ja, però ja, ja estàs, ja estàs en un perfil baix que ja no...
11: Què vols fer? O sigui, tu tens alguna esperança de que això millori? No.
12: Apropa't al micro que no et sentim.
10: Sí, és que estàs tocant la tos.
11: Què?
2: Està tocant.
10: El tos de la tos i ell mateix es mutejava a si mateix.
11: Vale.
10: És igual, ja no ve d'aquí.
11: És que tots són problemes.
10: Què deies, avui? Ballar? Què deies?
2: És que l'hauríeu de veure.
10: Estava mutejant a si mateix, fotent la grapa a sobre.
11: És que és horrorós. És que això que estem visquent... És que no ens ho mereixem.
12: No ens ho mereixem.
11: No sé per què ens passen aquestes coses a nosaltres.
10: Un divendres a la nit,
11: I mira que són bona gent, els pericos. És que no ho entenc, per què ens passen aquestes coses.
14: No estem de sort, Dani.
10: Això no ens ho foteu, això, un divendres a la nit?
11: És duríssim.
14: Bueno, que sí.
12: També que pintava la nit, era minut 6 de partit.
2: La veritat és que sí. I de fet, he de dir que jo l'he tocat així al Dani, li faig bé, no? I diu, bueno, espera't, i li dic, ai, de veritat, és una angústia.
11: Ho he dit de seguida, de fet.
10: Però que
11: s'has recordat de ser vinga. És que sembla mentira que no sabeu que són pericurs, que aquestes coses passen.
10: Queden 20 minuts i poden passar moltes coses.
2: I de fet, quan enfoquen a la gent al camp, Sònia i Sergi, la veritat que fan unes caretes, pobra gent.
11: I la banqueta.
2: No, la banqueta també.
11: Quines cares, la banqueta.
12: No saben on posar-se. Manolo el primer,
14: Digueu-me boig, jo encara penso...
12: Que això ho pot canviar, no?
14: Que pot canviar.
10: Tu ara l'empat als signes, per això.
14: Sí, home, i tant.
10: Punta
14: esquerra, la centrada a l'interior de l'àrea i la treu la defensa de l'Elx. Jo encara penso que en aquests 25 minuts que li queden al partit, guanyar-lo no, però que empatar-lo en el temps afegit, encara el podem empatar.
10: Jo també, jo crec que si l'Espanyol marca el minut 85, acaba empatant el partit.
14: Pel cop de cap! Gol de Marcos! Feu-me cas! Si us plau, feu-me cas, que encara l'empatarem, que tenim temps, que ens, com a mínim en tindrem alguna per fer-lo. Marca el segon gol de Marcos, diria, sí, aquesta sí. temporada, i de cap també en una bona centrada. I mira que és petitó, mira que no aixeca gaire, dos pams de terra, però ha saltat davant de Just, li ha guanyat la posició, ha col·locat la pilota ajustada al pal dret de Dituro i ha fet el gol que escurça diferències al marcador, el gol per pensar
10: que
14: encara és possible. El gol que encara que ens fa pensar que encara és possible l'empat i per què no la victòria. Va, que encara poden canviar coses a Cornellà al Prat.
12: És el segon gol que fa Marcos, ja va fer el de l'empat el dia del Sevilla, avui ha agafat la pilota, ha fet força amb el braç, però pràcticament no l'ha celebrat i ha anat ràpidament a posar la pilota.
13: No l'ha celebrat perquè no l'ha fet ell.
10: Sí, sí, és de Víctor Xust amb el braç en pròpia porta, però bé, amb gran centrada de Javi Hernández, que torna a donar una assistència d'aquest cas de gol, però bé, bé...
13: No sé, però jo veig el Sergi molt amarrategui, en plan, va, que encara empatarem, però encara hem de guanyar, ara, Sergi.
11: És la cinquena.
14: Us dic que va canviar la pel·lícula.
10: Té un panorama
14: que ha fora. Carai, Dani, sí que ha canviat la pel·lícula.
13: Home, ara m'he animat, carai.
12: Ara t'has animat,
14: Us dic que t'ha passat.
13: Home, portava 70 minuts amb un balatori aquí.
14: Mare meu.
10: Ara Maiola canvia completament la figura... El partit canvia completament.
14: Sí, home, sí, perquè... Perdona, Marc, ara l'Espanyol, clar, és que té 20 minuts per fer el gol de l'empat.
12: Però... I ara pressiona també Cornellà al Prat.
11: Però no s'ha de posar nerviós, vull dir, ha d'intentar no tenir pressa per acabar els atacs. Javi Hernández, per cert, cinquena passada de gol aquesta lliga, és el jugador amb més assistències del campionat. És una centrada bona perquè està sol i l'Espanyol té molts efectius dins l'àrea i troba l'acció aquesta de Marcos lluitant amb Just.
14: Escolteu, el gol per tant, l'hem de donar en pròpia porta a Just, eh?
2: Jo crec que li donaran en pròpia porta perquè quan salta deixa anar el braç i la pilota va...
14: Però la rematada de Marcos no va portar dia.
2: No la toca el braç.
14: No la toca, val.
10: Per tant, no hi haurà assistència de Javi Hernández.
14: Compte,
10: perquè...
14: Dolan, Roberto amb el cap, al pal! La pilota al cap de Roberto al pal. Hi havia Ursay. Però la centrada de Dolan era molt bona, el segon pal. Llàstima. Va, que s'està mastegant, nois. S'està mastegant el gol de l'empat.
10: Tant.
14: Va, que ens hem d'animar entre tots. Que l'Espanyol hi creu, que...
12: També s'estava mastegant l'altre dia a Vallecas, eh? Recordo.
11: Era fora de joc, sí. L'Espanyol ha intentat arribar a línia de fons i després treure la pilota cap enfora, és a dir, gairebé cap al vèrtex de l'àrea, i des d'allà centrar. Perquè quan fas aquesta centrada, arribant a línia de fons, pilota fora i centrada, gairebé sempre entren jugadors de segona línia, per sorpresa, i acostuma a ser ocasió.
14: La juga Cabrera, camp propi, reparteix joc cap a la banda dreta.
12: Com s'anima ara a Cornellà al Prat.
14: Riedel, que avança com si fos Beckenbauer, creua la divisòria, l'obre a la banda dreta. Jugant ara l'Espanyol a la zona de tres quarts, a nou Riedel, enrere cap a Cabrera. L'Espanyol que tanca pràcticament l'últim terç a l'Elx. Ara Cabrera fa obertura cap a Dolan a la punta esquerra. Dolan encara, Rubén Sánchez fa la centrada, el cop de cap, furo! Mora meva, fregant el pal esquerre. Fregant el pal esquerre, el cop de cap de Robert, de Marcos. Aquest nano, per lo petit que és, déu-n'hi-do va molt bé de cap.
0: Es col·loca molt bé i remata molt bé, per ser tan...
14: Oi que salta força bé?
10: Quan fa d'alçada?
14: No, deu fer 72 o 73, potser.
11: No, una mica més, potser.
14: Potser, però vaja, en tot cas, no fa més de 80, segur.
11: O 76.
14: O 76.
11: Però sí que és això que ho deia la Sara, és a dir, es col·loca molt bé, té molt bona intuïció, anticipa, és molt ràpid, és sigilós també quan entra a l'àrea i després té un bon salt.
12: Ha fet dos canvis l'Elx, ha entrat Morente, Tete Morente per Lemar i ha marxat Revivo i ha entrat Bàrzic.
11: Tete Morente, que és un extrem que pot jugar dins també, i l'entrada de Bàrzic per ser central com ho estava fent Revivo.
14: Pilota que ha de refusar des de fora l'àrea, Dimitrovic directament fora del terreny de joc. Servirà out l'Elx al mig del camp, a la banda esquerra del seu mig del camp.
12: Ja han fet tots els canvis els dos equips.
14: L'àrbitre que va comptant els segons que li queden a l'Elx perquè va perdent temps. Ara fa el servei de banda, perd la pilota l'Elx. Va, la recupera l'Espanyol. Se la treu de sobre d'una puntada. Cabrera, al mig del camp, la controla amb el pit Dolan. Dolan fa una ruleta, la trepitja, no la perd encara l'anglès. Ha sortit molt actiu.
12: Molt.
14: Tyrese Dolan, que ara s'endú els aplaudiments a la gent. Cabrera, la banda esquerra, Milla. Ai, s'ha equivocat Milla en la passada, però la recupera molt bé Marcos Fernández, treballant molt en aquesta zona entre línies, a la zona tres quarts, tot i que no ha pogut recuperar. Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre de Dimitrovic en una contra, ha agafat desguarnit l'Espanyol, desdibuixada la defensa. Se'ns acaba el somni d'una nit de finals d'estiu.
12: Tocats de mort han quedat els jugadors de l'Espanyol, capcots, no s'ho creuen, l'expressió corporal així ho indica, fins i tot Dimitrovic, que normalment intenta animar els seus companys, res.
14: Res, quan no ha de ser, no ha de ser, quan la cosa comença malament, o comença pitjor que malament, és molt difícil revertir-la. Avui no serà el cas. Ara sí que ja perdo tota esperança de treure ni tan sols un punt d'aquest partit d'avui, on l'Elx, jugant amb 10 des del minut 6 de partit, que es diu aviat, acaba de fer el tercer gol a l'Espanyol en una contra, marcat Valera picant una pilota suaument per sobre de Dimitrovic.
12: Manolo està mort, sense fer ni un moviment a la banda, fora de l'àrea tècnica, no sap ni què dir.
11: Va molt lluny Riedel, és a dir, si tu ets el central de la dreta i tens el teu lateral per davant, has de calibrar molt bé el salt de pressió. I Riedel s'arrisca molt, perquè va molt lluny a saltar per intentar que el jugador de l'Elx no controli i no giri. Però ja deixes la defensa desguarnida. Si Riedel fa això, el seu company del costat, que és Cabrera, ha de ser més ràpid en el moviment de correcció, d'ajust defensiu, i anar cap a aquest costat que desprotegeix Riedel. No ho fa. I aleshores Valera és molt més ràpid que Cabrera i aprofita aquest forat que s'ha creat a la defensa per conduir i picar la pilota.
10: Aquesta estara no ens l'esperàvem, eh?
0: No, és que jo crec que l'Elx està fent un partit impecable per la situació ja de partit des del minut 5 amb l'expulsió, per la situació, la classificació, perquè és el QE, i crec que ha aprofitat les seves opcions al màxim, i xapó pel partit que ha fet l'Elx, perquè sens dubte es mereix aquest resultat i es mereix la victòria.
12: I ara, Ballar, està passant allò que no t'agrada gens, que és que la gent desfila.
13: I ja tarden.
14: Ballar t'hauria marxat al minut 15 de la
13: segona. Exacte, ja tarden. O sigui, és que crec que l'Elx és el dels pocs equips a la història que amb un de menys fa 4 gols. Perquè el gol que ha fet l'Espanyol se l'han fet ells en pròpia porta. O sigui, és increïble. O sigui, nosaltres no estem fent res bé.
14: Sí. No. Nit per oblidar, sincerament. Nit per oblidar. Ara Cabrera posa una pilota a l'interior de l'àrea, però la talla la defensa de l'Elx. No. I li queden ara, mira, 10 minuts més el temps afegit, i l'Espanyol perd 1-3 a Cornellà al Prat, jugant amb un home més des del minut 6, i compte que l'Elx encara farà el quart. Entra a l'àrea, pilota enrere, el xut, i a les mans de Dimitrovic, però vaja. Us diré que veig més a prop el quart que el segon de l'Espanyol.
12: La banqueta de l'Elx és una autèntica festa.
11: No, i l'Espanyol està tocat de mort. És un tema també de resistència mental al que estàs fent, que és un partit un altre cop lamentable.
14: Sí. Ara Javi ha volgut controlar una pilota a la frontal de l'àrea, se li ha escapat, ha refusat l'Elx, pilota novament per l'Espanyol. Va, Harman, a la banda esquerra. Enrere cap a Cabrera. Cabrera en horitzontal per Riedel. L'alemany avança, aixeca el cap, la torna Cabrera. Tampoc no hi ha gaires idees. S'incrusta entre els dos centrals Expósito per ajudar en la creació. El de Cubelles ara envia una pilota per Dolan, que va cap dins. Encara Dolan, zona tres quarts. Expósito obre la banda dreta per José Ángel, que aixeca el cap, fa la centrada. Milla vol controlar-la, se li ha escapat. La recupera l'Elx, que ara va al contracop. I ara Riedel ha de saltar a fer la falta i veurà la
12: groga. Veurà la groga, sí. Ara li ensenya a l'àrbitre Riedel aquesta groga.
14: El Tau Sorio, no? Em sembla que ha sigut.
12: És la segona per un jugador de l'Espanyol. N'havia vist un Expósito i ara Riedel.
14: quines tres setmanes que ens esperen, tu. Mare meva.
12: Doncs sí.
13: I perdent amb equip, Sergi, ho deies tu, que teòricament ha de ser la nostra lliga, eh? Mm.
14: Clar, perquè és que ja seran 7 punts de 21. És una tercera part dels punts que s'han jugat i ja la imatge ja és lletja. Perquè mira, si avui guanyaves 10 de 21, et situaves a mitja taula, clar, amb 7 de 21 ara jo crec que cauràs com a mínim el 15è o 16è lloc.
10: Se't donaria una projecció de 38 punts a final de temporada.
14: Sí, sí, clar. 38 punts a final de temporada ets de segona, eh? No vull ara dir que l'equip faci olor de segona ni de bon tros, eh? Perquè estem a la prehistòria de la temporada. Però clar, 7 de 21, una tercera part dels punts jugats, doncs... A veure, va, que ho torna a intentar l'Espanyol des de la banda dreta, centrada al cop de cap de Pere Milla. Harman, interior de l'àrea, l'ha perfilat a l'esquerra de sortir de l'àrea. No estava ben perfilat. Cabrera la posa, treu amb els punys d'Ituro. Milla ha anat per terra. No aconseguim rematar cap pilota entre els tres pals. I ara se n'endú l'Elx. Res. És banda per l'Espanyol. El 83 de partit.
12: Manolo, que sempre està molt actiu a la banda, ara, però, pobre, ja no sap on posar-se.
14: Roberto fa la centrada a l'interior de la petita i hi havia Orsai. Hi havia Orsai de Roberto. Manolo, que sí, ara el veig com que està avorrit, una mica, Sònia.
10: Clar, perquè el gol que arriba només 5 minuts després de Xust en pròpia porta, l'Espanyol tampoc ha tingut massa temps ni massa minuts abans de l'1-3 d'intentar tancar més l'Elx, tenir ocasions interessants. De seguida t'ha caigut la sentència, pràcticament.
12: Tocat ell, tocat Monchi, també.
14: És que el gol de Valera ens ha matat, eh?
10: Sí.
14: És que el gol de Valera, quan tu estaves ensumant, encara que fos des de la distància, el gol de l'empat, aquesta contra ens ha matat. Bé.
11: Sí, tres males pressions de l'Espanyol, tres gols de l'Elx. Són diferents perquè les dues primeres han sigut sobretot d'errors col·lectius i en aquesta última ha sigut una presa de decisió de Riedel molt agosarada, que els seus companys no han sabut corregir a temps, però en qualsevol cas han sigut tres males pressions de l'Espanyol.
14: Ara José Ángel s'equivoca en una centrada des de la dreta molt dolenta. Hi ha un ojo des de la graderia, amb combinats i acompanyats amb alguns xiulets, eh?
12: Sí, sí, perquè hi ha tanta gent que està marxant.
13: Sònia, pot ser que en aquest 2026 l'Espanyol només ha guanyat 4 partits fins al moment?
14: És correcte.
12: En aquest 2026, sí.
14: Sí, sí, és correcte. Va guanyar el de Pamplona de final de temporada.
12: Llevant.
14: El Llevant de principis d'aquesta.
12: El de Pamplona.
14: El de Pamplona, 3. I el quart, quin és? El quart, quin seria? Perquè l'última jornada de Lliga l'Espanyol va empatar.
12: Va empatar, sí.
11: És una dinàmica, tot i que hi ha l'estiu pel mig, però a mi el que em preocupa més és que l'Espanyol va començar la temporada amb unes sensacions que no tenen res a veure amb les que hem tingut aquesta setmana.
10: Contra l'Atlètic Club també es va guanyar, abans de guanyar el camp de l'Osasuna.
14: És veritat, sí. El partit a casa que va ser entre setmana, a mitjans de maig, sí, el 15 o el 16 de maig, sí.
10: El 13.
14: El 13. És veritat, sí, sí. A veure, va, que Javi Hernández aixeca el cap, posa la pilota a l'interior de l'àrea. Res, la treu la defensa. Aquestes centrades, siguin per la dreta o per l'esquerra, no n'hi ha ni una que arribi al cap d'un rematador de l'Espanyol.
0: Parlàvem a l'inici del partit de com vèiem l'aturada aquesta que serà tan llarga i us comentava la mandra que em feia, com deia el Marc. Bé, potser ara mateix una aturada d'unes setmanes, d'uns dies per reflexionar, per fer autocrítica, per intentar...
14: Compte Pere Milla! Gol! No, Sai, és que no estem de sort ni amb això, tu.
0: Però quants fores de joc ha tingut l'Espanyol?
14: Mare meva!
2: 3, si no m'equivoco.
0: Només?
14: Ara una centrada des de l'esquerra, el segon pal... I Milla, que estaven fora de joc.
0: Sí, però en general, durant tot el partit, la defensa de l'Elx ha fet la passa endavant que havia de fer i no sé quants cops fora de joc
11: aquest
0: el porta l'Espanyol.
11: El vull veure, aquest, eh?
2: No, Marc, és a la pentinada.
11: Però segur que no toca un jugador de l'Espanyol?
2: Això és el que s'haurà d'acabar de comprovar. Però mira, ve d'aquí, és aquesta primera.
14: Aquí no hi ha ni revisió de barri.
11: Segur que no toca un jugador de l'Espanyol en la pentinada? No. La toca Roberto?
13: No la toca Roberto. És un jugador
0: del... No, és el defensa.
11: Doncs?
2: No, és de la primera, passada, a l'inici de la jugada. Dolan ve de darrere.
11: Ah.
10: quan habiliten a Dolan ja fora de joc,
0: perquè joc està de...
11: No m'hi havia fixat.
0: És Dolan, és Dolan. No, Sara, el que deia és que...
12: No, fora de joc, li han xiulat a l'Espanyol.
0: No, són molts en un partit, i el que deia Sara és que crec que són 3 gols que han estat gol, però després
11: que
0: fora de
11: molts,
0: joc.
11: Eh?
0: Sí, sí, moltíssims. El de Brian Zaragoza, i ara aquesta segona part, si no m'equivoco, no hi ha hagut 2.
14: 87-3 més el temps afegit. L'agonia, no sé quan durarà, però vaja, en tot cas, l'Espanyol perdrà aquest partit perquè ja perd 1-3, tot i que des del minut 6 es juga amb un home més, però no ha estat capaç, davant d'un equip que arribava amb només 2 punts. És veritat que els 2 empats de l'Elx els ha aconseguit fora de casa. És a dir, els 5 punts que tindrà l'Elx ara, tots 5 són sumats fora de casa, però vaja. Dolan fa la centrada, el segon pal no hi ha ningú. El segon pal no hi ha ningú, la treu l'equip de l'Elx. Hi ha unes mans, que ha xiulat l'àrbitre. Unes mans d'un jugador de l'Espanyol.
12: L'Espanyol dona per perdut aquest partit.
14: Sí, sí, absolutament. No, és que no hi ha cap mena d'opció. A més, els jugadors, si els veiéssiu aquí al camp...
12: I per això que dic que ja donen el partit,
0: sí, llenguatge
12: per
0: corporal,
12: perdut,
0: ja tot,
14: l'estat d'ànim és...
12: Sí.
14: No, el llenguatge no verbal, digués, l'expressió corporal. Exacte, no em sortia la paraula. Sí, l'expressió corporal és de...
12: Ja està, que xulin al final, que volen marxar cap al vestidor.
14: Sí, sí, deixem.
10: Vosaltres també l'expressió corporal que teniu, però tot això també haureu de donar vots del Harke, que s'ha complicat, però...
14: Sí, aneu-hi pensant. Així, el Harke no l'hauríem
10: de... Desert, no? Sí, desert.
14: L'hauríem de deixar,
10: sí,
14: desert.
10: És, sí, molt, sí. És molt,
14: perquè
10: difícil.
14: Perquè ja em diràs tu avui a qui votem del Harke. És que...
12: Bueno, un punt, Marcos...
11: No se m'ha acut ningú, sí. Sí, sí, Sònia, sí, potser.
14: Sí, tens raó, però vaja, per votar algú que... Sí, sí. Mira, ara una pèrdua de l'Espanyol al mig del camp. Es desplega l'Elx, compta, perfil dret, entra a l'àrea, Cepeda fa la centrada al segon pal, la treu Rida amb el cap, i Cabrera en segona instància, cap a Expósito. L'ha perdut Expósito, compta el xut des de lluny, Dimitrovic al travesser, el xut de Morcillo, des de 30 metres, o 35, no ha entrat de miracle. L'ha tret, s'ha estirat Dimitrovic, l'ha tocat amb el braç, ha anat al travesser i per tant serà corna per l'Elx. Ja només faltaria, ja seria, vaja, la cirereta.
12: La mare meva.
14: Un xut de 35 metres de Morcillo, que ha agafat una mica avançat Dimitrovic, que per sort l'ha tocat amb el braç dret, amb la mà baixa, i l'ha enviat al travesser i fora. Corna per l'Elx.
12: El quart. El tercer, perdona.
14: Mare meva. Quin despropòsit. Picarà en curt aquest corna a l'Elx. L'auxiliar li demana a Harman que s'allunyi.
12: 4 minuts d'afegit.
14: Ja podia acabar-lo ara. Dolan cap a... Ara hi ha falta, clara, va. Falta de Javi Hernández. D'Osorio, que veurà la groga. Ara l'àrbitre li diu a Javi Hernández que s'esperi i que no faci encara el servei de falta. Cabrera cap a Riedel. 4 minuts que s'hauran d'afegir, que de fet ja han començat a comptar, perquè som pràcticament al 91. Sarman la rep al mig del camp, aixeca el cap, posa pilota a l'interior de l'àrea, saltarà Cabrera, que ja s'ha quedat a fer de davanter centre. La pilota cau a José Ángel a la banda dreta, zona 3 quarts, enrere cap a Riedel. Riedel cap a José Ángel, enganxat a la banda. El doble Riedel, cap allà va la pilota, fa la centrada, li cau a Dolan, prova el xut, fora. El xut de Dolan fora, desviat, no gaire, però desviat a l'esquerra de la porteria de Dituro.
13: Bé, ara amb l'aturada que hi haurà, vol dir que setembre s'acabarà. Amb 9 mesos, Manolo ha guanyat 4 partits. Jo, si guanyo 4 partits amb 9 mesos, em foten al carrer.
10: Tu vols reobrir una altra vegada el Manolo, que ja hi havies obert i reobert la temporada passada moltes vegades sobre Manolo.
13: Jo guanyo 4 partits en 9 mesos i a mi m'acomiaden.
14: Què passa que...
12: Que aquí queda. Ja l'estiu pel mig, ja l'estiu pel mig.
14: Exacte, ja l'estiu pel mig. Són dues temporades diferents. Jo crec que ara és un...
13: Què tendres que
14: no, no vull desdramatitzar, però és fer una mica de trampes, ajuntar les dues temporades i posar-les al mateix xac.
10: No, Sònia i Sergi, no perilla en absolut la figura de Manolo, no?
14: Ostres, a veure, fa 3 hores no perillava en absolut. A mi, jo, al meu entendre, no.
10: Després d'aquesta setmana, en què ha mostrat que l'equip no...
14: No, home, no.
10: No ha sabut competir.
14: Som a la jornada 7, és que portem 6 o 7 setmanes de competició. És, que
11: és sembla... veritat que són, acabem de viure en aquesta setmana, per mi, els dos pitjors partits de la seva era com a entrenador de l'Espanyol. I això és preocupant. Això és preocupant.
14: Sí. No,
12: jo... Però li donaran l'oportunitat d'intentar redreçar la situació.
14: Sí, home, segur. Si el van mantenir 18 jornades sense guanyar...
11: Segur. Però
10: el calendari després de l'aturada, o sigui, tu visites dos camps de dos equips que acaben de pujar, Màlaga i Racing, però entre i mig tens Màlaga, tens l'Atlètic
12: de Madrid
10: i després el Villarreal, vas a camp del Villarreal.

0: Aquests dos últims partits te'n vas a segona de pet. Doncs l'Espanyol ha perdut la confiança, ha deixat de fer les coses que feia tan bé durant la temporada passada a l'hora de defensar, però sobretot en pilota. És que és curiós perquè l'Espanyol té més nivell per tenir la pilota i en canvi l'està tenint pitjor en les últimes setmanes o en aquests dos últims partits.
1: Això s'està a punt d'acabar, eh? Som ja al 94, servirà de porteria d'Ituro. L'àrbitre fa l'efecte que, mira, ara mateix fa el xiulet a la boca. Ja veureu, ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol, 1-3, derrota dolorosa, eh? Derrota de les que fan mal, derrota dramàtica, derrota, fins i tot diria, lamentable, esperpèntica, la de l'Espanyol avui, que ha vist com li expulsaven un jugador a l'Elge al minut 6 i jugant pràcticament tot el partit amb un home més, ha vist com l'Elge li marcava 3 gols, 2 de Fermiño a la primera part, un altre de Valera al 78. És veritat que en pròpia porta Víctor Chus ha fet l'1-2 i això ha donat una certa esperança, ens ha fet pensar, però vaja, era un miratge, ens ha fet pensar que l'Espanyol podia empatar, però vaja, era una il·lusió absolutament irreal, perquè ha demostrat Valera 2 minuts més tard amb el tercer que això d'avui ha estat, vaja, lamentable. Derrota, una nova derrota de l'Espanyol aquesta temporada després d'haver-ne patit ja una de dolorosa al camp del Rayo, bé, de dolorosa, de lletja, diríem, de molt lletja al camp del Rayo, i avui doncs tampoc no ha pogut ser. Ara una aturada que deixarà l'Espanyol amb 7 punts i una aturada que haurà de servir per fer molta feina a Manolo, a l'staff i a tots els jugadors. Final a Cornellà al Prat, Espanyol 1, Elx 3.
2: Els jugadors de l'Espanyol encara en queden forces damunt del terreny de joc, que van cap a la zona de la curva a aplaudir mentre reben aquests xiulets que sentiu ara. Aquests xiulets són quan els jugadors de l'Espanyol es situen mirant a la zona on hi ha l'afició més radical blanc i blava, que acomiada el seu equip doncs amb aquesta escridassada. El cos tècnic amb Manuel González al capdavant ja és dins el túnel de vestidors i sentiu com els acomiaden.
3: Passen 2 minuts de les 11 de la nit. Aquesta és la reacció de l'estadi de Cornellà amb aquesta derrota inesperada avui de l'Espanyol, perquè el CUE de primera divisió visitava l'RCD Stadium i tot i que el minut 5 pintava bé la cosa quan l'Elx ha quedat amb un home menys, Ballart, ens hem quedat de pasta de moniato, perquè aquesta potser tu sí, però la resta no ens l'esperàvem.
4: La part positiva, si hi ha alguna part positiva en aquesta història, és que ara hi ha una aturada, i sempre les aturades són importants quan els equips es troben molt malament i juguen fatal, com és el cas de l'Espanyol. Així que aquesta és la part positiva, però és evident de que l'Espanyol, sort té que això és a l'inici del campionat encara, però que si no remonta el vol ràpidament ens veurem a baix un cop més i amb moltes dificultats per poder tornar a volar.
3: Maiola, quins arguments té l'equip per poder remuntar el vol després del que s'ha vist aquesta lamentable setmana, en què sembla que tot hagi girat 180 graus, no?, perquè fa la trajectòria de l'Espanyol?
0: Per mi l'argument principal és que tens millor plantilla que la temporada passada, tot i la pèrdua de Carlos Romero, i sobretot tens jugadors amb més qualitat tècnica i visió de joc a la zona de mitjos. Per això em sembla tan curiós que després d'un inici prou prometedor, l'Espanyol, especialment en aquesta setmana, hagi jugat tan malament amb pilota. I quan tu jugues tan malament amb pilota, el que dèiem, imprecisions constants, passades amb poca atenció, errors en el control, tot això et va minant moralment, ataques pitjor, defenses pitjor, una cosa porta a l'altra, perds la confiança i perds dos partits de forma grotesca.
3: Sara, com t'ha quedat el cos després d'aquesta derrota?
5: Home, jo crec que és una derrota que costarà pair, Sobretot en una setmana en la que has tingut dos partits, en els dos has donat una molt mala imatge el dia de votar, que va ser la primera part, però és que avui ha sigut durant pràcticament

0: pràcticament tot el partit. Per tant, crec que venen dies de reflexió per part de tothom, d'autocrítica per part de tothom, moltíssimes coses que millorar, però jo sí que sóc optimista. Això acaba de començar i tot i que la situació doncs, no faci molt bona pinta i quan comences a quedar-te baix tot són nervis i tot són preocupacions, doncs jo crec que s'ha de ser optimista i que l'Espanyol té molts arguments per ser-ho.
1: Passen 5 minuts de les 11, encara us acompanyarem 10 minutets.
2: Sí, el podem sentir.
1: Ara l'escoltarem. Encara us acompanyarem fins a un quart. Escoltem Marcos Fernández.
3: Con Marcos Fernández. Marcos, buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Permíteme que empiece por este final, por este fuera-fuera, el que escuchábamos de la afición. ¿Lo entiendes, este enfado?
4: Sí, bueno, creo que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los 3 puntos en la vuelta del parón.
3: ¿Qué habéis hecho, Marcos, en el campo como apuntas? Porque el otro día en Butarque ya lamentabais la primera parte y hoy con un hombre más no habéis sido capaces ni siquiera de mantener el marcador, os habéis ido con 2 goles de desventaja al descanso.
4: Sí, bueno, creo que tanto el otro día como hoy son errores nuestros los que nos están penalizando y nos vemos con uno más prácticamente todo el partido. No hemos sabido gestionarlo ni saber jugar el partido, pero bueno, ya el pasado es pasado, toca hacer autocrítica, aprender y ponernos a trabajar para sacar los 3 puntos en el próximo partido. No queda otra.
3: ¿Qué os ha pedido el míster en el vestuario?
4: Bueno, que intentásemos circular mejor, que las vigilancias las tuviésemos más controladas, que no podía ser que con uno más nos cogiesen a la contra y tener, bueno, saber gestionar mucho mejor el tener uno más en ataque y estar más concentrados en defensa. Bueno, creo que hemos intentado en la segunda parte darle la vuelta y, bueno, no ha salido.
3: Os habéis acercado, eso sí, en el marcador con ese 1-2, autogol al final de Víctor Chust. ¿Has forzado tú ese tanto? Ellos han reclamado una falta. ¿Cómo has visto tú la jugada?
4: Bueno, creo que simplemente es un forcejeo en el área sin más, como nos pasa muchas veces al revés a los delanteros y el defensa la saca, pero bueno, ya te digo, triste por el resultado, porque la afición no se pueda ir con ese buen sabor de boca y nada, pensando en trabajar un poquito más para darle la vuelta.
3: Mucha suerte, gracias.
4: Gracias.
1: Doncs a treballar una miqueta més per intentar donar la volta al que ha passat aquesta setmana, perquè l'Espanyol ha obtingut 0-6 en aquests 2 partits al camp del Leganés a Butarque contra el Rayo i també avui contra l'Elx, i això fa que l'Espanyol ara mateix a la classificació es quedi amb aquests 7 punts a la 9a posició, però clar, encara han de jugar tots els que tenen al darrere, el Racing, el Rayo, la Real Societat, l'Osasuna, el Villarreal, que amb 5 també el podria atrapar. Llevant té un partit suspès contra l'Atlètic, també de jugar aquesta setmana contra el Villarreal. Bé, encara hi ha, evidentment, alguna posició que pots caure. No és preocupant la situació, la classificació és molt més preocupant al joc.
5: Sí, i és molt curiós, perquè fixa't que l'Espanyol té el jugador que ha fet més passades de gol, de moment, a la Lliga, Javi Hernández, i un dels seus màxims golejadors, que és Roberto Fernández, 2 internacionals, amb l'absoluta, amb la sub-21, i el que demostra que el futbol és un esport col·lectiu i que si el funcionament col·lectiu no va alhora, per molt que tinguis 2 bones individualitats, 2 jugadors que han començat molt bé la temporada, les sensacions són les que tenim ara mateix, d'un equip que està empitjorant a nivell de joc, i que és preocupant, perquè sobretot aquests 2 últims partits no ha tingut cap mena de reacció en cap moment. És a dir, l'Espanyol ha estat molt malament en pilota, ha estat molt malament a l'hora de defensar, i la sensació és que no ha tingut els recursos per competir 2 partits que els hauries pogut guanyar perfectament tots 2.
1: Tu, Ballar, ets optimista si no hi ha canvi d'entrenador, com tu estàs reclamant? Creus que amb en Manolo es pot millorar molt, o tornarem a tenir el mateix problema que la temporada passada, en què evidentment l'Espanyol es va salvar en extremis?
6: Respiració profunda. Sí, sí, és que és difícil. Primer, jo no he demanat que acomiadin a Manolo. Jo he dit que si jo guanyo 4 partits en 9 mesos, a mi em fan fora. Només he dit això.
1: Molt bé.
6: Dit això, aquestes 3 setmanes jo crec que són importants de cara a revertir aquesta situació, però la Carla m'ha comentat abans de començar el partit de que l'Espanyol, amb aquesta durada de 3 dies, doncs tenia algun dia que altre de festa.
2: Un dia que altre no, Dani, tota la setmana que ve.
6: tota la setmana vinent.
7: Que vull veure-ho,
6: doncs imagina.
7: Vull veure si això no canvia.
6: Exacte, això anava a dir, que si sí, això és així...
1: Tota carai, la setmana que ve hi havia no el pla previst.
7: El pla previst no havia transcendit encara, tota però tota la setmana que ve era festiva per l'equip.
6: Doncs jo no ho entenc, perquè una setmana, Sergi, a nivell físic, és que baixes tant el to que per molt que et quedin dues més per poder afrontar el primer partit, ostres, és difícil que arribis en condicions òptimes amb aquell partit. Per això que segurament canviaran les coses i espero que així canvien, perquè evidentment hi ha moltes coses que treballen.
1: El que no canvia és que nosaltres tenim un trofeu Harke, del qual Javi Hernández n'és líder amb 25 punts per davant de Roberto i d'Exposito, i ara us he demanat que em voteu, tot i que avui serà complicat. Maiola, va, votem. I riu.
5: Em passes la patata calenta,
1: va, sí.
5: Per començar. Doncs 3 punts per Marcos Fernández.
1: Molt bé.
5: 2 punts per Hartman i 1 punt per Dolan.
1: Molt bé.
7: No, el mateix estava pensant jo.
1: Molt bé, 2 per Hartman, 1 per Dolan, Marcos, Sara?
0: 3 Marcos, 2 Javi Hernández i 1 per Brian.
8: Doncs jo faré 3 Marcos, 2 Javi i 1... No ho sé.
7: No em digui
1: vinga, qualsevol. Per Javi. No, Javi ja els has dit, no? Doncs sí. Per Hartman, vinga, molt bé.
8: Vinga, un.
6: Jo 3 Javi, 2 Marcos i 1 Brian.
1: Doncs jo no 3 a Marcos, 2 a Javi Hernández i 1 a Hartman, així m'ho faig venir bé, perquè els punts siguin 3 per Marcos, 2 per Javi Hernández i també 1 per Hartman. Ja sabeu que els oients teniu encara uns quants dies per votar. Sònia, fem una cosa, deixem anar a la sala de premsa, perquè perfecte, en Manolo no el podrem escoltar, però després als blocs de Catalunya Informació sí que tindrem ocasió de veure què diu l'entrenador espanyol després d'aquesta nova ensopegada, d'acord?
8: Bona nit.
1: Gràcies, bona nit, Sònia. Fins la propera. Sergi, 3 setmanetes i tornem, i a veure si sí, me cap una mica més alt després d'aquesta derrota.
7: Vinga, va, tu, el proper partit a la Rosaleda de Màlaga.
1: Vinga, proper partit a la Rosaleda. Gràcies, Carla, també. Fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Ballar, que vagi molt bé la Copa Catalunya aquest cap de setmana.
6: Gràcies.
1: Ara sí, alegra una mica el cap de setmana una victòria per tu del Mataró.
6: Gràcies.
1: Contra altres equips catalans, però bé, en aquest cas ja sabeu que ens agrada que el Ballar guanyi. Ballar, fins la propera.
6: Gràcies, bona
1: gràcies bona també a les vies de so que ens ha acompanyat avui a Marçal Turo, també amb aquesta realització excel·lent avui des de Cornellà, perquè sentíem l'estèreo. Era al·lucinant els sons que ens arribaven des de l'estadi de l'Espanyol, gràcies a en Josep Forns, també gràcies a la Núria de la Fuente, com sempre, a la producció, amb qui hem passat un divendres a nit molt agradable, i l'Andrea Martínez també al control central. Ens hem quedat de pasta amoniat amb aquesta derrota de l'Espanyol, però ja sabeu que els esports tornen al tot gira aquest cap de setmana, sobretot demà de 4-9 i també al llarg de diumenge. En David Clopés, que vagi bé, gràcies, fins la propera.
9: Tot gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Marçal Turu, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del control central de Catalunya Ràdio amb Andrea Martínez i Víctor Rodríguez. Ha dirigit i presentat Oriol Rodríguez. Tornem a girar demà a les 3 de la tarda amb la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria. En directe al canal exclusiu digital. I a les 4, tot gira a l'FM.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
5: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
6: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
7: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
8: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
9: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
16: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
17: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
18: Si jo ara te digo que tu chico está con otra.
17: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
19: No, porque yo sé que hay muchos charlatanes.
17: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
20: Me siento super! Me siento fantástico!
17: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
21: amunt,
17: però que al final són falses.
22: Mal rotllo, eh? No m'agrada.
12: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
25: Ella canta ranxeres i nosaltres la celebrem.

0: La cantant Julieta Venegas és segurament una de les mexicanes més internacionals, però en realitat va néixer al que es coneix com la Baixa Califòrnia. Es va criar a Tijuana, a la frontera amb els Estats Units, una ciutat que ha marcat tota la seva biografia. Julieta Venegas s'ha estrenat en el món de la literatura amb una biografia dels seus inicis. El llibre es diu Norteña i l'ha publicat l'editorial catalana Les Afueres. Fa uns dies va venir a Barcelona i vam tenir l'oportunitat de parlar amb ella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: a Groenlàndia sense l'aprovació expressa dels Estats Units. Amb aquest acord, aparentment, Trump renuncia a la idea que els Estats Units s'anexionin l'illa de l'Àrtic, cosa que havia generat fortes tensions entre els governs de Washington i Copenhague. Més notícies, Oriol Pujadó.
1: Seguim als Estats Units. Donald Trump ha anunciat també que veta l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. El mandatari nord-americà diu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que protegeix la llibertat d'expressió.
2: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
3: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
0: Ja s'han traslladat al nou campament habilitat al port de Ceuta els 1.700 immigrants amb alguns moments de tensió per por de quedar-se sense plaça. El govern espanyol assegura que s'han complert els objectius, però les instal·lacions són insuficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges.
1: La unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil ha localitzat un submarinista mort a prop de les Illes Medes, al Baix Empordà, que havia fet una immersió ahir a la nit. El company amb qui estava fent aquest submarinista l'excursió a la zona del Medallot de les Illes va advertir ahir a la nit que l'home no havia pogut sortir de l'aigua. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia.
0: Per primer cop en la història, un musical català en català s'ha representat a la Xina. Es tracta de la multipremiada obra de Degoll de Gom, L'alegria que passa, basada en el clàssic de Santiago Rusiñol. La representació ha impactat, segons ha explicat a Catalunya Ràdio Georgina Sisquella.
4: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
0: I un espectador xinès que ha vist l'espectacle n'ha donat la seva opinió.
5: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
0: Ha arrencat la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog, de 84 anys. A banda de rebre aquest homenatge, ha presentat la seva nova pel·lícula Backing Fastard. El Herzog és autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals que, segons ha confessat, són absolutament manipulats i ficcionats. I els esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte juga a les 9, el Sevilla-Barça.
1: El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és justament la gran novetat d'aquesta llista de convocats de Luis de la Fuente per la selecció espanyola. I són jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i de l'Espanyol, també hi ha convocats els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marco Corella.
0: A segona divisió de futbol, també aquest dissabte a les 9 del vespre, el partit Cádiz-Girona.
1: A la Lliga Femenina, el Barça ha golejat 0-6 a l'Alavés. Aquest dissabte a les 12, Badalona Women, Real Societat, i a les 4, Espanyol Madrid, Club de Futbol.
0: En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya, l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte es juguen les semifinals Penya Bascònia i Barça València.
1: I en motor, MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de motociclisme. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
6: Fins aquí les notícies.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
7: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema la nova pel·lícula de Resident Evil. Sincerament, no hauria imaginat mai que una pel·lícula d'aquesta franquícia, que fins ara ens havia ofert títols més aviat mediocres, podria arribar a obrir aquest programa. Però aquí estem. Per culpa de Zach Cregger, que és un dels noms més estimulants del cinema de terror recent, director de pel·lícules com Weapons o Barbarian, i que ara s'ha posat al capdavant de la nova Resident Evil. El resultat és la pel·lícula que més s'allunya del que havien estat fins ara les pel·lícules de la franquícia. I alhora, també la millor pel·lícula de Resident Evil que s'ha fet fins ara.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.

0: Ofelia Carbonell, Joan Pàmies, bona nit.
1: Bona nit.
2: Què tal?
0: Coneixeu els videojocs de Resident Evil? Hi heu jugat un cop?
2: Sí, tot i que em fa molta por, però m'agraden bastant. He de dir que els més moderns, aquests que han estat sortint últimament amb Lady Dimitrescu i totes aquestes coses, ja no hi he entrat tant, però sí que m'agraden.
1: Jo mai he jugat, però el més a breu que he estat de jugar al Resident Evil era en el Bowling Pedralbes. Hi havia una màquina d'arcade i la mesa van allò, no ens atrevien ni a posar la moneda per jugar-hi, i només feien veure que disparàvem però que no hi havia cap efecte.
0: I era de Resident Evil?
1: Era de Resident Evil, sí. Però ens feien realment molta por.
0: Jo recordo que aquestes de disparar, que era de House of the Dead, si no recordo malament, però sí. Sí, un gran. I Resident Evil, evidentment, sí, jo sí, clar, el primer Resident Evil amb la PlayStation, que aleshores deia PlayStation a seques, perquè no hi havia PlayStation 2, i va ser una gran cosa. Clar, i és una nissaga que ha anat creixent en el món dels videojocs, que al mateix temps també ha anat creixent en el món del cinema, però clar, els aficionats als videojocs fa anys que es queixen, jo diria que amb bastanta raó, que les pel·lícules no estan a l'alçada de l'experiència amb el comandament. De fet, ni tan sols adapten els arguments dels videojocs. Això està així des de la primera pel·lícula, la que va protagonitzar Mila Jovovich, que jo recordo, de fet, anar-la a veure, perquè esperava una translació del primer Resident Evil, i pensar però això què és? No té res a veure amb el que... Sí que hi ha referències, però que no té res. En general, tenen poc a veure. Aquest cop, la nova Resident Evil tampoc no adapta cap història dels videojocs. De fet, en Zack Cregger s'ha tret de la màniga un Resident Evil molt particular, començant pel fet que el protagonista no és un heroi. Sí, ni és valent, ni se li dona bé fent les armes, ni pren decisions gaire brillants. No és un Leon Kennedy o una Jill Valentine, per citar dos dels personatges més emblemàtics dels videojocs. De fet, és un personatge força pringat, que a la pel·lícula representa el jugador de videojocs. Ara explicarem com. És un noi jove que treballa com a missatger i, en començar la pel·lícula, ha d'entregar un paquet en un hospital, perquè fa de missatger de material mèdic. Aconsegueix entregar el paquet, però li proposen portar un altre paquet en un altre lloc.
3: You got time for another run?
4: No, I'm wrapped up.
3: It's outside the zone, so it pays double.
4: Where was it going?
3: Raccoon City General.
4: Hey, no sweat.
0: Clar, ell podria plegar i marxar cap a casa, però clar, com hem pogut escoltar, li paguen el doble per aquest enviament, i el nostre missatger ja hem dit que és un pringat, i com a bon pringat accepta, com qualsevol autònom que ha d'anar sumant aquí i allà per arribar a un sou digne, i aleshores, que també ho hem escoltat, descobrim que el lloc de destí és un hospital a Raccoon City. I els que estan familiaritzats amb els videojocs ja saben que això vol dir que serà un viatge accidentat. A partir d'aquí, la pel·lícula segueix aquest personatge que interpreta Austin Abrams en una odissea terrorífica que imita les mecàniques d'un videojoc. M'explico. El protagonista es va equipant amb armes a mesura que avança el viatge, com en un joc, i els enemics cada cop són més terribles, també com en un videojoc. De manera que acaba tenint la mecànica d'un Resident Evil, però en una pel·lícula.
2: Sí, a mi m'ha agradat molt, potser per això. Potser no sóc neutra del tot, perquè, com he dit, la saga m'agradava, però tampoc estic d'acord. He vist que s'ha comentat molt per part de fans de Resident Evil que no els hi... Això, que troben a faltar que es parlés més de la saga, del videojoc, o que fins i tot reproduís algunes de les històries o dels arcs dels personatges del joc. I jo aquí he de dir que és que no crec... Jo no crec que sigui possible adaptar un videojoc a una pel·lícula i que ens suggereixi o que ens generi el mateix que ens va generar el videojoc, perquè són dos llenguatges diferents, i quan s'ha intentat els últims anys no ha anat gaire bé. Recordo la pel·li d'Uncharted amb en Tom Holland, que no va acabar d'allò.
0: Però és que podríem fer una llista molt llarga,
2: sí,
0: de videojocs que s'han portat al cinema amb resultats nefastos.
2: Sí que pensava que sí que va tenir molt bona rebuda la sèrie de The Last of Us, no? Però precisament a mi el capítol que em va agradar més és el capítol que se surt del que ens explica el joc, no? El tercer capítol, que parla d'aquesta parella on es troben un prepper i un supervivent, no? I que és una història tancada en si mateixa i molt bonica, però que alhora t'explica, aprofundeix en el món del videojoc. Llavors, jo crec que això, Cregger ho fa molt bé amb aquesta aposta de Resident Evil, que és que no et torna a repetir els personatges que ja coneixes del videojoc i que, de fet, estimes perquè jugues i et poses a la seva pell i tens ensurts amb ells perquè tu ets ells, sinó que et posa en un univers, no? I això ho fa des d'això que deies, no? De remenar calaixos i buscar bales, d'anar trobant diferents armes, o fins i tot amb... Jo també pensava amb el vermell que va agafant la pantalla cada cop que es posa tot més perillós, i pensava, aquest vermell vermell és de les lletres de Resident Evil. Jo ja em sentia ja dins.
1: Clar, més precisament, tota aquesta cosa que remet al món del videojoc, tot això de que cada cop el protagonista té una arma millor, no? Com que, no, aquesta sensació d'haver de moure X cosa per poder sortir de tal lloc, no? O aquesta espècie de millora de... o cada cop els monstres són més perillosos i d'anar matant, és precisament el motiu pel qual no em va acabar de fer el pes de la pel·lícula, no? Ah. Que realment vaig veure massa el guió del videojoc, no? De fet, el mateix Kreger, ell diu que volia transmetre la sensació d'estar jugant al videojoc, i són coses que veiem molt pel punt de vista, i no sé, a mi em va passar una cosa, que és que a mi el videojoc de Resident Evil, com he dit, em feia massa por, i tota l'estona pensava, ostres, aquesta pel·li seria un molt bon videojoc. O sigui, com que em van donar ganes com de jugar en la versió de videojoc d'aquesta pel·lícula, quan, no sé, sento que és interessant pensar com cineastes que, en lloc d'haver-se com basat tota la seva la seva manera de fer cinema en el cinema ho estan fent a partir dels videojocs, fa poc sortia l'exemple del Vigan, no?, del director de Resurrection, que és conegut pels seus plaseqüences, que hi diu que aquests plaseqüences no es basen tant en Tarkovsky, com diu tota la crítica, sinó que es basen més en l'experiència dels videojocs, no? Però trobo que el Vigan sí que proposa una espècie d'experiència cinematogràfica, i em passa que amb el Zach Kreger, malgrat ser molt talentós, vull dir, ja dic aquí com que em sembla la pel·lícula excel·lent, trobo que s'allunya una mica de l'experiència cinematogràfica i per mi la costa massa el videojoc.
0: Clar, hi ha una part que és... Mira, et diré que jo diria que va a segments, això, eh? Però hi ha una part, hi ha uns moments concrets que crec que sí que intenta fer molt això, sobretot amb el tema del punt de vista,
1: sí.
0: perquè els oients s'ho imaginin, hi ha molts moments que fa servir com una càmera subjectiva, no? Que realment en aquell moment és realment com si estiguessis jugant a un videojoc.
1: És que li posaven la càmera a l'ombro, es veu, que li posaven la càmera a l'ombro i llavors així els moviments eren perfectament quadrats.
0: És que funciona molt bé, realment. Però no penso que sigui una pel·li per aficionats a videojoc, de fet, o per jugadors. De fet, jo crec que és una pel·li que tindria un èxit increïble al Festival de Sitges. Mm-hmm. Si jo m'imagino la sala d'un Festival de Sitges embogint moltíssim amb aquesta pel·lícula.
1: Home, el passem bé amb els tres, ja va haver-hi algun aplaudiment.
0: Sí.
2: No, sí, a més té aquesta cosa de... O sigui, a mi m'agrada molt el terror, no? I m'agrada molt aquesta cosa de gaudir del terror, aquesta cosa que rius i et mors de por, però no pots parar a riure, no? Que és com una... I jo sento que aquesta pel·li per mi ha estat això, com entrar en una casa del terror on tu passes molt bé però pateixes molt, no? I que té aquesta cosa de... Bueno, que ja li vam veure a Weapons, no? A mi em recordava molt la part de l'actor de l'Austin a Weapons. És com una versió extesa, no? Que m'explorar encara més aquesta cosa de quan la pel·li comença a agafar ritme, no? Comença a anar tot molt més fort, comença a barrejar talls humorístics amb violència i amb cops, no? I llavors, per mi, m'ha funcionat per això.
0: Per cert, ara que mencionava Sitges, sabeu que ja s'apropa al Festival de Sitges. Això és ja, és el dia 8 d'octubre, comença. A més, amb convidats de luxe, com Robert Eggers o Peter Jackson. Doncs avui, atents, perquè regalem entrades al Festival de Cinema de Sitges. En concret, regalem 10 entrades per un oient de la finestra indiscreta. Les 10 per ell. No te'l veus com se les distribueixi. Si sou els seus amics, doncs li podeu dir, eps, passa'm en un parell. S'ho pot distribuir com vulgui, però són 10 entrades. Si ell vol anar sol a mirar 10 pel·lis, pot anar ell sol o sola a mirar 10 pel·lis, es pot compartir com vulgui. 10 entrades. Què heu de fer per participar-hi? Molt fàcil. Heu de respondre a la següent pregunta. Quina actriu va protagonitzar la primera pel·lícula de Resident Evil? És molt difícil saber-ho perquè ho acabo de mencionar fa escassos minuts. Si sabeu la resposta, envieu-nos un correu a finestra@catradio.cat, finestra@catradio.cat, i entre tots els que encerteu sortejarem les entrades. Teniu temps fins a dijous vinent, perquè anunciarem el guanyador o guanyadora la setmana vinent, el programa de divendres vinent. Sort! I dit això, tornant a Resident Evil, deia que no crec que sigui per jugadors, però sí que penso que els que han jugat a Resident Evil la gaudiran més perquè... A part d'aquestes referències a la mecànica del joc que mencionava l'Ofèlia, no? A obrir i tancar calaixos, buscar bales, que és una cosa que jo recordo molt del primer Resident Evil, de tenir l'arma però no tenir la munició.
2: Sí, d'això de saber, em queden 4 bales i no sé fins on podré anar amb això.
0: Exacte. També hi ha referències argumentals, algunes, molt poques, molt poques, segurament és la part on hi ha menys, però ja també he trobat que hi ha escenaris clàssics de la saga, per exemple, les clavegueres o el laboratori. I per tant, jo crec que els que han jugat a videojocs i vagin reconeixent això, és veritat que no es troben una adaptació en el sentit més estricte del terme, que ja hauríem de parlar de què és una adaptació, què no és una adaptació. Però no és una adaptació en el sentit estricte del tema de l'argument, però sí que és una adaptació, en certa manera, de l'univers, les mecàniques i el món de Resident Evil. Però alhora permet que espectadors que no han jugat mai o no s'hi han atrevit, com el Joan, aquí present, hi entren igualment.
1: Clar, jo crec que és una mica el que deia l'Ofèlia de presentar un món, no? Vaig dir una crítica que em va semblar molt encertada, que parlava de que és una pel·lícula de Resident Evil protagonitzada per un NPC, no? Per un, com és la traducció de NPC?
2: Personatge no jugador.
1: No? Aquest tipus de personatges que estan com al fons dels videojocs, que no tens com cap tipus d'interacció.
0: És que en realitat és un missatger, no?
1: Clar,
0: o sigui, clar. El missatger que passa per allà i que repa el tret d'un zombi o el que sigui, que no pinta res.
1: Aquesta idea és molt xula perquè a mi, per exemple, que mai m'ha interessat el Resident Evil, doncs connecto amb aquesta espècie de personatge com mig perdedor, que és qualsevol persona que no està vinculada tampoc amb el món de Resident Evil, i puc com anar de la mà d'aquest personatge nou,
0: mira,
1: no?
0: Mira, per mi el protagonista és algú que està jugant a Resident Evil per primera vegada. Que va descobrint com fer-ho tot, que és molt poc hàbil, que encara no sap com va, que les bales... El Joan, quan s'hi posi... Per mi és aquesta idea. Deia el tema, abans que no se m'escapi, deia el tema que sí que és veritat que hi ha una part que reprodueix molt com és un joc, però jo diria que fins i tot això està molt delimitat en el guió. És a dir, penso que hi ha un inici que és purament cinematogràfic, que és la primera mitja hora, i no sé vosaltres, però jo en aquesta primera mitja hora no vaig moure ni un múscul. Estava clavat a la cadira. El tram final també penso que és molt cinematogràfic, i és al mig, podríem dir que hi ha uns 40 minuts de pel·lícula, que són potser aquesta reproducció de l'experiència del jugador. A mi em va funcionar millor aquest inici i al final que la part del mig. El Joan, intueixo pel
1: a
0: que dic,
1: també.
0: Ja que també.
1: Sí, sí, mi també. I igual també aquest inici és pur Zack Cregger, no? Com té els ingredients de les pel·lícules de terror que hem vist del Zack Cregger, com personatge amb una senyora gran misteriosa de la carretera que genera com l'espai de terror, no? Com aquest personatge perdedor. Té moments de comèdia molt, molt, molt brillants, molt lúcids. A mi m'impressiona molt lo bé que filma el Zack Cregger el terror, però també lo bé... O sigui, la càmera sempre està també bé a la comèdia, és impressionant. I aquest final, que no desvelarem molt, però hi ha com unes idees que, repeteixo, que sí que em semblen cinematogràfiques com en relació al punt de vista, en relació a com el terror passa com a l'altra banda. Llavors, a mi, clarament, em va encantar, de fet, el final, i tota la part inicial em va semblar com exemplar en quant a pel·lícula de terror.
2: Sí, per mi també em va agradar molt al principi, que em passen moltes pel·lis de terror, no? que és genial fins la primera meitat i després quan es va tot posant més rocambolesc potser se'm desinfla. Sí que vaig notar també que pel centre i just abans del final com una miqueta de massa d'autoconsciència d'estic fent aquí una picada d'ullet de jugador, no? I el personatge que esmenta masses vegades a videojocs, disparar, no sé què, i a mi això sí que em va trencar una mica, però a mi al principi, sobretot la part que està en una zona més rural, que tot està neu, no?, que es pot jugar molt amb les llums, amb els sons, amb els silencis, em va encantar.
1: És que em fa gràcia això que dius del que esmenta com moltes vegades el tema dels videojocs, però que a la vegada em fa gràcia perquè és una pel·lícula de Resident Evil en un univers on existeixen els videojocs, però que no existeix Resident Evil, no?, com que hi ha aquesta cosa d'aquesta espècie de triple salmó mortal, com passava també amb la sèrie d'Estudio, no? Que era un univers on existia Martin Scorsese, però no existia Seth Rogen, no?
0: Joan, tu ara mencionaves el tema de l'humor. Segurament és el que sorprendrà més els oients que s'apropin a la pel·lícula i tinguin de referència els videojocs de Resident Evil o fins i tot les pel·lícules anteriors de Resident Evil, és aquesta presència de la comèdia, que és el que segurament més s'allunya del que és Resident Evil i el que més té a veure amb el segell de Zack Cregger al mateix temps. O sigui, segurament qui vagi a veure-la per passar por se sentirà descol·locat en aquest sentit. Ja han dit que hi ha escenes, sobretot al principi, que són terrorífiques, però de seguida agafa un to proper a la gambarrada, una mica autoconscient, com deia l'Ofèlia, que pot fer pensar potser en les pel·lícules de Evil Dead. I no sé en aquest sentit si aquest espectador que tingui aquests... No vull dir prejudicis, però aquesta idea prèvia de vaig a veure una pel·li de terror, això potser el pot descol·locar una mica.
2: Sí, jo crec que és una cosa que estem veient que en els últims anys està passant, no? Que les línies es van fregant, no? Que les pel·lis de por, que els monstres cada cop a la conversa es diu no, que són més icònics, no? Me'n recordo amb el personatge justament de la bruixa de Weapons, que va tenir com un gran seguiment, no? A internet se la va reivindicar molt, no? I per mi el terror sempre té aquesta línia una mica fina, no? També em va passar, per exemple, amb The Substance, que és una pel·li de terror amb un tema bastant profund, no? Però que es va fent tot tan rocambolès que al final l'únic que pots fer és riure. Però no, a mi el tempo de la comèdia d'aquesta pel·li crec que té molt mèrit com funciona, no? De fer-te un ensurt que a mi de veritat em va fer saltar a la sala i fer-te riure constantment.
1: Sí, o sigui, estem parlant molt de o sigui, sí que és cert que és una pel·lícula que, a diferència de les pel·lícules anteriors dels Zack Cregger, que també tenien aquest humor, potser no fa tanta por, sinó que fa més fàstic, no sé si esteu d'acord, però m'agradaria preguntar-vos a vosaltres...
0: A mesura que avança va fent més fàstic, però, sí, però com... no entrarem en detenció.
1: No cal, però sí que les altres pel·lícules dels Zack Cregger potser són més terrorífiques, aquestes més fastigoses, d'alguna manera, però a mi un dels motius pels quals la pel·lícula no em va acabar d'interessar del tot és el fet de que jo no vaig sentir molta connexió amb el personatge en quant a la seva aventura, no? Perquè intenten introduir una espècie de drama del personatge, que és una cosa en relació a la paternitat, no? El personatge comença que la seva parella li comunica que creu que està embarassada i ell no sap si vol ser pare o no, no? Llavors hi ha diverses escenes connectades amb aquesta trama que per mi intenten ser com una mica dramàtiques, especialment una trucada, bueno, una gravació d'un àudio una mica com exagerada per mi, que era com que m'era igual. No sé si es va posar a vosaltres amb aquest tipus d'escenes.
2: Sí, jo després ho pensava que no sé si fins i tot això era també donar-li una volta a la figura del jugador de videojocs, no com etern adolescent o com...
0: Absolutament.
2: Sí.
0: Que bo. Que ens està dient a la cara que som uns immadurs.
2: Ah!
0: Jo, sí, no voler tenir fills equival a ser immadur, clar, això seria un altre tema. Però tal i com està plantejat a la pel·lícula és aquesta por al canvi i, no, i que fa que... Jo diria que va inclòs dins aquest retrat del jugador de videojocs amb una mica de mala llet i amb una mica de prejudicis, deixeu-me afegir aquí, eh? Però estic d'acord que no funciona, en el sentit que deies tu, Ofèlia, que The Substance, m'agui la redundància, té substància, no? Té un fons, té un tema, i en canvi aquí sí que s'intenta desenvolupar una mica aquesta idea de no fer-se responsable o de no voler créixer, i acaben sent algunes escenes anecdòtiques escampades per allà, que penso que si no hi fossin a la pel·lícula no li passaria res i que no necessitava tenir aquest fons tampoc.
2: Clar, sí, per mi jo crec que hagués funcionat perfectament sense aquesta com subtrama o aquesta cosa del personatge, de fet, perquè a mi ja em tenia el personatge per la seva interpretació i com el veus patir tota l'estona i com et fa riure tota l'estona, a mi ja em tenia volent que guanyés o que li sortís bé al marge de si seria pare o no d'aquestes coses, només perquè l'estava veient com una final girl, no? Com una Scream Queen de les dels 90, no? Aquesta cosa que t'és igual ben bé qui és, però vols que li vagi bé.
1: No, m'agrada molt aquesta lectura, eh? No hi he pensat. Jo estava com intentant sobreanalitzar només d'un noi que fuig de la paternitat, no? Però com aquesta cosa de la immaduresa m'agrada molt, la veritat. Sí, a mi el que em passava amb aquesta pel·lícula també és que, a diferència dels videojocs, que saps que si et maten, bueno, en general, no? Pots tornar com a començar, aquí sentia que sí, com que això no podia passar, sabia que no l'anaven a matar, no?, d'alguna manera. Llavors hi havia com aquesta desconnexió en quant al perill. O sigui, veia el perill i em feia fàstic el perill, però no el sentia, el perill.
0: Sí, això jo crec que passa sobretot en aquest tram del mig, no?, probablement.
1: Sí.
0: En fi, Resident Evil, que és la primera estrena de la setmana a les sales de cinema, sens dubte una estrena arriscada i de la que se'n parlarà molt, però en tenim més.
5: Have you ever set a big stack of TNT on the road hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord of your parachute and only a bunch of silverware comes out? It's not your fault. Acme is evil.
0: La següent pel·lícula té una història realment surrealista, perquè és una pel·lícula que Warner va descartar l'any 2023. Va quedar guardada en un calaix. Això en si mateix no és tan inusual, de fet. El que és sorprenent d'aquest cas és que la pel·lícula estava acabada i, per tant, doncs ja s'havien invertit una quantitat important de diners i, malgrat això, Warner va decidir que no l'estrenava i, el que és encara més inusual, tampoc no la volien vendre a plataformes com Amazon, que ja estava interessada. I, precisament, aquestes circumstàncies estranyes van fer que la gent comencés a demanar que s'alliberés a Coyote contra Acme. Es van generar moltes teories al respecte. Hi havia qui deia que simplement la companyia tenia por de perdre diners, més dels que ja havia invertit, però també qui deia que el projecte tenia un missatge crític amb les grans corporacions que no havia agradat gens a Warner perquè semblava un autocrític. Però finalment a Warner van accedir a vendre la pel·lícula a una distribuïdora independent i per això avui finalment arriba a les sales de cinema. I la ironia de tot plegat és que al final aquesta pel·lícula, que com diem es diu Coyote versus Acme, doncs explica una història entre bambalines. Aquesta història entre bambalines que té està molt lligada a la història que explica la pel·lícula, que té com a tema central el poder de les grans corporacions. La pel·lícula és una comèdia judicial en què el personatge del Coyote contracta un advocat per demandar a Acme, l'empresa que fabrica doncs, els artilugis de Looney Tunes. I amb motiu, perquè com tothom sap, tothom que hagi vist algun curt del Coyote, els estris d'Acme doncs, acostumen a ser defectuosos. No és un argument de pel·lícula infantil, potser també és això el que va fer que Warner es tirés enrere, no tenir clar en quin públic anava dirigit, però és cert que, com deia abans, és una pel·lícula que parla sobretot dels abusos de les grans corporacions i potser es va fer massa incòmoda per un gran conglomerat com és Warner Bros.
1: Sí, d'entrada sembla una bogeria tot això que acabes d'explicar, Toni, i realment...
0: He intentat fer-ho sintètic, eh? Però...
1: I inclús t'estaria bé fer la pel·lícula d'això mateix, no? Però encara que soni estrany, és una pel·lícula que, o sigui, tot això que has explicat, la pel·lícula funciona a tots els nivells. A mi m'ha semblat una pel·lícula extraordinària, molt, molt divertida. O sigui, en primer lloc, funciona com a pel·lícula d'acció, d'aventures protagonitzada pels Looney Tunes, no? És tot el que esperes amb una pel·lícula amb tots els personatges, amb tots els gadgets, amb tot aquesta bogeria, aquesta comicitat molt slapstick, no? Com que els Looney Tunes compren patosos, moltes explosions... per aquesta banda funciona moltíssim. Després, funciona com a pel·lícula de judicis d'una mica de David contra Goliat, no? I una pel·lícula que té com un nen la podria entendre i emocionar-se i els adults també poden com estar molt connectats. De fet, hi ha una escena extraordinària amb el Coyote i el Correcaminos en judici, que no avançarem molt més, però sí que és molt emocionant. Després funciona també com a espècie de símil, la pel·lícula traça un símil entre la figura del Coyote i la figura del Sísif, com una persona que completament castigada està completament rebent dolor i com està castigat això. I després funciona també com aquesta crítica social que apuntaves tu, Toni, a les grans corporacions. I realment em sembla molt admirable com una pel·lícula que acaba com dins de tota aquesta bogeria que has apuntat, perquè la pel·lícula també és superboja, funciona tot perfectament.
2: Sí, és molt divertida. De fet, a mi em va sorprendre. Jo me'n recordava del cas, no vaig veure per al meu timeline les peticions de que l'alliberessin, no? Que ens han segrestat la pel·lícula, que no sé què. I m'ha sorprès com realment sí que aguanta bé, no? El ritme d'humor és molt bo i realment ho fan d'una manera molt, molt simple, no? Amb aquesta senzillesa potser dels mateixos Looney Tunes, no? D'aquestes coses. Però alhora té moltes capes que com més rasques, doncs més satisfacció en dona, no? Els dibuixos animats com a col·lectiu, com a classe social, com a tots nosaltres, no? Perquè també hi ha un paral·lelisme entre el protagonista, que és aquest advocat que ha llançat una mica la tovallola, no? I que potser ell es consideria a si mateix com fracassat, i també hi ha el Coyote, no? Amb aquesta cosa d'unir-se contra els, entre cometes, vencedors, i aquest missatge decisiu, no? Que jo crec que tots ens podem veure reconeguts, no? De per què fem les coses si pensem que no guanyarem, bueno, doncs perquè pensem que potser algun dia arribarem a tocar el Correcamins, no?
1: Sí, també és una pel·lícula molt oportuna amb tot el que ha passat amb els judicis contra Meta, no? Tot el discurs que està venint ara contra OpenAI, no? O Apple. De fet, tots els ordinadors i els dispositius electrònics de la pel·lícula són de la marca Acme, no? Com si fossin Apple. I és això, jo crec que hi ha una cosa com una mica perversa per Warner Bros. De treure ara la pel·lícula, no? Com de que, però a la vegada em sembla que funciona molt bé, com és molt oportuna com a crítica social. Inclús també un personatge animat que és el Guy Claudio, que és un personatge mític dels Looney Tunes, que és aquest Guy com...
0: Que és Donald Trump.
1: Té tota l'arrogància i aquesta arrogància com carismàtica, per altra banda, també. Com que jo crec que clarament també es van inspirar en el tipus de bueno, com el doblatge del Guy Claudio en els discursos de Donald Trump, estic segur.
2: Clar, jo també veient-la, per això pensava que no em semblava una pel·li de Warner Bros., sinó que em semblava com una ficció al marge, no? Que els haguessin donat permís per fer servir els seus personatges i el seu univers, però que tampoc els deixa gaire bé com a companyia, no? Perquè hi ha aquesta cosa d'autocrítica, sí, van dient això d'una companyia familiar, barrols familiars, la família, els nens, i jo anava pensant, Warner Bros., Disney, Nestlé, no sé què.
0: Clar, clar, és com clavar-se un tret al peu, no?
2: Sí.
0: Però d'altra banda, també entenc que si en algun moment algú hauria de donar l'okay perquè perquè se sortissin dels marges i intentessin pensar una cosa diferent per poder fer una pel·lícula de Looney Tunes que d'alguna manera tornés a fer reeixir aquesta marca. Perquè al final els Looney Tunes, en general, són uns personatges molt estimats, però estan bastant abandonats.
1: Sí, mai, això que deies de que potser no és un producte per nens, jo crec que mai ha sigut un producte per nens i que sempre els nens el que els suposo que els hi agrada o el que a mi m'agradava els Looney Tunes era precisament aquesta espècie de veure una espècie de perversitat o cosa adulta en quant a la violència, no?
0: El punt adult que hi ha.
1: Clar, com que et sents que estàs veient alguna cosa que potser no hauries de veure per l'edat que tens i com a adult et sembla clarament molt divertit, perquè realment és molt brillant. A mi m'agrada molt reivindicar una pel·lícula que m'agradava molt de petit i que m'agradaria tornar a veure ara, que és crec que és la penúltima pel·lícula que vam fer de l'univers Looney Tunes, després vam fer la seqüela de Space Jam, però el 2003 el Joe Dante va dirigir la pel·lícula Looney Tunes de Lone Action, que també era una pel·lícula sobre perdedors, en aquest cas ambientada en el món del cinema, i és una pel·lícula que crec que també dialoga molt bé amb aquesta pel·lícula, no? Com que realment pel·lícules on els losers, els perdedors, en aquell cas era el Pato Lucas, que estava cansat d'estar a l'ombra del Bugs Bunny, unia forces amb el Brendan Fraser, que era una espècie de doble d'acció també mig acabat, per trobar un diamant, no? Com aquestes trames. Llavors són pel·lícules que trobo que això que deies tu, Ofèlia, no? Com, en aquest cas és com atrapar el Correcaminos, no? Com podem sentir-nos molt connectats amb figures de perdedors o ara que parlàvem del perdedor de Resident Evil, sí. No? Com que són pel·lícules que jo trobo que no sé, que animen a realment intentar les coses i a lluitar contra les grans corporacions, en aquest cas. A mi m'ha semblat una pel·lícula, torno a dir, extraordinària.
0: És que Looney Tunes és això, no? Sempre hi ha aquesta figura del personatge que se'n surt i l'altre pobre que no. Que és un desgraciat. I, de fet, hi ha dos tipus de persones. Els que miren els Looney Tunes sentint-se a Correcamins i el que mira els Looney Tunes sentint-se al Coyote.
1: Clar.
0: No? Al final és això. O Bugs Bunny i Elmer. És a dir, aquest tàndem sempre ha funcionat.
1: I no funcionaria també potser una pel·lícula del Bugs Bunny. Potser ningú la veuria, perquè faria com ràbia, no? El Bugs Bunny, que sempre ha sigut
0: bueno,
1: el que se'n surt.
0: Això depèn una mica... Si m'ho preguntes a mi, no vull una pel·lícula de Bugs Bunny, em cau malament. però això depèn de l'espectador.
1: Aquí té una molt bona escena, el Bugs Bunny.
2: Sí, clar, he de dir que no volem pel·li del Bugs Bunny, però jo en un moment de la pel·li on se li reconeix un tic de la veu, gairebé estava jo com amb els Avengers Endgame, quan surt l'Spider-Man i jo, No, és una pel·li guai, també he de dir que has de saber una mica que vas a veure això, no? Perquè jo abans de veure-la potser tenia com a referents a això, que deies Space Jam, pensava en Hick Hooky, el Roger Rabbit, qui va matar el Roger Rabbit, no? Però no té aquesta cosa de girar del tot els personatges i fer que de cop sigui tot molt adult i molt fosc, no hi ha això el bebè adorable que fora de càmera fuma puros i diu paraulotes, vull dir, no fan ben bé això com mantenen una mica la integritat dels personatges clàssics, no? Llavors suposo que aquí hi ha aquesta frontera entre lo adult i lo infantil que es troba, no?
0: Doncs mira, potser aquesta història que hi ha hagut prèvia a la pel·lícula ha fet que segurament molts espectadors aniran al cinema sabent realment què van a veure, que és una molt bona pel·lícula, com deia el Joan, Coyote versus Acme, segona proposta a les sales aquesta setmana. Anem a la tercera, que és una pel·lícula catalana.
6: Ja t'he fet un lloc entre la panxa i el cor.
0: No, i canviem un registre absolutament diferent, perquè estem parlant de Tanit, adaptació d'un conte infantil molt estimat que es va publicar originalment als anys 80 i que té com a protagonista una nena decidida i curiosa que passa moltes estones explorant el bosc que té a prop de casa. El conte i també la pel·lícula explica un moment difícil de la vida de la seva família perquè la Tanit està esperant que neixi la seva germana i la futura criatura mor al ventre de la mare.
7: Ha passat una cosa molt trista. La germaneta s'ha mort. S'ha mort dins la panxa de la mama. I ara hauràs de ser molt, molt, molt, molt valenta. La mama necessitarà que l'estimem molt.
0: Per tant, la família ha de viure el dol i això passa al mateix temps que la Tanit coneix una dona gran que viu apartada i de la qual molts habitants del poble la tracten i la veuen amb desconfiança i l'anomenen bruixa. La Tanit no es deixa portar pels rumors i a mesura que la coneix descobreix que és una persona amb qui pot establir una relació d'afecte i confiança en un moment que per ella és molt difícil.
1: Sí, és una pel·lícula molt, molt tendra. Tanit és el nom de la neta de l'escriptora del, del llibre, la, la Núria Albó, que com a dada curiosa va ser professora de català del meu pare, i que la Núria Albó té un llibre per cada neta, o sigui, té diversos llibres amb noms de... Totes són, són noies, de fet.
0: Això és ser una gran àvia,
1: és una gran àvia. I el Pep Garrido, el director, explica que, la, que quan va voler adaptar la pel·lícula, que és un, perquè ell havia marcat molt el llibre quan era petit, la Núria Albó li va demanar que acabés la pel·lícula abans que morís. La Núria Albó està, està viva, està, està, està bé, i ha pogut veure la, la, la pel·lícula, que jo crec que és això, formal i narrativament és una pel·lícula molt senzilla en un bon sentit. O sigui, crec que potser la pel·lícula, la seva falta de pressupost li ha jugat a favor, no? Perquè realment connecta més amb lo terrenal, no? Que d'alguna manera representa també el personatge d'aquesta bruixa que coneix. I a mi aquesta senzillesa, aquesta tendresa, m'agrada com que em sembla que és una pel·lícula molt honesta i que és molt fort el que passa en aquesta pel·lícula, no? Llavors aquesta senzillesa contrasta molt amb la duresa de l'esdeveniment que passa de la mort de la germana petita de la Tanit, no? Que desencadena com un dels temes de la pel·lícula, que és la gestió del dol, que últimament hem estat parlant molt, però trobo que això, com que està molt ben explicat com tant el pare, la mare i després la Tanit van assumint aquest dol.
0: És veritat que n'hem parlat molt darrerament, però trobo que el tractament del dol i sobretot de la mort estan molt ben trobats, perquè parla molt de tu a tu el públic infantil i no és tan habitual que es facin pel·lícules pels nens que parlen d'aquests temes amb aquesta claredat i alhora sensibilitat.
1: Sí, a mi també em va emocionar molt, de fet. És un com... Toca molt bé aquest tema essencial de la infantesa, que és com la primera mort, no? I en aquest cas és com molt, molt, molt dura. I a diferència de pel·lícules com Estiu del 93, per exemple, que sí que tenia com... que tot anava dirigit a aquesta escena com tan catàrtica, no? I aquesta espècie d'una nena que d'alguna manera vol ser adulta i que es maquilla. Aquí m'agrada que la Tanit, precisament, és un personatge que vol seguir sent una nena, o sigui, vol seguir creient en una bruixa, no? Com que ella, de fet, els seus amics ja no creuen en les bruixes i li fan com burra de que cregui en això i que sigui una nena petita encara, però ella és com que vol creure en alguna cosa i d'alguna manera intenta salvar aquesta bruixa també de la mort, ja que no ha pogut salvar a la seva germana. És una pel·lícula molt, molt tendra, jo la recomano molt, i això m'agrada molt com es desplaça una mica d'aquest tipus de trames, com més que hem vist diverses vegades, aquesta espècie de coming of age infantil, i ho ubica en un lloc com més senzill, més humil, però que crec que va molt a favor de la pel·lícula.
0: Doncs Tanit, que ha arribat avui als cinemes, i és una bona proposta de cinema familiar, que penso que no hauria de passar desapercebuda. I anem per una estrena més. Hem vist moltes pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial i, en concretament, el desembarcament dels aliats a la platja d'Omaha, a Normandia, el dia D. També l'hem vist més d'un cop. Segurament una de les escenes més icòniques del cinema bèl·lic sigui la del desembarcament de Salvar Soldat Ryan. Avui s'estrena una nova pel·lícula que es titula Tiempo de Victoria, que ens porta de nou a aquest moment històric crucial, però no ens ofereix una perspectiva militar, sinó meteorològica. La pel·lícula se situa 72 hores abans del desembarcament i explica com el factor climàtic era advers pels plans d'Eisenhower, que està interpretat per Brendan Fraser. De fet, el cap de meteorologia de la RAF, que interpreta Andrew Scott, avisa que les condicions climàtiques són contraproduents i que si duen a terme l'atac pot acabar en un desastre. En canvi, un meteoròleg estatunidenc, que és bastant més optimista, i per tant Eisenhower té el dubte de si tirar endavant amb el desembarcament o no. I tota la pel·lícula gira al voltant d'aquesta decisió.
2: Sí, mira, si jo no fos catalana, diria com m'has de fer un thriller emocionant sobre la meteorologia, però com que m'he passat l'estiu mirant el temps obsessivament...
0: Però com que som catalans, entenem Exacte. Aquest angle perfectament.
2: Exacte. No, és d'aquestes pel·lícules, no?, amb aquest focus en un professional inesperat, no?, que de cop acaba sent heroic, penso en La lingüista de Rival, no?, o d'altres similars. He de dir que és una pel·li, tot i ser de guerra, és una pel·li bastant més claustrofòbica, m'ha semblat, no? Tot passa en espais tancats, de fet, tots els moviments aquests que anem veient i fins i tot com anem coneixent els personatges és a base de com van xocant entre ells els personatges. Hi ha una cosa, un punt per mi fins i tot teatral, no? D'obra de teatre, vull dir, literalment, de veure així com es desenvolupen els actors encarnant cada perspectiva i cada personatge. I el que he gaudit més és justament aquests xocs entre l'Andrew Scott, el Brendan Fraser, no? que és un Eisenhower imponent, que crida molt. Però sí, i sí que té un parell de punts de catarsi cap al final, que llavors sí que tot explota i tota aquesta tensió surt. Però, per exemple, jo veient-la potser ho volia comparar amb Oppenheimer, no? Aquestes coses de la guerra vista des d'una altra perspectiva, però m'ha semblat molt més claustrofòbica en el sentit que no té aquesta exploració psicològica. Però és xula, o sigui, t'enganxa.
0: Sí, sí, estàs tancat allà dintre tu també.
2: Sí.
0: I a més, trobo que els actors són perfectes per fer aquesta mena d'història, perquè Andrew Scott, evidentment, té una experiència teatral increïble al darrere, i Brendan Fraser és el que tu dius...
2: Fa por.
0: Jo no estaria sol a una habitació amb aquest senyor.
2: Cridant. Sí, sí.
0: De la manera com crida d'aquesta pel·lícula. Va, doncs repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Resident Evil, de Coyote versus Acme, de Tanit i de Tiempo de Victoria. Com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. És difícil, aquesta setmana és molt difícil, perquè són molt diferents. Amb qui no us quedeu?
1: Jo em quedo, malgrat Resident Evil, crec que és una molt bona pel·lícula, em quedo amb Coyote versus Acme.
2: Jo, Resident Evil.
0: Que fa molt per tu. Tu vas a...
2: Sí, Ofelia. Em sap greu.
0: I ara em deixeu a mi la tasca de triar entre dues pel·lícules que no tenen res a veure entre si. I ara podria sortir per la tangent i dir Tanit, que novament, torno a dir, estaria bé que no passés desapercebuda, però em quedaré amb Resident Evil.

0: agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Ja us avanço, el titular, crec, d'avui és que estem sent nolanitzats. I ara veureu per què. Perquè A3Cat incorpora en Batman Begins. Els programadors de la casa se'n sumen amb encert que aquest 2026 s'acabarà sent l'any de Christopher Nolan, i quan l'Odissea encara s'accedeix a les sales de cinema, incorporen la primera pel·lícula de Batman que va dirigir el director, i que té unes quantes similituds amb Odisseu, com el fet que Batman doncs, també és un personatge torturat i sovint viu entre remordiments. Aquest cop, però, sí que això forma part del personatge dels còmics, a diferència del que passa amb l'Odissea. Batman Begins va ser l'inici d'una trilogia que va encapçalar Christian Bale i que en el seu moment va sorprendre justament per la seva foscor i per l'aproximació psicològica al personatge.
2: Sí, per mi val molt la pena, perquè crec que va marcar, no, el que serien les pel·lis de superherois durant ben bé una dècada o potser més anys, no, aquesta cosa de fer-ho seriós, de buscar la complexitat psicològica, la foscor, fer-ho realista, que potser no canviaria fins al James Gunn amb els Guardians de la Galàxia, que llavors li torna a donar una volta i tot és amb ritme, comèdia. I he de dir que, tot i que té molta fama la segona, no, la del Joker, la primera és una bona exploració del personatge de Batman, no? Que precisament en els còmics també que té aquest punt més fosc, no, més fins i tot detectivesc, molt psicològic, no? I bueno, Bale potser no és el meu Batman preferit, però és el més digne dels que...
1: Quin seria el teu Batman preferit? Ara que t'has posat tu sola, eh? T'has ficat tu sola en el jardí.
2: Em va agradar molt el Batman de l'últim que va sortir del...
3: El Pattinson, a mi també, em va encantar.
1: Són pattinsonistes.
2: Sí. No, però vaig pensar com que li donava aquesta cosa gòtica a Gotham, com que ho vaig comprar molt.
3: Era una pel·lícula excel·lent. O sigui, sí. Batman Begins també la recomanem molt, però ara que l'he tornat a veure, i realment m'ha semblat una pel·lícula molt sòbria, no? Com que es parla molt de la segona part i del Caballero Oscuro, però Batman Begins té com una espècie de... està com molt més empaquetada, com que tot funciona molt millor, però sí que és cert que la del Pattinson també val la pena reivindicar.
1: Són eres diferents. Jo em quedaré amb Michael Keaton, perdoneu-me, però és que sóc un senyor gran. A Netflix incorporen Oppenheimer. Ja us deia jo que estàvem sent nolanitzats, perquè a partir de dilluns la pel·lícula, protagonitzada en aquest cas per Cillian Murphy, que interpreta el pare de la bomba atòmica i una de les figures claus del projecte Manhattan, s'incorpora a la plataforma.
2: Sí, és una pel·li que també se'n va parlar molt quan va sortir, va ser amb el...
1: amb Barbie,
2: Barbenheimer,
1: sí,
2: sí. I que crec que repeteix aquesta cosa, no, que deies dels homes torturats, no, aquesta exploració de què fem amb la culpa o la responsabilitat que tenim amb el que fem, i que travessa superherois, científics, herois de l'antiguitat, etc. No sé, deu ser el tema de la seva vida.
1: Sí, de fet, quan van fer l'especial de Christopher Nolan ja van veure que això dels remordiments era una cosa que pesa i que podem anar trobant en tota la seva filmografia.
3: Sí, és d'aquests cineastes... Jo no havia vist Oppenheimer fins fa poc, realment, i la vaig veure després de veure l'Odissea, i trobo que realment m'ha fet com que m'agradi més l'Odissea. O sigui, és d'aquests cineastes que realment tota la filmografia es va construint en base a això, no? Aquests homes torturats, i també la forma, aquest aproximament històric a la figura d'Oppenheimer, fet des del Nolan, com amb tants salts temporals, no tanta música, tanta com abstracció també en molts aspectes, trobo que Oppenheimer realment em sembla super, super interessant.
1: Més estrenes. A Filmin han incorporat part de la filmografia de Werner Herzog, incloent títols emblemàtics com Fitzcarraldo, Aguirre, la còlera de Déu i Fata Morgana. Si us agraden les biografies, Malcolm X de Spike Lee, amb una adaptació memorable de Denzel Washington, s'ha incorporat a Movistar Plus. A Netflix teniu Animales Nocturnos, amb Amy Adams interpretant una dona que rep una novel·la escrita pel seu exmarit que altera els records de la seva relació. També teniu Midsommar, ja que estem avui una mica de terror, la pel·lícula d'Ari Aster, que ara feia temps que no es podia trobar a cap plataforma i que la teniu a Amazon Prime Video. I ara fa un any que va morir Robert Redford, i a Filmin han incorporat Gent corrent, que va ser el seu debut com a director, I una pel·lícula amb la qual va guanyar l'Oscar per la seva feina rere la càmera, el drama d'una família que intenta superar la mort accidental d'un dels seus fills.
3: Jo no he vist aquesta pel·lícula, però no, sí, de fet ara no recordava que Robert Redford també tenia una vessant com a director.
1: I tant, s'ha desgirat feina, t'he de dir, és una gran pel·lícula.
3: No, realment, o sigui, de les que has dit, Prisca Raldo em sembla una pel·lícula extraordinària, evidentment. Una pel·lícula que crec que no es podria fer ara, realment. Abans que parlàvem de Nolan, no? Com que potser Nolan és l'únic cineasta que proposaria agafar un vaixell i portar-lo com...
1: Aquesta mena de bogeria o és Nolan o és Ridley Scott.
3: També, exacte.
1: Actualment, perquè si no... Va, anem amb les sèries.

0: La sèrie destacada d'aquesta setmana és Gènesi, que fa una crònica de la revolució culinària que va dur a terme Ferran Adrià al Bulli. S'estrena dimarts vinent al 3CAT i és, sobretot, una sèrie molt ambiciosa, que controla dues línies temporals alhora, cosa que no hem vist gaire a les sèries catalanes. D'una banda tenim un Ferran Adrià jove arribant al Bulli i treballant a les ordres d'un altre cuiner, al mateix temps que veiem com es van unint els elements i les persones que seran les protagonistes d'aquesta gran explosió de creativitat culinària d'aquells anys. Aquesta és una trama molt ben documentada, assessorada pel mateix Ferran Adrià, entre d'altres. I l'altra, d'altra banda, l'altra trama, és una trama que passa al present, una trama que és ficció sobre una cuinera que vol reobrir el restaurant familiar i que es complementa amb la primera. Aquest anar i venir entre les dues trames la fan una sèrie complexa, una sèrie estimulant, que sap sobretot encomanar un moment molt concret d'estar creant una cosa nova, amb la vibració que això suposa, i també és, i aquest em sembla potser l'aspecte més valuós, una sèrie amb una clara vocació internacional. Una sèrie que en primer lloc valora el que tenim aquí i el que hem aconseguit, i en segon lloc vol explicar-ho a fora.
1: Una cuina no és només una cuina. És el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de la seva vida. És el moment de ser valents i d'assumir riscos.
0: Miquel Fernández interpreta a Ferran Adrià, hem pogut escoltar en aquest tall, el clava.
2: És impressionant.
0: El clava, però alhora no limita, no surt la caricatura. I això té molta dificultat.
2: Sí, mira que la sèrie corria, per mi, bastant aquest risc de... perquè el Ferran Adrià és una figura molt parodiada a la nostra Catalunya, no? I és impressionant com clava, no només la forma de parlar, els moviments, sinó que jo crec que també li aporta uns matisos completament nous que no havíem vist de Ferran Adrià, que és com cert atractiu, com certa espècie de confiança, com hi ha coses com que no havíem, com potser, o almenys jo potser no havia pensat mai de Ferran Adrià com a figura internacional, com a figura, bueno, com el xef que és, no? Com l'estrella que és. Em ha semblat molt impressionant la interpretació del Miquel Fernández i també, no només el clava el Ferran Adrià, sinó que també els personatges, per exemple, del Juli Soler, que interpreta l'Ivan Massaguer, també és molt semblant al de realitat, o també apareixen el Fermí Puig o el Santi Santa Maria, que també s'assembla molt a les personalitats reals.
3: Sí, jo crec que aconsegueix molt bé això de generar el magnetisme, no?, entre la figura sense alhora caure en voler fer un biopic, no?, o en sobreexplicar, no?, li deixa com aquest espai suficient per crear el misteri, no? Sí que se centra també, veiem molt menjar, no? Veiem molta preparació, i jo, comparant-ho amb The Bear, que em sap greu, però és inevitable, no?, perquè també ha sonat molt en aquests últims anys com a sèrie culinària, trobo que també està molt ben aconseguit que aconsegueixen que t'ensenyen el menjar i el producte, i és com que fan que la teva atenció reboti a on anirà el cap del cuiner. No tant, sento que The Bear sobreexplicava molt com podem fer això, ara farem així, sobre això, i acabes mirant i centrant-te en el plat, i aquí deixen com una mena de mística en l'aire, no? Perquè tu el que et preguntis és què farà Ferran Adrià d'aquests escamarlans que m'estan ensenyant aquí. Crec que té mèrit.
2: Sí, és veritat. Realment, tothom idea que és una sèrie molt ambiciosa, complexa. Jo no hi sumaria que és elegant. O sigui, es nota molt com la mà com també de Netflix en quant al pressupost, no? Com que realment hi ha una suma de diners. I crec que també en la direcció és una sèrie que em transmet com aquesta elegància que aparentment transmet aquesta espècie d'alta cuina, no? Com que aquesta espècie de món com que potser no hem arribat, però que realment transmet una espècie d'elegància que la sèrie la transmet molt bé.
0: I després posa molt el pes en els personatges. Deies, Ofèlia, el tema dels plats, i hi ha una feina important, des d'un punt de vista gastronòmic, perquè s'han reconstruït més de 70 plats originals del Bulli, i em consta que aviat el programa Caníbal Berlín faran un especial sobre aquesta sèrie, per tant, estigueu atents al programa de la Paula Molés, perquè aniran al detall de la gastronomia de la sèrie. Nosaltres no ho arribem. No arribem aquí i analitzarem altres aspectes, però això està molt treballat. El que passa és que penso que la sèrie sap que aquest acabat detallista, que li dona qualitat al conjunt, sí, però que el motiu per gaudir-la i degustar-la són els conflictes entre els diferents personatges. Aleshores, clar, la part humana té molt de pes, i per això, clar, hi ha Ferran Adrià, però també hi ha el germà, l'Albert Adrià, que interpreta el Carlos Cuevas, hi ha el Juli Soler, que interpreta l'Ivan Massaguer, hi ha el Fermí Puig, que interpreta el Xavi Caudevilla, entre molts altres, i la dinàmica que s'estableix entre ells, dinàmica i friccions, al final és el motiu que et porta a anar avançant en la sèrie.
2: Jo també li sumaria, a part de les relacions entre els personatges, la relació entre les dues capes temporals. I trobo que la sèrie sèrie a mi em va transmetre una espècie de... O sigui, em trobo que transmet molt bé com el Bulli canvia el món. O sigui, tu veus com tota la gestió, la gènesi del Bulli, no? Com el Ferran Adrià arriba al restaurant de Roses, etcètera, que es torna el xef, i vas veient la trama com del present, on el món ja és un altre món. No sé si us va tenir aquesta sensació, com a nivell estètic, a nivell com de... O sigui, inclús també el fet que ara en parlarem més, com del fet que ara hi hagi dones a les cuines, no? El món on entra el Ferran Adrià a treballar és un món molt masculí, i després hi ha un món on les dones és la cap de cuina d'un restaurant, però trobo que exemplifica molt bé aquesta tensió entre el passat i el present.
3: Sí, a mi això em sap greu perquè em genera tanta curiositat, no?, amb aquest retrat d'un moment de la història culinària catalana, no?, aquesta mística, no?, hi ha tanta cura en explicar gairebé una llegenda, no?, que llavors quan és el salt al present sí que veig molt això de ja no hi ha... No és que no hi hagi res per construir, no, però que també la història del present parteix potser d'un punt més fosc, no? Potser no hi ha tanta aquesta cosa de generar una fantasia, d'explicar una llegenda, i llavors jo sí que ho he sentit una mica desigual, però bueno, potser la sèrie es desenvolupa per...
2: Clar, estic d'acord, sí que aquesta trama del present també el sé ficció, no?
0: Com clar, que... però és que és inevitable, ja. Perquè al final el passat és on hi ha l'espurna.
2: Sí, sí.
0: I deia que la sèrie t'arrossega pels personatges, pel que es va creant entre ells, però sobretot t'arrossega per formar part de aquest moment, no? O sigui, formar part d'aquesta espurna i el que s'està produint allà, que allò és molt magnètic. Clar, ho compares amb la trama del present i allà no s'està produint allò. És un moment molt diferent, que té el seu interès,
3: sí, sí,
0: però que no és el mateix. I diguéssim que el passat inclús pot tenir un punt nostàlgic.
3: Sí,
0: Joan,
3: sí.
0: Abans a mi m'ha semblat que tu anaves una mica per aquí, excepte la part de... no hi havia cap mena de dona allà, no? Això potser no cal tenir nostàlgia sobre això.
2: Sí,
0: però d'aquell moment, d'aquell moment de trobada de persones i de que hi ha aquella connexió i que estan descobrint que poden canviar coses, clar, això és molt engrescador.
2: Sí, tota aquesta creació de la cuina conceptual, no sé, jo a vegades tinc aquest debat de si la cuina és art, no? Com que, però trobo que té molt bé aquesta energia de, que qualsevol pel·lícula sobre, jo què sé, moviment social o un invent, quan veus que realment tots estan com engrescats creativament a l'hora de canviar el món, aconsegueix molt bé amb les interpretacions, però també, repeteixo, amb la direcció em sembla molt, molt impressionant, com més enllà dels plans dels drons, que això en podem parlar l'altre dia, que jo crec que s'han de limitar, em sembla ser una sèrie que realment aconsegueix transmetre molt bé quan crees alguna cosa i estàs com realment sentint que estàs fent una cosa nova.
3: Sí, és que hi ha la manera, això, com deia, no? com retrata el menjar, hi ha un moment que van amb els pescadors, no? Que ha d'aprendre com triar el peix, com triar tot, no? Que té uns colors, té una brillantor, té una cosa que gairebé tu com a espectador també estàs veient a veure si li saps trobar això que diuen que li has de trobar.
2: I no diria que són nostàlgic d'allò, eh? Vull dir, a mi em sembla realment molt... A mi m'empapa de creativitat, precisament, o sigui, el que no penso com aquell món, sí que hi ha com certa tristesa.
0: Ah, i és una barreja, eh? Perquè a més, al final, això, els oients encara no l'han pogut veure, però al final de cada episodi posen imatges en els crèdits, sí, reals, i aquelles imatges em generen una nostàlgia bastant forta.
3: Sí, crec que per això a mi també el contrast
0: del món desaparegut.
3: Sí, del passat i el present, clar, crec que no li fa gaires favors a la història del present, no, que també ja visualment és molt més fosca, no, els colors són molt més freds, l'experiència que veus les actrius per la cuina és molt més estressant, o potser de la idea de cuines que tenim ara, mentre que quan van al passat hi ha aquells paisatges idíl·lics, no? Hi ha aquest bon rotllo, van de festa, no sé què. Sí.
0: Clar, aquesta sensació d'estar sent testimoni d'un moment únic, clar, és que és molt potent.
4: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
5: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres. L'última nit.
0: Clar, estàvem parlant ara de la trama del present. La trama del present també té un interès, potser és una mica més indirecta, segons com, però és la trama que genera la incògnita de què va passar amb tot allò. Clar, perquè, de fet, una de les primeres preguntes que se li fan al personatge de la Mònica López, que interpreta una crítica culinària, és per què el Bulli va tancar. I a mesura que avança la sèrie es van veient friccions i conflictes que expliquen el per què, a banda dels motius creatius.
2: Clar, hi ha aquest misteri de per què va tancar el Bulli i també hi ha el misteri de quin és una mica la relació d'aquesta crítica gastronòmica amb el Ferran Adrià, no? Com que hi ha un moment que la seva neboda, la interpretada per la Joana Vilapuig, que és aquesta cuinera com mig punk que ha perdut el seu pare, que també era cuiner, vol obrir el restaurant del del seu avi, si no vaig errat. I li demana ajuda, li demana que truqui el Ferran Adrià per ajudar-los, i ella diu que no, no? Llavors hi ha com tota aquesta espècie d'incògnita de com es van vincular la crítica gastronòmica amb el Ferran Adrià.
3: Sí, sí, jo per això deia que a mi m'ha servit molt com que deixin com aquest misteri, no? Que no vagin a un retrat així en primeríssim pla, no? Per preservar una mica aquesta màgia que dèiem de portar-nos a preguntar, no d'ensenyar-nos aquesta és aquesta persona, sinó de tenir-nos tota l'estona capítol rere el capítol pensant com funcionava el seu cap, què va passar.
0: Clar, és que això, per mi és molt el tractament, fins i tot em fa pensar en la sèrie de Sherlock Holmes de la BBC, és a dir, inclús en la manera com, fins i tot amb el grafisme, es plantegen com funciona el cap d'aquest senyor, és a dir, com funciona el cap d'un geni, no? És com Sherlock, com pot arribar a fer aquestes deduccions?
2: Sí, quan...
0: I en el cas del seu, de la Ferran Adrià, com se li pot acudir aquesta combinació?
2: Agafar aigua per com bullir els peixos, no? Com que hi ha aquesta espècie de rampells creatius, i us va donar gana a vosaltres? Jo vaig pensar que com lo bo que tenien els plats del Ferran Adrià, que eren tabades tan petits, no? Com que no em donava cap tipus de no em donava gana, realment. Em va semblar positiu, perquè molts cops amb sèries com de cuina penso, ostres, ara quina gana, no?
0: Sí, et treuen una mica de la sèrie perquè estàs pensant en la novena.
2: I això és una cosa bona.
0: I això és positiu, sí, sí, sí. Doncs sí, sí, desperta aquesta fascinació pel geni i per la intel·ligència de Ferran Adrià, i al mateix temps doncs també acaba sent un estudi sobre l'obsessió per fer una cosa extraordinària i que tothom recordi, perquè quan la passió es converteix en obsessió, clar, és que és fàcil que acabi sent una persona de la que no et sentis gaire orgullós, i aquest potser és el preu de passar a la història.
2: Clar, veurem com va la sèrie, perquè jo només he pogut veure els dos primers capítols i hi ha totes aquestes trames pendents.
0: Els que ens han deixat. Hem vist els
2: clar, ara sembla com que arriba la part més fosca, no?
0: Sí,
2: com
0: a veure arriba,
2: com
0: arriba
2: la caiguda.
0: Arribarà. En tot cas, Gènesi, recomanadíssima, s'estrena dimarts al 3CAT. Però tenim més novetats de sèries.
6: This house is like a puzzle to me. You're like a puzzle to me. Never met anyone like you. Your parents, the way they treat you, they deserve it.

0: per considerar-la una assassina. La sèrie el que fa és donar per fet que sí que va cometre el crim. És ètic que la sèrie la presenti com a culpable quan judicialment se la va declarar innocent?
1: Clar, jo aquí ja, amb les altres temporades, no, amb tot el que ha anat escalant del true crime, després true crime ficcionat, després no, tota aquesta obsessió amb assassins que són molt reals, no, i que han fet molt de mal, jo ja tinc els meus dubtes. Aquí sí que és veritat que la distància d'èpoques, no, ja et dona una altra perspectiva, i la sèrie jo crec que s'ho pren ja situant-te com en aquesta fantasia, no, d'una assassina gairebé, potser pel fet de ser dona, o potser pel fet de ser en aquesta època eduardiana, no, de sortir amb aquests vestits i aquests cabells, no, ja t'ho pinta des d'un punt de vista molt més fantasiós, no? Comença i ja veus un piano que s'està tocant sol una cançoneta molt dolça, i llavors veus a la protagonista, la Lizzie, no, amb un vestit blanc immaculat ple de puntes, no, i fent anar la destral, no? Jo crec que ja busca aquest impacte. És veritat, a mi em passa que amb tot el del Ryan Murphy, que té aquesta cosa magnètica, no, té aquesta cosa que t'estira i t'absorbeix endins, vulguis o no vulguis, i que alhora també té aquest punt una mica irònic o autoconscient, no, del que està fent. Llavors jo sí que crec que la sèrie està feta per absorbir-te, no? T'enganxa des del principi, però jo veient-la també he tingut els meus dubtes. Potser per la perspectiva aquesta del primer cop que ens centrem en una assassina, com ho fem?
0: Clar, jo he de dir que per mi és que èticament és incorrecte. O sigui, més igual que sigui del 1800, si aquesta dona va ser declarada innocent, no pot ser que per entretenir-nos nosaltres, perquè és una sèrie que té sobretot una vocació d'entreteniment, donem per fet, o donem per bona la hipòtesi, o la rumorologia, o el que li agrada creure a la gent. Ja sé que és més divertit creure que era una assassina i va matar a cops de destral la madrastra i el pare, però, clar, és que el temps no equival a poder fer el que et dona la gana. O sigui, no estic dient, clar, aquesta persona, doncs, descendents, vés a saber, no? O sigui, no sortirà ningú a dir, escolta, la meva probablement no, però, clar, és que igualment penso que has de ser mínimament fidel al que els documents històrics ens han deixat. Aleshores, si en vida se la va declarar innocent, és que imagineu que era innocent realment, sí, i que no hi ha teoria, i que se la va declarar innocent. Tot el temps que va viure després va haver de viure amb tothom pensant, amb el seu entorn, tothom pensant que era culpable. I ara, no sé quant temps més tard, ella està morta ja, pobra, ja no s'ha sabut de res, estem fent una sèrie donant per fet que era... Jo trobo que hi ha una línia aquí, d'alguna manera, que segurament, Ofèlia, tens raó, que el factor temps fa que no ens sembli més greu. Si fos un cas de fa 20 anys, ens estaríem posant les mans al cap, molt probablement, per molta fantasia que posessis en nivell formal, però que encara que hi ha aquest impàs de temps, a mi em sembla que és una línia ètica que és innecessària i que si no va ser declarada culpable, doncs no pots fer la sèrie d'aquest personatge.
1: Sí, sí, no, i a més, jo crec recordar que amb les altres temporades de Monster, cada cop que surt una, sí que hi ha bastanta discussió i controvèrsia per la manera com es retrata, no, uns assassinats, no, per com es tracta les víctimes, com s'enfoca o no els assassins, perquè vulguis que no, en el moment que els hi dediques una sèrie, no, i que més ho fas d'aquesta manera, com deies, no, per entretenir un públic, no, i amb aquestes amb aquest retrat, pot acabar sent seductor per les raons equivocades, no? Es pot acabar creant un mite al voltant d'algú que ha fet violència. Llavors, jo sí que me'n recordo, per exemple, la temporada del Jeffrey Dahmer, crec que va ser, és una cosa que es va comentar molt. Amb aquesta, també, potser precisament per això jo no m'ha agradat com al marge de que va ser declarada innocent, no? Encara que hagués estat un assassino o això, no m'agrada com retraten, no? Com intenten justificar que acabés matant els seus pares o no, el personatge.
2: Amb el Jeffrey Dahmer no va passar que va ser de les disfresses més venudes per Halloween? Degut a la sèrie?
0: Aquestes coses passen sempre, i no es pot controlar com serà rebuda una història, cap història.
2: Però, clar, però si l'expliques...
0: Potser arriba
2: si
0: Halloween
2: víctimes...
0: i la gent va vestida de Ferran Adrià, diguéssim, aquest any, podria ser.
2: No m'ha matat ningú.
0: Però, clar, al final tu has de ser conscient que, sí, exacte, si tu vas pel món vestit de Jeffrey Dahmer, doncs falta una mica de sensibilitat.
2: Clar, si fas una sèrie com una mica... A mi el que... Jo no he vist aquesta Monster, aquesta nova temporada, però sí que em fa la sensació que intenta com victimitzar... O sigui, intentar entendre'ls, no? Com fer que l'exercici d'entendre'ls els acaba com no només fent una cosa com molt estètica, sinó que els acaba

0: com victimitzant, no? Com pobresa, els ha portat això.
1: El punt de vista de Ryan Murphy sovint és hi ha uns motius que no són els únics motius, però que val la pena explorar, que són motius relacionats amb la societat de l'època del personatge. Que, repeteixo, jo crec que és bastant clar que no és l'únic motiu, però que formen part dels motius. I és interessant examinar-los perquè, a més, són motius que normalment, encara que siguin personatges, doncs, com en aquest cas de fa del 1800, són motius que encara podem trobar avui. Per exemple, en aquest cas, un dels motius que s'argumenta és la repressió de la homosexualitat. I té una madre astre, diguéssim, que estricta no, és el següent nivell d'estricte. El que passa és que, clar, hi ha una, és molt difícil explicar una història d'aquest tipus i poder limitar les reaccions que tindrà l'espectador. Això és impossible.
2: Sí, jo també, en el fet d'això de ser la primera assassina, no?, que retrataven...
1: És la primera dona que retraten, com a, diguéssim, en la sèrie d'assassines.
2: Sí, jo aquí també he vist, clar, només en les primeres escenes, a part d'aquesta primera aparició, no?, que comença a ensenyar-te l'escena on els mata i després van enrere, quatre mesos enrere en el temps, no?, per explicar-te com justificar-te què la fa arribar en aquest punt, no? Llavors, en la primera escena ja, com et deixen molt clar que el que la madrastra està obsessionada que trobi marit, ningú la vol perquè els seus pretendents li diuen que és lletja, tot i que és molt rica, no?, i que seria un bon partit, i a més hi ha una primera escena on la rebutgen, on ja ella té un... No sé si això està documentat històricament, si ja tenia problemes amb la menstruació o això, no?, però en la sèrie de cop té com una menstruació explosiva, com molt, no?, com amb un... buscant com el xoc de l'espectador i generant el xoc del pretendent, no? Llavors això m'ha semblat a mi com una mica escabrós i alhora, no sé, com paternal... No paternalista... Sí que hi ha el personatge de la destral amb el vestit adorable, per exemple, em recordava molt a la pel·lícula Pearl del Ty West, no?, que crec que sí que si vols un retrat d'una assassina en sèrie boja amb trenes i llacets i que faci gràcia per això, això ja existeix, però llavors això de fer una figura històrica i retratar-la així em sembla entre paternalista i una mica misògin, una mica així. Llavors, no, a mi no m'ha acabat de convèncer.
1: És interessant, o crida l'atenció que pugui caure en la misogínia quan el que intenta la sèrie en aquesta temporada és el contrari. Preguntar-se... O sigui, la idea és la dona que exerceix la violència és una dona que ha patit violència prèviament, no? I el que intenta explicar és quina és la violència que ha patit.
2: Sí, però trobo que la manera com ens ho ensenya la revictimitza una mica, no? I aquesta cosa de... És que l'escena és com molt directa i molt escabrosa, com no és ni històricament fidel, no?, perquè no parlaven així a l'època, no?, que el pretendent directament li diu tens cara de cavall, ets molt lletja, no sé què, hi ha com tota...
1: És com, a més, és molt intencionadament desagradable, no?
2: Sí.
1: O sigui, jo sé que he vingut a fer aquí, jo he vingut aquí per demanar-te que et casis amb mi, però no ho puc fer. I ella, oh, per què? Doncs perquè tens cara de cavall, no? És com molt... té molt la intenció de clavar-li la bufetada a ella davant teu perquè tu entris en el que jo penso que és en el fons aquesta sèrie, que és la fantasia de la venjança.
2: Clar, però llavors jo em sentia una mica... com si la càmera també fos bully, no?, o butxí, no?, en la manera com ensenya aquesta escena i com ens ensenya la protagonista. No és només que, per mi no és només que ens expliqui que era un moment complicat per les dones, un moment masclista amb unes normes que no sé què, no?, sinó que hi ha una intenció d'evidenciar, de fer-li, d'abusar, no?, de la protagonista. Llavors, per això no m'ha acabat de convèncer, però bueno, ja... Potser algú sí que li agrada, potser sí que li sembla reivindicació que també hi hagi dones assassines, que no sé què.
1: Sí, escoltant-te trobo que tens molta raó i, bueno, doncs sí, és que és normal. Són dos creadors que són dos homes, han decidit que per primer cop farien una protagonista que seria una dona i probablement han errat en les seves intencions o segurament és que la forma... que és la forma habitual de la sèrie, d'altra banda, potser una mica més juganera en aquesta temporada. Era més seriós, era més Mindhunter. Aquí han anat a una cosa amb un punt de comèdia que probablement està frivolitzant massa.
2: Sí, per això jo deia que em recordava molt a Pearl, no?, que és aquest, també és una pel·li de terror, no?, d'una assassina molt de sang i fetge i molt escabrosa, però que té aquest punt de comèdia, no?, d'alguna manera l'assassina està tan boja que fa gràcia entre moltes cometes, però en el fet que sigui històric com ho explica jo ho he vist diferent.
1: Doncs encara ens queda Monsters estrenat a Netflix i encara ens queda una novetat més de sèries per comentar.
3: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Parlem ni més ni menys del retorn de Matthew McConaughey i Woody Harrelson. Que tornen a fer parella, però no per una nova temporada de True Detective, que és una cosa que molts voldríem. En comptes d'això, tornen a fer tàndem per un projecte molt singular. Es tracta d'una sèrie on s'interpreten a si mateixos. Ja sabeu que els dos actors són amics des de tota la vida, i a la sèrie els seus personatges, que es diuen com ells, també, també són amics de tota la vida. El gir de la sèrie és una sospita que funciona com a punt de partida, que és que podria ser que fossin germans. D'aquí que el títol de la sèrie sigui Brothers. Aquesta especulació té una base real perquè es veu que la mare de Matthew va tenir una relació amb el pare de Woody en una època en què els respectius matrimonis estaven com en pausa. I d'aquí ve la idea d'aquesta comèdia on és en Woody qui descobreix que potser és germà del seu millor amic i decideix instal·lar-se al ranxo d'en Matthew per trobar proves que confirmin que són germans. El problema d'aquest punt de partida és que potser els ha fet gràcia a ells, però no sembla que s'hagin preocupat de que faci gràcia a ningú més.
0: Sí, sembla una broma privada.
1: És una broma privada. Et diré més, tenim un problema, és nostre el problema, no és d'ells. Els hi hem rigut massa les gràcies.
0: Totalment.
1: No tens aquesta sensació?
0: Sí, sí, 100%. Sí, és una, com una espècie de broma de borratxera, com que ells realment estan com molt ensimismats. A mi, en general, he de dir que m'agraden bastant les ficcions on aquests actors tan famosos s'interpreten a si mateixos. Em fa certa gràcia. Però bueno, clarament aquí hi ha una espècie de distància amb l'espectador molt forta. L'eix temàtic de la sèrie és prometedor, és més com la idea de la paternitat, perquè el personatge del Woody Harrelson sent que ha perdut una mica el referent, o sigui, com que no sap com fer de pare, no? Llavors hi ha una espècie de una mica de paròdia bastant rància contra els moviments de revisió de les masculinitats, contra el feminisme, o també com fa al·lusió a l'ecologisme, així com hippie del Woody Harrelson, no? Hi ha una espècie de clara intenció de riure's d'ells mateixos, de les seves masculinitats, i el personatge del Matthew McConaughey, per altra banda, que ha perdut el seu pare, ha de fer un discurs a una espècie d'institut on el pare treballava, i comença a plantejar-se quin tipus de referent masculí era el seu pare, i sent que el somni del seu pare era ser el governador, i decideix presentar-se per governador, no? Com, aparentment, aquesta trama podria ser interessant i que jo trobo que marca, com que traça una espècie de línia cap al tema de la paternitat i dels referents masculins, que podria ser xulo, com veureu en aquests dos actors, però la sèrie trobo que se'n va cap a trames que no només són rancis, sinó que són molt poc divertides. O sigui, hi ha com tot de gags que realment no van a ningun lloc, com uns personatges secundaris molt poc interessants, els personatges dels fills i les filles, per exemple, no aporten massa els personatges del Woody Harrelson i del Matthew McConaughey, i el que és pitjor és que ells tampoc tenen cap gràcia, no? Llavors, a mi em fa ràbia, perquè és un tipus de comèdies, així com nord-americanes, gamberres, com a l'estil del Jutà Pateu, que sempre són comèdies que clarament són molt masculines i inclús són masclistes en moltes ocasions. Tenen personatges femenins molt, molt pobres, però que sempre hi havia alguna cosa positiva d'aquestes pel·lícules, almenys ho sentia així. Jo he sigut molt fan d'aquest tipus de pel·lícules, que és que sempre mostrava els homes com a éssers patètics, no? Mm. Com que hi havia com clarament una espècie de visió de la masculinitat, com aquests homes no tenen remei, i les pròpies pel·lícules doncs també hi havia com una espècie de crítica a la masculinitat, i aquí, a l'intentar, sento jo, a l'intentar com fer-ho molt evident en els diàlegs, en les converses, en els temes, trobo que perden com la gràcia. O sigui, trobo que precisament ells ja són prou ridículs com perquè hagi d'haver una espècie d'autoconsciència que per mi no funciona, no? La setmana passada parlàvem de Finding Emily, d'aquesta revisió de les comèdies romàntiques. Torno a trobar Finding Emily perquè està bé sempre treure-la, recordar-la. I aquesta voluntat de revisió, llavors crec que aquí hi ha com una idea de guió de que sí que hi hagi una revisió de la masculinitat en aquest tipus de comèdies, però no m'ho crec, és com que no m'acaba de funcionar, i m'allunya molt del que realment podrien ser trames divertides en respecte a aquesta trama, perquè és una trama que tampoc s'acaba de desenvolupar molt, el fet de... O sigui, hi ha com unes trames també de la mare del McGonagall, com amb una moto, com unes coses bastant esperpèntiques.
1: És que posa tantes trames com puguis, perquè en realitat no n'hi ha cap que tingui prou substància com per aguantar tot això.
0: No, i tot...
1: I a més, jo crec que ho has definit molt bé quan has dit... has dit rància i poc divertida. Jo crec que podríem simplificar i dir rància i avorrida, que és molt greu,
0: totalment,
1: això,
0: sí, sí.
1: Sent una comèdia, aconseguir ser rància i avorrida, és molt greu. Jo crec que ells... la meva sensació és... Jo, és que m'imagino ells tenint aquesta idea i Apple dient... McConaughey, Harrelson, el que... signant sí, sí. Sense mirar què signaven. O sigui, em fa la sensació que és un projecte que són els dos noms, i amb els dos noms no pots anar gaire enlloc. I és veritat que hi ha aquesta intenció que mencionava Joan de voler estudiar una mica la masculinitat, però és que no.
0: Sí, no,
1: encara que hi fos i estigués ben desenvolupada, al final és que no funciona com a comèdia.
0: Clar, perquè a més els gags són, ja els hem vist diverses vegades i realment és una llàstia, perquè no acaba de funcionar tampoc ni pels fans d'aquest tipus de comèdies nord-americanes i tenia tots els ingredients per fer-ho.
1: Doncs Brothers, que s'estrena dimecres vinent a Apple TV i que, evidentment, doncs, no us recomanarem que mireu. Repassem les... De fet, us recomanarem que us l'estalvieu. Repassem les sèries que hem comentat, perquè hem parlat de Genesi, de Monster i de Brothers. Amb qui no us quedeu?
2: Doncs jo tinc curiositat per veure com segueix Genesi, la veritat.
0: Jo també.
2: Veus?
1: Doncs, 3 a Genesi. Està claríssim aquesta setmana. Gràcies als dos per aquesta estona de prescripció.
2: Gràcies.
3: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena.
1: Avui volem parlar d'una pel·lícula que, des que es va estrenar, ha anat generant una cadena de recomanacions boca a orella que no para de créixer. Es diu Anniversary i es va estrenar directament a plataformes, alguns diuen que perquè la seva càrrega política era massa forta, el passat mes de juliol, a Prime Video, concretament. Els que la miren queden impactats pel retrat que la pel·lícula fa sobre com un govern autoritari i antidemocràtic es pot instal·lar i normalitzar pràcticament sense que ens n'adonem. Molts hi han vist un reflex del present o del futur que intuïm. I per això avui ens volíem aturar en aquesta pel·lícula i parlar-ne a fons, fer-la servir com a punt de partida per reflexionar sobre el nostre present. I per fer-ho, m'acompanya en Francesc Torralba, a qui tinc el plaer de donar la benvinguda a la Finestra Indiscreta. Bona nit, Francesc.
4: Bona nit i gràcies per convidar-me.
1: I també la Mònica Planes, col·laboradora habitual del programa. Bona nit, Mònica.
5: Bona nit, Toni.
1: El conflicte de la pel·lícula gira al voltant d'una fricció entre una professora d'universitat i un alumne que a les classes defensa idees que són clarament antidemocràtiques. Com que els dos sou professors universitaris, començaré per preguntar-vos: us heu trobat davant d'un alumne que defensa idees que us han semblat autoritàries o feixistes? I què heu sentit en aquell moment? Preocupació? Curiositat? Responsabilitat?
4: Doncs mira, és una pregunta molt pertinent. Jo tinc cada setmana gairebé 300 alumnes. I sempre defenso que la universitat ha de ser un ecosistema lliure, no? Llibertat d'expressió, de pensament, i que és un àmbit que hem de preservar. I sí, en ocasions et trobes amb algun estudiant que no només posa en qüestió, diguem, la democràcia o les societats obertes, sinó que té plantejaments clarament antidemocràtics o fins i tot, diria, tirànics, fruit del descontentament que viu. Bé, jo li deixo expressar aquest parer. Li deixo expressar aquest parer i miro de veure quin tipus d'argumentació i raonament fa i com els altres es posicionen. I això em sembla que és bàsic, perquè a vegades mutilar aquesta expressió el converteixes en víctima i llavors és molt pitjor. És molt pitjor. Jo crec que s'ha d'anar al treball de la raó i dels arguments i veure com i de quina manera se sosté aquest discurs.
5: M'hi he trobat, segurament, d'una manera molt més subtil que la que mostra la pel·lícula. He de dir que quan apareixen persones amb aquest tipus d'idees és molt difícil que una persona sola creï una situació de conflicte a l'aula. en idees potser no tan antidemocràtiques, però sí menys populars, necessiten un grup sovint per poder-les defensar d'una manera més vehement. I és el que deia el Francesc, és a dir, procures que sigui la resta de l'aula la que acabi de gestionar aquella situació i no convertir-te tu en l'element de confrontació. I en qualsevol cas, crec que sovint davant d'aquests posicionaments és molt important que no se't noti ni la teva incomoditat ni que li dones gaire importància. Si més no, tenir l'esforç de dissimular-ho, perquè precisament és el conflicte el que molts cops acaba sent utilitzat per aquestes persones. No?
1: Perquè està buscant el conflicte, entenc.
4: A vegades sí, però a vegades no. A vegades realment té aquell punt de vista molt diferent. Té l'audàcia de dir-lo, això també és veritat. Ho deia molt bé la Mònica. A vegades la minoria calla, l'individu calla i aquest surt i diu, escolta, jo no crec que la democràcia sigui el millor dels règims que tenim, sinó que n'hi ha d'altres que han sigut més reeixits. I llavors explica per què. A vegades és provocació, o epatele bourgeois, que deien, hi ha de tot. Però d'entrada jo crec que hem de donar paraula sempre dins uns límits. És a dir, no pot ser barroer, no pot ser humiliant, no pot ser feridor, però ha de treballar els arguments i obligar els altres a pensar. I nosaltres, en efecte, no podem entrar en aquest cos a cos, perquè això és una situació, primer, violent, i que és asimètrica. El professor té una allau de coneixements, perquè porta molt temps a l'aula, i que no hi té 20 anys, ha llegit alguns textos, però aquí seria una asimetria que al final el podries aixafar, i fins i tot esclafar, no? Llavors, jo crec que els altres s'han de posicionar.
6: Acabo de buscar su tesis. Me pareció peligrosa y provocadora por sus ideas antidemocráticas. Aboga por un sistema de partido único para conseguir la unidad nacional. ¿Por qué sonríes?
7: Le llevaste la contraria.
6: Era un debate.
7: Así que lo hiciste frente a toda la clase.
6: Es el mundo académico. Era libre de expresar su opinión. Yo le llevé la contraria y ella me acusó de hacerle bullying y menospreciarla, así que lo hablé con mis compañeros y con el decano. No iba a permitir que se apropiara de mi clase. ¿Por qué le quitas importancia?
7: Porque estás describiendo a un estudiante universitario. Todos son unos mini Mussolinis.
1: La part del comentari graciós, que espero que no estigueu d'acord, que tots els estudiants universitaris són uns mini Mussolinis. Però aquí hi ha un moment, és un moment que és interessant, primer perquè ella parla de no permetre, no? No li penso permetre que... I després l'altra cosa és que el seu marit, que és l'altre que està en la conversa, li diu de seguida, el que passa és que tu t'hi vas enfrontar directament. Oh. Què és el que estàveu dient? Que en certa manera heu d'evitar o que s'ha de buscar altres maneres diferents que no sigui aquesta confrontació cos a cos.
4: Sí, la Mònica ho deia d'una manera, és t'has de contenir emocionalment, has de mirar de mantenir el to i no donar-li tanta rellevància i sobretot mai humiliar aquella persona, perquè llavors genera ressentiment. I el ressentiment és molt tòxic, molt destructiu i busca venjança, perquè es va segregant durant anys i dius, ja trobaré la meva per venjar-me. I llavors, clar, aquí hi ha un ajustament de comptes que vindrà després, però el que no pot ser mai és ridiculitzar i menys en públic, no? Lo interessant és que expressi el seu parer i veure si en el terreny dels arguments i de la raó hi ha forma de poder desbancar aquestes tesis. I això exigeix molt pensament i arguments històrics i arguments, diguem-ne, ètics i polítics. I això és la base, diguem-ne, del que ha de ser la universitat, jo crec.
1: Clar, però quan feu aquesta contraargumentació, l'esteu fent per aquesta persona o l'esteu fent per la resta de la classe? Perquè molts d'aquestes persones que expressen aquestes idees en realitat no tenen cap ganes d'escoltar.
5: Jo crec que en el moment que passen una aula sí que estan disposats a escoltar i fins i tot estan disposats a escoltar perquè estan... perquè confien molt en els contraarguments que volen donar. És a dir, sí que veus en aquella, en el moment que aconsegueixes que hi hagi aquest debat, que no sempre és fàcil, tu sí que veus que aquella persona té ganes d'escoltar perquè té ganes de contraargumentar. Però tu ets el professor, però no ets el protagonista. Que això és una cosa que crec que és molt important en una aula, em sembla a mi, no? I llavors tu no pots capitalitzar la discussió dels teus alumnes, que són els que has de fer créixer argumentalment. En determinats moments contribueixes a partir de noves preguntes, de plantejar circumstàncies o nous dilemes dins d'allò que s'està... I ho fas de manera genèrica, és a dir, no per aquell alumne en concret, sinó pel debat que s'ha construït a l'aula. I aquí veiem que la mare de la família, com a professora, ha fet tot el contrari.
1: És a dir,
5: no volia tolerar que ella s'apropiés de la meva classe, que és una cosa que... És a dir, que ni et passa pel cap, perquè tu saps en quin moment allò ho aturaries d'una altra manera, segurament amb molta més diplomàcia, i fins i tot tens eines que permeten recórrer el temari, fins i tot més estricte, no? Mm. Però hi ha una cosa molt interessant d'aquest fragment que hem escoltat, que és la intuïció d'ella. I aquí crec que sí que m'agradaria posar-hi èmfasi. És a dir, la mare recorda quin és el treball que li va portar la nòvia del fill, perquè...
1: Què és aquesta exalumna
5: i com s'ha infiltrat, és a dir, com aquesta exalumna, que en un determinat moment va resultar conflictiva a la universitat, se li ha posat a dins de casa, no? I aquí sí que és un element important, i ella té la intuïció que allò serà problemàtic. I m'agrada molt com el pare de família intenta desactivar aquesta intuïció, no? No, dona, no, això no és res, és que tu també ets molt així, és que segur que d'això, no? I ella diu, sí, però és que deia això, però és que deia allò, i a mi el que m'agradaria deixar clar d'aquí és que la intuïció d'ella és bona, perquè malgrat potser acadèmicament no hagi actuat com ho hagués hagut de fer, la intuïció que té és vàlida, i crec que en l'edat que té aquest personatge, molts cops jo estic molt a favor de confiar molt en aquestes intuïcions.
1: Clar, la intuïció és bona, però com deies, Mònica, la reacció que té ella és, de fet, aconseguir que la facin fora de la universitat, en aquesta alumna, i això no deixa de, com deies, Francesc, que és la llavor de tot el que acabarà passant després.
4: Sí, perquè aquí s'obre una ferida. S'obre una ferida que es diu ressentiment, i ara hi ha una recerca de revenja, i segurament l'accés a la família a través del fill obeeix aquesta intencionalitat, i a una voluntat destructiva i de retornar-s'hi. I és més, sota l'aparença d'innocència, de candidesa, perquè aquesta noia sembla una figura de porcellana, eh? Uh-huh. És prima, és immaculada, no el se la veu, però, esclar, porta dins aquest virus del ressentiment. Deia Max Scheler que era una espècie de verí, el ressentiment. Deia una intoxicació de l'ànima. Max Scheler, no? Doncs aquesta dona li passa això. Llavors vol dir que té a veure amb que s'ha sentit ferida, humiliada, i hi ha un ajustament de comptes. I pel que sembla és intel·ligent, i vol donar cosa a aquesta tesi i convertir-la en un llibre.
1: Mm. Clar, és que, de fet, la pel·lícula comença exactament aquí, no? El moment en què aquesta exalumna, ja adulta, es presenta a casa de la seva antiga professora, ara, com deies, Mònica, com a parella del fill, i també, en aquest moment, també la relació entre elles canvia, perquè, clar, sabem que havien estat alumna-professora, això és un tipus de relació, però ara, de cop i volta, clar, l'autoritat que la professora pogués tenir dins l'aula ha desaparegut, i, de fet, en aquesta primera trobada, quan marxen, l'exalumna abraça la professora i, aleshores, li diu això.
8: ¿Sabes? Antes me asustabas mucho. Pero ahora ya no me das miedo.
1: Clar, què hi ha darrere d'aquesta transformació? Perquè quan una persona deixa de tenir por de l'autoritat, clar, això pot ser emancipació, però en aquest cas marca el pas cap a una altra forma d'autoritat, una autoritat que ella acaba imposant a la família.
5: És l'empoderament, no?, que dona aquest esperit de venjança, és justament el que l'empodera, i més a més d'aquesta manera tan subtil, aquesta aparent candidesa, crec que està tan magníficament construïda en el personatge, i que el veiem, a més, amb figures polítiques rellevants. en l'actualitat, fins i tot d'una manera, diria que més teatralitzada del que fa aquest personatge a la pel·lícula, no? Ho hem vist en casos com Ayuso, per exemple, no? No, estava diciendo la fruta, no? I aquesta cosa, doncs, de... Jo, perdona, i que tothom acaba desquiciat amb el que ha fet aquella persona, mentre tant aquella persona continua absolutament...
4: Són llops amb pell de xai. Llops amb pell de xai.
5: Jo trobo que això, aquest nivell de manipulació requereix d'una, no sé, d'unes i unes habilitats que em sorprenen. És a dir, no sé si seria capaç de desenvolupar aquest nivell d'aconseguir ser tan civilí i tan eficaç a la vegada.
4: Però el missatge és molt gros, perquè vol dir el bàrbar pot anar amb americana i corbata, pot fer olor de colònia, ser molt civilitzat, però està destruint les llibertats, els drets. I això vol dir que el bàrbar el pots tenir col·locat a dins i no el veus. Sempre imaginem que vindrà amb una destral, barbut, no? Com els bàrbars van envair doncs, Roma el 476 i cau Roma. No, no, els tenim a dins. Aquesta idea la va dir George Steiner. Els bàrbars els tenim a dins i no ens n'adonem, perquè van amb una aparença com la nostra. I aquesta noia és que, vaja, sembla gairebé una monja, no? Sembla una noia però immaculada, no? No li donaries res. I després diem que és una font destructiva, corrosiva.
1: De fet, en aquesta comparació, la que és la bàrbar seria la mare, és a dir, la boja, la que es comporta de forma desquiciada, que dèieu, i fins i tot és desagradable amb l'ara exalumna, és la mare. Sí. És a dir, l'aparença és la inversa. Això fa que el discurs de l'exalumna sigui més efectiu.
4: Sí, perquè perd els papers, no? Ja no diem quan comença a fer estralls amb la bandera...
5: He de dir que em reconec absolutament en aquella imatge de la pobra dona sortint a córrer per alliberar-se de l'ansietat i llavors trobar-se la bandera i en un moment en què tu creus que no et veu ningú, permetre't la llibertat de... embogir, no? Pensant que allò no tindrà més transcendència que tu la teva necessitat de desfogar-te. Clar, però a mi em resulta molt més fàcil reconèixer en aquesta mare que es posa nerviosa, que li angoixa, que li preocupa que el fill que s'estima estigui amb una tia d'aquestes característiques. És a dir, és més fàcil, és a dir, és més humà perdre els papers, angoixar-te, enfadar-te, alçar la veu, que no pas aquesta altra actitud i, sobretot, l'energia, que crec que és una cosa que la pel·lícula retrata molt bé, que és aquesta taula tan civilitzada a nivell familiar, però que tu notes que allà hi ha una energia... molt espessa, que és molt difícil definir, de dir, bé, aquí està passant una cosa, a què ho atribuiríeu, no? I que tothom diria, ostres, bé, jo crec que no ho sé, no? I l'altra persona diria, jo? No? Perdona, però si no he dit res tota l'estona, no?
4: La fa molt humana, perquè en efecte és una... Clar, és una professora de prestigi, amb una universitat de prestigi, com Georgetown. Surt un moment a l'aula i hi ha un munt d'estudiants allà escoltant-la. Sembla que, a més, és una veterana, una catedràtica, diríem, acreditada. Però quan li toquen al fill, quan entren a casa, llavors, diguem-ne, es descompon emocionalment i perquè veu que no hi ha manera de poder sortir-ne. I llavors, clar, es desfoga, però també hi ha l'avís, societat de la vigilància. Vol dir, escolta, no tindràs ni ocasions de desfogar-te, perquè hi haurà càmeres a tot arreu. I ni que vagis a córrer, facis un crit i digues maleït el dia que vaig néixer o cremis la bandera, et veuran. I a partir d'allà començarà la teva decadència, la teva crisi de reputació i, naturalment, també tot el desastre.
1: Ara anirem al moment de la bandera, que veig que us ha agradat molt, però abans d'això, a la pel·lícula s'explica que ella ha escrit un llibre.
9: Tu libro, El cambio, es un fenómeno cultural. ¿Por qué ha triunfado?
10: Porque los estadounidenses se sienten traicionados por el sistema actual. Están cansados de luchar. El cambio prioriza a las personas por encima de la política.
9: Ya, ¿pero cómo?
10: Imagínate un mundo sin partidos políticos que nos dividan entre la izquierda y la derecha o en última instancia entre los de arriba y los de abajo.
9: ¿Suena un sistema de un solo partido?
10: No, es precisamente lo contrario. La esencia de la democracia. Sin partidos políticos, sino las personas como los protagonistas.
1: Clar, no només ha escrit un llibre, sinó que el regala a la seva antiga professora. És a dir, amb molta mala llet...
5: Amb dedicatòria
1: es parla
5: enverinada.
1: És veritat que el llibre porta una dedicatòria que el dedica als seus odiadors, als seus haters, i als acadèmics que ofeguen, diria que vindria a ser una mica la traducció. I, per tant, abans de començar el seu discurs, ja el presenta des de la posició de víctima, de persona que ve a explicar una veritat absoluta, perquè es presenta ja com la veu de la majoria que està sent silenciada per una minoria poderosa. Aquest és exactament el procés que veiem que utilitza actualment l'extrema dreta?
4: El que és significatiu és que el llibre ven 10 milions d'exemplars. Perquè tu pots escriure un llibre i que es podreixi a les llibreries. Però que hi hagi 10 milions.
1: El llibre és eficaç.
4: És un llibre gruixut, sembla, acadèmic, no estem parlant d'una novel·la, no estem parlant d'un conte, i que tingui 10 milions d'exemplars vol dir que hi ha molta set i que hi ha molta necessitat i que, per tant, posa el dit al voraviu, no? Una societat en crisi, una societat desarticulada, desencís dels partits tradicionals, i llavors ve el Messias, no? I aquí et dono la solució pel canvi que necessitem, i el subtítol és el nou contracte social.
1: Una solució que és fàcil, perquè és veritat que és un llibre que es veu voluminós, però al final el títol és El canvi. És a dir, hi ha una simplesa, no? Hi ha una cosa com una senzillesa en el títol, i entenc que també, en el fons, en la proposta del que està dient ella, que és molt llaminer, probablement, si busques respostes senzilles.
5: De fet, jo crec que el llibre i vaig intuir com una mena d'autoajuda, no tant a nivell individual, sinó una mena d'autoajuda col·lectiva, no? I els clar, llibres d'autoajuda funcionen, tenen aquesta capacitat, diria, de propagar-se gairebé com un element de culte. Jo recordo quan fa molts anys va aparèixer aquell llibre que es deia Qui s'ha menjat el meu formatge.
4: Es
5: va vendre arreu del món. Clar, i creava justament aquesta reflexió sobre si el llibre estava venent idees, diguem, molt esbiaixades a la dreta, on fins i tot promovia que els treballadors acceptessin l'explotació laboral en el seu benefici, no? I me'n recordo que quan el vaig llegir, per la curiositat de l'impacte que havia creat, vaig pensar, ostres, és un llibre que a mi m'incomoda en segons quins aspectes, però entenies què és el que hi veia tot el públic com a element de motivació, no? I crec que el que fa el llibre, o s'entén que fa, és crear aquesta idea molt motivacional com a societat, que acaba sent el servei d'una empresa, no?
4: Però, per altra banda, toca un element clau, que és el desgast dels partits, el cansament, la desil·lusió, la sensació de traïció, el desànim. I llavors ella diu, així vostè planteja un partit únic? Diu, no, jo plantejo l'essència de la democràcia, que són les persones. Jo, quan vaig sentir això, dic, esclar, els grecs eren la democràcia directa, no hi havia partits. Votaven el millor orador i d'aquesta manera anava. Això va començar així a Atenes. Això va venir la democràcia representativa a través dels partits. Però no, perquè després el que veiem és que es configura una corporació privada que és qui remena les cireres. I tampoc sabem com s'arriba a aquesta corporació. Però ella no parla de partit únic. Això ens remetria, doncs, a la Unió Soviètica, a Xina. Tampoc parla d'això. Diu, no, l'essència de la democràcia, que són la confiança en les persones. I et quedes una mica amb cara d'interrogant. Però jo crec que avui no utilitzaria un llibre tan gruixut a l'ultradreta. Utilitzaria un podcast, utilitzaria missatges a les xarxes. Un llibre tan gruixut no crec que tingués avui l'eco que tenia o que té en la pel·lícula, tot i que és molt recent.
1: No es propagaria tan ràpid,
4: No.
1: Mira, a mi el títol del canvi, que aquí no voldria canviar, no? Sí, quan estàs en aquesta situació de és que mira això que passa, mira allò altre, i et diu, no, mira, el canvi, dius, no, doncs endavant, canviem, no? A mi em va fer pensar en un altre llibre d'autoajuda, que és El secret. És que té títol de llibre d'autoajuda, tot i que en cap moment s'entra massa detall en el contingut del llibre.
4: No.
1: Crec que la clau és que estableix un relat que sobeix molta gent, com deies, Francesc, i que ho fa a través, doncs, de la simplicitat. Aleshores, per mi la pregunta és per què necessitem tant que algú ens ofereixi una explicació simple del món que ens doni solucions fàcils.
4: Perquè falta molt sentit crític. I els problemes complexos requereixen solucions complexes i fins i tot intel·ligència cooperativa. Un de sol no pot. Llavors, clar, tu ofereixes una solució simple a problemes molt complexos i et penses que es resoldrà. I no resol. Més aviat el problema s'enquista i es fa més gran. Però això il·lusiona. Què et diu que acabarà amb el problema de la immigració en 24 hores? Caram, que acabarà amb la violència de gènere en 24 hores, caram, que acabarà amb el problema del canvi climàtic. Després veus que no ho pot fer. Ha enganyat a tothom, ha generat una il·lusió i després una frustració immensa. Perquè els problemes complexos demanen solucions complexes. Llavors, clar, el que planteja el llibre és una solució fàcil a un problema complex. Això il·lusiona molts, però si tens un mínim sentit crític ja veus que això no pot anar.
5: És cert, i amb el que comentaves fa un moment de com funcionaria aquest llibre diguem, de manera real, sent tan gruixut, quan ella parla d'aquesta societat polaritzada, és una mica què vindrà després, no? I és una societat que s'ha educat a base de vídeos de 15, 20, 30 segons, que no es llegeix els programes electorals dels partits, perquè al final acabes fent cas d'aquestes imatges que et surten al mòbil, i per tant és una societat educada a partir de titulars i missatges impactants. Tampoc sabem quanta gent es llegeix el llibre, però en tot cas que aquesta figura innocent, atractiva, no?, que té com un magnetisme, ha funcionat a través d'aquesta societat viral que la pel·lícula també ens està ensenyant. És a dir, potser més enllà del contingut del llibre, aquesta capacitat d'arrossegar té a veure amb aquestes figures que es creen i que tenen a veure amb una determinada estètica, amb una determinada actitud, perquè, per exemple, també ho veiem en el seu marit, la transformació física que fa el marit de la protagonista, té a veure també amb aquesta fascinació per determinades... no sé, figures, no? Que
1: i estètiques. Tenen, estètiques
5: i, per tant, que et fan sentir que formes part d'aquella tribu, no?
1: I ella també, ella és un aspecte, diguéssim, una mica d'influencer.
5: Sí,
1: elegant.
5: Sí, però vull dir que hi ha un element que té molt a veure també amb aquesta altra part del màrqueting que acompanya la política, no? I que té a veure més amb l'aspecte, amb com et mostres, amb el to de veu, amb temes que són, podríem interpretar que són més superflus, però que en una societat com la que descriu ella a la pel·lícula, doncs s'ha acostumat a fer molt cas d'això.
1: Que segurament això és un factor més important que el llibre en si mateix, no? Les aparicions d'ella dient frases així concretes segurament tenen un efecte més potent. Hi ha un moment en un sopar familiar, perquè les reunions familiars es van succeint durant la pel·lícula, però n'hi ha una concreta en la qual els fills, part dels fills, ridiculitzen el llibre. I aleshores hi ha el contrast, perquè al mateix temps hi ha un altre personatge, que és el que menys t'imaginaries de tots, probablement, que explica que després de llegir-lo, el llibre li ha salvat la vida.
4: Sí.
1: Aleshores, com pot ser que una mateixa idea sigui viscuda per uns com una amenaça i per altres com una salvació?
4: Jo crec pel nivell diferent dels lectors, és a dir, el que diu m'ha salvat la vida o aquí he trobat el bàlsam a tots els meus mals, que és veritat, és un llibre d'autoajuda col·lectiva, de comunitat, doncs realment aquest, el sentit crític, el té sota mínims. El que se l'ha llegit amb la mirada crítica i veu on hi ha els problemes, les dificultats i, en definitiva, els riscos, aquest ho mira amb preocupació, ho mira certament amb actitud crítica. El que sorprèn és que no hi hagi un llibre que pugui deconstruir, no?, aquestes tesis i que tingui la força suficient per convertir-se en un antídot aquest llibre, no? Però jo entenc que hi hagi aquestes dues reaccions i dependrà molt del filtre crític del lector.
5: I també té a veure amb que els protagonistes, la família protagonista de la pel·lícula és una família privilegiada, és a dir, és una família benestant, on hi ha hagut molt d'afecte cap als fills, i en canvi aquesta persona que diu aquest llibre m'ha canviat la vida, diu m'ha permès reconciliar-me amb els meus pares, i entens que és un llibre que funciona amb una determinada història personal que té molt a veure amb un problema col·lectiu, que té a veure, doncs, amb això, amb l'estatus social, amb les problemàtiques que pateixes a la vida, amb la teva història més individual, no? I com determinades persones amb una determinada història s'enganxen, és més fàcil que s'enganxen que d'altres, doncs, que han tingut una certa situació, doncs, de poder desenvolupar aquesta mirada crítica que deies, perquè ha sigut, diguem, una llar afortunada.
4: Però això també passa amb els llibres d'autoajuda, i els llibres d'autoajuda tenen un èxit extraordinari. Com ser feliç en 24 hores, com entendre't amb la sogra, com tenir relacions sexuals reeixides. Però tu llegeixes i dius, escolta, això no passa, al mínim sedàs, crític. Però en canvi tenen un èxit enorme. Vol dir que hi ha lectors distints i no és estrany que també per alguns els hi salvi la vida un llibre així.
11: Llevaba sin hablar con mis padres 12 años. Hasta que leí tu libro. Me salvó la vida.
12: Gracias, Gemma. Escribí El cambio por gente como tú.
13: ¿Ves, mamá? Hay una perspectiva más allá de la tuya.
14: Yo enseño perspectivas.
13: Sí, tu perspectiva. Si no puedes ser tolerante, al menos finge que te alegras por nosotros. Aunque sea un segundo.
14: Yo os te quiero. Y a ti y a tu mujer os está yendo muy bien con vuestro nuevo trabajo. Pero no sois más que recaudadores para Cumberland Company.
13: ¿Recaudadores? Me parece fascinante lo agotador que te resulta tener que relajarte.
14: Josh.
13: No te esfuerces por menos
15: no había sido
13: cualquier éxito que alguien tenga porque no es tuyo.
14: ¿Es que no ves que ese libro es un arma? En el Capitolio ya están recaudando fondos a su costa. Están colgando banderas y normalizándolo.
12: El cambio lo está haciendo la gente. Eso es la democracia.
14: No. Tú lo estás orquestando.
5: És aquesta idea de... Li retreu a la mare no ser tolerant, no? I és com les paraules canvien el seu significat. És aquest ús de la paraula llibertat, és aquest ús de la paraula democràcia, és aquest ús de la paraula tolerància, és l'ús de la paraula poble, persones. Com se li acaba donant li acaben donant el sentit invers del que tenen originàriament, que és una situació molt desesperant, no? Perquè la mare que diu ensenyo perspectives i intenta crear aquesta idea de tolerància respecte a les idees i li estan dient que la que no és tolerant és ella. I és el que es va repetint constantment, és aquesta ús, no sé com dir-ho, és l'ús oposat del significat que tenen les paraules.
4: No? Sí, però això sí que té moltes afinitats amb el temps present, eh? Clar, la paraula llibertat, tots sabem, és polisèmica, no? Llavors, clar, però per altra banda és una paraula talismant, no? Qui no vol una societat lliure, qui no vol viure lliurement, per tant, és molt atractiva. El tema és, després, quin contingut li dona a vostè això? Perquè si aquesta llibertat després es tradueix en negació de drets, de llibertats dels altres, aquesta llibertat no està llibertat, és un mecanisme de coacció, de coerció, però, en definitiva, es presenta amb aquest mot perquè és un mot atractiu, i en canvi l'altre, que la defensa, és el que acaba convertint-se en el paper d'intolerant, de retrògrada, de conservadora, etc. No? Sí.
1: Després d'aquest àpat, clar, en aquest, hi ha un moment aquí en el que l'exalumne passa a ser una enemiga, ja, per la professora. En quin moment deixem de pensar aquesta persona pensa diferent, que potser fins i tot el pare, que diguéssim, no perdia tant els papers com la professora, a pensar aquesta persona és moralment dolenta i perillosa.
4: Sí, jo crec que la Mònica ho ha dit, hi ha una intuïció. Aquesta dona ho intueix, eh? I la intuïció és preracional o metaracional, però ho veu, diu això ens portarà pel camí del pedregar. I llavors, clar, va creixent la tensió, i llavors ja no és una figura de fiar, sinó que ella la defineix com un enemic de la societat oberta, aquella expressió que va dir Popper, no? És una enemiga de la societat oberta. I ella és la defensora d'aquesta societat oberta. I, per tant, diu, a més la tinc instal·lada a casa. I el que és interessant és veure la impotència. De quina manera puc defensar la societat oberta quan el bàrbar ja està dins i està guanyant terreny. I això pot portar a la destrucció de la mateixa societat oberta.
1: De fet, aquesta impotència que deies és el que porta a l'escena de la bandera que comentàveu abans, no? Poc després d'això, ella, en un moment de frustració absoluta, arrenca una de les banderes que han començat a aparèixer en el barri, perquè aquest moviment té una bandera pròpia dels Estats Units, no?, modificada, i ella les veu que ja està en el seu barri, que això també és important, perquè ja no és un moviment extern,
4: clar,
1: és un moviment també compartit pels seus veïns, que, com deia la Mònica, són un tipus concret de gent, no?, que el saben estar en intel·lectual, podem pressuposar moltíssimes coses, i té aquest moment d'arrencar la bandera. A mi el que més m'interessa del moment d'arrencar la bandera és que això és el final per aquesta professora. És a dir, a partir d'aquesta imatge que es torna viral, no tenen aquell moment de dir aquest vídeo, perquè la graven en vídeo, i aquesta idea de que no pots fer res, com deies, Francesc, sense ser enregistrat, però després aquesta imatge es torna viral i amb aquesta imatge ja és suficient per invalidar-la, de manera que, en realitat, no s'acaba produint un debat de l'una contra l'altra en cap moment. La imatge acaba fent guanyar la batalla a l'exalumne. Això és especialment així avui, en l'era de les xarxes. Una imatge pot acabar amb un debat que ni tan sols ha començat. Mm-hmm.
5: Fixa't que ella li diuen al marit digue'm com de greu és el que ha passat, mm-hmm. esperant que això serà una qüestió d'unes hores. I el marit diu... és tan greu com que la CNN està passant la imatge en bucle. És a dir, no és només els telèfons, és la CNN, entitat periodística contrastada, la que també està passant la imatge en bucle. Vull dir que aquí també hi ha un deteriorament del periodisme més estricte, no? I és com està utilitzant... Que a mi aquest fragment em va interessar molt, no? Perquè aquest costum que han agafat les televisions de repetir les imatges en bucle crec que té un valor més potent del que li estem donant fins i tot a nivell quotidià, no? I és realment el moment en què ella queda injustament invalidada. Mm-hmm. És un dels moments devastadors, però crec que també hi ha el moment en què el marit aquí... entén que tenia raó la seva dona, no?
1: Sí, sí, sí.
5: Que aquesta cosa de no siguis mal pensada és...
4: Sí.
1: És un error.
4: Veu que té raó, però jo crec que, sobretot, a veure, ella toca un element sagrat, que és la bandera. I això és un sacrilegi.
5: Cert.
4: És a dir, és un sacrilegi. Escopir la bandera, cremar-la, orinar-se sobre ella, ni que sigui aquesta nova bandera del moviment, té un valor simbòlic i fereix la sensibilitat de tots aquests que s'han adherit al nou moviment. I llavors, és clar, això la invalida davant d'ells, la desacredita, i ve tot el deteriorament de la seva reputació. Ara, l'interessant és que el marit li fa costat. Això també és interessant, eh? El marit li fa costat perquè aquesta dona ara comença un camí de marginació i de rebuig i podria separar-se, no podria fins i tot produir un trencament en la parella per dir, home, és que t'has passat de la ratlla, jo no puc seguir-te al teu costat. Això s'ha de dir, no? Hi ha un vincle aquí molt sòlid amb un context on seria fàcil deixar-la a l'estacada,
5: I el paper dels fills està... M'agradaria posar èmfasi en la filla humorista i el paper que juga l'humor actualment als Estats Units. És a dir, l'humor com a últim bastió de llibertat on poder dir el que es pensa, i la filla defensa les idees que ha après de la mare, en certa manera, d'una manera molt més agressiva, còmica, vulgar, però que també té el seu públic i també té els seus adeptes, no? I com això molesta a aquesta nova empresa i com es crea, diguem, aquesta situació de conflicte en els teatres on ell actua, no? I crec que aquest element és també molt interessant. Com, un cop se t'ha fotut tota aquesta merda a dins de casa, com repercuteix en cadascun dels fills que tenen, no? I em sembla molt interessant com la pel·lícula explica diferents maneres de destruir la vida de les persones, no?
1: Mm-hmm. Deixem-me concentrar-me en la idea de la viralitat, perquè dèiem que aquest vídeo es fa viral. Després també hi ha la filla, ara que mencionaves les filles, una de les filles té interès en la virologia. I després també hi ha la idea que l'autoritarisme és un virus que no es pot aturar, no? Això que dèiem ara, s'escampa per tota la família. La professora ho viu així, i com a professora, i també com a mare. És cert que no es pot aturar aquest virus? O és una metàfora que potser serveix, perquè al final estem parlant d'una pel·lícula que és distòpica, que serveix per fer-nos por? Hi ha antídot?
4: Home, el que observem és que molt sovint circulen per les xarxes rumors, desinformacions, enganys, i van transmetent-se impunement, de tal manera que es crea una imatge destructiva d'algú o es desfà una reputació que no té una justificació. Cap de 5 anys es demostra que no hi havia hagut mala praxi, però la imatge ha quedat totalment deteriorada. Per tant, és una bona imatge del que està passant, no? Que és aquesta circulació completament impune de rumors, de mitges veritats i que es transmeten de dispositiu tecnològic a dispositiu tecnològic. Això està molt ben vist i, per tant, és més que versemblant que pugui passar.
1: Tornem a la primera escena. Vosaltres davant d'una aula plena d'estudiants. Després d'haver vist què li passa a la professora de la pel·lícula, no avançarem més, perquè evidentment deixem espai perquè els oients acabin de mirar la pel·lícula fins al final, passant moltíssimes coses més enllà del que hem dit. Què creieu que és el més important que hauria d'aprendre avui un estudiant universitari per no convertir-se en algú com l'exalumne, ni tampoc en algú com la professora?
5: No ho sé, no sé respondre. Crec que amb lo de la professora ho hem dit, és a dir, no pensar que tu ets la protagonista de l'aula i que has de, que tu tens el paper de salvadora d'una determinada idea a dins de l'aula. I en el cas dels alumnes, pobres, no sé si se'ls hi pot donar gaires instruccions en aquest sentit, però potser l'esperit crític ha d'existir sempre en qualsevol posició que adoptis a la vida, que és el que tampoc sembla tenir la protagonista malvada de la pel·lícula, no?
4: Jo crec que un professor ha d'ensenyar a pensar i ha d'acceptar que els altres puguin pensar molt diferents i sobretot sentit crític i autocrític. Vol dir fins a quin punt les conviccions que defenso tenen solidesa, tenen consistència, són fràgils o són sòlides. I això és bàsic. I això no sempre ho fem, no? A vegades et surt un alumne, et fa la gran defensa, però li dius, home, examina bé els teus arguments, examina bé les bases del teu discurs i potser veuràs que hi ha luminosi a les teves bases, o que no estan tan sòlids com et sembla. Jo crec que aquest exercici autocrític, que vol dir autoexaminar els propis fonaments del teu discurs, això és bàsic. Els hem d'ensenyar a pensar i afinar el sentit crític. I això pot ser un antídot, aquest tipus de discursos autoritaris o que es presenten tan fonamentalistes. Dius que això no té... o dogmàtics. Jo crec que és el gran antídot. Sentit crític i ensenyar a pensar.
1: Doncs moltes gràcies als dos. Ha estat un plaer conversar amb vosaltres i recomanem la pel·lícula als oients, no? Els que no l'hagin vist.
4: Absolutament. Una pel·lícula que no els deixarà indiferents.
5: I que després podran tenir converses interessants amb qui hagin compartit la pel·lícula, que crec que és el millor d'una pel·lícula, que generi conversa a casa després.
1: De fet, nosaltres acabem aquí, però ara continuarem parlant, perquè ens han quedat moltes coses pendents. Gràcies als dos.
4: Gràcies a tu.
5: A vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem de La bola negra. És la candidata d'Espanya pels Oscars i diuen que és una de les favorites per guanyar el Premi Gros, el de millor pel·lícula. La setmana que ve ja l'haurem vist i us podrem dir si realment està a l'altura de tot el que se'n diu. Ja sabeu que podeu recuperar quan vulgueu qualsevol dels programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Can Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat aquesta nit a través de la seva xarxa Truth Social que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país rival dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització expressa de Washington. L'acord allunya aparentment la possibilitat que els Estats Units intentin annexionar-se a Groenlàndia, una pretensió que havia provocat tensions amb Copenhagen i el rebuig dels socis europeus. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha afirmat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. Per la seva banda, el primer ministre groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha celebrat l'acord perquè, segons diu, enforteix la seguretat de Groenlàndia, Dinamarca, els Estats Units i l'Aliança Occidental. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions